0: L'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández. Aquest últim en parlava així a TV3.
1: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
2: Els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes municipals de l'any vinent. Els tres regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat.
0: Ja són 4.561 les víctimes mortals del terratrèmol de Veneçuela del 24 de juny. És l'últim balanç que han fet públic és les autoritats. El sisme també ha deixat més de 16.700 ferits i pràcticament 18.000 persones sense casa. El balanç oficial, però, continua sense actualitzar el nombre de persones desaparegudes. El Mago Pop i la cantant Aitana s'han aliat per comprar el Teatre Aquitània, aquí a Barcelona.
2: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts, ho deien amb aquestes paraules.
3: Hola a todos, somos Aitana.
4: Y el Mago Pop.
3: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
4: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
2: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. Tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren la porta a diferents disciplines.
0: Esports, el Barça comença dilluns la pretemporada amb les habituals revisions mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
2: Marco Corella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial a Espanya-França.
0: I el mercat futbolístic femení de futbol, Mapi León, l'exdefensa blaugrana, ha fitxat pel London City, on coincidirà també amb Alexia Putellas. El Badalona Women incorpora la migcampista Vicky Losada i l'Espanyol la central Patri Ojeda.
2: A la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, procedent del futbol xipriota. Pons és la cinquena incorporació del Sabadell per al retorn de l'equip a la categoria de plata del futbol espanyol.
0: I un últim apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, firma fins al 2028, procedent del París.
5: Fins aquí les notícies. Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
6: Entendre és obrir els ulls.
7: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
5: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
10: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
11: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
12: No podem acceptar que hi hagin...
11: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
13: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
5: Catalunya Migdia.
14: Cada dia a les dues.
11: I a partir de les tres,
14: l'espai de reflexió a la tertúlia.
5: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
15: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
16: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
17: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
16: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
18: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
19: Tot és del nivell aquí, eh?
18: Sí.
5: Un restaurant Caníbal a Berlín.
14: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
5: Amb Paula.

Brussel dan Nova York. Onze sketches over New York. City, de la Noble Orquesta. En un recopilatori que es diu Noble Dance. El Noble és un club underground que des dels 2000 funciona a Nova York, on la fusió de gèneres, d'estils i de llibertat fa que t'arribin coses com aquesta animalada. Tornen dues mestresses que s'han fet amb el control d'una marca.

0: tornen aixecant roda. Són Ladytron. Aquest combo nascut a Londres als 2000, amb diferents procedències d'arreu del món, de l'Europa de l'Est, de l'Àsia, i que al final s'han quedat amb les dues mestresses al capdavant, i després de 3 anys sense publicar, publiquen I Believe in You, Electronic Electro Clash. Digue-li com vulguis, torna Ladytron.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta.

petita meravella d'electropop, rematat amb aquest vocoder, la noruega Nauta Nord, tornant a posar una petja més de la seva carrera de pop intachable. Waiting for Love, Nauta Nord. I clubs del món que fan recopilatoris, perquè no oblidem que ballem, però que gas se'n necessita. Elegança, don't be so dramatic.

hi ha un col·lectiu anomenat Pardisco de Bristol que es dedica a fer festes, a recopilar música i que s'ha tret de la màniga Disco for Palestine, un recopilatori que pots comprar a banca buscant Paradisco i Disco for Palestine, i d'allà hem tret aquest Don't Be So Dramatic, la berlinesa elegança col·laborant amb Disco for Palestine. I ara una mica més de caixes de ritmes. Outlander i el seu Revamped. Això ja és gruixut.

0: On eres tu en 1997? Outlander, un productor anomenat Marco Salo. De Bèlgica s'inventava Bumpet. I ara Jimmy Russ, un productor del moment. Doble l'aposta i fa el re-Bumpet. Músiques techno, Ravers, Speed Garage, tots els adjectius que vulguis, al final només són músiques que volem, ens facin més feliços.
1: Ti ho chiamato per dirti che ti amo.
2: Tots a la pista. Miki Puig, als plats.
0: El nou disco de Hot Chip és una celebració de la seva carrera, plena de hits. I com no, també en regalen remixes com aquest. Devotion, remesclat per Paul Short.

Devotion, la cançó amb la que els Hot Chip regalen als seus seguidors per celebrar la carrera, per celebrar tots els seus hits. El remix és de Boy Shorts i era un dels discos que més m'ha agradat els darrers dies a casa. El de Castellian. Això es diu UK Rave. I si es diu UK Rave...

quilòmetre zero total, que Castellan, des del seu àlbum Ghetto Bangers, i aquesta animalada anomenada UK Grave, música electrònica, electro duo, d'aquells que gairebé talla, fet al costat de casa. I això és un clàssic del 99. Hem rebut aquest any moltes remescles del Woman Cry de Shaboom, però aquesta és la remescla original de l'àlbum, la que va fer Black Doctor.

0: quina meravella, quina elegància. 1999, Woman Cry de Chabot, amb el remix de Black Dot Dot. Una petita tornada enrere. La pista de fusta arriba a un final que sempre té una petita perleta perquè acabem de gaudir junts la tarda. És aquest Palladian remix del Glory de War Fuzzies, Ben Spy. Recordeu que quan hi ha molts títols, quan el locutor s'encalla i no acaba de locutar bé el que volem sentir, heu d'anar a la nostra plana web. Sigui com sigui, sigueu feliços, balleu. Aquesta és la pista de fusta dedicat. El meu nom és Miqui Puig, als plats. Cada tarda, de dilluns a dijous a les 8 del vespre, repeticions als caps de setmana. I sempre que ho desitges, a 3CAT Cultura, goig i joia, obrir la discoteca per vosaltres.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT.

0: Evitem el soroll.
1: Ens allunyem de les estridències.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
1: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
0: Un informatiu sense presses.
1: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
4: Bona nit, us informa Quim Balaguer. A les 10 de la nit d'aquest dimarts entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, segons ha confirmat l'exèrcit dels Estats Units. El bloqueig l'ha anunciat aquest dilluns el president Donald Trump, assegurant que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i que tornaran a bloquejar els ports iranians. Trump té la intenció d'aplicar una taxa del 20% a tots els vaixells comercials que naveguin per l'estret d'Hormuz en concepte de protecció. Paral·lelament, els Estats Units han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran, que és la tercera la nit consecutiva de bombardejos, i Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
5: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
4: Malgrat els atacs d'aquesta nit, Trump ha dit que una solució negociada al conflicte amb Teheran encara és possible. Més notícies, en Alfonso.
6: Ha estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. Els més destacats han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees.
4: El sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb el Departament d'Educació per traslladar-li les seves demandes. En declaracions a Catalunya Ràdio, la portaveu, Iolanda Segura, diu que cal transformar profundament el sistema educatiu.
7: No es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó de a fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
6: Junts per Catalunya podria anunciar avui que trenca el pacte de govern tripartit a Girona amb Guanyem i Esquerra. La vicealcaldessa juntaire, Gemma Geis, ho va insinuar diumenge en un article al Punt Avui, i aquest dilluns contestava així durant el ple municipal a les interpel·lacions dels partits de l'oposició.
8: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
4: Aquest dimarts continuaran les inspeccions al punt del riu Canaleta, a Gandesa, on diumenge un despreniment de roques va matar una nena de 9 anys que es banyava en aquest indret de la comarca de la Terra Alta. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, és el primer accident d'aquestes característiques a la zona.
9: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
4: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'haver enterrat 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
6: Els agents van detectar que una planta de tractament de residus de Sant Esteve a Sarrovires abocava materials provinents d'obres de Barcelona en sòls agrícoles de la comarca. Posteriorment van descobrir que també s'hi dipositaven residus arribats de França sense complir les mesures de seguretat ambientals exigides. Francisco Botana, portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona, n'explica els detalls.
10: Ya hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
6: Hi ha 4 detinguts, entre els quals el presumpte líder de l'organització.
4: Esports, el Barça ha començat aquest dilluns la pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
6: Marco Corella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França.
4: El mercat futbolístic de la Lliga Femenina de Futbol, la defensa Map i León ha fitxat pel London City, on coincidirà amb la també ex-blaugrana Alexia Putellas. El Badalona Woman incorpora la migcampista Vicky Losada i l'Espanyol ha fitxat la central Patri Ojeda.
6: A la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, procedent del futbol xipriota. Pons és la cinquena incorporació del Sabadell per al retorn de l'equip a la categoria de plata del futbol espanyol.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, sintonia d'ICAT-FM. Benvinguts a un nou capítol del Delicatessen, en el que avui girarem al voltant de... A mi m'agraden molt aquests programes. Programes d'aquests en els que posem versions, a més, avui fetes amb duets espectaculars, i després anirem a buscar les originals i farem comparatives, allò que tant m'agrada a mi, i que diuen que les conversions són odioses, i a mi m'encanten. Això era el Me and Mrs. Jones, cançó que ara escoltareu, la versió original i interpretada per Chrissy Hynde i Kiddy Lang. La Chrissy Hynde, que és la cantant dels Pretenders, acaba de publicar un àlbum de duets. Són cançons que han estat enregistrades durant molt de temps, perquè fins i tot alguna, doncs, al costat de gent com Mark Lanegan, que ja no és entre nosaltres, i les ha plegat totes, i són versions, a més, d'altres artistes. Per tant, doncs, és allò com rizar el rizo. Duets i, a més, fent versions. En aquest cas, Chrissy Hynde, al costat de la Kiddy Lang, una cantautora canadenca ja veterana, una dona que ha fet una col·lecció d'àlbums realment espectacular, sense arribar mai a ser una gran protagonista de l'escena musical canadenca, però em sembla, per mi, una de les referències inevitables. I aquest Me and Mrs. Jones, originalment, la va enregistrar aquest senyor anomenat Billy Paul.

versió original del Me and Mrs. Jones, a mi és la que més m'agrada, feta per Billy Paul. Això era l'any 1974. Billy Paul va morir el 2016. I la veritat és que hi ha com uns girs vocals aquí que em semblen excitants, molt, molt meravellosos. Avui sentirem coses molt diverses perquè realment les versions ens donen molt de joc per fer aquestes coses. I a vegades no només em quedarem l'original perquè hi ha una altra versió d'aquest Me and Mrs. Jones que ens la va deixar una dona que també ja no és entre nosaltres, la Amy Winehouse.

versió com més orgànica d'aquest Me and Mrs. Jones, i en aquest cas traduïda per la Amy Winehouse com Me and Mr. Jones. He buscat, si hi ha una tercera versió, he buscat que ja sigui molt diferent tant a la que fa Chrissie Hynde com a l'original. Seguim amb aquests duets especials, es diu l'àlbum de Chrissie Hynde, i com us deia, hi ha moltes col·laboracions que totes són de luxe. Aquí al costat de Dave Gahan, que és un dels líders dels Depeche Mode, i fent una versió meravellosa d'una cançó meravellosa que després sentireu l'original, que es diu Dolphins.

Quina veu que té el Dave Graham. I, a més a més, com apartat una mica de la seva manera habitual amb els Depeche Mode, a mi és que m'encaixa les mil meravelles, fent coses així com molt més tranquil·letes. I és que la cançó Dolphins és original de Tim Buckley. Tim Buckley era el pare de Jeff Buckley. No hi ha ni pare ni filla. I així sonava aquesta versió original en veu de Tim Buckley.

sí, deve sonava la veu de Tim Buckley, de tal palot a l'Astilla. Ara no sabria traduir-vos al català això, però Tim Buckley, que va portar al món a un senyor, una bèstia, una fera, que es deia Jeff Buckley. Tots dos ja morts. Aquesta era la versió original de Dolphins, una cançó, vaja, jo diria que una cançó gairebé perfecta. És que Tim Buckley tenia una veu realment brutal, una cosa increïble. La cançó original de l'any 1973. I seguim repassant aquest duets especial amb Chrissy Hynde, cantant dels Pretenders, i en aquesta ocasió al costat de Cat Power, fent la versió d'una cançó potser no tan clàssica, però que segurament ja quan la sentiu o quan digui el títol ja sabreu de qui és. La cançó es diu First of the Gang to Die. Chrissy Hynde i Cat Power.

versió està bé, i a més, clar, qualsevol cosa que es faci al costat de Cat Power, però superar l'original em sembla molt difícil. Està extreta d'un àlbum que es diu You Are the Quarry, i el seu autor, un home que escampa com la boira, diguéssim, que aquest any va anunciar presència al festival que es fa a Madrid de Les Noches del Botánico, i al final no s'hi va presentar. Ja sabeu que estic parlant del gran i a vegades impresentable Morrissey.

S'ha de tenir molt de talent per fer una cançó com aquesta, First of the Gang to Die, de Morrissey. La veritat és que no podem afegir res més que no hagin demostrat ells mateixos quan Morrissey estava amb els Smiths, evidentment, i amb la seva carrera en solitari. Això sí, a vegades una mica impresentable en quant a les seves aparicions en els directes. Això va passar l'any passat, que no es va presentar l'únic concert que estava anunciat a Espanya, a Madrid, als Jardines del Botánico. Estem avui al Delicatessen fent un recorregut a través d'aquest nou treball que s'ha publicat a la Chrissie Hynde, la cantant dels Pretenders, que es diu Duets Special, amb una sèrie de col·laboracions. L'hem sentit al costat de la Kiddy Lang, del Dave Gahan, dels Depeche Mode, de la Cat Power, i ara l'escoltareu al costat de Rufus Wainwright, fent una versió d'una cançó absolutament conegudíssima, que és el Always on My Mind.

Quines dues veus, eh? La Chrissie Hynde, jo la vaig veure l'any passat en el Bilbao Music Legends, aquest festival que es fa així de bandes veteranes, i van actuar els Pretenders. I la Chrissie Hynde, que és una tia molt llesta, va desfeia fa anys tota la seva banda i ara porta xavals joves, gent extraordinària al seu voltant i que li donen encara una mica més de presència, perquè ella està en planíssima forma. No es diu l'edat de la gent, però vaja, ja té una i dues edats la Chrissie Hynde, però està en planíssima forma. I amb una veu extraordinària i que, evidentment, de Rufus Wainwright, que també, doncs, ben aviat hi haurà nou àlbum enregistrat en directe al voltant de la figura de Kurt Weill, amb un homenatge molt sonat. Serà un disc realment interessantíssim. I a veure, sentíem Always on My Mind. Segur que tots teniu al cap la millor versió que s'ha fet d'aquesta cançó, Always on My Mind, que és aquesta.

Always on my mind, la versió de l'Elvis d'aquella època, ja en la que vestia de blanc, ja s'havia engreixat moltíssim i rondava per Las Vegas. Però no és la versió original. Possiblement la versió Always on my mind d'Elvis Presley és la més coneguda, la més popular, però originalment qui va escriure aquesta cançó no va ser altra que Willie Nelson.

Avui podeu triar i remenar. La versió original, aquesta més amb to country, la versió més rockera però amb balada d'Elvis Presley, o la versió a duet entre Chrissie Hynde i Rufus Wainwright. La veritat és que les comparacions són odioses, però a mi m'encanten. Tornem al disc que avui ens dona peu a fer aquest programa, Duets Special de Chrissie Hynde, en aquest cas al costat del sempre enyoradíssim Mark Lanegan. Mark Lanegan va ser des del cantant dels Screaming Trees fins a un tipus amb una carrera en solitari, amb una veu àspera, escrivint cançons sempre des del dolor, un d'aquests tipus que enyorarem perquè realment havia fet coses brutals, extraordinàries. I aquí, doncs, també ens tornaran a ressonar campanes d'Elvis Presley, perquè aquesta és la versió que fan Chrissie Hynde i Mark Lanegan del Can't Help Falling in Love.

Gràcia Hain i Marlanegan. Quina parelleta, també, fent aquesta adaptació del Can't Help Falling in Love. És una cançó molt ensucrada. És una cançó que la va cantar l'any 61 Elvis Presley amb una pel·lícula horrible, horrorosa, que es deia Blue Hawaii. La cançó és originària de George David Weiss, però que el primer que la va enregistrar va ser Elvis Presley. Per tant, no ens queda altra que anar a Hawaii de la mà d'Elvis Presley a sentir la versió original del Can't Help Falling in Love. Thank you.

Doncs amb un punt d'horterada, però a mi em sembla una cançó preciosa, aquest Falling, aquest, ara ho diré bé, Can't Help Falling in Love. Crec que és una d'aquestes cançons també utilitzades molt en aquestes bodes que es fan a Las Vegas. Hi ha una altra versió. Abans, quan sentíem l'Always on My Mind, m'ha passat pel cap de posar-vos la versió de Pet Shop Boys, però no ho he fet. Però vaja, per un tema de temps, perquè és que estem arribant quasi al final i crec que també em saltaré ara, per exemple, la versió que hi ha d'aquest Can't Help Falling in Love, acabada amb With You, feta per als UB40. Gràcies per ser-hi. A mi aquests programes em diverteixen molt. Si no us agrada, m'ho dieu. A través d'Instagram, per exemple, que és la millor manera de comunicar-nos. Però a mi em diverteixen molt aquests programes. Demà més. Demà altres històries. Demà nou capítol del Delicatessen aquí a la sintonia d'ICAT FM.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Ha estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Ricard Expósito és el cap d'intervenció dels bombers.
3: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
2: Aquest dilluns els bombers han atès una seixantena d'avisos més. El més destacat, un foc a Lladús, al Solsonès, que ha calcinat 3 hectàrees i mitja. Es tractava de la revifada d'un incendi provocat dies enrere per un llamp durant una tempesta seca. Passa altres informacions en Alfonso.
4: A les 10 de la nit d'aquest dimarts entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, segons ha confirmat l'exèrcit dels Estats Units. El bloqueig l'ha anunciat aquest dilluns el president Donald Trump, assegurant que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i que tornaran a bloquejar els ports iranians. Trump té intenció d'aplicar una taxa del 20% a tots els vaixells comercials que naveguin per l'estret d'Hormuz en concepte de protecció. Els Estats Units, paral·lelament, han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran.
2: I 10 països europeus, entre els quals Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit i Espanya, han posat en marxa aquest dilluns a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria al continent europeu. Entre els països firmants també hi ha Ucraïna, principal destinatari i beneficiari d'aquest sistema defensiu. El president Volodymyr Zelensky confia que el futur sistema antibalístic europeu estigui a punt d'aquí un any.
4: El periodista marroquí Ali El Mrabet està detingut al Marroc per suposats càrrecs relacionats amb la difusió d'informació falsa contra les autoritats marroquines. Va ser detingut ahir a l'arribar a l'aeroport de Tànger, procedent de Barcelona, i aquest dilluns l'han traslladat a Casablanca. El Mrabet és un dels periodistes més crítics amb el règim marroquí, ha estat detingut altres vegades i fins i tot el 2003 va ser condemnat a 4 anys de presó.
2: El govern impulsa la simplificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana.
4: L'executiu...
5: El que acceptem és que els informes... Que...
4: L'executiu vol que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
5: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
4: El govern espera aprovar l'avantprojecte de llei al desembre.
2: Esports, el Barça ja ha començat aquest matí la seva pretemporada amb les habituals revisions mèdiques i físiques, només amb 10 integrants del primer equip, en contrast amb les absències de 15 internacionals mundialistes.
4: Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França.
2: A la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, que procedeix del futbol xipriota. És la cinquena incorporació de l'equip vallesà en el retorn a la categoria de plata del futbol espanyol.
4: Al mercat futbolístic de la Lliga Femenina de Futbol, la defensa Mapileón ha fitxat pel London City, on coincidirà amb la també ex-blaugrana Alexia Putellas. El Badalona Women incorpora la migcampista Vicky Losada i l'Espanyol ha fitxat la central Patri Ojeda.
1: Fins aquí les notícies.
0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: diumenge 27 d'agost de l'any 2000. Passen 2 minuts de les 12 de la nit. El propietari d'un bar de Lloret de Mar va a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a denunciar la desaparició d'un client habitual. Fa una setmana que no el veu i que no en sap res. Els agents es traslladen fins al domicili del suposat desaparegut al número 1 del carrer Santa Julita de Lloret. És una casa de 3 plantes. Truquen al timbre diverses vegades. Ningú respon. Veuen que hi ha una finestra oberta i les claus damunt de la taula. Amb l'ajuda d'una branca, les recuperen i entren. Al pis de baix no veuen res de sospitós. A la segona planta tampoc. En arribar a la tercera, les coses canvien. En una habitació, entre 2 llits, hi troben el cos d'un home cosit a ganivetades. Està despullat i de boca terrosa. Porta un preservatiu al penis.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Els detalls, sempre els detalls. Ens ho heu sentit dir moltes vegades. Els Mossos troben un home mort a ganivetades a la seva habitació, despullat i amb un condó posat. Aquest serà el detall que marejarà més els investigadors. Si li haguessin tallat el penis, com va fer la Lorena Bobbitt amb el seu marit abusador, potser tindrien alguna pista clara per seguir. Però aquest cas, ai, aquest cas, ja veurem com ne dona de voltes i com anirà tot plegat. Podrem posar llum a la foscor? Comencem. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker.
2: Crims. Per què matem?
3: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
2: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: L'agost de l'any 2000, ara fa 19 anys, Catalunya va viure un estiu meteorològicament peculiar. No sé si ja es parlava molt del canvi climàtic, però a les comarques d'interior va arribar una onada de vent saharià que va fer pujar les temperatures fins als 40 graus, mentre que a la costa l'ambient era més suportable. A Lloret de Mar, per exemple, el dia 27 d'agost la mínima va ser de 20 graus i la màxima de 28. Aquell any 2000 es canviava de pessetes a euros. Un exemple, el diari Avui valia 275 pessetes, 1,65 €. I aquell 27 d'agost publicava un estudi sobre l'acceptació social que tenien els consumidors d'èxtasi i cocaïna. La història d'avui comença hores abans que els diaris arribessin als quioscos i que les platges s'omplissin de gent. Passen 2 minuts de les 12 de la nit. Oficialment ja és diumenge. El propietari del bar Pension Rossi de Lloret va a la comissaria a explicar que fa una setmana que no sap res d'un client habitual, un home que pràcticament cada dia era al bar. Es tracta de Ricardo Piris Piris, de 56 anys, veí de Santa Coloma de Gramenet, però amb una segona residència a Lloret de Mar. El propietari del bar Pension Rossi explica als agents que ha contactat amb l'Anna, la parella del suposat desaparegut. La dona també li ha dit que no en té notícies i que, estranyament, no li ha trucat per pujar a Lloret a passar el cap de setmana. L'Anna viu a Barcelona. Una patrulla dels Mossos va fins a casa del desaparegut, situada al carrer Santa Julita, número 1. És una casa unifamiliar de 3 plantes, petita i estreta, que forma part d'un barri dels afores de Lloret, a 2 quilòmetres del centre. Aquesta casa avui té la façana pintada de grana i un revestit de pedra d'1,5 metres d'alçada des de la vorera. La porta d'accés és petita i té el pom al mig. Per accedir-hi s'han de pujar 2 escales per superar el desnivell del carrer, que fa una miqueta de baixada. A la planta baixa té dues finestres a poca alçada del terra i justament per això, perquè són accessibles des del carrer, estan enreixades. Els agents comproven que aparcat a fora hi ha el cotxe del Ricardo, el desaparegut. Piquen al timbre diverses vegades i ningú els obre. També li truquen per telèfon i constaten que el so del seu mòbil els arriba des de dins. Després veuen que hi ha una finestra oberta. Miren a dins i veuen que damunt d'una taula hi ha unes claus que poden ser les de casa. Amb la branca d'un arbre aconsegueixen agafar-les. Entren a dins, revisen la primera planta, res. Revisen la segona, tot en ordre. En arribar a la tercera, les coses canvien. L'inspector dels Mossos d'Esquadra, Xavier Domènech, explica què van trobar.
4: Quan va arribar a la tercera planta es va trobar un cadàver, va trobar una habitació amb dos llits, un dormitori amb dos llits, i al mig hi havia una persona que estava boca baix. Val? Aquesta persona, evidentment, estava morta, estava un cadàver en un estat de descomposició molt, molt elevat, perquè calculem que feia una setmana aproximadament que s'havia mort, estem parlant de l'agost, presentava una sèrie de talls a l'esquena que indicaven doncs, un possible apunyalament. Estava molt i molt deteriorat per la descomposició, però la sorpresa va venir quan li vam donar la volta.
1: Ara anirem a la sorpresa, que ja us podeu imaginar, però abans els Mossos observen atentament l'escena del crim i comencen a veure detalls que els criden l'atenció.
4: Al costat del llit, amb una paret, i vam veure molta sang, que no coincidiria amb el... diguéssim, amb un apunyalament normal. Amb un apunyalament sí que es poden deixar rastres de sang a les parets, com poden ser gotes separades entre si, però hi havia un rastre de sang molt gran, com si diguéssim que algú hagués agafat un got ple de sang i l'hagués llançat contra la paret, no?
1: L'inspector Domènech parlava d'una sorpresa en girar el cadàver, oi? Doncs escoltem què explica.
4: Quan li vam donar la volta al cadàver és quan ens va aparèixer la sorpresa, doncs que el cadàver, a part despullat, doncs encara tenia un preservatiu posat al penis.
1: Els Mossos saben que es tracta de Ricardo Piris perquè l'identifiquen de seguida gràcies a la documentació que troben dins de casa. En la inspecció ocular no hi ha res més, de moment, que els cridi l'atenció. Els Mossos comencen a plantejar hipòtesis. Donen per evident que el fet que estigués despullat i amb un preservatiu posat volia dir que la víctima estava mantenint relacions sexuals, les acabava de tenir o es disposava a tenir-les. Els agents es plantegen diversos fronts. Primer, que el Ricardo, tot i tenir parella sentimental, l'Anna, hagués contractat els serveis d'una prostituta que s'hi barallés perquè el volia robar i que per això el matessin. La segona hipòtesi és que el Ricardo estigués mantenint relacions sexuals amb algú altre, casat o compromès, i que els haguessin enxampat infraganti. I la tercera opció és que la víctima hagués discutit amb la persona amb qui estava al llit, ja fos per la naturalesa de les pràctiques sexuals o per algun altre motiu, i que aquesta discussió acabés en un homicidi. Però atenció al detall que explica ara l'inspector Domènech.
4: Aquestes serien les primeres impressions que ens van fer. El que sí que està clar és que el cadàver presentava 20 ganivetades. Això no és gens habitual. I aquest tipus d'homicidi indica molta ràbia, molt d'odi, i és un crim que nosaltres anomenem un crim molt passional, un crim molt, molt passional. Els crims no és una delinqüència comú per un robatori. Aquí això es denota una relació prèvia molt intensa entre la víctima i l'autor.
1: Ganivetades. Per ara, el que suposen els investigadors és que estan davant d'un homicidi passional i que entre víctima i agressor hi havia un vincle important. Per tant, la primera hipòtesi, la de la prostituta i el robatori, queda aparcada de seguida perquè, a més, la casa del Ricardo estava endreçada i amb tots els calaixos tancats, és a dir, no li havien robat res. Els Mossos consideren que han de centrar-se en la segona i la tercera línia d'investigació, un cas de gelosia o bé una discussió que es torce. Ja anirem veient si les hipòtesis agafen força o no. I l'arma del crim? Segons la policia, el cos del Ricardo presentava fins a 20 ganivetades. Els investigadors parlen d'un presumpte ganivet, que de moment no localitzen per enlloc. Esperarem a veure què diu l'autòpsia i ja tornarem a parlar de l'arma. Les primeres investigacions es focalitzen en el cercle familiar i d'amistats de la víctima. Cal centrar-se en el seu entorn més proper i, sobretot, trobar testimonis.
4: Ens vam centrar molt a reconstruir la seva vida. Ens calia conèixer amb qui es relacionava, on anava, què feia al matí, què feia a la tarda, on anava a comprar, per intentar establir i conèixer el màxim de persones del seu entorn. I també, evidentment, amb la família. És una família molt àmplia. En Ricardo tenia 5 germans, alguns aquí a la zona metropolitana, amb alguns també al seu poble d'origen de la família, que era València d'Alcántara, a Cáceres. I a partir d'aquí van començar les entrevistes i declaracions a tothom que el conegués, per veure, conèixer això, amb qui es relacionava, amb qui no.
1: Retinguem aquest detall de la família del Ricardo. Tenia 5 germans i una família molt àmplia. Els pares ja eren morts. Ell, el Ricardo, era el gran. Després venia la Maria Jacinta, que vivia a Salt. La Teresa era la tercera i no s'havia mogut de València d'Alcántara. Igual que l'Antonio, que ocupava la quarta posició. El germà més petit, el cinquè, era el Rafael i vivia a la Bisbal d'Empordà. Trobar testimonis no va ser fàcil per als investigadors, tal com publicava el diari El Punt el 8 de setembre de l'any 2000.
0: La investigació no troba testimonis ni pistes que aclareixin el crim de Lloret. Els Mossos no han pogut trobar pistes clares ni testimonis que ajudin a aclarir les circumstàncies i el mòbil de l'assassinat de Ricardo Piris. El cadàver de Piris va ser trobat nu i amb un condó al penis. Els investigadors no han trobat cap testimoni que hagués sentit crits o hagués vist alguna cosa que pugui determinar el moment exacte de la mort. Els familiars de Ricardo Piris afirmen que no entenen el perquè de l'assassinat i que els investigadors tampoc els han donat cap explicació.
1: Qui signa aquesta informació és la periodista Tura Soler, cap d'investigació del diari Punt Avui de Girona, que va seguir el cas. La Tura, que introdueix una altra hipòtesi, ara la sentirem, també explica que al principi hi havia certa confusió entre els Mossos perquè no trobaven cap pista que els ajudés a aclarir les circumstàncies i el mòbil de la mort de Ricardo Piris.
5: Era un crim així d'entrada, un crim molt brutal, que podies pensar en connotacions doncs, que hagués sigut una revenja per algun afer criminal, alguna cosa, perquè tantes ganivetatges, i després vam estar parlant amb Mossos d'Esquadra, i la següent notícia que vam fer és que els Mossos estaven confosos també sobre el mòbil i cap a on havien de dirigir la investigació de l'assassinat d'aquest home.
1: I no només això, a aquesta confusió sobre el mòbil s'hi va afegir un altre element. Primer escoltem què va escriure la Tura Soler al diari El Punt.
0: L'home assassinat a Lloret tenia moltes ferides mortals de necessitat. Moltes de les punyalades que tenia el cos de Ricardo Piris Piris, assassinat a Lloret, eren mortals de necessitat perquè li van tocar òrgans vitals. L'arma del crim, que no ha estat localitzada, ha de ser un objecte de tall de fulla molt llarga. Els Mossos continuen investigant el cas i intenten trobar un mòbil coherent per explicar que Piris fos literalment cosit a ganivetades mentre era al llit amb un condó posat.
1: El gran nombre de ferides i el tipus de punyalades també va tenir desconcertats els investigadors.
5: En principi es pensava que podia ser que hi hagués hagut com a mínim dos agressors pel tipus per la quantitat de ferides i pel tipus de ferides que presentava l'home, que en tenia per la part de davant del tòrax i l'abdomen i també per l'esquena. Llavors, una primera valoració que es va fer a la taula d'autòpsies va ser la possibilitat de que l'haguessin atacat dos persones diferents. Llavors, hi havia un altre element, que era el que acabava de posar-hi un misteri en tot plegat, és que l'home estava completament nu i que tenia posat un preservatiu, un condó.
2: Crims.
1: Abans hem parlat de 20 punyalades, ara surt la possibilitat de dos agressors. No es perd de vista el condó. Avancem. Enmig de tot plegat i sense saber gaire bé cap on tirar, els investigadors troben una pista per començar a seguir. Als pobles hi ha una dita que diu que les parets hi senten i les finestres hi veuen. Doncs una mica va passar el mateix al carrer Santa Julita de Lloret de Mar. Els Mossos troben una veïna que tenia ganes de parlar. Abans d'escoltar l'inspector Domènech, recordem on som. Ens ajuda la Mercè Folch, que és qui ha preparat el guió l'opinió d'aquest cas. Hola, Mercè.
6: Hola, Carles. La matinada del 27 d'agost de l'any 2000, el propietari del bar Pension Rossi de Lloret de Mar denuncia la desaparició d'un client habitual seu. Es tracta de Ricardo Piris, un home de 56 anys que vivia a Santa Coloma de Gramenet, però tenia una segona residència a Lloret de Mar. Els Mossos van a casa del desaparegut i el troben mort enmig d'un bassal de sang. En una primera observació, els investigadors comptabilitzen 20 ganivetades. També es fixen que a la paret hi ha un raig de sang com si l'haguessin llançada amb un got. I, sobretot, el detall més significatiu és que l'home estava despullat i portava un condó posat. Per l'estat de descomposició del cos, els investigadors creuen que deu portar una setmana mort. Si l'han trobat el dia 27, calculen que la data de la mort podria ser el 21 d'agost.
1: Ara sí, escoltem què ens diu l'inspector Domènech del testimoni d'una veïna.
4: Ens va comentar que la setmana anterior, feia una setmana, ja coincidiria aproximadament amb la data calculada de la mort, havia vist com el Ricardo arribava amb el seu vehicle i d'ell baixava el Ricardo acompanyat d'una dona i ens la va descriure com una dona d'uns 40-60 anys, grassa, ens va remarcar que tenia les caderes molt, molt amples i que portava un vestit de flors. Que tots dos junts van accedir al domicili i que aquesta va ser la darrera vegada que va veure a Ricardo i que el vehicle ja no es va moure més.
1: Els Mossos donen credibilitat a aquest testimoni perquè la dona es passava moltes hores mirant per la finestra i tenia controlats els moviments del veïnat. Sembla, doncs, que els investigadors tenen una primera pista on agafar-se, la descripció d'una dona que acompanyava Ricardo Piris i que va entrar amb ell a casa seva. És un bon inici per començar a estirar el fil. Recordem que és una dona d'uns 40-60 anys, grassa, amb els malucs molt amples i que portava un vestit de flors. A veure fins on ens portarà aquesta pista. Paral·lelament, els investigadors continuen prenent declaració a les persones vinculades amb la víctima. Primer de tot, a la parella, l'Anna. La seva implicació en l'homicidi es descarta de seguida perquè té coartades i la seva actitud no encaixa en cap mena de sospita. I en una d'aquestes entrevistes, amb un conegut del difunt, topen amb el que sembla una pista encara més consistent que l'anterior i que farà tornar els investigadors al bar Pension Rossi. Recordeu que el seu propietari va denunciar als Mossos la desaparició del Ricardo Piris, que era un client habitual. Doncs bé, un home va confessar als investigadors que tenia informació sobre l'assassí del Ricardo, però no volia que transcendís la seva declaració ni les seues dades personals perquè patia per la seva integritat física. La policia li va oferir acollir-se a la llei de protecció de testimonis i això és el que es va explicar.
4: Al bar on habitualment el senyor Piris anava, hi havia una dona que ell sabia que tenia relacions sexuals amb el senyor Piris. Ell ho sabia. No s'ho podia assegurar perquè no tenia cap prova per demostrar-ho, però ell ho sabia perquè coneixia aquesta dona, sabia de les seves actituds, sabia que acostumava a tenir relacions sexuals amb molts homes i que estava convençut de que aquesta dona tenia relacions sexuals amb el senyor Piris. I a més, ens informa de que l'home d'aquesta dona és una persona, doncs, molt violenta i molt gelosa.
1: Aquest testimoni protegit fa que els investigadors pensin que les coses comencen a encaixar. La dona que acompanyava Ricardo Piris podia ser la parella d'aquest individu gelós, i això justificaria la violència de l'homicidi. El mòbil del crim apuntaria cap a la gelosia. Si fos així, seria un cas de manual. Un home descobreix que la seva dona té un amant, la segueix, l'enganxa en ple acte sexual amb l'amant i el mata despietadament. El testimoni protegit ha donat les identitats dels qui considera culpables. Els Mossos no en tenen prou amb una declaració de sospites. No eren independentistes. Necessitaven proves i comencen a vigilar-los.
4: Van començar a fer seguiments, a fer vigilàncies amb aquesta parella. Així vam agafar una declaració inicial, amb la qual a veure què és el que deien, una segona declaració per veure si entraven en contradiccions, i van trobar alguna contradicció que ens va permetre, doncs, fins i tot sospitar d'una forma més clara cap amb ells, la qual cosa ens va donar l'oportunitat de demanar una intervenció telefònica i els van tenir, diguéssim, molt controlats fins i tot les seves converses telefòniques.
6: Quan van declarar davant dels Mossos, ell els explica que fa uns anys van detenir-lo per una baralla de caràcter violent. També els diu que estava separat i tenia dos filles i que feia un any que vivia amb la seva nova parella, la dona que, segons el testimoni protegit, seria l'amant de Ricardo Piris. Els agents troben contradiccions en el seu relat després de comparar el que diuen ells amb el que expliquen altres testimonis, sobretot quan la dona declara que no havia estat mai a casa de Ricardo Piris i, en canvi, hi ha persones que li han vist entrar. També diu que no tenia gaire relació amb la víctima. En canvi, el testimoni protegit parla de relacions sexuals explícites. El pròxim pas, doncs, són les escoltes telefòniques. Els Mossos creuen que a casa, en un ambient de confiança, la parella acabarà parlant del que va passar al carrer Santa Julita número 1, però el que es troben és una altra cosa.
4: Vam veure, doncs, que el seu comportament era totalment normal, que no parlaven de l'homicidi quan

0: que n'era un client assidu, podia ser ell un dels dos agressors que, segons els Mossos, podien haver apunyalat el Ricardo Piris?
1: Crims amb Carles Porta.
0: Els investigadors focalitzen els esforços a esbrinar com era la relació entre Ricardo Piris i els propietaris del bar. Piris era al bar pràcticament cada dia i va ser gràcies al propietari que se'n va saber la desaparició. Els Mossos agafen com a hipòtesi que hi hagués hagut una relació intensa que s'hagués trencat i que hagués acabat malament. I treballen amb la hipòtesi que el Ricardo hagués tingut relacions sexuals amb la propietària del bar i el marit, en assabentar-se'n, l'hagués matat. Al cap d'una setmana, ell mateix avisa els Mossos de la desaparició del seu client i així es pensa que quedarà fora de tota sospita. Doncs bé, d'entrada, els esforços en aquesta via comencen a donar fruits.
2: Vam observar, per exemple, un detall de que cap dels dos, tot i ser tan amics de la víctima, no van assistir al funeral, cosa que ens va sobtar molt. I llavors els hi va preguntar i la dona va dir que era perquè s'havia caigut i s'havia fet mal a un genoll, però les lesions que presentava, evidentment, no eren com per evitar una assistència a un funeral. I l'home ens va dir que el que volien era evitar que se'ls veiés perquè no se'ls incriminés.
0: Interessant. Algú podria pensar que el que hem sentit és una autoincriminació en tota regla. Els Mossos necessiten realitats que serveixin davant d'un tribunal. I tal com van fer amb la parella anterior, la de l'home gelós i violent, també els vigilen.
2: Van començar també els seguiments, informacions, més vigilàncies, vull dir, i agafar declaració rere declaració a la recerca de contradiccions amb la mateixa parella i no vam aconseguir avançar més.
0: Una altra porta tancada. La investigació no avança i el temps corre. Les vies que s'han investigat fins ara s'acaben desinflant, tot i que en un principi semblaven sòlides. Ja han passat 5 mesos des que els Mossos van trobar el cadàver de Ricardo Piris Piris a casa seva. 5 mesos en què cap dels fronts que s'han obert ha servit per aclarir l'autoria de l'homicidi. Fem una segona recapitulació a veure si repassant descobrim alguna cosa que abans no haguem vist. Mercè.
3: El diumenge 27 d'agost, a les 12:02 de la nit, els Mossos d'Esquadra reben la denúncia de la desaparició de Ricardo Piris Piris, de 56 anys, veí de Santa Coloma de Gramenet, però amb segona residència a Lloret de Mar. El propietari del bar Pension Rossi de Lloret explica als agents que fa una setmana que no sap res del seu client, que era un habitual del bar. L'home també ha parlat amb l'Anna, la parella del desaparegut, i li ha dit que tampoc en té notícies. Una patrulla dels Mossos va fins a casa del Ricardo Piris, al carrer Santa Julita, número 1 de Lloret. És una casa de 3 plantes. Els agents comproven que ha aparcat a fora i el cotxe del Ricardo. Piquen al timbre diverses vegades. No obre ningú. També truquen al seu telèfon mòbil i constaten que el so de la parella els arriba des de dins. A través d'una finestra que està oberta, recuperen les claus que hi ha al damunt d'una taula. Entren. Revisen les dues primeres plantes. No hi ha res sospitós. Però quan arriben a la planta superior, en una de les habitacions, localitzen el cadàver del Ricardo entre dos llits en un estat avançat de descomposició. Està de boca terrosa i nu. L'han cosit a ganivetades, fins a 20. I no només això, quan el giren veuen que porta un condó al penis. La policia creu que fa una setmana que és mort i no han trobat l'arma del crim, un objecte de tall de fulla molt llarga. Pel tipus de ferides, creuen que hi podria haver dos agressors.
0: I amb quines hipòtesis comencen a treballar els Mossos?
3: La gran quantitat de sang que hi ha a les parets i el nombre de ganivetades fan pensar a la policia que es tracta d'un crim comès amb molta ràbia i odi. A més, el fet que estigués despullat i amb un preservatiu al penis indica als investigadors que la víctima estava mantenint relacions sexuals, les havia mantingut o estava a punt de fer-ho. Els Mossos creuen, per tant, que entre la víctima i l'agressor hi havia un vincle molt intens i per això se centren a investigar el seu entorn més proper.
0: I què troben investigant familiars, amics i coneguts del difunt?
3: S'obren 3 camins. Primer, el de la parella, l'Anna. La seva implicació es descarta de seguida. Té coartades i la seva actitud no fa aixecar cap sospita. Segon, la declaració d'un testimoni protegit que explica que una dona que també freqüentava el bar Pension Rossi mantindria una relació amb Ricardo Piris. També els diu que el seu marit és violent i gelós. Els Mossos creuen

0: Diuen que tot encaixa. Investiguen a fons, però la pista queda descartada. No troben res. I tercer, la parella de propietaris del bar Pensión Rossi. Recordem que l'home va denunciar la desaparició de Ricardo Piris als Mossos. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que el Ricardo hagués mantingut relacions sexuals amb la propietària del bar i el marit, en assabentar-se'n, l'hagués matat. Els prenen declaració perquè, tot i ser amics de la víctima, no van al funeral. Es contradiuen, la policia sospita i, després d'investigar-los, la pista cau en sac foradat.
1: You want it darker.
2: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
1: I'm ready, my lord.
2: Amb Carles Porta.
3: Els Mossos estan estancats. No aconsegueixen resoldre el cas de l'homicidi de Ricardo Piris. Han passat 5 mesos des que el 27 d'agost van trobar-ne el cadàver a casa seva, cosit a ganivetades, nu i amb un condó al penis. L'arma del crim tampoc no l'han trobat. No saben què fer. Han investigat el seu entorn més proper. Han seguit les pistes que els han anat sorgint, algunes de les quals semblaven sòlides i res de res. Qui va matar Ricardo Piris i per quin motiu? Dèiem que han passat 5 mesos des que van trobar el cos de Ricardo Piris. Ja som al gener, concretament el 6 de gener, Dia de Reis. És una festa especial per als petits i per als que no ho som tant. És dia d'obrir paquets. A la comissaria dels Mossos de Girona, Melcior, Gaspar i Baltasar deixen un regal molt llaminer per als investigadors. Si heu anat seguint el relat, segur que recordeu que Ricardo Piris tenia 5 germans i una família molt àmplia, originària de València de Alcántara, a la província de Càceres, Extremadura. És un poble que limita amb la frontera portuguesa i que no arriba als 5.500 habitants, segons dades del 2018. Té un dels conjunts megalítics més importants d'Europa, format per 41 dòlmens i un destacat patrimoni natural i històric. El regal de què parlàvem va arribar en forma de carta. Una germana del Ricardo, la Maria Jacinta, la de Sal, que per si algú està despistat és un municipi al costat de Girona, entrega als Mossos un sobre tancat sense remitent amb un matasegells de Sant Adrià de Besòs amb data del 2 de gener del 2001, és a dir, 4 dies abans de Reis. Atenció a la ruta que ha fet la carta.
0: La Maria Jacinta, germana del difunt, explica als Mossos que la carta li va arribar a una de les seves germanes, la Teresa, que viu a València de Alcántara, i que la Teresa li ha enviat des d'Extremadura a Sal. La Maria Jacinta, la germana de Sal, l'ha portat als Mossos. El sobre va adreçat a aquests destinataris.
4: Ricardo, Isidro, Asiento, Lasaña de la Borrega, València de Alcántara, Cáceres.
3: Qui són Ricardo, Isidro i Asiento? Segons els Mossos, de la carta se'n va enviar 5 còpies a amics i familiars de Ricardo Piris, residents a València d'Alcántara. Per tant, per als investigadors, aquests noms serien de persones properes a la víctima. Una carta, per cert, anònima, que no firma ningú. No tingueu pressa. Ja heu sentit que aquest cas ha donat moltes voltes i a partir d'ara encara en donarà unes quantes més, i totes sorprenents. La Mercè Folch ha buscat on és la senya de la Borrega.
0: Sí, al sobre llegim això, la senya de la Borrega, la senya escrit tal com sona, tot junt i amenya, i de la Borrega escrit tal com sona. Introduïm aquest nom a Google Maps i no surt res. Amb el mateix navegador fem una cerca per la província de Càceres i trobem que a 11 quilòmetres de València d'Alcántara hi ha un poblet de poc més de 100 habitants que es diu la Acenya de la Borrega, amb l'article La al davant i Acenya tal com sona. Es tracta d'una pedania que depèn de València d'Alcántara. És a aquest llogarret d'Extremadura on s'adreça el sobre sense remitent que una de les germanes de Ricardo Piris, la Maria Jacinta, entrega a la policia.
3: L'inspector Xavier Domènech ens en dona més detalls importants.
5: I aquest sobre contenia un anònim. Era una carta manuscrita amb el típic full quadriculat de llibreta, amb el qual durant tres fulls, doncs s'explica una sèrie de història, diguéssim, s'expliquen moltes coses, una mica la història de la família, de com els germans, alguns germans van decidir marxar a Catalunya, com els altres es van quedar, barreja moltes coses d'herències, de discussions familiars, i un dels punts que tracta és el que quan diu que una cosina del difunt és l'autora de l'homicidi.
3: La lectura de l'anònim no és fàcil, està escrit a mà en majúscules i amb traç desigual. I tal com deia l'inspector, fa salts temporals i va d'un fet a un altre barrejant-hi de tot. Sobretot disputes familiars. Sense un bon arbre genealògic costa en molts punts seguir-ne el fil. Però el que ens interessa és que l'anònim assenyale algú com a responsable de la mort de Ricardo Piris. Una cosina germana que, pel contingut de la carta, aixecava recels entre la família i es veu que hi havia contra ella una clara enemistat. L'acusen d'haver deixat pelat el seu marit, de provocar separacions entre cosins i de dedicar-se a robar gent gran.
4: El marido se llama Antonio Ortega. Le robó todo lo que tenía. Ella anda haciendo daño a todo el mundo por Badalona, robando a los viejos y a las viejas. En Santa Coloma hace la misma faena.
3: Segons la carta, aquesta cosina es mou per Badalona i Santa Coloma, que és on tenia el domicili la víctima, el Ricardo Piris. Amb mala lletra, salts temporals diversos i el relat de diversos embolics familiars, l'anònim assenyala de manera rotunda a aquella cosina com a autora del crim. Atenció als detalls.
4: Lo que le pasó a Ricardo fue culpa de la engracia. Lo quitó de en medio. La vieron por la calle de Santa Coloma con las manos heridas en el mes de agosto.
3: Gràcies a l'anònim, els investigadors saben que la cosina es diu Engracia i que el mes d'agost la van veure amb les mans ferides per un carrer de Santa Coloma de Gramenet, que és on viu Ricardo Piris. Recordem que van localitzar el seu cadàver el 27 d'agost a la seva segona residència de Lloret de Mar, però per l'elevat grau de descomposició del cadàver, la policia creu que feia una setmana que era mort. Això vol dir que l'haurien matat hora amunt, hora avall, el 21 d'agost. I no oblidem que el cos presentava fins a 20 ganivetades.
5: A més, l'anònima deia que la Gràcia doncs, presentava una lesió a la mà que s'havia fet quan estava al cometre l'homicidi, de qual cosa també coincidiria amb un apunyalament. És habitual que una persona que amb uns delictes d'homicidi en el qual hi ha un apunyalament amb moltes punyalades, el mateix autor es faci mal.
2: Crims amb Carles Porta.
3: Abans de continuar, dues coses. La primera, en aquest cas ja hem tingut dos sospitosos clars que han acabat en no res. La segona, els anònims són molt difícils de ser utilitzats com a prova contra algú per un homicidi. Anem a pams. Mirant en la vida d'aquesta Engracia, resulta que sí, que és cosina del Ricardo i que viu a Badalona. La Engracia té 5 fills i 2, un noi i una noia, viuen amb ella. Segons l'anònim, va cometre el crim aprofitant que els dos fills que vivien amb ella eren fora i ella tenia llibertat de moviments. Continuem, perquè encara hi ha més sorpreses en aquest anònim. I tingueu paciència amb la redacció, estem respectant la versió original.
4: Engracia Rosado Piris hace 20 años estuvo con Ricardo. El día 1 de agosto de 2000 hasta el 23 de agosto, ¿sabéis lo que pasó allí? Estuvieron juntos los dos en Lloret. Durante 20 años estuvieron pasando por allí. Ella le quería quitar los dos pisos, el coche y el dinero. Por eso pasó lo que pasó entre los dos.
3: Segons l'anònim, l'Engracia i el Ricardo havien tingut una relació feia 20 anys. O sigui, que no només eren cosins germans i havien sigut amants. Que fàcil si es cauria allò de com més cosins, més... Però és igual, no ens desviem. Els investigadors creuen que aquesta dada podia lligar perfectament amb el tema de l'homicidi. Per això decideixen comprovar què hi ha de cert en el contingut de l'anònim, deixant de banda les batusses familiars. I què fan? Doncs abans de parlar amb l'Engràcia, prenen declaració a un dels dos fills que viuen amb ella. Volen saber si l'Engràcia s'havia quedat sola a casa durant el mes d'agost. La resposta de la filla va ser que del 14 al 24 d'agost del 2000, tant ella com el seu germà van anar a València d'Alcàntara a passar-hi uns dies. La policia creu que a Ricardo Piris el van apunyalar el dia 21 d'agost. I no només això. En tornar del poble, la filla de l'Engràcia assegura que la seva mare tenia un tall a la mà i que la portava envenada. En preguntar-li com s'ho havia fet, els va dir que en un accident domèstic. Ara toca saber què diu l'Engràcia, una dona que l'inspector Xavier Domènech descriu en aquests termes.
5: Bueno, era una dona de 56 anys, també tenia l'edat, la mateixa edat que la víctima, que el Ricardo Piris, que sembla la típica dona doncs, carinyosa, incapaç de fer-li mal a ningú. No diria una àvia, perquè encara no té l'edat de ser una àvia, però sí una dona, doncs, diguéssim, grassa, evidentment, coincidia amb la descripció que ens havia dit, no gaire alta. Doncs això, una dona doncs, carinyosa, per dir-ho així, és una, la típica dona que tothom pensa que és una bona persona i que no té pinta d'haver-li fet mal a ningú.
3: Això dels estereotips ja sabeu com va. I les aparences de vegades enganyen i de vegades no. Us en recordeu de la veïna del carrer Santa Julita que tot el dia mirava per la finestra? La veïna va dir que la dona que acompanyava Ricardo Piris tenia entre 40 i 60 anys, que era grassa i que portava un vestit de flors. De moment, sembla que hi ha coincidències. Els Mossos li prenen declaració a l'Engràcia, la cosina germana del difunt.
5: La seva declaració va ser molt, molt correcta. Ens va dir que amb el seu cosí mantenia una relació, diguéssim, d'amistat distant, com pot ser en moltes relacions familiars, que són cosins, això ens ho van agradar. Sí, sí, és el meu cosí, és la meva mare i la seva mare són germanes, vull dir, és el meu cosí, com vulguem dir que són familiars, intentant posar una mica de... Hi ha coses que entre familiars no es fan. I ens va explicar, doncs, que estava separada, que vivia amb una altra parella, i que mai, per exemple, li van preguntar si era de Lloret i va dir, no, jo mai he estat a Lloret, al domicili del meu cosí.
3: Però durant la declaració, als investigadors els va sobtar una altra cosa.
5: El que sí que va cridar l'atenció dels entrevistadors que li van agafar la declaració és que amagava, tractava d'amagar la mà esquerra, amb la qual, efectivament, ja no presentava la vena, que ja no estava envenada, però sí que presentava, se li veien uns talls encara als tendons. I això va ser el detall, diguéssim, que sobtava més de la seva declaració, que estava una mica nerviosa i tractava d'amagar la mà.
3: L'inspector assegura que la declaració de l'Engràcia va ser coherent a excepció de les contradiccions que va demostrar amb el contingut de l'anònim. Per tant, s'havien de buscar més indicis per no entrar novament en un carreró sense sortida. El que fan els Mossos és centrar-se en la ferida de la mà. Quan algú els fa mal d'aquesta manera, el més lògic és que vagi al metge perquè la curin, oi? Suposem que l'Engràcia va fer el que faria qualsevol de nosaltres si tinguéssim uns talls als tendons. En el metge, els investigadors accedeixen al seu historial mèdic i troben informació rellevant.
5: L'historial mèdic ens va portar la informació de que el dia 21 d'agost del 2000 la senyora Engràcia es va adreçar a l'hospital per ser tractada d'una ferida d'un tall a la mà. Que aquest tall va manifestar que s'ha fet amb un ganivet i a més era compatible les lesions amb un ganivet que l'havia provocat doncs, el tall de tres tendons de la mà esquerra. El mateix metge ja va dir que l'evolució de la ferida era d'unes 5 hores aproximadament.
3: Això que diu l'inspector, que l'evolució de la ferida era d'unes 5 hores, vol dir que l'Engràcia va trigar 5 hores en el metge. Per què va trigar tant? És evident que 5 hores, de ser que et fas una lesió d'aquest tipus fins que vas al metge és molt de temps. El més normal és anar-hi de seguida. Aquesta és una de les preguntes que els Mossos tenien pendent de fer-li a l'Engràcia. Però fem un repàs de com estan les coses des que els Reis d'Orient porten un anònim als Mossos.
2: Crims.
0: Primer, tenent l'anònim que diu que l'Engràcia hauria estat a Lloret de Mar el mes d'agost de l'any 2000. Quan li prenen declaració, nega haver-hi estat mai. Segon, l'anònim diu que l'Engràcia hauria matat el seu cosí aprofitant que els seus dos fills eren fora. Els Mossos prenen declaració a la filla que corrobora que tant ella com el seu germà van ser a València d'Alcántara del 14 al 24 d'agost. Tercer, la ferida a la mà. Els investigadors accedeixen a l'historial mèdic de l'Engràcia que recull que el 21 d'agost va anar a l'hospital per un tall a la mà que, segons va dir, s'hauria fet amb un ganivet. I quart, la descripció que fa la veïna del carrer Santa Julita de Lloret de la dona que acompanyava Ricardo Piris coincideix amb la que comproven els Mossos que li prenen declaració. Una dona grassa d'uns 40-60 anys que porta un vestit de flors. Ens acompanya l'Adrià Pujol, que és l'antropòleg del CRIMS. Adrià, molt benvingut.
6: Hola, com esteu?
0: Ja veus quin cas més escabrós d'entrada, perquè hi trobem una relació íntima entre cosins. És allò de la dita, que deia abans el Porta, no? Com més cosins, més endins.
6: Sí, una dita que se sol dir en clau humorística, però que té un origen terrible, que és el tabú de l'incest, no?
0: Per què existeix aquest tabú? Quina és la por aquesta que, vaja, que embolcalla, no?, les relacions normalment entre familiars i que estan tan mal vistes?
6: Sí, però com tot tabú és té dues cares, no? Anem a poc a poc. Primer, sí. primer que probablement sigui una de les prohibicions o un dels tabús més antics, per no dir el més antic i el més universal. Agafa formes diferents segons el lloc, de vegades és entre pares i fills, entre cosins, s'eixampla o es redueix en funció del lloc i de la cultura i de l'època. Però és un tabú de doble cara, ara deia, perquè així com està mal vist tenir relacions, barrejar fluids entre familiars molt propers, també està mal vist barrejar fluids, tenir relacions amb gent molt estrangera o de molt lluny del grup. Per tant, el tabú és una mena de vara, un equilibrador d'aquells de paleta amb la bombolla dins, que indica que ni molt a prop del grup, ni molt a dins, ni molt al nucli, ni tampoc que vingui gent de molt enfora a contaminar el grup.
0: Per
6: aquest
0: tant,
6: és l'origen.
0: Sempre buscant l'equilibri per evitar contaminar, no?, tal com bé deies.
6: Per evitar contaminar i lluny del que podem pensar, aquestes idees, aquestes regles, aquestes prohibicions, neixen a la foscúria dels temps. Per tant, neixen en un moment en què no hi ha proves científiques que el fet de tenir relacions entre familiars propers derivin, doncs, amb el que creu el comú i creiem tots, que és malformacions, etc. I a més, és un tabú que no opera a la mateixa escala o amb la mateixa intensitat a totes les capes de la societat, perquè, escolta'm, ara hi ha tot un seguit de monarquies d'origen feudal europees
0: que s'han retroalimentat, no?, d'aquesta manera.
6: Exacte, bueno, que han aconseguit per viure precisament saltant el tabú. En qualsevol cas, clar que és universal, però bueno, d'aquí a dir que és per por a que surtin, doncs això, malformacions o degradacions del clan, diguem-ho així, hi ha tot un camí per recórrer i és un camí cultural.
0: És interessant el que dius perquè es creen com dos contraposicions. Una és la por al desconegut, és a dir, el que ve de fora, no?
6: A
0: relacionar-te amb el que està més lluny.
6: Una sang
0: i també
6: pot contaminar la del grup. Sí.
0: Por al conegut, és a dir, el que està dins el grup, dins el nucli.
6: Aquí no ho sé, jo posaria un matís. Més que por en el que està dins el nucli, és por a que el clan, el grup, la tribu
0: Es trenqui,
6: perquè si tu et saltes el mapa familiar, l'estructura familiar, si te'l passes pel forro, parlant clar, no l'estàs respectant i llavors el clan es debilita. No és tant, insisteixo, una qüestió de sang o científica, no és una qüestió genètica, que després la ciència hagi mig demostrat que no és bo que un pare i una filla o un fill i una mare procreïn, per dir-ho de pressa, tot això neix molt abans i són coses d'ordre simbòlic.
0: Un altre dels temes en aquest primer capítol que hem estat escoltant, sobretot en aquesta última part, és el cas de l'anònim, no? Amagar-se darrere d'un anònim sempre és símbol de covardia? Sempre és així?
6: Jo diria que és el contrari, eh?
0: Ah, sí?
6: Sí, perquè si pensem de pressa i de manera molt econòmica, un anònim és un covard que no es presenta amb el seu nom real per dir segons el que sigui, és igual. Però, home, si pel mig hi ha un assassinat o un crim i una nota anònima serveix de pista o algú creu que ha de donar una pista, això no és un acte de covardia, això és un acte d'autodefensa. És a dir, jo m'involucro, però el que no vull és esquitxar-me. I d'aquí tants i tants anònims que rep la policia.
0: No, de fet, la policia moltes vegades explica que molts dels casos es resolen gràcies a, als anònims.
6: Bueno, hi ha gent que té mala consciència, no?, i que potser sap alguna cosa, però com que el crim estén aquesta mena d'ombra de malignitat, si t'impliques i si t'involucres, doncs home, l'anònim és una protecció, no és un acte de covardia. De fet, enviar una nota a la policia és un acte de valentia, no? I que hagi d'anar signada o no, vaja, em sembla la cosa més, menys transcendent de tot el paquet, eh?
0: Potser ho tenim mal entès en el sentit que ara, darrere de l'anonimat de les xarxes, s'amaguen també moltes actituds que podien ser covardes, no?
6: Ben vist, però això sí que és veritat. Això ens ha portat a amplificar el fenomen de l'anonimat com a acte de covardia, que és llançar la pedra i amagar la mà. Al final també és una altra cosa molt vella, no? Però aquest llançar la pedra i amagar la mà, una vegada més, és probablement la tendència general que tenim tots, perquè tenim un instint de preservació, cadascú. Per tant, si llences la pedra, dius el que volies dir i amagues la mà, o t'amagues darrere un perfil anònim a Twitter, és el mateix.
0: Mm-hmm. Doncs gràcies, Adrià Pujol, que vagi bé.
6: Veurem, que vagi bé.
1: I'm ready, my lord.
2: Crims. Amb Carles Porta.
3: Els Mossos estan seguint finalment la pista adequada. Aquesta vegada pot semblar que sí, oi? Ai, les voltes que fa la vida. Ja ho veureu, ja. La primera vegada, un testimoni assenyala una dona del bar amb qui sembla que el Ricardo Piris Piris tenia relacions d'amagat i el seu marit gelós que els hauria enxampat al llit. La segona vegada, els Mossos van creure que podien ser els propietaris del bar. Van pensar que potser la dona havia tingut una història amb el Piris Piris, que per cert devia ser un fletxa, i l'home del bar també s'hauria emprenyat fins a matar-lo. I hem sentit que aquesta via tampoc va prosperar. Una cosa és clara, el condó que portava el mort al penis ha influït molt en totes les línies d'investigació. S'han de creure ara els Mossos un anònim que sembla enviat per algun membre de la pròpia família i que assenyala una cosina mal vista per tots els familiars? Per cert, li hem posat veu d'home a l'anònim, però a mi em sembla que el va escriure una dona. No ho sé, això no s'ha aclarit mai. Sí que hi ha moltes coincidències. Les més importants, que l'aparença física de l'Engràcia coincideixen amb la descripció que una veïna del difunt va fer de la dona que va entrar amb ell a casa. I la ferida a la mà, que l'Engràcia es va fer el mateix dia que podrien haver matat el Ricardo. Però l'inspector Domènech ens ha dit que era la típica dona afectuosa, incapaç de fer mal a ningú. I no oblidem que durant 5 mesos els Mossos van estar pensant que les 20 ganivetades devien ser obra de dos agressors. Ens queden massa coses per explicar i se'ns ha acabat l'hora. Ho haurem de deixar pel capítol vinent. Però us avancem a un fet important. L'anònim va arribar als Mossos el 6 de gener i 13 dies després, el 19 de gener de 2001, van detenir l'Engràcia Rosado Piris a casa seva, al carrer Orió de Badalona, al barri de la Salut. Ho va fer ella? Va ser la cosina? I molt important, per què ho hauria fet? Perdoneu que ho digui, però flipareu. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folc i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Mercè Folc. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El govern espanyol exigeix al PP que desautoritzi Mariano Rajoy per haver afirmat en un article que la selecció francesa de futbol no té jugadors francesos. A la vigília del partit de semifinals del Mundial, que han de jugar avui Espanya i França, el govern espanyol, per boca del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demanava al PP una rectificació.
3: Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
2: Els populars s'afanyen a treure ferro a l'assumpte. Borja Semper és el portaveu del PP.
4: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención.
2: A França, les paraules de Rajoy han creat indignació en tot l'espectre polític i han unit govern i oposició en defensa de la diversitat del país. Repàs, ara més breu, altres notícies. Ana Alfonso.
5: A les 10 de la nit d'aquest dimarts entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, segons ha confirmat l'exèrcit dels Estats Units. El bloqueig l'ha anunciat aquest dilluns el president Donald Trump, assegurant que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i que aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells comercials en concepte de protecció. Per tercera nit consecutiva, els Estats Units han atacat l'Iran i Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
2: Els bombers confien poder controlar avui l'incendi que crema des de diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
6: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat.
5: Milers de persones han tornat a sortir al carrer als estats nord-americans de Maine i Texas per protestar per la mort de dues persones en menys d'una setmana a mans dels agents de l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, destinat a perseguir els immigrants il·legals. El cas més recent va ser diumenge a Maine, al nord-est del país, quan, segons la versió dels ICE, la víctima va intentar embestir-los amb la seva furgoneta. Tant a Texas com a Maine, els manifestants han exigit més transparència en totes les actuacions dels agents i de la policia de fronteres.
2: Junts per Catalunya podria anunciar avui que trenca el pacte de govern tripartit de Girona amb Guanyem i Esquerra. La vicealcaldessa Juntaire, Gemma Geis, ho va insinuar diumenge en un article al Punt Avui i ahir, durant el ple municipal, defensava la llibertat del seu grup.
7: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
2: Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo, el germà petit de la cèlebre nissaga de literats, al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo, tots dos ja morts.
5: Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve amb la novel·la Las Afueras. També va guanyar el Premi de la Crítica el 1985 i el Nacional de Narrativa l'any 92 per l'obra Estàtua con Palomas i també el Premi Nacional de les Lletres el 2013. Des del 1994 ocupava el silló C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. Luis Goytisolo vivia des de feia anys a Vimbodí Poblet, a la Conca de Barberà, on ha mort.
2: Espanya i França es juguen aquest vespre a partir de les 9 el pas a la final del Mundial de Futbol dels Estats Units. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el català Marc Cucurella, un dels integrants d'aquesta selecció, ha dit que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid.
5: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
2: A la segona divisió, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, procedent del futbol xipriota. Pons és la cinquena incorporació de l'equip vallesà pel retorn a la categoria de plata del futbol espanyol.
5: El Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
1: Fins aquí les notícies.
0: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
0: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: La Fonda.
1: D'una a dues.
0: Vinga, va, va.
8: Com més calor fa,
9: més fresca et fem la tarda.
8: Les millors tardes d'estiu
9: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
10: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Vols que fem un cop d'ull el que passarà?
1: Oh, si em dius aquí entrevistat, jo ja en tinc prou.
0: La Carme Bassa.
1: La Carme Bassa, no ho dius bé. La d'Esquerra Republicana, vols dir?
0: No.
1: Dolors Bassa.
0: No.
1: De Tarruella.
0: No.
1: És del meu poble, Dolors Bassa.
0: Aquella es deia Dolors Bassa.
1: Exacte, la Dolors Bassa entrevistem.
0: No, doncs no.
1: A qui
0: no.
1: Entrevistem? A la Carme. Carme què?
0: Forcadell.
1: La Carme Forcadell? Entrevistem la Carme Forcadell?
0: Avui ve la Carme Bassa. Ah. És pintora, no em liguis.
1: Ah, perdona.
0: És l'autora de tots els quadres que surten a les parets de fons dels decorats de les sèries de TV3.
1: Aviam, torno a explicar això.
0: Que és la que pinta els quadres que hi ha penjats als pisos i les cases que surten com si fos ahir, que surten al cor de la ciutat. Algú els ha de pintar aquells quadres.
1: Entrevistem a gent tan rara en aquest programa.
0: I l'Arnau i la Laia analitzaran una cançó d'una cupletista catalana. Farem allò dels gossos, que a mi no m'agrada gens, i dedicarem el capítol al boli.
1: Al boli?
0: Al boli.
1: Al boli d'escriure?
0: Al boli d'escriure.
1: Sí, un boli.
0: Al boli.
1: Al boli.
0: O collons, un boli. No saps què és un boli, doncs un bolo. Ojo, xxt, que arriba el jefe.
2: Déu us guard.
3: He vist el boli!

0: El bolígraf, com el coneixem avui en dia, és un invent prou recent. No té ni 100 anys, el boli.
1: El boli n'estic convençut que l'ha inventat un català, eh? Avui sí.
0: Hongarès, un senyor d'Hongria.
2: Collons d'hongaresos.
0: Nacionalitzat argentí.
2: Collons d'argentins.
0: Ladislao Viro, es diu. Us faig un resum molt ràpid de la seva vida. En Ladislao, quan només tenia 16 anys, va participar com a soldat a la Primera Guerra Mundial. Que això vulguis que no, ja et treu una mica la son de les orelles, diguéssim. Ja et predisposa a no encantar-te massa la vida, no? És que no sé... No sé què dedicar-me, no sé què estudiar, no sé... Exacte, no m'acabo de trobar a mi mateix.
3: Sí, sí. Vinga, passa la guerra.
0: Exacte, exacte. Acabada la guerra, estudia medicina, però deixa els estudis a mig fer perquè troba una sortida laboral que li dona molta menys feina i guanya molts més calés. La hipnosi. Uh-huh. Es dedica a hipnotitzar gent i a fer servir la hipnosi com a analgèsic per pal·liar el dolor dels malalts.
1: Ves
0: a
1: hipnotitzar gent, nano,
0: vinga. Ves a hipnotitzar. I creieu en la hipnosi, vosaltres?
3: Home, collons, si crec, i tant com
0: sí. Tu, Fel, no vas deixar de fumar perquè et van hipnotitzar?
3: T'ho juro.
0: Eh que sí?
3: T'ho juro.
0: I no has fumat mai més?
3: Mai més.
1: Va, però ha quedat així, a prou.
3: Sí, sí, ara ja he de tornar a anar perquè m'han de recabar...
0: L'altre.
3: Fumar no fumo.
0: Quan en Ladislao s'estava guanyant bé la vida hipnotitzant el personal, un paio amb bigoti hipnotitza mitja Alemanya i el nostre amic hongarès s'ha d'exiliar a l'Argentina. I allà, mirant uns nanos com juguen a caniques...
4: A bales. En català es diu jugar a bales.
0: Sí, ho sé, sabia que passaria això. El que passa és que en el context de la Segona Guerra Mundial l'expressió jugar a bales sí. M'ha semblat que no era...
3: No? Malparida.
0: Era poc encertat. Sí. Però vaja, som a l'Argentina, per tant la guerra ens queda lluny. Uns nens juguen a bales en un carrer sense asfaltar. Ha plogut i hi ha vessals.
3: Però ara, Peyu, què collons se n'ha fet de l'hongarès?
0: Bueno, en Ladislao Viro, l'hongarès, sí. Està observant la partida de bales que estan fent la canalla. Val, vale? Val. I veu que quan una bola travessa un vessal, després molla d'aigua, deixa una línia marcada de terra. Uh-huh. I aquest és l'origen del boli. Cuidado.
1: Què?
0: Aquí és quan diu, ep, si faig un recipient de tinta amb una boleta a la punta, la boleta s'anirà impregnant de tinta i podré escriure en un paper.
1: Hòstia, que avorrida que havia de ser la partida de bales. per anar a pensar aquestes coses, eh?
0: Sí, noi. El primer boli es va dir Virome, que és la unió dels cognoms de l'inventor, Ladislao Viro, i un seu col·lega, que també era hongarès i que es deia Meine Virome, no? Piro, Meine, Virome.
3: Vaia merda de nom, no?
0: És veritat. Són els dos cognoms. Si vosaltres munteu alguna cosa, Faixedes i Xuriguera, no? Faixo, no?
3: Faixo. Hòstia, Faixo. Faixo. Sona molt malament, això.
0: Però al revés, Xufa. Xufa. Podeu fer orxata.
3: Exacte, sí.
0: Xufa.
3: Xufa. Sí, sí. Presenta'ns com a Xufa.
0: El primer boli es deia Virome. De fet, a l'Argentina, del boli, avui en dia, encara en diuen Virome. Carles Xuriguera, Fel Faixedes, el nou duo còmic conegut com a Xufa.
3: És la merda.
0: Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: No podem parlar del bolígraf i no mencionar el boli més famós. Home, el Vic.
1: Aquest sí que el va inventar un català, eh? Un de Vic, un tio de Vic, devia ser, no?
0: De fet, no. Era Marcel Vic, que pel meu accent heu notat que era francès.
2: Sí,
0: no?
2: Llons de francesos, eh?
0: Una quinzena d'anys més tard de la invenció d'aquest primer boli,
1: el virome.
0: Marcel Vic inventa el boli Vic, que... Per dir-ho en termes col·loquials, ho va petar.
2: Home,
0: ho va petar molt fort. Sembla un invent senzill, però té un parell de coses que el fan triomfar, diuen. La forma hexagonal que fa que puguis recolzar bé els dits quan l'agafes, i també la màgia aquesta especial de tenir un tub transparent que permet controlar sempre, amb un simple cop d'ull, quantes dins.
3: És que sembla una parida, això, però està bé, això.
1: No, va bé.
0: A veure, estàs allà mig a escriure, jo què sé, el testament, et quedes sense... i ja no tens temps de buscar-ne un altre. El boli Vic actual és pràcticament igual que el que es va inventar fa, el 1950.
4: Però és que si una cosa funciona, no la toquis.
1: No, l'has canviat, no, ja anava bé.
0: Sabeu quants bolis Vic es venen cada dia al món? Va, un concurs.
2: Milions, suposo, no?
0: 20 milions al dia.
3: 20 milions cada dia. 20 milions.
1: Mare de Déu, quant val un boli Vic?
4: No facis números que et quedaràs nerviós, eh?
0: I una dada que també m'ha meravellat és, amb la tinta d'un boli Vic, pots arribar a fer una línia de 3 quilòmetres.
2: Hòstia.
4: Collons,
0: així,
4: ridó, eh?
0: Línia recta.
1: Hòstia, això no és, és guapo.
4: És d'Arbúcies al Pol, eh? El Pol
0: ben bé.
4: És un merendero que ha sortit d'Arbúcies.
2: Sí. Pots fer una raia amb un boli.
1: Guixant a terra.
4: Guixant a terra.
1: Sí.
4: M'ho faré el pròxim cop.
0: Vinga. Prova-ho.
3: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui ens visita una sàvia per conèixer. Tu, Peyu, ets seguidor de les sèries diàries.
3: Per favor, clar que sí. A veure, és una actriu, per això, llavors.
5: La nostra convidada apareix a gairebé totes les sèries que s'han fet a TV3, però no apareix en persona, sinó a través de l'art.
3: Correcte. Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Carme Bassa.

0: Què tal, Carme?
1: Molt bé.
0: Bé, posa't còmoda, tranquil·la, sí, sí. Que aquest escó no és el...
1: No,
0: és
1: les, no, no, no, està bé, està bé.
0: Estàs còmoda, sí?
1: Comodíssima.
0: Què has esmorzat avui?
1: Un batut.
0: Un batut?
1: Sí, un batut. Una mica de proteïna i així.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ho fas així, tu, eh?
1: Sí.
0: Acosta't al micròfon. Sí. Ah, això, això, això.
1: Ara se'm
0: sí,
1: sent millor.
0: Sí, perfecte. Un batut. I sempre esmorzes el mateix?
1: No sempre, però sí.
0: Pan tomàquet no ho fa.
1: Sí,
0: és que si no... Però, Carme, explica'ns això, perquè la gent no ho coneix. Com es pot sortir a les sèries de TV3 a través de l'art, diguéssim?
1: Sí. Vaig tenir la sort que una persona que conec, bueno, que som molt, molt amigues de tota la vida, de la família, així, que es diu Maria Mercè Ventosa.
0: Sí.
1: Ella treballava a TV3.
0: Sí.
1: Li va agradar la meva pintura i va presentar uns quants fotos i
0: sí,
1: tal. I a partir d'aquí, sempre...
0: Llavors, perquè la gent es faci una idea. Sí. Tu estàs mirant el cor de la ciutat, el com si fos ahir.
1: Sí.
0: El pis de l'Eduard Farelo. Hi ha un
1: sí,
0: quadre allà darrere.
1: Sí.
0: Allò ho has pintat tu.
1: Sí.
0: És gros, això, eh?
1: No tots, eh? N'hi han de
0: els
1: diferents...
0: Els lletjos no.
1: Hi han de diferents pintors i pintores, sí. Sí, és variat. Però sí, sí, n'hi han alguns que sí, que són meus.
0: I com els fas, aquests quadres? És un encàrrec? O sigui, necessitem un quadre pel pis de Mateu Montsolís.
1: Sí, no.
0: No.
1: Ells venen al taller, escullen l'equip...
0: Qui són ells, quan dius ells? Perquè
1: sí,
0: parlem d'ells.
1: L'equip d'ambientació...
0: De TV3.
1: De TV3, venen al taller i escullen, depèn de les seves necessitats de tamany, sí, colors, tal, no?
0: O sigui, compren una mica a granel, digues.
1: No compren.
0: Ah, no compren?
2: No t'ho paguen?
3: És la part bona.
1: Bueno, es deixa.
0: Es cedeix.
1: És una manera de fer propaganda.
0: Vale.
1: Sí que en alguna ocasió han comprat el quadre i després ha tornat a ser meu,
0: vale,
1: però ha sigut després de molts anys.
0: Ja. Clar, perquè tu fas una sessió al cor de la ciutat i de cop i volta la sèrie dura 10 anys. I si me'l tornéssiu, aquell quadre?
2: Clar, si us l'han pagat.
0: Perquè quan acaba la sèrie, tornen tots a casa?
1: Tornen tots.
2: I si te l'han ratllat o si s'ha fotut malbé?
1: No, venen sempre en molt bones condicions. Perfectes.
0: I no hi ha cap actor que te n'hagi comprat un? Algú que digui, hòstia, m'agrada aquell quadre que tinc al pis, perquè jo ho faria, jo si fos actor d'una sèrie de TV3.
3: Però per això no ho fas.
0: Què vols dir?
3: Que tu compraries pels actors de la sèrie no compren.
0: No compren.
3: No compren.
0: No t'ha comprat mai un actor, un quadre?
4: Jo m'hi fixaré ara, quan
0: clar,
4: arribi el plató. M'hi fixaré,
2: clar,
4: a veure.
0: Tu deus tenir un quadre allà darrere que és seu?
4: Segurament.
0: Clar.
4: Segurament, a casa de la Sílvia o...
1: A casa de la Sílvia no.
0: No. Ai, mira, nada menys.
4: Jo és que hi vaig molt allà. Al Flora. Són
1: tampoc
4: teus, aquells?
1: No.
4: Hosti.
3: Per ser, canvia de personatge, per ser...
4: Hauré d'anar a casa d'un altre.
1: En el despatx del Farelo i a casa on abans estava la Gemma, que ara hi ha la Jovenalla, doncs molts dels que ells quadros són meus.
4: Sí. Ja m'hi fixaré,
0: Tu ja sabies que volies ser pintora de petita o no?
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: Des de res. Sí, sí. Quan anava al col·legi franquista i tal, i redacció, llavors jo feia el dibuix de sota perfecte i el redacció també, però la redacció zero.
0: Sí. O sigui, en la redacció t'entretenies més en el dibuix?
1: No, i amb l'escriptura res.
0: Res?
1: No
0: t'agradava.
2: El títol i un dibuix.
1: Sí.
3: Jo només feia el títol i prou. I he acabat aquí, me'n peio.
0: Sí. Vull dir que... Va bé. Jo era molt bon estudiant, eh?
3: Sí, ja
0: poca broma, eh?
3: Ja se't veu.
0: Llavors ha anat com ha anat, però era bon estudiant. Però no vas començar pintant a la vida professional. Vas tenir altres feines, entenc.
1: Sí, vaig treballar des dels 14 anys en un laboratori farmacèutic.
0: Cuidado, aquests manejan, eh?
1: Sí.
0: Què feies?
1: Estava al departament d'anàlisis control.
0: Oh?
1: Fèiem anàlisis dels medicaments, sí, a veure si estaven al 100% i tal.
3: I els tastaves?
1: No.
3: Ah, perquè jo aquesta feina m'agradaria a mi.
0: Ostres, Déu-n'hi-do, un bon canvi, no? De farmacèutica a pintora.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: El que passa és que era un lloc que em permetia anar a estudiar altres coses, com pintura, fotografia, ceràmica i tal, perquè teníem molt bon horari i cobràvem bastant bé.
0: Ets nascuda a Barcelona, Carme. Sí. És una ciutat, Barcelona, on pots trobar inspiració entre tants cotxes i contaminació. Vull dir que a mi em costa... Ja no sé pintar a Muntanyola. Sí. Ja, m'imagino al mig de Barcelona i crec que pintaria encara pitjor.
1: No, a mi... Bueno, jo he viscut 53 anys a Barcelona.
0: Déu-n'hi-do.
1: I per mi ha sigut, bueno, la meva ciutat ideal.
0: Sí, però has marxat.
1: Per la riquesa. He marxat.
0: Has marxat, eh?
1: He marxat per l'espai, perquè la pintura... I perquè necessitava un espai verd, un lloc... Ara estic en un lloc...
0: On estàs?
1: Idíl·lic. Pratdip.
0: Pratdip.
2: Hòsties,
1: sí. Coneixes?
0: Sí, hi he actuat.
3: Jo també, a vegades també.
0: També hi heu actuat?
3: També he actuat després d'un sopar.
0: Una sardinada.
3: Una sardinada.
0: Jo també.
2: A la pista.
0: Sí.
1: És una meravella.
2: És una meravella.
0: Què hi tens a Pratdip? Que ens hem d'imaginar on pintes, diguéssim.
1: Era una granja de gallines.
0: Hòstia.
1: Perquè volia espai. I, clar, és molt gran, llavors a baix hi ha la vivenda i a dalt hi ha l'estudi, que us convido a tots a venir.
0: Mira.
2: Però ara, Carme... no, vull dir, gallines no n'hi ha, no?
0: No, home.
2: No, era.
0: Era una granja de gallines, ja ho ha dit en passat.
1: Era.
0: Carme, a la pintura hi ha moltes tècniques, no sé quina és la que més et defineix a tu i a la teva obra, perquè la gent es faci una idea de com són els teus quadres. Com pintes?
1: Sí, mira, la meva tècnica és encàustica. És una tècnica que té 3.000 anys, que els egipcis pintaven amb aquesta tècnica i per això s'han trobat pintures perfectes de conservació, perquè, clar, la cera és amb cera d'abella...
0: O sigui, aviam, anem a poc, perquè la gent...
2: Càustica.
0: És que jo he dit càustica i ja m'he perdut.
2: Càustica.
0: A veure, o sigui...
1: Encàustica.
2: Encàustica.
1: Encàustica.
2: No amb càustica.
0: Encàustica.
1: Encàustica.
2: Encàustica.
0: Tens una tela davant...
1: Sí.
0: I poses cera d'abella...
1: Primer s'ha de desfer amb un fogonet.
0: Vale. Com allò de depilar abans.
1: Sí.
0: Sí, és que la meva mare era esteticient i sempre vivies aquell aparato a casa.
1: Exacte. Sí. I llavors s'ha de barrejar amb una resina, perquè la cera és tova.
0: Sí.
1: I amb una mica d'aigua ras, i llavors ja pots pintar.
0: Ho tires allà al quadre.
1: Poses pigment.
2: Ah, clar, i el color, anava a dir el color.
1: El color primer pots aprofitar la transparència de la cera, o sigui que el color el pots posar a sota amb acrílic i tal, sí. Després poses la capa de la cera, i després es pot afegir la cera amb pigment, que llavors ja és opaca, no és transparent.
0: Hòstia, és curiós. I d'on te la treus, la cera?
1: La compro a Barcelona.
0: A Barcelona és que hi ha botigues de tot, a Barcelona. De veritat, jo quedo parat a vegades. I llavors, hòstia, però la cera amb la calor no és...
2: No, hi ha la resina.
0: No,
1: es desfà.
2: Amb
1: un fogonet es desfà.
0: Vull dir que jo puc comprar-te un quadre i que se me desfaci el quadre?
4: Home, amb el canvi climàtic, no?
0: Veure.
1: No hi ha cap perill. La cera es desfà a 60 graus.
0: Sí.
1: O sigui, quan arribem a 60 graus pel clima ja...
3: Seràs mort, Peyu, quan arribem a 60 graus.
1: Però, en principi, els quadres ni s'han de posar sobre d'un radiador, ni s'han de posar... No els meus.
0: Sí.
1: Cap.
4: Clar.
0: Jo tinc la sensació, o sigui, no hi entenc molt de la tècnica, però per el que has explicat, no fa pinta que si t'equivoques puguis rectificar-ho ràpid, això, no?
1: Sí, es pot... Home, ràpid. Es pot rectificar, i si no, jo rectificant un quadre vaig descobrir un altre camí, que era amb una planxa, perquè, esclar, tot ha de ser...
0: Calent.
1: Sí. Llavors, amb una planxa i un tros de lli del que faig servir per les quadres i tal, vaig descobrir un nou camí, perquè el que fas amb la planxa no ho pots aconseguir amb un pinzell, amb una brotxa.
0: I t'ha passat alguna vegada que acabis de fer un quadre i dius... Uf, no m'acaba d'agradar això que he fet.
1: Moltes vegades.
0: Ah, sí?
1: Moltíssim.
0: I l'intentes colar o no?
1: No, llavors...
0: Bueno, no sé, vull dir que ja tu vas a un restaurant i estan fent macarrons i avui m'han quedat una mica més sosos, també te'ls venen, eh? No.
1: Continuo treballant-hi fins que m'agrada.
0: Vale.
2: Sí. Has de fotre unes bones merdes, eh? Vull dir, no, que... No, que siguin merdes els quadres, eh? Cuidado, eh?
0: Sí.
2: No, dic que empastifes força, vull dir que...
0: Clar.
2: Hi ha d'haver un bon merder, eh?
1: Sí, sí.
0: On te treballes deus tenir fatu, diguéssim.
1: Sí, sí, sí, sí. Hi ha molt de material, molt.
2: Clar, clar, clar.
3: Haguint-hi plasti de cors, no? Que és...
0: Poguem anar a comprar la pintura.
3: És molt més net, trobo, eh?
1: Sí.
2: No, i cadascú...
1: Sí, sí, ja m'ho deia, no, amb aquesta tècnica, que és molt farragosa, deixa-la...
0: Bueno, però aquesta tècnica també t'ha donat molt d'èxit, no?
1: Sí.
0: Perquè la Carme la veieu aquí asseguda, la Carme Bassa ha voltat per tot el món.
1: Sí.
0: Has exposat en galeries arreu, on han pogut veure els teus quadres.
1: A Europa, Hamburg, a França, a Grècia, a Espanya, per molts llocs, i als Estats Units moltíssim.
0: Compren la gent als Estats Units? Vull dir, perquè jo quan sí. vaig a alguna galeria d'art aquí a Catalunya em dóna la sensació que la gent passeja i menja canapés. I no dic... Vols dir que algú compra alguna
1: cosa? Portem uns anys de molta crisi.
0: Sí?
1: Sí.
0: 11 anys però... és des del 1900?
1: Sí. Sí, sí, sí. Abans els hi havia la figura del col·leccionista.
0: Sí. Que,
1: si li agradava un quadre, el comprava. Sí. N'hi havia molts de col·leccionistes. I si no, doncs, persones amb un nivell adquisitiu. Però ara això està més fluix.
0: Està complicat. T'has pogut guanyar la vida per això, com a pintora, com a artista?
1: Sí.
0: Algun rato sí, més que altre.
1: Més, sí, sí, sí.
0: Carme, com vas de català?
1: Espero que bé.
0: Bé? Vinga, anem a posar a prova el català de la Carme Bassa.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jo tiré una paraula, Carme, i tres definicions, i m'has de dir quina et sembla que és la correcta. La paraula escollida avui és xaragall. Xaragall. Sí? A. Xaragall. Regaró que forma l'aigua de la pluja en escorres per un terreny inclinat. Escorrac.
2: Exemple. He fotut una ensopegada amb aquell xaragall que gairebé em mato.
0: B. Xaragall. Flegma de la gola expel·lida per la boca.
3: L'altre dia l'Esteve va quedar una escopinada. El moc era tan espès que li va saltar la dentadura postissa enganxada al xaragall.
0: Hosti, quin fàstic, per favor. Xaragall. C. Ocell de la família dels fringílids apreciat pel seu cant característic.
4: A casa teníem en una mateixa gàbia un xaragall i una cadernera. I el gat ens el va matar tots dos.
0: Xaragall, Carme.
1: Estic entre la primera
0: la
1: i la tercera.
0: I la C. Entre un ocell i un regaró d'aigua.
1: I mira, dic l'ocell.
0: L'ocell?
1: Sí.
0: Doncs era l'altre. Oh. Un regaró d'aigua, un xaragall, baixa aigua per allà al xaragall, escolta'm. Presidents de Catalunya.
1: Ui.
6: President.
0: Jo dic el 133è, que és el fàcil, i anem tirant enrere. 133è, Salvador Illa. 132... A qui ens quedem? Estàs molt pendent de la política, veig.
1: Sí, no sé. No. Podria... És que ni em surt el nom. Ho sento, però no...
3: De petit, puc... Carme.
0: Aquell baixet,
3: Carme.
1: Sí, ja, però no em surt el nom.
2: Jove, un jovenet.
3: De
0: Pere?
3: De Pineda.
1: No.
0: Pere Aragonès.
1: Aragonès.
0: Hòstia, anem.

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Menys ramen i més escudella.
1: A veure, avui no parlàvem del bolígraf?
2: Encara de rato que no s'ha dit res del bolígraf.
3: Un moment, nois, un moment. Ara en parlarem, eh? Arnau, els músics feu servir el boli, també. No és el vostre instrument principal, no el porteu a l'orella com els fusters, diguéssim. Però també heu d'escriure, els músics.
4: Sí, home, i tant. Algú ha d'escriure les notes que es toquen, no?
3: Correcte.
4: Do, re, mi, fa, sol, la, i, si, al llarg del
3: pentagrama. I el do no hi va, un altre cop? Perquè jo quan faig l'escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
5: Do,
4: sí. Podries fer re. O sigui, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re.
3: Per què?
5: Llavors ja no pares. Llavors dius mi? No,
4: com a músic sofisticat...
3: Sí, ho fan això els... Ah, vale.
4: Una tensió, tu dius, és una tensió.
3: Vale.
4: La novena de l'escala.
3: No entenc res.
1: Jo tampoc.
4: Veure, és ben fàcil, com més amunt, més aguda.
3: Sí.
4: Com més greu, doncs... Com més avall, més greu.
3: Sí.
4: Això,
3: sí.
4: Aquest acte, el de llegir aquesta partitura, aquestes notes escrites sobre la partitura, se'n diu solfejar.
3: Val.
4: I ja que parlem d'escriure música i solfejar, avui descobrirem una joia de 1919, la solfejadora. Un couplet que va popularitzar la gran Pilar Alonso. Els couplets triomfaven al Paral·lel barceloní a principi del segle XX. Cançons breus, pensades per a l'escenari i que combinaven la música i l'actuació per part de les couplatistes.
1: Home, tu coneixes una.
5: Home, la vella Drita.
6: Això mateix, eren les estrelles del moment. El públic hi anava per veure-les a elles. Però, tot i així, no solien compondre les peces. Això sí, els hi donaven vida damunt de l'escenari. És a dir, com les estrelles del pop d'avui dia.
3: Sí. Una Lady Gaga, diguéssim.
5: Exacte. De l'època.
3: I això de la solfejadora, de què va, exactament?
4: Doncs la lletra parla d'una noia tan obsessionada amb el solfeig que s'enamora d'un xicot només perquè té una partitura plena de solfes. Ja ho sabeu, això dels músics sempre han cridat l'atenció.
1: Enfardeu.
4: I li agrada tant solfejar que fa jocs de paraules amb els noms de les notes musicals.
3: Ja.
4: És allò de fa sol.
3: Fa sol.
6: Jo en tinc una molt bona.
3: Aviam.
6: Per tot l'estona pensant. La Renaixença.
3: Bravo.
6: La meva petita intervenció.
3: Lo millor seria la Renaixença, no?
4: Lamentable.
3: Oh, lamentable.
4: Lamentable.
6: Bueno, això, exactament això, tot plegat amb molt d'humor. Perquè els couplets tenien humor i molt sovint una doble lectura. De caràcter, més aviat, el que ve a ser... picant.
5: Bueno, sí,
3: sempre aneu a parar allà mateix, eh?
5: Amb el reggaeton. El reggaeton també és un...
7: El reggaeton.
4: A veure, sí, això era una mica més subtil. Al final, com dius, el temps passa, però els temes són eterns. La música de la solfejadora la firma un tal I. Casamoz. En realitat era Joaquim Zamacois, un professor del Conservatori del Liceu que signava amb un pseudònim per separar la música seriosa de la més popular.
3: Per no atacar el currículum.
4: Certament, com tupeio, no, de fet?
3: Sí. Jo tot arreu dic que sóc enginyer industrial.
4: I peio per les coses serioses i el teu nom...
3: El nom real és Lluís Juclar.
4: Però em refereixo a aquest, és per les coses de caràcter picant.
3: És per reservar taula a un restaurant. A quin nom, Lluís Juclar?
5: Hòstia, veu conseller.
3: Sí.
4: Per molts dels que es movien en el terreny de la música culta i mostraven la seva pulcritud públicament, acabaven la nit al Paral·lel. I molts compositors també hi trobaven més llibertat creativa que a les sales elitistes.
6: A la partitura, Zamacois juga amb el nom de les notes i l'entonació de la cantant. És a dir, s'ha de cantar uns fragments amb lletra i solfejar-ne d'altres.
3: Sí.
6: Però, malauradament, em sap greu dir-vos que no tenim cap gravació de la Pilar Alonso. Que la Pilar Alonso és la couplatista que va popularitzar la peça en aquell moment.
4: Però no patiu. Tot i això, el 2011 la Copla Mediterrània en va fer una versió molt atractiva amb els arranjaments de Bernat Castillejo. I el millor de tot és que l'interpreta una de les nostres millors couplatistes, la Mercè Martínez.
7: La nostra
8: Mercè. Diu on es va gravar, això.
3: On es va gravar?
8: En un graig. Sí, a darrere d'una mena de biombo.
3: A quin poble?
8: A Sabadell. Home, on s'havia de fer, Sabadell.

0: I ens la cantaràs ara en directe, no?
1: No.
0: Ah, seria maco, això.
2: Avui enriquim el nostre esperit musical amb la solfejadora enregistrada darrere un biombo a Sabadell. Música, mestre. Introducció instrumental.

0: il·lusionada vaig a l'escola municipal.
1: Atenció ara a la menció històrica que es fa.
0: Un noi que tira per ser Morera.
1: Home, Enric Morera ja era un tòtem de la composició en aquella època.
0: Va dir-me un dia que composava...
1: Atenció, que ara apareixerà...

0: la sortirà.
1: Moltes gràcies, Arnau, Laia, i gràcies, Mercè, per enregistrar aquesta peça en el seu dia. Cantes bé, eh?
2: Et sembla.
1: Et cansaràs algun dia de que després de 20 anys de trajectòria com a actriu la gent et digui... Cantes bé, eh?

0: Què està sonant, Arnau? Perquè és realment atabalador.
1: Home, avui ens posem dempeus perquè sona una sinfonia, concretament la sinfonia número 7 de Dmitri Shostakovich.
0: Shostakovich.
1: El compositor soviètic la va escriure durant el setge de Leningrad a la Segona Guerra Mundial, com un tribut a la resistència de la seva ciutat. En una ocasió, mentre es trobava en un refugi antiaeri, es diu que va continuar esbossant idees musicals amb un bolígraf vell i
0: gastat. El boli.
1: Amb un bolígraf vell i gastat en petits trossets de paper que tenia a mà, aprofitant els pocs moments de silenci entre els explosius.
0: És el que, si vingués una guerra,
2: sí.
0: Què faríeu vosaltres?
3: Un bolígraf.
2: Escriure la sinfonia número 8. La 8.
3: De Rostropovich.
0: Això de les sinfonies, també, si la 8 vol dir que n'hi ha 7, o tu pots començar per la 8 directa?
1: Podries començar, però seria estrany. Normalment es van enumerant una rere l'altra.
0: Vale. Per tant, la primera deu ser la més dolenta, normalment.
1: Això es quedaria esperat, que en molts casos no és així.
0: Yeah.
1: A vegades hi ha la cosa d'aquesta de l'artista incipient que deixa anar tot el seu potencial en la primera i llavors les segones no van res.
4: N'hi ha molts.
0: Pot passar, sí.
4: N'hi ha molts.
0: En fi, Dmitri Shostakovich, i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nevada de 1887.

0: abans d'endinsar-nos en la següent aventura, vull presentar-vos en Bax.
1: Bax.
0: En Bax. És un bitxom maltès.
1: Home!
0: Però endavant, Gerard, posa't el foto.
1: Mira, aquest gos és igual que el d'ahir, no? Sí. Sí. Home, a veure...
0: No, és un bitxom... Ahir era un canitx.
1: Pues de...
2: Que només hi ha aquests gossos al món, o què, ara?
1: Bueno. No sé, però...
3: Bitxom
0: és gos.
1: Bitxom és gos.
3: Bitxom és gos, eh?
1: Sí, i maltès també.
2: Maltès també.
1: Sí.
3: Ah,
0: com podeu veure, a veure, és un gosset que és ben poqueta cosa.
1: Sí, és petit,
0: però
1: és petit.
0: Que no us enganyi el seu aspecte.
1: Bueno, és que els petits són els més malparits.
0: Sí, sí, sí. La Núria de Vic, que és la seva responsable, ens explica que li agrada marcar territori. En Bax és dur de pelar. De petit, el pobre caminava així com una mica coix,
1: sí.
0: Fins que, atenció, el va atropellar un cotxe i li va arreglar la pota. Com us quedeu?
1: Què dius?
2: A veure, Mercè, sí. A veure, jo de gossos no hi entenc gens, eh?
0: Ja.
2: Però jo diria que això ha d'anar al revés.
0: Ha d'anar al revés.
2: No?
0: Normalment sí,
2: normalment
0: al revés. Sí.
2: Revés això.
1: Deixa'm doncs... recordar que això sempre... O sigui, el que expliquem dels gossos són característiques reals que ens envien els seus propietaris.
0: Sí, sí, sí. És ben veritat, això.
1: Vull dir que el d'ahir era racista, i ho era de veritat, i el d'avui es va fer, bueno, això que explica la Mercè.
0: S'ha malparit.
1: S'ha curat per un cotxe.
0: Però s'ha curat.
3: Però això no ho hem de fer, no? Vull dir, si tenim una mica de... Creiem una mica coixos així...
1: No ho feu, no ho feu.
2: No et fotis
0: en un camió.
3: Val.
0: En Bax és blanc com la neu. Llàstima que li agrada revolcar-se pels vessals. Li encanta emmerdar-se fins dalt. És una mica porcassot.
1: Bueno.
0: L'única por que té en Bax són els petards.
2: Ah.
0: Sí, té pànic a les explosions, en Bax.
3: Això ens passa molts.
4: Avui passejarem per un fet crucial que marcarà el final de les guerres napoleòniques. Ja fa un temps que Napoleó Bonaparte va conquistar mitja Europa i es va plantar a les portes de Rússia. Allà, però... va acabar perdent tot el que havia guanyat. Derrotat, els seus enemics el van empresonar a l'illa d'Elba, a Itàlia. De tota manera, Napoleó encara no ha dit la seva última paraula. S'escapa de l'illa, ressuscita l'imperi francès i es torna a autoproclamar emperador.
1: Tio, m'és pesat, hòstia.
3: Sí, però fes-ho tu, això.
1: Ah, no.
3: És difícil de fer, eh?
1: No. Sí.
4: L'inici d'aquesta reconquesta passa al 1815. La batalla que està a punt de començar serà una de les més estudiades i analitzades de la història.
1: Avui passegem el gos per la batalla de Waterloo. El primer que hem de saber és que la batalla de Waterloo no es va produir a Waterloo.
3: Ahí som.
2: Com, què vols dir?
1: Es veu que va ser uns quilòmetres més avall. Amb... No, què vols que et digui?
2: És una campanya de publicitat, això. De
1: els de Waterloo van aprofitar.
2: Ja.
1: Van ficar a Waterloo Vila Florida.
2: Sí.
1: I
2: van... Sí, sí.
1: Quan vas a un poble i a la rotonda posa Vila Florida...
3: Vila Florida.
1: És poquetes coses tenim per ensenyar, eh?
2: Quatre geranis.
1: El primer que hem de saber, això, que la batalla de Waterloo no va ser allà, és... ens situem en un dia plujós... I en Bax pot revolcar-se a jugar en els vessals sense preocupacions, perquè de moment tot està tranquil. Des de fa dies, les tropes franceses de Napoleó Bonaparte han avançat terreny i s'han endinsat fins a Bèlgica sense trobar-se gaire oposició. Els seus deliris de grandesa han fet que vulgui conquistar Europa una altra vegada. En Napoleó s'està dirigint cap a Brussel·les, perquè sap que té el suport popular i molta gent voldrà unir-se al seu exèrcit.
0: Diuen que Napoleó i els seus homes són a tocar de Waterloo. Es diu que Napoleó vol el nostre suport.
5: A mi no m'hi trobaran pas, eh? Vull dir, aquest Napoleó ja em va enredar una vegada per anar fins a Rússia i mira com vaig quedar.
0: Oh, i tant.
5: Borni i manco d'un braç.
3: Bueno, vols dir que t'hi voldrien ara?
5: Que vols dir, burro.
3: Que no t'has vist.
5: Bueno, però puc lluitar com ningú jo, eh? Vull dir, sense braç i sense ull, guanyo la guerra, fot'm una guerra, ara te la guanyo.
3: Va.
0: Em sembla que em portes més el cap que els peus,
3: ara,
0: home. Escolta.
3: Mira, doncs...
0: Porta aquesta ampolla de xatreix cap aquí, que te me l'estàs fotent tota.
3: A mi m'ha convençut, eh? Si en Napoleó vol que anem a lluitar, anirem a lluitar.
2: Va, calla.
1: En Napoleó té la moral alta i el seu exèrcit està format per tropes veteranes, soldats experimentats en combat, que els seguiran fins on calgui.
3: Et seguiran fins on calgui, tal com diu el narrador. Visca Napoleó! Visca l'imperi francès!
5: A mi no m'hi trobaran pas, eh? Vull dir, i goita que jo els hi podria donar un cop de mà. Bueno, la que em queda.
1: Cal ser conscient que en Napoleó es trobarà amb obstacles difícils de superar. Davant seu hi ha els exèrcits de la 7a coalició, formats per la Gran Bretanya, Regne de Prússia, l'Imperi Rus, l'Imperi Espanyol, l'Imperi Austríac, Suècia i el Regne Unit dels Països Baixos.
3: Oh, carai, carai, carai. A veure, freno,
1: què?
3: Els enemics tindrem?
1: Sí, noi.
2: Home, res, això de Waterloo serà bufet fent polles. M'hauria agradat veure-us a Rússia. Eh? Vull dir, us he ensenyat mai el forat si em trec l'ull de vidre?
0: Ai, no. No, no, tapa't. No, tapa't.
1: Quin fàstic, per favor.
0: I tu?
1: La resta de potències europees s'han aliat per aturar-lo en sec. Abans que els seus enemics es puguin coordinar, en Napoleó vol aïllar els britànics i atacar-los. El lloc escollit pel combat serà una esplanada prop de Waterloo, que és on els britànics han desplaçat el gruix de les seves forces.
2: Ara això és un pàrquing.
1: Ara és un Mercadona.
2: És un Mercadona, un pàrquing. Quan vaig a Waterloo sempre vaig a aparcar jo.
3: I vas a Waterloo? Per coses teves, eh?
2: Coses meves. Sí.
1: Mentre nosaltres estem quedant xops com un ànec i en Bax continua fent l'animal revolcant-se i marcant territori pels arbustos, ara sí es poden començar a sentir els primers moviments de tropes.
3: Ja.
1: La infanteria, la cavalleria i els canons d'en Napoleó... Què feu? Ja en tenim defectes de so, no cal que ho feu. Ja en tenim.
2: Però hem pensat que aquest era més autèntic.
1: Vale.
3: No t'has semblat ben bé
2: les
3: tropes...
2: Jo els he vist venir, eh?
3: N'hi havia un de coix. Sí.
1: Ja en tornem-hi?
2: Jo faig els tancs. La gent s'està cagant a casa.
1: Hi ha un total de 74.000 efectius.
3: I fixeu, hòstia.
1: Sí. A davant seu, a dalt d'un turó, els britànics organitzen les defenses. La cosa estarà igualada. També són 74.000 homes. 74.000 contra 74.000.
3: Empatat, així és rodó, número rodó.
1: Sí, tal qual. Com allò de la CUP,
2: sí.
1: Lo mateix. Agafem en Bax i creuem el camp de batalla abans no sigui massa tard. No, sí, mira, anem a establir.
3: Ja paro.
1: Si surten gossos, ja els faig jo.
2: És que havíem quedat així abans de començar.
1: No, és que vam quedar així des del primer dia.
3: Sí. Si surt alguna vaca, la puc fer jo?
1: Si vols una vaca, ja te la deixaré fer, Xuri.
3: Vinga, endavant.
1: No despisteu, que la història és prou complexa.
3: Som a Waterloo.
1: No, a sota. A prop de Waterloo.
3: Sí.
1: Ara ens interessa anar cap a les files britàniques per conèixer les seves tropes.
3: I això sí que és efecte.
1: Ara. Ja hem comentat que els soldats de Napoleó són veterans de guerra que donarien la vida per ell. En canvi, les tropes britàniques estan formades per soldats novells que han de fer-se passar la por amb una tassa de ginebra.
4: Diuen que Napoleó i els seus homes són a l'altra banda del turó.
1: Però ben bé que hi fotem aquí al mig de la res. A mi és que m'han cridat última hora, eh?
4: Hem d'aturar les tropes de Napoleó.
1: Oh, carai, i vols dir que no és molt perillós, això?
4: Ho serà. Si els nostres aliats prussians no arriben a temps, segurament hi deixarem la vida.
1: Sempre gent encoratjant, eh?
3: Sí, està molt bé. Ja trobo que al personatge de l'Arnau li faltava ginebra, eh?
1: Sí.
4: Home,
3: la tassa de ginebra...
4: Soldat valent, no diu soldat valent alcoholitzat amb ginebra.
2: Toma.
4: Si haguéssim posat aquesta nota, jo ja tindria un altre to.
3: Va, endavant.
1: Entre els britànics comença a circular un rumor. Si els seus aliats prussians tarden gaire, els anglesos ho pagaran car. Ells sols no podran guanyar a Napoleó. Escolta, que tu veig que saps de tot. Tu has entrat mai en combat o què?
4: No, encara no he tingut l'honor.
1: Eh? No? Ah, i així què hem de fer? Perdoneu. Algú de vosaltres té experiència en combat?
6: En combat?
3: No. Home, combat. El que és combat,
6: jo,
3: eh?
6: Jo ara no...
1: No?
3: El que és repartir, eh?
6: No. Ben bé, no.
2: Jo vinc per l'agència. Vull dir que
1: sí.
2: No...
1: Eh?
2: És aquí el càsting de models.
1: Ens mataran.
2: No, tira, sense por. Té el braç.
1: Per acabar d'empitjorar la moral, el seu comandant, el duc de Wellington, és una persona amb qui costa empatitzar. Sempre es refereix a les seves tropes com l'escòria de la Terra.
2: Collons, també.
1: Això també.
2: Ah, si els dius això... Els...
1: Vinga, escòria de la Terra, lluitar. Fins i tot ha prohibit que els seus soldats portin paraigua. Diu que prefereix que quedin xops com ànecs que fer el ridícul davant de l'enemic.
2: Amb això estic d'acord.
1: És veritat.
3: Amb això...
2: Hòstia, tu vas a venir la tropa amb paraigues i allò obriu que quatre gotes. I dius, hòstia, aquests...
1: I un idiota intentant parar per a la bala amb un paraigues.
2: Ara,
3: clar. Sí. Van a caçar cargols o què, aquesta gent?
1: La situació és la següent. Des de la perspectiva anglesa, a la dreta de l'esplanada hi ha un xató, una fortificació sòlida, que pot ser de gran utilitat. Al centre també hi ha una granja que està defensada pels seus aliats neerlandesos. Ara ha sortit la vaca.
3: M'ha semblat que era el moment.
1: Molt bé. Els britànics estan esperant a dalt del turó. Saben que en Napoleó atacarà en qualsevol moment. Però ara per ara ningú ha disparat cap tret. Com més s'encantin els francesos, millor pel duc de Wellington. Recordem que els britànics a hores d'ara estan esperant l'arribada dels seus aliats prussians.
7: Prussians.
1: Que també arriba tard a la guerra els prussians,
7: sí,
1: déu-n'hi-do.
7: Sí, sí.
1: Cada minut és crucial. Cada minut és determinant. A l'altra banda del camp de batalla, els soldats francesos ja fa estona que estan llestos per entrar en acció. Si hem de ser sincers, comencen a desesperar-se per aquesta inactivitat.
5: Bueno, què? Ataquem o què? Oh, la, la.
3: Eh? Ah, clar, això és francès, eh?
5: Va, és un soldat francès.
3: Clar,
5: sí, soldat francès, digues oh, la, la.
3: No, no, m'ha quedat claríssim.
5: Ataquem o què? Oh, la, la.
3: Oh, la, la.
1: En Napoleó s'ha obsessionat amb una idea.
3: Hòstia, soc jo, Napoleó?
1: No. Ah, sí, sí.
3: Hòstia, soc jo, Napoleó?
1: Tu fas de Napoleó.
3: Calleu! Fins que no pari de ploure. No penso atacar.
1: Què fas ara?
3: Hola, la.
1: Ara que... Has semblat més en Manelic?
7: Sí.
1: De terra baixa,
7: sí,
1: que en Napoleó.
7: Has matat el llop o què, Napoleó?
3: Val, doncs...
1: L'exèrcit d'en Napoleó és famós per la rapidesa dels seus atacs. Si continua plovent, la cavalleria anirà massa lenta. També sap que no pot moure la seva artilleria. Amb el fang, els canons s'encallarien.
3: Collons, que amb el fang, les canons, les rodes dels canons s'encallaran. Que no veieu un merder dels vessals que hi ha aquí?
5: Però si són quatre gotes, ja ha parat de ploure.
3: A mi no em parlis així, s'ha soldat de merda. Ah. Sóc Napoleó.
7: Ah. Hola, hola.
3: Ara hem de deixar que s'assequi una mica i quan l'herba hagi xupat tota aquesta aigua, atacarem.
5: Perdoneu, hola, perdoneu, però tot això és molt poc seriós. Vull dir, tenim els anglesos cagats de por. Hi ha fotores que els podien d'haver guanyat. Hi ha un gos jugant al mig d'aquí al camp de batalla. Guarda aquest gos aquí.
1: S'ha fet esperar, però per fi en Napoleó ordena l'atac. La batalla comença al voltant de les 11 del matí i porten des de les 7 pal plantats esperant.
3: Mare de Déu.
1: Els canons dels dos exèrcits obren foc per mesurar les distàncies. Les bales dels canons xiulen damunt dels nostres caps mentre en Bax, el nostre gos, busca refugi amb la cua entre les cames.
8: Ai, pobre.
1: Li feien pors petardos.
8: Mira els canons.
1: És que li feien pors petardos.
8: No, clar, pobre.
1: Per sort tenim temps de creuar el camp de batalla i posicionar-nos a un lloc segur. Aquesta mena de guerres napoleòniques acostumen a ser un xoc frontal entre exèrcits. Mm. Si ens col·loquem a un lloc apartat del centre, podem tenir unes vistes esplèndides de la batalla amb relativa seguretat. Mm. Això sí, haurem de lligar el gos perquè està ben espantat amb tantes explosions. Comença el joc d'escacs.
7: Ah, sí?
1: Sí. És una manera de parlar.
7: Ah, val, val.
3: És metàfora.
7: Val. No dic, hòstia, es fotessin a jugar escacs?
3: No.
1: En Napoleó ordena que una part de la infanteria avanci cap al xató.
3: Avanci! Sóc en Napoleó.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Ordena que avancin...
3: Avanci!
1: Però això només és una distracció.
3: És una distracció!
1: No ho diguis. Ah. No ho diguis.
7: Ara entenc per què volíem anar amb paraigues, eh? Perquè amb els capellans que m'has fotut a sobre, nano, amb aquests crits...
1: El gruix del seu atac anirà pel centre. La infanteria francesa arriba fins a les posicions centrals, però els britànics poden aguantar l'embestida. Després d'hores de combat i una estira i arronsa per disputar-se al centre del camp de batalla, sembla que els francesos agafen avantatge.
5: Para-nos, que ja els tenim!
1: El duc de Wellington li baixa la sua freda per l'esquena. Les seves línies defensives cada vegada estan més debilitades. Si els prussians no arriben aviat...
7: Passats aquests prussians, eh?
1: Serà la desfeta dels britànics. El duc de Wellington mira el rellotge cada instant. A primera hora de la tarda, després d'una batalla sagnant i milers de morts repartits per tota la línia del front, ara sí.
7: Sí, ara.
1: Arriba l'exèrcit prussià.
3: Mare de Déu. Em teniu ara, aquesta hora.
7: És que més si ets de... Què, són de Prússia?
1: De Prússia són, sí.
7: Tu ets o de Rússia o de... Però de Prússia?
1: No s'entén, no s'entén.
7: Ah.
1: Al pobre Napoleó se li complica la situació. Anglesos al davant, prussians empenyent per un costat, els francesos protagonitzen uns quants atacs a la desesperada, però no els queda altre remei que fugir. La mal anomenada batalla de Waterloo arriba al seu final. Si en Napoleó hagués atacat més aviat, potser hauria tingut un altre desenllaç.
7: Ja, és que no, jo ja fa estona que ho dic, eh? Vull dir, ens hem encantat. Jo, collons, jo a les 7 del matí era aquí, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
7: Ah, de mal paraigui i tot, eh?
1: A hores d'ara, els francesos es troben corrent camp a través, sense cap mena d'ordre. En Napoleó li vindrà just perquè el capturin. S'ha escapat per ben poc. Serà capturat al cap d'un mes. Waterloo ha sigut el seu final.
3: Hòstia.
1: Uns 28.000 soldats han mort i uns 10.000 han resultat ferits.
7: Penxos.
1: La sort ha volgut que en Bax, el nostre gos, estigui bé.
7: Bueno.
1: Ser un quisso petit ens ha anat perfecte per amagar-lo durant els intercanvis de trets. Què Què passa l'endemà al matí? Doncs que els veïns de la regió surten de les seves cases per tafanejar una mica. I encara pitjor, per endur-se objectes interessants que puguin robar dels cadàvers. Peces de roba, espases, gorres militars, qualsevol cosa de valor, fins i tot els farratges dels cavalls. Passejant pel camp de batalla també podem veure algun turista despistat que ha aprofitat la vinentesa per fer el xafarder.
3: Cuenta que he trobat.
9: Què?
3: La jaqueta d'un general mort.
9: Agafa-ho, agafa-ho, que ell no necessitarà més.
3: Està una mica foradada, eh? I tocada de sang.
9: No és igual, és igual. Agafa-ho, que farem tu. Farem la primera pela, encara.
4: Disculpeu, bona gent, que sabeu on puc trobar el lloc on s'ha produït la batalla entre francesos i els britànics.
3: Doncs sí, estàs de sort
9: perquè... No, és que s'ha equivocat, jove. El que ha d'anar és una mica allà, més cap allà, avall. Veu allò de...
4: Tots aquests morts, de què són?
3: El tifus.
9: Sí.
3: És el tifus.
9: Tifus.
3: Tots aquests soldats sense cap, han mort de tifus.
9: De tifus.
3: Sí, no, sí que fa. Ui, no s'hi acosti, que ens farà alguna merda encara.
9: No.
1: Els veïns s'han convertit en saquejadors de primera. Saben que d'aquí uns anys tot aquell material pot ser de col·leccionista. El pitjor de tot és que estan saquejant el camp de batalla mentre alguns soldats, ferits, encara agonitzen.
9: Ai.
7: És que no tinc paper. No tinc personatge i faig de soldat.
1: Ah, fes-lo, ja el pots fer. Ja el pots fer.
7: Aquest tallo no tinc res.
1: Jo faig de soldat que agonitza i tu també.
7: Vale.
3: Quin susto m'has fotut.
10: Ajudi'm, sisplau, porto 12 hores aquí tirat.
9: Què són aquests crits? Què són aquests
3: crits? Res, que aquí hi ha un soldat que encara cueja.
10: Ajudi'm, per favor.
3: No, ara no puc. No veus que tinc ocupat? Tinc feina.
1: Encara que sembli una bestiesa, una de les coses que més es van saquejar després de la batalla van ser les dentadures dels morts. Dentadures senceres arrencades dels cadàvers i venudes als dentistes. Resulta que en aquella època el millor material per fer una dentadura postissa eren precisament les dents humanes. Les dentadures sanes del jovent que havia mort a la batalla de Waterloo eren perfectes per fer negoci.
10: Prou, sisplau, pietat!
3: Estigues quiet, que faré més mal encara,
10: Déu pari, hòstia!
3: Només vull les dents de davant.
9: Carinyo, no ens hauríem d'esperar almenys que s'acabés de morir.
10: Mateu-me!
3: Que diu que no li fa res.
9: Oh, no li fa res.
3: Atenc les dents.
1: A veure, jo he sentit Mateu-me, no he sentit no em fa res. Els dentistes pagaven una bona quantitat de diners per cada dentadura. Les anomenades dents de Waterloo van acabar sent utilitzades per vells aristòcrates a qui se'ls havia podrit la boca i ja no podien mastegar bé.
9: Peyu, què se n'ha fet de Bax?
1: En Bax. Doncs mira, heu de saber que en Bax, el nostre gos...
7: Per favor.
1: És...
9: Tants petardos. Què?
1: És viu!
9: Sí!

0: d'aquest esgotador passeig. El nostre amic Bax ha patit durant les explosions, però ja sabeu que és un gos dur de pelar, que un cotxe el va atropellar quan era petit i li va reparar la coixera. Oh. En Bax torna amb nosaltres, sa i estalvi. Tal com han fet els veïns del poble, ell també torna amb un record. S'ha endut un fèmur d'un soldat mort.
1: Mira.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalangate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Aquitania de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació. Esports.
1: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret. No tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
2: 3CAT Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, del Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat Talladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç, encara provisional, de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
6: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación que, saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 kilómetros de perímetro que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
7: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades, desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
9: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
8: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França, i el ministre d'Exteriors Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijó a desmarcar-se'n.
10: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
8: Una llau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
11: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
8: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
12: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
13: Voilà des propos qui sont
14: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
12: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
15: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable. Lamentable.
12: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes, només perquè la impulsa Catalunya.
16: Ja basta esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
17: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
18: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
19: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes si es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme, Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
13: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna aquesta propera nit i matinada. Costarà de dormir no només cap a Ponent o Fanassana litoral. En aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterrenyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del Catalangate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
20: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
21: La desclassificació només és per dir sí. Els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què s'han fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
22: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
23: Hay un whatsapp, señorías, de Judit Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional. No podrem argumentar Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
1: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
22: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
3: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
4: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
22: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
0: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
5: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
24: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
25: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
24: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials, només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
26: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
27: Hola a todos, somos Aitana.
28: Y El Mago Pop.
27: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
28: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
26: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
27: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
26: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del Jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
0: Esports. Amb David Ubach.
6: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
7: Són coses que passen, al final crec que per mi, per la meva família, era una oportunitat molt bona, que la tenien que agafar i bueno, al final molt content amb la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
6: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
8: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats.

0: adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
1: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaurana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
0: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
1: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
2: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
1: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat Ferran Costa ha parlat en clau de mercat.
3: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
1: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3, aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu per anar a bàsquet.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
5: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
4: Són 2:15 de 7.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral. Cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%

0: fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
1: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
1: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
2: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
3: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent. I aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que 4.
2: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
0: Ha estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km/h a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una 60 d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102 al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, en estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
6: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
7: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
8: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut un fruit d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
7: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: També hem de qüestió, us expliquem que els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els tres regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
9: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més textualment del que s'ha fet fins ara i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
10: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí. A la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
11: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
9: Geis responia així.
12: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
9: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
13: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
9: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tota Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fonts de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que per això no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, la USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
14: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó de, es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat. Montse Poblet.
15: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos com hidrocarburs i metalls pesants des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
16: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
15: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
16: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no?, que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no?, a quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
15: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
6: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
17: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna. Aquesta propera nit i matinada costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassan al litoral. En aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterrenyinat per bandes de núvols al i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
18: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
0: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
19: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
0: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensuar mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
20: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
21: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
20: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
0: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
22: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
23: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
22: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
0: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
24: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment, també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, d'on segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
1: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes.
24: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
0: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
2: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
3: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park i veus a pares de nens que els diuen «Mira, és el paio de Jurassic Park!» I penses «Pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park!»
2: Look, I'm grateful to have made it and...
3: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
2: És popular culture.
0: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, amb què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: De la película Gilda, era una película de amor. Entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
0: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com El Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Gilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
6: Esports.
0: Amb David Ubach.
5: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
6: 3Cat Info.
5: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al Club Blanc procedent del Chelsea.
25: Són coses que passen. Al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
5: Cucurella és un dels 9 catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
7: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
5: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
8: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà, i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
5: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaurana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
10: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
5: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
11: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
6: 3CAT Info.
5: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracenc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
6: 3CAT Info.
5: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
12: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador. Espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i d'aportar tant en atac com en defensa al club.
5: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 quilòmetres de muntanya entre Aurillac i l'Eliorán, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
13: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Hola, Esteu, molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 16 graus a Viella, 21 graus a Anglès i 25 a la ciutat de Badalona. I, per variar una mica respecte a aquests últims dies, ens llevem amb la situació dels incendis raonablement bé. Toquem fusta. Un cop estabilitzat el foc d'aigua a Múrcia, que ha cremat una mica més de 150 hectàrees, no hi ha cap incendi que a hores d'ara cremi fora de control. El que més neguiteja, evidentment, és que aquest incendi d'aigua a Múrcia, ho sentíem ahir en directe al matí de Catalunya Ràdio, pot haver estat provocat. Els Mossos d'Esquadra ho estan buscant i investigant, estan buscant el possible autor dels incendis, perquè no en va ser un, han sigut tres en pocs dies, però tot apunta que aquest incendi, el d'aigua Múrcia, va ser provocat. Tot i això, insistim, el panorama és millor, però tenim una seixantena de municipis en risc màxim d'incendis. Si volem veure-hi la cara positiva, són una mica menys dels que teníem ahir. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Tot això amb aquesta tercera onada de calor que ha d'anar a més, no?
1: Sí, demà, sobretot demà, serà el dia en què un altre cop superarem els 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, també fins i tot en algun punt com Osona, l'interior de les comarques gironines. Serà demà i la superació serà de 41-42. Sembla que ha quedat bastant a ratlla la situació. I avui mateix serà un dia de sol en conjunt, ara mateix amb humitats molt elevades en tot el país. Això és una bona notícia i explica també el comportament dels incendis forestals. Mantindrà aquesta situació i la tendència, ja ho diem, demà molta calor, però a partir de dijous i sobretot divendres dissabte tornaran lentament a anar-se normalitzant les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és un dels temes del dia, evidentment, els incendis, la calor, un dels temes de l'estiu. L'altre són les semifinals del Mundial. Avui, Espanya-França, aquesta nit, un partit que té la dimensió futbolística, però que té la dimensió política. Encara ressonen aquestes paraules, aquest article de Mariano Rajoy, quan va afirmar que la selecció francesa juga molt bé, això sí, va dir, sense francesos.
2: La France n'a pas de couleur de peau. Toute affirmation au contraire relève de la bêtise, du racisme ou d'une combinaison des deux.
0: És el ministre d'Exteriors francès, Jean-Noël Barrot, dient que aquestes paraules de Rajoy són fruit de l'estupidesa, del racisme o de les dues coses alhora. Avui Pedro Sánchez continua de viatge oficial justament a París. I aquest matí serà la desfilada del 14 de juliol, perquè per acabar-ho de rematar, avui és la Festa Nacional Francesa, avui és el Dia de la Bastilla i avui es juga aquest partit enmig d'aquestes declaracions. De fet, ahir Pedro Sánchez ja va sopar amb Emmanuel Macron, de moment no ha transcendit que comentessin el tema. La Moncloa sí que ha acusat Rajoy d'intentar torpedinar la seva política exterior i ahir se li va poder preguntar al Partit Popular què pensava d'aquestes paraules de Mariano Rajoy, de l'expresident. El partit se'n va sortir, diguem-ne, que com va poder.
3: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención y esa expresión es sin mala intención.
0: És el que deia Borja Semper, el portaveu del Partit Popular. Això té aquesta dimensió política, però també té dimensió futbolística. Això, evidentment, ha esclatat a la concentració de la selecció espanyola. Ahir feia roda de premsa a Lamine Yamal, se li va preguntar.
4: Pero el fútbol sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es no hablar de lo que ha dicho otra persona.
0: És el que deia el jugador del Barça les hores prèvies d'aquest partit. Avui, insistim, Espanya-França, marcat per aquestes paraules. També Borja Iglesias també ha criticat aquestes paraules de Mariano Rajoy. Avui en continuarem parlant a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Parlarem amb l'exprimer ministre francès, Manuel Valls, nascut a Barcelona, que també, doncs, a les últimes hores també ha carregat contra aquestes declaracions de Mariano Rajoy. Avui, Manuel Valls, al Matí de Catalunya Ràdio. Tot això en un dimarts en què la pàgina política ve especialment carregada. El Congrés tombarà, si no hi ha cap sorpresa, els objectius d'estabilitat, que és una primera votació de cara als pressupostos generals de l'Estat. Els que faran que això no s'aprovi, els que faran que això es tombi, són els vots del Partit Popular, de Vox i de Junts.
5: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
0: És el que deien des de Junts. Per cert, parlant d'eleccions, avui tenim enquesta al periòdico, dona una majoria absoluta molt clara del Partit Popular i Vox, tot i que diu que els populars van a la baixa, i a més, segons aquesta mateixa enquesta, que avui trobem a la portada del periòdico, un de cada tres votants del PSOE diu que s'estima més avançar a eleccions que no pas esgotar la legislatura. Mentrestant, encara parlant de Junts, avui a Girona sabrem més detalls de l'amenaça del partit de trencar el govern municipal. La vicealcaldessa Gemma Geis farà avui una roda de premsa per concretar les properes passes després d'haver escrit un article on avisava que textualment se'ls havia acabat la paciència.
6: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més.
0: És el que deia Gemma Geis en el ple municipal on s'ha tractat aquest tema i on alguns dels partits li demanaven que concretés si pensa abandonar el govern municipal. Recordem que a l'Ajuntament de Girona Junts governa juntament, per exemple, amb Guanyem i Esquerra. Aquest tema, dèiem, que va centrar el ple de Girona en què l'alcalde de la CUP, l'alcalde Lluc Salellas, va defensar mantenir la coalició amb Junts i Esquerra en el que queda de legislatura. Per cert, que avui també a l'Àgora parlarem d'un altre capítol al voltant de Junts, també en clau municipal. Els tres regidors que el partit tenia a Cambrils l'han abandonat i s'han passat a Aliança Catalana. De fet, el seu principal cap de llista serà cap de llista d'Aliança Catalana a les pròximes eleccions municipals. Déu-n'hi-do com comença el dimarts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Són un dia que l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio avui, Oriol Marc, Anna Grau, Alícia Puig i Toni Bolanya, però mentrestant...

0: A les 7 i 7 minuts, Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Caldejadet.
2: L'ambient per la semifinal del Mundial de Futbol que juguen avui a les 9 del vespre Espanya i França, i caldejat per l'article de Mariano Rajoy en què afirmava que França juga sense francesos.
3: Racista i xenòfob són els adjectius que més s'han fet servir per qualificar i desqualificar el posicionament de Rajoy al govern espanyol per boca del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana al PP que el desautoritzi.
4: Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
5: Els populars, que aquests dies ja han hagut d'apagar focs per Alberto Núñez, Feijóo i l'absentisme laboral, s'afanyen a treure ferro a l'assumpte. Borja Semper n'és el portaveu.
6: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención, y esa expresión es sin mala intención.
0: Indignació nacional.
2: A França, coincidint avui amb el partit contra Espanya i amb la festa nacional del 14 de juliol, la polèmica ha unit el govern i tota l'oposició en una defensa aferrissada d'una França diversa i multiètnica.
0: París, Isabel Galí.
7: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
8: Voilà des propos qui sont
9: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
7: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol exitosa. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aigua Múrcia.
3: Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aigua Múrcia, a l'Alt Camp. Les flames que se sospita que van ser provocades han cremat 150 hectàrees.
0: Anem al centre de control, Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
10: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estabilitzar l'incendi al vespre. Els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Exposito, cap d'intervenció dels bombers.
11: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
10: Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona. Des de Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més avisos.
5: A més del foc d'Aigua Múrcia, i els bombers van atendre una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal.
2: Els més destacats van cremar una Lladurs, al Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada va ser finalment de 2 hectàrees.
0: Controlat.
3: Els bombers ja han pogut controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, que ha deixat 13 morts i 7.000 hectàrees cremades.
5: Fins ara s'han pogut identificar 9 dels 13 morts. Són un ciutadà espanyol, 3 del Regne Unit, un francès, 3 belgues i una dona dels Estats Units. Els 1.400 veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es comprometia i des de la zona a ajudar els damnificats.
12: Almenys paliar, des del punt de vista material, nunca emocional, perquè ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Senda de dèficit.
2: I objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics per a l'any que ve. Avui, ple extraordinari al Congrés per debatre'ls i votar-los.
3: El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa, ja han anunciat que hi votaran en contra. Per tant, s'haurà d'anar a una segona votació en un ple previst pel 23 de juliol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027 i tot fa preveure que un cop més l'aritmètica parlamentària s'imposarà i el govern tornarà a perdre tant la votació de la senda de dèficit que han d'assumir les administracions públiques com els objectius pressupostaris. Els vots del PP, Vox i Junts tombaran la votació, un no que Josep Rius justificava amb aquests arguments.
14: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
13: Els republicans diuen que encara estan parlant i negociant amb el govern de Sánchez, que manté que presentarà els pressupostos després de l'estiu. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Finançament.
5: El president de la Generalitat carrega contra el PP per l'oposició al nou sistema de finançament i adverteix que és de mal espanyol bloquejar la proposta només perquè la impulsa Catalunya.
2: Salvador Illa ha reivindicat des de Madrid les bondats d'aquest nou model que debatrà d'aquí 15 dies al Consell de Política Fiscal i Financera.
0: Més detalls, Txell Vallespí.
15: El president Illa censura la negativa dels de Núñez
1: Feijóo a un sistema de finançament que aporta més recursos a totes les comunitats autònomes sense presentar cap proposta alternativa.
8: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
1: El PSC i Esquerra també apel·len a la responsabilitat de Junts, però el portaveu del Juntaire, Josep Rius, reitera que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic.
15: Amb aquest model, que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
1: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Defensa.
3: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, el govern tripartit com la millor opció política fins les eleccions municipals d'aquí 10 mesos.
5: Ho fa després que Junts per Catalunya no descarti trencar l'acord amb Guanyem, Junts i Esquerra.
0: Girona, Laia Claret.
16: L'amenaça de ruptura de la vicealcaldessa de Junts va arribar diumenge amb un article de Gemma Geis al Punt Avui titulat "Se'ns ha acabat la paciència", en què especifica que Girona mereix més i que Junts està disposat a posar-se al capdavant. Ahir hi va haver ple municipal i Jaume Baray del Partit Popular i Beatriz Esporrin del Grup Socialista interpel·laven directament Geis.
17: Pensa trencar el pacte?
18: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
16: La vicealcaldessa responia així.
19: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
16: L'alcalde Lluc Salelles apostava per la continuïtat del govern.
20: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any.
16: Després del ple, Junts va convocar una roda de premsa per avui al migdia. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Direcció, Aliança Catalana.
2: Els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i han passat a les files del partit d'extrema dreta.
3: El fins ara portaveu dels Juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de l'any vinent. Els tres regidors ja actuaran com a membres del partit durant el que queda d'aquest mandat.
0: I bloquejat.
5: A les 10 del vespre d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz. El bloqueig el va anunciar ahir el president Donald Trump, que va assegurar que prendran el control d'aquest pas marítim estratègic i aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció.
2: Paral·lelament, els Estats Units han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran. És la tercera nit consecutiva de bombardejos i, de fet, Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
0: Anem ara a Washington, Oriol Serra.
21: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se als punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
22: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res, no tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
21: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I 10 països europeus, entre els quals Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit, han posat en marxa a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria d'Europa.
3: L'objectiu és completar els sistemes actuals de defensa antimíssils europeus en paraules textuals de la declaració.
5: Entre els països firmants també hi ha Ucraïna, principal destinatari i beneficiari d'aquest sistema defensiu. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, confia que el futur sistema antibalístic europeu estigui a punt d'aquí a un any.
2: La capital, Kiev, ha tornat a ser atacada aquesta nit per míssils russos, segons ha informat l'alcalde de la ciutat. Les forces de defensa antiaèria s'han activat per repel·lir aquest atac.
0: 13 anys.
3: Brussel·les restringirà per tota la Unió Europea l'accés dels menors a les xarxes socials. Les autoritats comunitàries estudien fixar l'edat mínima als 13 anys, però donant llibertat als països perquè la puguin ampliar.
5: És just el que podria fer el govern espanyol, que pretén vetar les xarxes en aquest cas fins als 16 anys.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
23: Amb aquest moviment, les autoritats comunitàries volen crear un llindar mínim per al conjunt de la Unió Europea, aplicable fins i tot en aquells països que no pensessin regular l'accés dels infants a les xarxes socials. La presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, diu que calia fer-ho.
24: Just if we
4: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
23: Von der Leyen presentarà la proposta definitiva després de l'estiu i abans de finals d'any la comissió llançarà una aplicació que servirà per verificar l'edat de tothom qui es connecti a les xarxes socials. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amiràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Espiats.
2: El Centre Nacional d'Intel·ligència Espanyol va espiar amb el programari Pegasus els mòbils dels exdiputats de la CUP, Carles Riera i David Fernández. Ho revelen documents del CNI que han estat desclassificats.
0: Joan Vilaplana.
6: El Suprem havia avalat l'espionatge al·legant activitats contràries a la seguretat nacional. Riera va ser espiat entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Fernández a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Els anticapitalistes demanen més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
9: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
6: La desclassificació s'ha produït a partir de la querella presentada per Riera Fernández i l'exdiputat de la CUP, Albert Botran, a qui el CNI no reconeix haver espiat. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I queda en llibertat.
3: Amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan se li requereixi l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme.
5: Diumenge el van detenir per masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Segons fonts coneixedores dels fets, Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina on hi havia molts menors, s'hauria estirat en una gandula i hauria començat a masturbar-se de manera visible.
2: Segons aquestes mateixes fonts, quan el van detenir semblava desorientat i no sabia ni com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. La coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: Un quart de 8:03, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, residus perillosos.
3: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'haver enterrat 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
0: Oriol Pujador.
17: Els agents van descobrir que una planta de tractament de residus de Sant Esteve Sarrovires abocava materials procedents d'obres de Barcelona en terrenys agrícoles de la comarca. La investigació també va revelar que s'hi havien dipositat residus provinents de França sense complir les mesures de seguretat ambiental, tal com explica Francisco Botana, portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona.
24: Contenien hidrocarburos i metals pesados, que són productes capaces de generar un gran dany mediambiental i també tòxics per a les persones.
17: S'han detingut 4 persones, entre elles el presumpte líder de l'organització, i ara l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran de descontaminar les zones afectades. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Vist per sentència.
5: El judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid. En l'última sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions contra la cúpula de salut el 2021.
0: Cèlia Forment.
25: L'acusació defensa que els whatsapps enviats entre el gabinet de l'aleshores consellera de Salut, Alba Vergés, i els responsables de salut acrediten una motivació política per frenar la vacunació dels policies estatals. Ho alega l'advocat dels sindicats policials Jusil i Jupol amb resposta del lletrat de l'exconsellera.
26: Hay un WhatsApp, señorías, de Judit Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podrán argumentar.
27: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería y lo dijo textualmente a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores.
25: Els sindicats policials demanen fins a 15 anys d'inhabilitació per als exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula de salut. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'últim Goytisolo.
2: Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo, germà petit de la cèlebre nissaga de literats, al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo. Tots dos també ja morts.
3: Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb només 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve amb la novel·la Las Afueras.
0: I el Mago Pop i Aitana.
5: Els artistes s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona.
0: Marta Vives.
28: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
29: Llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
30: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatre Aquitània de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
28: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació, tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran. Precisament fa uns mesos, el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador del jove teatre Regina al carrer Sèneca, però de moment es desconeixen en quin punt estan les negociacions. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marta. 7:21 i en esport, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui sabrem el primer finalista del Mundial.
1: Espanya i França juguen a les 9 en una final anticipada d'aquest Mundial, Lamine Yamal.
7: Yo creo que hay situaciones mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Entonces siempre pienso eso, en estar tranquilo, que no pasa nada. Al final es un partido, son jugadas. Después del partido, pues cada uno va a seguir con su vida. Entonces estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más ni me agobio.
1: Des de França, el seleccionador Didier Deschamps dona a Espanya com a favorita.
8: Espanya ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque la gente está esperando mucho de la España.
1: 9 catalans jugaran aquest vespre aquesta semifinal del Mundial de Futbol.
0: Entre ells segurament Marco Cucurella, que diu que entén que els culers el critiquin per fitxar pel Madrid.
1: Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cucurella argumenta el seu fitxatge pel Club Blanc després de l'etapa al Chelsea, però assegura que hi ha també molt bon ambient amb els jugadors del Barça.
10: Ens portem molt bé, sí, que em diuen coses de que serem rivals i tal, que només ens queda un mes de parlar-nos i tal. Al final jo crec que tenim molt bona relació, entre tots es nota i res, molt content. Al final, pues, també content de compartir ara vestuari amb ells i, bueno, ja quan comenci la Lliga, pues, serà una altra guerra. I...
1: La jugadora del Barça, Mapi León, fitxa pel London City, jugarà amb Alexia Putellas, Mikel Osada arriba al Badalona Women, cedida pel Bristol, i el Sabadell es reforça segona amb l'ex del Girona, Pere Pons. Els socis de l'Europa que decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada descarten el Narcís Sala, l'equip gracienc per al seu golejador Jordi Cano, que acceptarà una oferta per jugar a segona A. El Granada i l'Eibar volen fitxar-lo, i el Barça Bàsquet, que fitxa el base del París, Justin Robinson, de 28 anys.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
12: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
13: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
14: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
18: El 14 de febrer del 1933.
15: I el número de la sort,
18: el... El 7.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial normalment es diu que jugar una competició d'aquestes és la màxima aspiració d'un futbolista professional, però també hi ha casos de jugadors que hi han renunciat.
1: I probablement el més recordat és Johan Cruyff, millor jugador del món a la dècada dels 70, pilotador al 71, 73 i 74, any en què la selecció dels Països Baixos es va quedar a les portes de guanyar el seu primer Mundial, perdent la final contra Alemanya. Un Mundial, això sí, el del 74, en què guanya 4-0 contra l'Argentina, un dels partits més recordats de la taronja mecànica. Això era el 74, tot semblava de cara perquè Països Baixos guanyés el Mundial el 78, es disputava l'Argentina, però Cruyff decideix no anar-hi. Aleshores hi va haver moltes especulacions sobre els motius, es va parlar de desavinences internes a la selecció o fins i tot es va arribar a dir que era un gest de protesta política.
2: Jo, teniente general Jorge Rafael Videla.
1: Protesta política perquè feia un parell d'anys que Videla havia instaurat la dictadura militar a l'Argentina, però el motiu real és el mateix Cruyff qui el va confessar, però anys més tard va ser l'impacte i el trauma que havia suposat l'intent de segrest que va patir el neerlandès i la seva família a Barcelona mesos abans. Li va costar parlar-ne, però ho va fer, per exemple, en una entrevista amb l'Antoni Bassas en aquest programa el 2008.
3: Venia algú con un rifle sobre mi cabeza, estaba atado y no sé qué. Los niños ahí en el piso.
4: A Barcelona.
3: En Barcelona. Mi mujer atado. Que hi ha altres valors en la vida. Hi ha un moment que dices...
1: De fet, Cruyff va deixar definitivament la selecció orange arran d'aquest esdeveniment. Aquell any, el 78, Països Baixos va repetir com a finalista, va tornar a perdre per les dues següents edicions. No es va ni classificar.
0: Ara bé, no és l'únic ex-blaugrana que ha renunciat a la seva selecció i, per tant, a jugar als Mundials.
1: Per exemple, Schuster tot just va jugar una vintena de partits amb Alemanya i va renunciar quan tenia només 23 anys, després de ser durament criticat per no haver anat a un amistós contra Albània pel naixement del seu fill. Riquelme, també ex-blaugrana, amb l'arribada de Maradona com a seleccionador el 2008, va deixar la selecció perquè deia que eren dues persones incompatibles. O, parlant de l'Argentina, 10 anys abans, Fernando Redondo, que aleshores era considerat un dels millors migcampistes del món, no va ser a França 98 perquè es va negar a tallar-se els cabells.
5: Oi, sí.
1: Una imposició del seleccionador Passarella, que entenia que els cabells llargs o les arracades distreien.
0: I amb la Mariola Cubells, encara amb la polèmica del programa de Jesús Tinto a Televisió Espanyola, amb el retorn de la col·laboradora que va marxar-ne plorant.
6: Marta Gómez Montero, la tertuliana que va deixar el plató de Cintora a Televisió Espanyola este cap de setmana i va anar-se plorant, va tornar a ir al programa acceptant les disculpes del president de la corporació pública i del propi presentador. Què vaig trobar a faltar per la seva part? Doncs una explicació que deixara claríssim que el que va provocar la seva espantada té molt a veure amb un comportament sistèmic a la tele en relació amb les dones, per no quedar com una nena amb una rebequeria.

0: mandat unes pastilles ja perquè estigui preparat.
1: Més d'un milió de catalans prenen diazepam i altres ansiolítics, el que es coneix com a benzodiazepines.
2: Sí, això segons dades del sistema de salut públic, o sigui que aquesta dada no s'inclou les persones que se'n prenen per prescripció de centres privats.
3: Pues jo sempre porto a sobre. Vols?
2: No, no són carmels, això. És una medicació molt forta.
3: Sí, pues, molt
2: i jo no em pots anar oferint així a la gent, pues, perquè...
3: No serà tan forta si no pot amb mi.
4: Bueno.
3: Jo li he
4: fet
3: un pulso i no m'ha guanyat mai.
5: Sergi, dues preguntes. Per què ets tan tonto? Seria la primera. I la segona és, tu per què estàs prenent aquestes pastilles? Que les estic veient i són de recepta, són de les fortes.
3: Pues perquè tinc salut mental aquí al braç.
5: Tens salut mental al braç.
4: Tenir salut mental al braç no vol dir
5: res. El
3: que passa és que a mi em costa molt de tragar les pastilles i em genera una angoixa.
6: Això és un disparat, eh? Això és un disparat.
1: Teníem nosaltres a Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.
6: Era la jefa dels CAPs, eh?
4: Sí, sí.
6: Per això dic cabezas.
4: S'ha ennuagat?
5: No, està rient.
6: M'estic rient.
7: Recordant això, arribem a 8:15 al matí de Catalunya Ràdio. En punt, 8:15.

0: Un dimarts en què juga la primera semifinal del Mundial entre Espanya i França, enmig de la polèmica per aquestes afirmacions de Mariano Rajoy sobre que la selecció francesa no hi juguen francesos. El govern espanyol exigeix al PP que el desautoritzi mentre els populars hi treuen ferro i tots els partits polítics francesos, incloent el reagrupament nacional, s'uneixen per defensar la diversitat del país. I des de l'àmbit esportiu, Lamine Yamal.
1: Pues si es para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración.
0: És el que deia Lamine Yamal en la roda de premsa. Avui al matí de Catalunya Ràdio li demanarem què en pensa Manuel Valls, que va ser primer ministre francès nascut a Barcelona. Aquí, els bombers confien a donar per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa i es continua buscant el suposat autor d'aquest foc, que es sospita que va ser provocat. En clau política, Junts per Catalunya podria anunciar avui que trenca el pacte de govern tripartit a Girona, amb Guanyem i Esquerra, 10 mesos abans de les eleccions, i després que la vicealcaldessa juntaire, Gemma Geis, afirmés en un article que se'ls havia acabat la paciència.
2: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
0: I els esports, Robert Prat.
3: Espanya i França juguen a les 9 per una plaça a la final del Mundial de Futbol. Els socis de l'Europa decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada. Descarten el Narcís Sala i Mapi León, fitxa pel London City, jugarà la pròxima temporada amb Alexia Putellas.
0: Dèiem abans que el panorama dels incendis millora, però continuem amb risc alt, bàsicament per aquesta calor, Tomàs Molina.
4: Avui tornarà a ser un dia majoritàriament assolellat a la major part del país, un dia calorós, però encara màximes que quedaran per sota dels 40 graus. Al vespre, entre les 11 a 12 de la nit, pot haver-hi algun ruixat que pot afectar algun punt del Pla de Lleida, però passarà ràpidament. Demà serà el dia de temperatures més altes, demà serà un dia assolellat en conjunt, molt entrenyinat com avui per la presència de ponts en suspensió, demà ja amb màximes per sobre els 40-42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i atenció també amb el vent de Ponent, que podria incrementar encara una mica més el perill d'incendi.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Sílvia Andrés, com ho tenim? Bon dia.
5: Bon dia. Destacar que les línies R13 i R14 té demores entre Riumilans i Vilaverd. Es treballa per solucionar aquesta incidència. Després, el tren que tenia previst arribar a l'estació de Sants des de Lleida Pirineus a les 8 i 7 ho farà 40 minuts més tard. També el tren amb que havia d'arribar a Lleida des de l'estació de Tarragona a les 7:47 ho farà a un quart de nou. A la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs les retencions als punts habituals a aquesta hora a l'entorn de Barcelona, sobretot direcció a la capital catalana, destaquen les rondes. Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron en sentit Llobregat i Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, també sentit Llobregat. Atenció a la P2, hi ha només un carril obert a Barberà de la Conca en sentit Barcelona perquè se segueixen fent tasques de reparació de danys després de l'accident entre dos camions que hi va haver la matinada de dilluns.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: 4 minuts ara mateix passen de 2:15. Com

0: Sempre a aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio, cop d'ull a la premsa. I amb la redacció del matí de Catalunya Ràdio hi connectem per veure les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, Marc Forada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui amb la ressaca dels focs d'aquests dies, entre d'altres coses.
1: Per exemple, l'Ara i el Periòdico obren edició amb grans fotografies de boscos, la primera espectacular, amb la meitat de foto amb foc i fum i l'altra meitat plena d'arbres verds i frondosos, i el titular, un de cada quatre focs forestals és provocat.
2: La instantània del Periòdico també sobta si veu la zona de Los Gallardos, Almeria, completament carbonitzada. L'única nota de color la donen dues dones caminant-hi. El titular, reconstrucció després del foc.
1: Encara coeixen i de quina manera les paraules de Rajoy sobre la selecció francesa, que fins i tot el partit de Marine Le Pen ha criticat. Llegim a La Vanguardia que la Moncloa acusa el PP de torpedinar la relació amb França per aquestes crítiques.
2: L'editorial de l'Ara també hi posa el focus, es titula El racisme banal de Rajoy i es pregunta, Rajoy considera espanyols Lamine Yamal i Nico Williams negres fills de famílies immigrants africanes?
1: I l'Enric Julián a La Vanguardia parla de targeta blava a la dreta espanyola. Creu que si a París algú ha donat l'ordre de contraatacar amb urpes a Rajoy és perquè el PP es va oposar i bloquejar el tractat d'amistat entre França i Espanya ara fa 3 anys.
2: Altres temes de portada. El periòdico, els espanyols prefereixen un avanç electoral a una moció de censura, ho diu la seva enquesta, majoria absoluta clara del PP i Vox.
1: I La Vanguardia, Espanya serà el segon país europeu on més pujarà l'habitatge.
2: I Espanya busca la final contra una temible França.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Olga Viza?
3: A l'Equip parlen de per què la gent està pels ulls durant un penal i és que ens pot l'estrès. Altra cosa és com ho viuen els protagonistes. El doctor Jordet, que és el major expert mundial en la psicologia dels penals, diu que una tanda decisiva no és una loteria ni un repte individual, sinó un protocol de tot l'equip, que és bo que el llançador rebi la pilota de mans del seu propi porter, que un altre company li doni suport emocional i que un cop es quedi sol faci una rutina molt assajada. Els millors, quan senten el xiulet de l'àrbitre, no es precipiten a xutar. Convé saber-ho per si passa aquesta nit.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
6: Si vols fer la compra bé, anant a Carrefour.
7: Tasta el més fresquet del sud amb la segona al 70 en el gaspatxo Carrefour Clàssic 1 litre. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 48 cèntims. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
8: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
9: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bon ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:15 d'avui, repassem més coses de la premsa, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Andrés. Tobogans a 50 graus.
11: Les altes temperatures d'aquests dies fa que els més petits vegin restringides les visites als parcs. Primer per la calor, després perquè els tobogans no es poden literalment tocar. Ho llegim al Diari de Tarragona, que explica que fa uns dies al parc que hi ha davant de la platja de la Pineda, a les 12 del migdia, el tobogan tenia una temperatura de 55 graus. A més, el terra anticops de goma marcava gairebé 49 graus. Diferents consistoris de la Costa Daurada reclamen repensar els espais perquè les criatures durant l'estiu puguin anar al parc.
0: Sir Anthony Hopkins s'estrena com a compositor de música clàssica.
12: L'actor britànic de 88 anys és un dels rostres més reconeguts del món del cinema en pel·lícules com, per exemple, El silenci dels anyells o El pare. Ara ens ha sorprès a tots amb una faceta totalment desconeguda, la de compositor de música clàssica. Hopkins ha confessat que la música és la gran passió de la seva vida. vida. Ho llegim al diari El País, que explica que el disc recollirà les peces que durant 6 dècades ha compost de manera privada. El disc sortirà a la venda el 21 d'agost i ha comptat amb la direcció de l'Orquestra Filarmònica de Londres.
0: Una gerra amb un ou, una ofrena de fa 1.800 anys.
11: Els arqueòlegs de la Universitat de Girona han fet aquesta descoberta durant les excavacions a la vila romana de Sarrià de Ter. Han trobat aquest ou amagat dins una gerra. Els experts comenten que aquest ritual es feia abans de començar a construir una casa per demanar als déus protecció i prosperitat. Ho llegim al diari de Girona, que explica que el jaciment del Pla de l'Horta és el primer cop que es troba aquesta ofrena a l'àrea destinada a producció agrícola.
0: I el tomàquet és l'arma secreta per tenir un cor sa.
12: Les persones que mengen tomàquet tenen menys risc de tenir problemes de cor. La ciència recorda que un dels millors aliments per cuidar el cor té llarga presència a la nostra tradició culinària. Ho llegim al diari ABC, que entrevista el cardiòleg Aurelio Rojas, que explica que els tomàquets contenen licopè, un potent antioxidant que està present de forma natural en aquesta hortalissa. Segons el cardiòleg, aquest compost ajuda a reduir els conegut popularment com a colesterol dolent.
0: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Francesc Soler i l'Albert Duran.
11: Ens fixem en l'obituari que avui dedica el New York Times al dibuixant Pat Oliphant, mort als 90 anys i considerat el caricaturista polític més influent. A Nixon el va caracteritzar com un brètol amb una arma fumejant, a Ronald Reagan amb un tap a l'orella, sort a les masses que pateixen, i a Barack Obama amb un monòlit de pedra de l'illa de Pasqua adorat pels votants. El 2002, diaris com el mateix Times es van negar a publicar una il·lustració d'Oliphant que representava sacerdots lascius sortint textualment de l'Església Catòlica de Santa Pedofilia perseguint nens terroritzats. Tot i que estava jubilat, va tornar a agafar el llapis per dibuixar Trump com un membre de les joventuts hitlerianes.
13: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que hi ha inquietud a Seat per la crisi de Volkswagen. Els treballadors de Martorell asseguren que seria ingenu pensar que no els afectarà i tenen por que els ajustos que hi pugui haver posin en risc els plans de fabricació del cotxe elèctric. Pel que fa a Expansión, diu que Ryanair ha superat els 10.000 treballadors a l'estat, que representen un terç de la seva plantilla global. A curt termini, la companyia té previst invertir uns 700 milions d'euros per construir un centre de reparació de motors. Finalment, l'ONA Economia diu que les tres ciutats de l'estat amb més demanda per llogar-hi un pis són a Catalunya. En concret, es tracta de Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat i Sabadell. Entre les 10 primeres també hi ha Badalona, Lleida i Barcelona.
0: Minuts per arribar a 3:15. I a la premsa esportiva, Robert Prat.
14: Arriba l'hora de la veritat. L'esport i el Mundo Deportivo coincideixen que el partit d'aquesta nit és més una final que no pas una semifinal. I ja parlant del duel Mbappé-Lamine Yamal. El periòdico diu que s'espera la millor versió de Lamine per monopolitzar la pilota i també per desconnectar els quatre mosqueters. Mbappé, Dembélé, Olise i Doué.

0: El diari afegeix que Didier Deschamps està davant del seu últim repte abans de deixar la selecció francesa en mans de Zinedine Zidane, després de 14 anys al capdavant. La Vanguardia es pregunta qui té amb qui i assegura que la discussió està oberta en un partit que tothom vol veure. El diari francès L'Equipe parla d'una primera final. El Marca diu que s'ha de posar el cor al partit d'avui. Pel diari El País, la selecció espanyola mesura el seu vertigen amb una selecció potent com França. I ens han de fregar els ulls per veure la portada del diari AS, elogiant un jugador del Barça. Sí, sí, diu el diari que és l'hora del passadís cap a la glòria, amb una gran foto de Lamine Yamal. Aquí els companys d'equip li fan un passadís pels seus 19 anys d'aniversari. Premsa del cor, que hi trobem, Sílvia Andrés.
1: Divendres estrena la pel·lícula L'Odissea del sempre controvertit director Christopher Nolan. Una pel·lícula farcida d'estrelles, com per exemple la fantàstica Hathaway, el sòlid Matt Damon o el peix bullit de Robert Pattinson, entre d'altres. Però la meva debilitat és la parella formada per Zendaya i Tom Holland. Ella és tan estupenda i tot li queda tan bé. Ell és un paio simpàtic i afable. Són les antiestrelles. Es van enamorar a la pel·lícula Spider-Man i s'han casat fa pocs mesos amb la més absoluta intimitat. A més, no sé si sabeu que Holland és un enamorat de Catalunya. Li encanta fer escapades secretes a Barcelona i Sitges. I alerta! Si aneu a un cinema de versió original ubicat al carrer Balmes de Barcelona, si de cop i volta veieu un noi amb gorra i una noia molt alta amb ulleres de sol, podrien ser ells. Els encanta anar a aquest cinema de la part alta de la ciutat i passar tot totalment desapercebuts. Freddy, no estaràs d'acord amb mi que són una mica durables, oi?
0: Mira, Isar, com estàs? Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Qui fa anys avui?
2: Doncs mira, et demano disculpes per avançat, perquè ara et faré sentir gran.
0: Més encara.
2: No sé si reconeixes aquesta sintonia.
0: Ja, mai, Jack Lost.
2: Exacte, aquí feia Jack Shepard, el protagonista de Lost, fa 60 anys. Impacte, eh? Quan l'actor Matthew Fox gravava la sèrie en tenia 37. Si teniu nostàlgia, també podeu recuperar Fox com a Charlie a l'entranyable Tot 5, que ara mateix teniu a la plataforma 3CAT. També està d'aniversari Judit Colell, guionista, directora i presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, 58 anys, el pianista de jazz Ignasi Terraza, 64, i l'actriu Candela Peña, que bufarà 53 espelmes. Tanquen la llista d'avui dos polítics, Manuel Milian Mestre, que en celebra 83, i Javier Solana, 84.
0: I el Sant Urà, Mireia.
2: Doncs avui podeu felicitar els Camils i les Adeles, però la llista és més llarga. També Sant Avenanci, Cirus, Just, Marcelí i Optacià. Jo no en conec cap, però t'aviso que no fos cas que la família tinguessis i quedessis malament.
0: No consta, no consta.
2: Optacià, eh?
0: Per felicitar els optacians. Adéu. Gràcies, Mireia. 7:45. Ja sabeu que aquest estiu, cada matí, aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
3: Hola, bon dia. Soc Núria Dòria, de Dòria Llibres, de Mataró. I el llibre que us vull recomanar es diu Inventario de lo que queda cuando el bosque arde, de Michel Rouault, publicat per Ciruela Editorial. És un llibre intens, dur, magnífic, molt original i que jo crec que us pot agradar molt. No haureu llegit res igual. Pel com està escrit, pel que explica i per com ho construeix. Meravellós, meravellós, meravellós.
0: 7:45. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Són sarcàstiques i són columnes que van sin mala intenció.
6: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades.
7: Voilà des propos qui
8: són uns comentaris patètics, que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
6: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari.
9: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027.
10: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades.
11: Ja basta, esta desconfianza con Cataluña.
12: I de criticar les propostes per su origen, no per su contenido.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
14: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any.
15: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona.
0: Ara mateix passen 7:45. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. sarcàstic.
7: Que implica sarcasme, és a dir, que implica ironia mordaç. Això és el que diu el DIEC i això és el que assegura el portaveu del PP, Borja Semper, que va fer l'expresident Rajoy quan va dir que França juga sense jugadors francesos perquè són negres. No deixa de ser sarcàstic, no deixa de ser irònic que les seves paraules hagin estat condemnades fins i tot pel partit de Marine Le Pen a les portes d'una Espanya-França i un que toc joier.
0: Tripartit.
7: Dividit en tres parts o realitzat entre tres, ens quedem amb aquesta segona excepció perquè és la que tothom fa servir i té al cap pels pactes tripartits. El més famós va ser el que va dur Pasqual Maragall a la Generalitat amb la rèplica que va catapultar José Montilla que ocupa el seu lloc. Però del que s'està pendent avui és el que passi a Girona. Junts podria anunciar que el trenca i deixa l'alcalde Salellas i Esquerra a 10 mesos de les municipals.
0: Batà.
7: Exercir el dret de veto contra algú o alguna cosa, dret que té algú d'oposar-se a l'adopció d'una resolució. Ara la Unió Europea vol vetar les xarxes socials als menors de 13 anys i donar carta blanca als països a ampliar-ho. Espanya vol situar-ho als 16 anys.
0: Ara posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 25%.
16: És el percentatge d'incendis forestals provocats que hi ha hagut a Catalunya en els últims 40 anys, segons les dades dels agents rurals. Entre el 1986 i el 2026, només el 16% dels focs que hi ha hagut han estat per causes naturals.
0: 10.000.
16: És el nombre de morts que hi va haver a Europa per sobre de la mitjana durant l'onada de calor de finals de juny. Els experts consideren que aquesta xifra es pot atribuir a l'increment de les temperatures. La majoria d'aquests morts tenien més de 65 anys.
0: 4.
16: Són els detinguts per enterrar residus tòxics de França a Catalunya. La majoria d'aquests residus es van dipositar majoritàriament a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. A les deixalles hi havia hidrocarburs i metalls pesants que poden causar importants danys mediambientals i que també són perjudicials per les persones.
0: I rematem unes tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera imatge del dia, Lamine Yamal, que corre somrient, acaba de passar per un passadís que li han fet els seus companys de selecció. D'aquesta manera, el jugador va celebrar el seu 19è aniversari abans de... 19è aniversari abans de començar l'entrenament.
17: Lamine Yamal, que ja va marcar un golaç a la semifinal de l'Eurocopa fa 2 anys contra França, ha dit aquesta nit, abans del partit, que no li preocupa no estar marcant darrerament. De fet, en aquest Mundial només ha marcat un gol contra l'Aràbia Saudita. Però admet, això sí que marcant partits importants, com el d'aquesta nit, sempre és especial i que accepta el repte.
0: Dues dones passegen per un bosc a la segona imatge i veiem com van vestides d'estiu, amb bermudes, màniga curta, una porta gorra, l'altra porta un barret, una imatge d'un típic passeig d'estiu si no fos perquè el bosc està absolutament calcinat.
17: De fet, només s'intueixen alguns troncs d'arbres totalment negres i molt més prims del que devien ser abans de l'incendi. És una part de les 7.000 hectàrees que han cremat a Los Gallardos, a Almeria, un foc que ja ha quedat controlat, però que ha deixat 13 víctimes mortals i encara hi ha 10 denúncies per desaparició.
0: La tercera imatge ens l'envien des de Girona, en el palmell de l'anà d'una persona, i veiem el que sembla la clova d'un ou de gallina, amb alguns trossos més grans, d'altres, en canvi, més petitons. Fèlix Martín, què és això?
18: Doncs són exactament això, les restes d'un ou, però no és un ou qualsevol. Té com a mínim 1.800 anys. Estava dins una gerra de ceràmica que els arqueòlegs han trobat a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter. Era segurament per fer una ofrena i demanar bons auguris. Però no només hi ha la clova. En l'altra mà, l'arqueòloga que ho ha ensenyat hi té una petita bossa amb una mena de piloteta de forma ovalada que, sorprenentment, són restes de la matèria orgànica que encara hi havia a l'interior d'aquest ou.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Un pastor inventa una armadura per protegir les ovelles dels atacs de llops. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. Segons la fotografia que adjunta la notícia, l'armadura sembla medieval. Es tracta d'una cota de malla que embolcalla el cos de l'ovella com si fos una funda. És de plàstic, està reforçada amb punxes per evitar que els llops, quan ataquin les ovelles, puguin mossegar-les. De fet, quan les mosseguin, seran els llops qui sentiran dolor perquè es clavaran aquestes punxes de l'armadura. Diu el pastor, autor d'aquest invent, que les punxes estan dissenyades per causar dolor als llops sense ferir-los. Els llops són animals intel·ligents, diu aquest pastor. Dubto que tornin a atacar les ovelles després que mosseguin aquesta armadura. Així ho afirma la notícia que ara circula.
0: I això és real o és fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Radio te acompaña allá donde vayas.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. El matí de Catalunya Ràdio.
2: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un pastor inventa una armadura per protegir les ovelles dels atacs dels llops és una notícia real. El pastor inventor és alemany, té 70 anys i ha invertit uns 60.000 euros en desenvolupar aquesta armadura. L'invent, però, té força detractors que consideren que l'armadura pot ser perjudicial tant per la mobilitat de les ovelles com també pot suposar un risc en cas de fugida.
3: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.
3: Repassem ara els titulars en dos minuts. Amb el Marc Corado i la Sílvia Comet i que, evidentment, passen per la polèmica per les afirmacions de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa.
4: El govern espanyol exigeix al PP que el desautoritzi el Partit Popular i treu ferro i França s'uneix per defensar la diversitat de la república. Des de l'àmbit esportiu, Lamine Yamal.
5: La policía para algo es para integrar, para la sociedad y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración.
3: Avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora parlarem d'aquesta qüestió amb l'Oriol Marc, l'Anna Grau, l'Alícia Puig, el Toni Bolaño i també Manuel Valls, que va ser primer ministre francès, que és nascut a Barcelona. Ens acompanyarà aquí al matí de Catalunya Ràdio per parlar d'aquesta qüestió a partir de 9:45. A banda d'això, avui els bombers confien en donar per controlat avui mateix l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ja ha cremat 150 hectàrees.
6: Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana.
3: Junts podrien anunciar avui que trenca el pacte de govern tripartit a Girona amb Guanyem i Esquerra, quan falten amb prou feines 10 mesos per les eleccions.
4: Després que la vicealcaldessa juntaire Gemma Geis afirmés en un article que se'ls ha acabat la paciència.
7: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
3: Els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils, mentrestant, passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana.
6: I el fins ara portaveu en aquest consistori del Baix Camp, Enric Dasa, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals.
3: Avui hi ha ple extraordinari del Congrés que debatrà i votarà la senda de dèficit i també els objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics de cara a l'any que ve.
4: El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la cambra baixa i votaran en contra, per tant, s'haurà d'anar a una segona votació la setmana que ve.
3: I avui a les 10 de la nit entrarà en vigor el bloqueig dels Estats Units a l'estret d'Hormuz.
6: Donald Trump assegura que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa a tots els vaixells en concepte de protecció. Aquesta nit els Estats Units han tornat a atacar objectius militars a l'Iran i Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
3: Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic barceloní Luis Goytisolo.
4: El germà petit de la cèlebre nissaga de literats al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo va rebre guardons com el Premi Nacional de Narrativa i el Premi Nacional de les Lletres. Des del 1994 ocupava el silló C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola.
8: Dia avui de calor, però una temperatura que no passarà, creiem, dels 40 graus, fins i tot no arribarà als 40 graus en lloc del país i, per tant, serà una calor intensa, però podríem dir que moderada. Demà sí que les temperatures ja superaran els 40-42 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a l'interior de les comarques barcelonines. Atenció també demà, perquè a partir de migdia voldrà bufar vent de Ponent, que incrementaria el perill d'incendi, però de moment avui un dia de sol, al vespre nit, entre les 11 i les 12 podria fer algun ruixat a les comarques del Pla de Lleida i la calor, aquesta intensa, que durarien fins dijous. A partir de llavors tendiran a baixar les temperatures.
3: Gràcies, Tomàs Molina. I pel que fa al trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia, doncs tenim lentitud amb aturades en diversos punts, direcció Barcelona. Destaca C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat. També la B23 a Esplugues cap a la Diagonal. I molta densitat en trams intermitents a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, a l'AP7, a Santa Perpètua, en sentit sud, a Sant Cugat, direcció nord. També la C58 a Sant Quirze, en sentit sud, i a Ripollet, direcció nord.
3: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
9: Fins ara.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: Qui diu que a l'estiu no passa res? Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
12: El mercat del Barça de Flick.
11: La sortida del Tour des de Barcelona.
12: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
11: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
12: La recomposició del Girona segona.
11: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
12: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
11: El sol o a l'ombra.
12: Escolta el Tot Costa.
10: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: En 3 minuts arribarem a les 8. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar-li la cançó que vulgueu, a qui vulgueu, pels motius que vulgueu, trucant o enviant una nota de veu més aviat al 636-360609, 636-360609. Ens dieu en una nota de veu quina cançó li voleu dedicar, a qui i per què, i la posarem. És el que ha fet la Laura, per exemple.
13: Hola, bon dia. Soc la Laura. Dedico la meva alegre cançó, Because I'm Happy, a la meva amiga Eva, perquè tinc un vincle molt maco amb ella i em fa sentir superbé i ric molt, i també no he pogut deixar de pensar en la meva sogra Anna, que està arribant al final de la seva vida, i perquè no sigui tan dur i sigui una miqueta menys trist. Gràcies, bye bye.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8 del matí, benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui comencem amb la mirada posada als incendis i també al partit del Mundial.
1: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: Aquests són els dos grans temes amb els quals ens llevem en aquest dimarts. I amb els incendis, per variar una miqueta, tenim bones notícies, perquè un cop estabilitzat el foc d'Aiguamúrcia, que ha cremat una mica més de 150 hectàrees i que va ser provocat, no n'hi ha cap d'incendi que hores d'ara cremi fora de control a Catalunya. Insistim, però, que ahir ho sentíem en directe, la consellera d'Interior deia que aquest incendi té tota la pinta d'haver estat provocat, no només aquest, els tres incendis que en poc temps i en poc territori s'han declarat a Aiguamúrcia i que els Mossos d'Esquadra ho estan investigant. Avui tenim una seixantena de municipis en risc màxim d'incendis, són una mica menys que ahir, però hem de tenir present que avui potser hi ha una disminució del perill per incendi forestal, però demà el panorama es tornarà a greujar a la Noguera, el Solsonès, l'entorn de Cardona, l'interior del Pla de Lleida i la Catalunya Central. I això té a veure, evidentment, amb aquesta onada de calor. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què hem d'esperar per avui?
1: Doncs avui serà un altre cop un dia de sol, un dia entrenyinar per la presència d'aquesta pols en suspensió. Al vespre, entre les 11-12, potser hi haurà algun ruixat que pot afectar també alguna àrea del Segrià. Avui les temperatures són altes i seran altes, però no passaran, creiem, dels 40 graus. Demà sí que serà un dia ja amb temperatures per sobre dels 40, 41, 42 a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, i també amb un augment del perill d'incendi. Per tant, doncs, molta precaució de cara a demà, però avui encara temperatures que no passen dels 40.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Fins ara.
1: Fins ara.
0: 8 i 2 minuts. Aquest és un dels temes del dia. L'altre, evidentment, és el Mundial, però amb les repercussions que està tenint també a nivell polític. Aviam, avui tenim la primera de les semifinals d'aquest Mundial, partit entre Espanya i França. Això ja de per si seria notícia futbolística, però, evidentment, aquest partit arriba marcat per l'article de Mariano Rajoy. L'article de l'expresident espanyol en aquest digital, El Debate, on es desfeien elogis per la selecció francesa per afegir, juga molt bé, això sí, sense francesos. La selecció de França juga sense jugadors francesos. Aquest tema ja el vam comentar ahir, però és que s'ha anat fent cada vegada més gros, cada vegada més gros. D'entrada té una dimensió estrictament futbolística, fins al punt que ha esclatat en la concentració dels jugadors del Mundial.
2: Yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se pueden en un Mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol si sirve para algo es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
0: Una persona. És el que deia Lamine Yamal, que responia d'aquesta manera quan li van demanar en roda de premsa, la roda de premsa prèvia al partit, per aquestes paraules de Mariano Rajoy. El jugador del Celta, Borja Iglesias, també ho va criticar. I avui, casualitat o no, el diari ABC posa tota portada una entrevista amb Aymeric Laporte, que recordem que és nascut a França, però juga amb Espanya. Tota portada de l'ABC ocupa aquesta entrevista amb un titular. Laporte diu: nacionalitzar-me, espanyol, ha estat la millor decisió que he pres mai. Aquesta és la dimensió futbolística. Veurem si això es tradueix d'alguna manera en el partit d'avui. Ara ho repassarem amb el Robert Prat. Però a banda d'això, hi ha la dimensió política.
3: ¿Esto es lo que nos espera? ¿O un señor, unos señores, que bloquean un tratado de amistad con Francia? Es el vecino nuestro que yo necesito hablar con los franceses día a día. Y lo bloquean. Y encima dicen que en su selección juega gente que no es francesa. Vamos, hombre.
0: Vamos, hombre, deia el president Salvador Illa en referència a dues de les polèmiques. Una, aquest bloqueig del Partit Popular al Senat al Tractat d'Amistat amb França, i aquestes declaracions de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez no n'ha dit res a les últimes hores, no n'ha dit res més des d'aquella piulada que va fer diumenge quan va criticar aquest article de Mariano Rajoy, però, també per casualitat o no, la polèmica l'ha agafat justament a França. Aquest matí, Pedro Sánchez serà a la desfilada del 14 de juliol, que és avui, la Festa Nacional Francesa. Ahir ja va sopar amb Emmanuel Macron, de moment no ha transcendit que comentessin el tema. Però en qualsevol cas, la Moncloa acusa Rajoy d'intentar torpedinar la política exterior, una mica en la línia del que deia ara Salvador Illa, mentre el Partit Popular fa els possibles per minimitzar aquest article de l'expresident. Anem a Madrid, Tania Tàpia, molt bon dia.
4: Què tal, bon dia? Sí, la Moncloa ha sortit en tromba, ha criticat les declaracions, les ha titllat de racistes, també de supremacistes, i ha exigit a Feijó que corregeixi les paraules del seu antecessor, de Mariano Rajoy. Des del PP, però, exculpen a Rajoy, li treuen pes, diuen que no tenia mala intenció. Borja Sempere, el portaveu del PP.
5: La columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas, y son columnas que van sin mala intención, y esa expresión es sin mala intención, y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
4: Però la polèmica no ha anat a menys. Les paraules de Rajoy s'han convertit en protagonista també d'aquesta semifinal i més avui, que hi ha ple extraordinari del Congrés dels Diputats i també reuneix el Consell de Ministres.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Entre les veus crítiques a Mariano Rajoy, com deia ara la Tània, a banda d'aquestes, diguem-ne, malabarismes que fa el Partit Popular per dir que és una gracieta i que no fa mal a ningú, però entre les veus crítiques a Mariano Rajoy n'hi ha una que ha cridat l'atenció. És la veu d'Aleix Vidal Quadras. Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia. Sí, en un missatge a les xarxes socials, l'exlíder del PP català i un dels fundadors de Vox ha advertit Rajoy que textualment s'ha posat en un jardí perillós. Vidal Quadras afegeix que tots els jugadors de la selecció francesa al Mundial són ciutadans francesos, la majoria nascuts a França. Si es diu que la selecció no té francesos, s'utilitza una definició de francès, diu Vidal Quadras, basada en criteris ètnics i no en la llei civil.
0: Tenim, per tant, aquest panorama polític mogudet a Madrid al voltant d'aquesta qüestió. Abans ho deia la Tània, el Partit Popular d'alguna manera minimitzant-ho, Vox també mirant cap a una altra banda, però a França el tema, curiosament, ha unit pràcticament tots els partits. Tots els partits s'han unit, és veritat que en vigílies del 14 de juliol de la Festa Nacional i del partit entre la selecció francesa i l'espanyola, doncs s'han unit tots els partits pràcticament en la mateixa direcció que s'ha criticat Rajoy. París, Isabel Galí.
7: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exterior, Jean-Noël Barró, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
8: Voilà des propos qui
9: són uns comentaris patètics, que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
7: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol exitosa. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Isabel. De fet, fins i tot ho ha criticat el partit de Marine Le Pen. Fins i tot ho ha criticat Reagrupament Nacional. Julien Odul és el portaveu de la formació.
10: Monsieur Rajoy est un raciste. Tout simplement, ses propos sont scandaleux, honteux, lamentables. Il devrait être condamné par tout le monde, et heureusement, ils le sont par bon nombre de responsables politiques.
0: El senyor Rajoy és un racista, és vergonyós, és lamentable, ho hauria de criticar tothom, i ens n'alegrem que així sigui. El senyor Rajoy és un racista, eh? Julien Odul, portaveu de Reagrupament Nacional, el partit de Marine Le Pen. També és veritat que l'actual líder del partit, no fa pas tant, no deia ben bé això. Recuperat una entrevista que li van fer l'any 2010. El 2010 li preguntaven per la selecció francesa i ella deia que no representava França. Ara ho sentirem. Li comencen preguntant si sap, si Marine Le Pen sap, qui són Michel Platini i Zinedine Zidane i li diuen, vostè sap, que aquests dos jugadors no tenen orígens francesos?
11: Est-ce que vous connaissez Platini? Ah oui, origine italienne. Est-ce que vous connaissez Zidane? Oui, origine algérienne. Pensez-vous que l'équipe de France de football soit à l'image de la
12: France? Non, je ne pense pas.
11: No?
0: I aquí és quan diu que no creu que aquest equip de França any 2010 sigui a imatge de França. En fi, tot aquest tema s'està comentant molt i avui el continuarem comentant aquí al matí de Catalunya Ràdio. Insistim que parlarem amb l'exprimer ministre francès Manuel Valls, però no és l'únic cas. A les últimes hores també n'hem conegut un altre. L'ambaixada de França a l'Argentina ha declarat persona non grata una vicegovernadora del país, una aliada de Javier Milei, per haver qualificat la selecció francesa de, textualment, equip africà fluixos de modals.
6: Eve Casado és vicegovernadora de la província de Mendoza. Va fer aquest comentari a les xarxes després que França guanyés el Paraguai als vuitens de final del Mundial. Casado el va caracteritzar com un equip africà fluix de modals.
13: Ha escalado demasiado un poteo de X que en ningún momento intenta ser racista y no lo es y yo tampoco lo soy.
0: Bueno, ¿qué tildó de equipo africano a Francia?
13: Bueno, equipo africano o con jugadores en su mayoría de ascendencia africana.
6: Una Casado i, per cert, no ha rectificat.
0: Així parlava ella Casado en una entrevista posterior a aquest post a les xarxes socials. En fi, tenim tota aquesta polèmica, però després tenim el futbol en si. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
14: Bon dia.
0: Què hem d'esperar per aquest partit d'avui?
14: Doncs d'entrada sorprenen les declaracions del seleccionador francès Didier Deschamps, dona favorit a Espanya.
15: Espanya ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque la gente está esperando mucho de la España.
14: Y Lamine Yamal reconeix que no té pressió pel partit d'avui.
16: Yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
14: Tot i això admet que és el partit més important dels que ha jugat mai, diu que a la vida hi ha altres prioritats i no només el futbol.
16: Yo creo que hay situaciones mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Entonces siempre pienso eso, en estar tranquilo que
2: que no pasa nada. Al final es un partido, son jugadas. Después del partido, pues cada uno va a seguir con su vida. Entonces, estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más ni me agobio.
14: Aquest Espanya-França a les 9, en joc una plaça per la final del Mundial.
0: Gràcies, Robert.

0: Aquest és un dels temes del dia, i l'altre és una novetat que tindrem a les pròximes hores. Perquè si no hi ha una gran sorpresa, Junts anunciarà avui que surt del govern municipal de Girona. Recordem que a Girona governava Junts, juntament amb Guanyem i Esquerra. A les últimes hores, el partit ja ha començat a dir que n'està tip, que se li havia acabat la paciència, és el que deia Gemma Geis en un article a la premsa, i avui, si no hi ha una gran sorpresa, Junts faran una compareixença de premsa per dir que trenquen el pacte de govern i que en surten. La decisió es confirmarà a les pròximes hores, ho explicarem aquí a Catalunya Ràdio, després que fos un tema que monopolitzés el ple municipal que tenia lloc justament ahir. Laia Claret.
1: L'amenaça de ruptura de la vicealcaldessa de Junts va arribar diumenge amb un article de Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», en què especifica que Girona mereix més i que Junts està disposat a posar-se al capdavant. Ahir hi va haver ple municipal i Jaume Baray del Partit Popular i Beatriz Esporrin del Grup Socialista interpel·laven directament Geis.
2: Pensa trencar el pacte?
3: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint-se articles.
1: La vicealcaldessa responia així.
4: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: L'alcalde Lluc Salelles apostava per la continuïtat del govern.
5: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any.
1: Després del ple, Junts va convocar una roda de premsa per avui al migdia. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Laia, i serà en aquesta roda de premsa on, si no hi ha cap sorpresa, Junts anunciarà que deixa el govern municipal de Girona, que deixa l'Ajuntament de la capital gironina. Tenim revolucionada l'actualitat municipal, i no només aquí. També les últimes hores hem tingut notícies també relacionades amb Junts, amb un altre municipi com és Cambrils. Hem sabut també aquestes últimes hores que els tres regidors que Junts té a l'Ajuntament de Cambrils deixen la formació i passen a Aliança Catalana. Pol.
6: El fins ara portaveu del Juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable, de fet, d'Aliança Catalana a les municipals de l'any que ve. A principis de l'any passat, Daza ja va ser expulsat del govern en coalició que el PSC formava amb Junts. Allò va provocar la sortida del pacte dels de Puigdemont i la dimissió de l'alcalde. Ell assegura que el canvi de partit ara respon a una reflexió profunda. De fet, els tres regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat.
0: Aquestes són les dues notícies amb les quals comencem el matí i que també comentarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Oriol Marc, el Toni Bolaño, l'Alícia Puig i l'Anna Grau. D'una banda, Junts, si no hi ha una sorpresa, avui anunciarà que deixa l'Ajuntament de Girona, l'equip de govern municipal, i aquests tres regidors de Junts que s'han passat a Aliança Catalana, en aquest cas de Cambrils. Tot això en un dia en què l'actualitat política estarà centrada, com és habitual els dimarts, en la roda de premsa del govern, però sobretot recordem que estem en la setmana de l'amnistia. Recordem que demà passat, dijous, hi ha la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia, una sentència que pot marcar, entre d'altres, el futur de Carles Puigdemont.
7: Carles Puigdemont, en mi opinió, en el momento en el que se conozca la sentencia el jueves, si la sentencia es la que se espera que sea, para Carles Puigdemont debería plantearse retornar a Cataluña inmediatamente. Es decir, tiene que correr ese riesgo.
0: És el que deia aquí al matí de Catalunya Ràdio el catedràtic de dret constitucional Javier Pérez Royo en una interpretació que alguns han qualificat d'excessivament optimista. De fet, l'advocat Gonzalo Boye ha assegurat que això no s'aguanta per enlloc. Avui ho explicarem també al matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix ens acostem a un quart de nou. De seguida repassem els bàsics del matí.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Sangria. Sangria.

0: hagas fet el gelat per la calor. A tu, per què no se't desfà?
1: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
0: I se't transmet el fred a la mà?
1: Suposo.
0: Oh.
2: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos de 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
8: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
12: Un quart i un minut de nou al matí de Catalunya Ràdio. Els bàsics del matí amb Pol Foradada, Sílvia Comet i Marc Forada. Molt bon dia.
13: Bon dia.
12: Els bombers confien a donar avui per controlar l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Són 150 hectàrees cremades. Jordi Barranca.
14: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estabilitzar l'incendi al vespre. Els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Exposito, cap d'intervenció dels bombers.
15: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
14: Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona. Des de Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Per cert que, a més del foc d'Aiguamúrcia, ahir els bombers van atendre una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. Els més destacats van cremar a Lladurs, al Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada va ser de 2 hectàrees.
12: L'incendi que sí s'ha donat per controlat és el de Los Gallardos, Almeria. És aquest incendi que ha deixat 13 persones mortes i 7.000 hectàrees cremades.
17: Fins ara s'han pogut identificar 9 dels 13 morts. Són un ciutadà espanyol, 3 del Regne Unit, un francès, 3 belgues i una dona dels Estats Units. Els 1.400 veïns evacuats ja han pogut tornar a casa.
18: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es comprometia des de la zona a ajudar els damnificats.
19: Al menos paliar desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados. Echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar almenys su normalitat.
18: S'investiguen les causes d'aquest incendi. La principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric.
12: I encara un apunt més, una dona morta a Barcelona en l'incendi, en aquest cas a casa seva, a l'Eixample.
16: Concretament al carrer Comte Borrell, els bombers i el SEM van trobar la dona al lloc dels fets, la quarta planta de l'immoble, però no la van poder reanimar. El foc també ha fet 5 ferits, tots duts a l'hospital. Ara investiguen les causes del foc.
12: Escoltava el matí de Catalunya Ràdio, passen 3 minuts d'un quart de nou. Una altra notícia de la nit és que els Estats Units han tornat a atacar l'Iran. És la sisena tongada d'ofensives des que Donald Trump va ordenar reprendre els atacs en resposta, deia el president, als atacs de l'Iran a vaixells comercials al famós Estret d'Hormuz. Washington, Oriol Serra.
20: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se als punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
21: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
20: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Com deia l'Oriol, la situació sembla haver retrocedit una mica amb aquest anunci dels Estats Units que deia ell ara de tornar a bloquejar la sortida sortida de l'estret d'Hormuz per posar així pals a les rodes a l'exportació de petroli de l'Iran.
17: Segons Trump, a les 10 de la nit d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units va assegurar que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció.
12: Tot això té les seves conseqüències a la butxaca, perquè tot això està fent tornar a pujar el preu del petroli.
18: El barril de Brent ha pujat pràcticament un 2%, un 1,9 a Àsia, cotitzant els 84,9 dòlars cada barril. És un dels nivells més alts de l'últim mes.
12: 8 i 20.

0: Dèiem abans que l'actualitat continua marcada per aquesta decisió sobre l'amnistia, que serà demà passat. Avui, però, Pedro Sánchez insistirà en el que fa dies que diuen des de la Moncloa, que és en demostrar, diuen, que encara governen. Per exemple, avui el govern espanyol aprova la llei de violència vicària, una nova llei que contempla la retirada de la pàtria potestat als pares que hagin exercit violència contra la seva parella i escoltar també els menors abans de decidir el règim de visites o de la custòdia. Això el Consell de Ministres. Al Congrés es vota l'augment de diners per la dependència i, sobretot, es debat i es vota la senda de dèficit per als nous pressupostos. Si no hi ha una sorpresa majúscula, això no tirarà endavant. Madrid, Àngels Lafuente.
1: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027 i tot fa preveure que, un cop més, l'aritmètica parlamentària s'imposarà i el govern tornarà a perdre tant la votació de la senda de dèficit que han d'assumir les administracions públiques com els objectius pressupostaris. Els vots del PP, Vox i Junts tombaran la votació, un no que Josep Rius justificava amb aquests arguments.
2: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
1: Els republicans diuen que encara estan parlant i negociant amb el govern de Sánchez, que manté que presentarà els pressupostos després de l'estiu. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert que avui ja tenim enquesta al periòdico. Majoria absoluta clara de PP i Vox, tot i que els populars van a la baixa. En canvi, en aquesta mateixa enquesta, un de cada tres votants del PSOE diu que s'estima més avançar ja eleccions que no pas esgotar la legislatura. I tot això ja fa un any que l'oficialitat del català a la Unió Europea no es debat a Brussel·les, ni se'n parla. Avui, que hi ha una nova trobada, tampoc ho faran.
3: La proposta impulsada pel govern espanyol continua bloquejada perquè una desena d'estats membres mantenen dubtes jurídics, pressupostaris i polítics amb Alemanya al capdavant. Tots els intents de la Moncloa encara no han aconseguit el consens necessari per portar la qüestió a votació. Irlanda, que presideix aquest semestre el Consell de la Unió Europea, és favorable a la iniciativa. No ho farà fins que no vegi que hi ha consens.
0: Insistim que fa un any que ni es parla, eh? No és que no s'avanci. És que fa un any que ni es surt el tema en aquests consells d'Europa. En fi, ja que parlem de Brussel·les, des de la Comissió Europea anuncien plans per restringir a tota la Unió l'accés dels menors a les xarxes socials.
4: Les autoritats comunitàries estudien fixar l'edat mínima als 13 anys, però donant llibertat als països perquè la puguin ampliar. Espanya ho vol fixar als 16.
0: Brussel·les, Bruno Fortea, mires.
5: Amb aquest moviment, les autoritats comunitàries volen crear un llindar mínim per al conjunt de la Unió Europea, aplicable fins i tot en aquells països que no pensessin regular l'accés dels infants a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, diu que calia fer-ho.
6: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
5: Von der Leyen presentarà la proposta definitiva després de l'estiu i abans de finals d'any la Comissió llançarà una aplicació que servirà per verificar l'edat de tothom qui es connecti a les xarxes socials. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Bruno. Avui en parlarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. No és la primera iniciativa que surt per intentar d'alguna manera limitar l'accés dels menors a les xarxes socials, però sí és una de les edats més baixes a partir dels 13 anys o fins a 13 anys. En parlarem a l'Àgora amb el Marc Massip, que ja n'hem parlat alguna vegada. Ell és psicòleg i president de l'entitat Desconnecta. Sis minuts i arribarem a dos quarts. Més coses que ens depara l'actualitat d'avui. Al Parlament hi ha compareixences a la comissió que està investigant les infiltracions de policies nacionals a moviments socials i moviments independentistes.
7: Intervendran avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, després de la polèmica per la presència de Mossos camuflats en una assemblea de docents.
0: I parlant de docència, USTEC, que és, com sabeu, és el sindicat majoritari en l'ensenyament, ha avalat la convocatòria de vaga el primer dia de curs que ha demanat l'Assemblea Educativa de Catalunya. Yolanda Segura, ahir al matí de Catalunya Ràdio.
8: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó de, es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: També de les últimes hores hi ha la decisió del Tribunal Suprem que ha sentenciat que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar el Departament als centres el curs 2022-2023 sobre com s'havia de retolar. Concretament, deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si correspon. telefonia.
4: En el seu moment el TCJ ho va considerar irrellevant, però ara el Tribunal Suprem diu que el castellà no es pot excloure dels rètols perquè és la llengua oficial a tot Espanya. Fonts del Departament d'Educació hi treuen ferro i asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres.
0: Ja que som als tribunals, encara un parell de coses més. La CUP, per exemple, demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'espionatge a David Fernández i Carles Riera. Això després que els serveis secrets espanyols, el CNI, hagi reconegut que sí, que va espiar els telèfons dels dos exdiputats a través del programari Pegasus.
7: Unes actuacions, les del CNI, que tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats que suposadament podien ser contràries a la seguretat nacional. A Carles Riera el van espiar entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. David Fernández va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos.
0: I ha quedat en llibertat, això sí, amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan així se li demani, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, exdiputat Pere Albó, que està investigat per un delicte d'exhibicionisme.
3: Diumenge el van detenir per masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina on hi havia molts menors, s'hauria estirat a una gandula i hauria començat a masturbar-se de manera visible.
4: Segons fonts coneixedores dels fets, quan el van detenir semblava desorientat i no sabia ni com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. La coordinadora nacional del partit Mescat Independentistes Esquerra l'ha suspès de militància.
0: En 3 minuts arribarem a 9:15. Al matí de Catalunya Ràdio ens fem ressò una vegada més d'aquest famós esvoranc que ha aparegut a Barcelona, al barri del Putxet. Encara no està clar quan els veïns desallotjats, recordem que són més d'una trentena de pisos que estan desallotjats, quan aquests veïns podran tornar a casa. Inicialment s'havia de dir aquest divendres, inicialment els van dir que aquest divendres podrien tornar, però ara ja no està tan clar.
9: Aquestes investigacions que es porten fent des del divendres a migdia i s'ha estat treballant tot el cap de setmana, prenent la bona direcció, però encara no ens han donat dades concloents que ens permeti dir si podem iniciar un retorn aquest divendres.
0: És el que deia BTV el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, que en canvi sí que diu que no s'ha detectat cap dany de caràcter estructural ni en aquests habitatges ni als comerços de la zona, que també, com explicàvem ahir, també reclamen poder obrir o, com a mínim, que l'asseguradora agiliti els tràmits perquè això no els penalitzi més del compte. I encara a la capital catalana, una de les notícies també de les últimes hores. La cantant Aitana i el Mago Pop han comprat l'Aquitània Teatre, el que està situat just on hi havia la Filmoteca de Catalunya. La idea és posar-hi disciplines diferents i fins i tot tenir artistes emergents, Marta Vives.
10: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
11: Llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
12: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
10: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació, tot i que no detallarà

0: C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola.
1: I de seguida actualitzarem la previsió del temps, que passa per la calor, evidentment. Sobre això, hem tingut més conseqüències d'aquestes altes temperatures. Per exemple, fan créixer molt les algues als canals de reg del Delta de l'Ebre i això posa en risc el sistema, Manel Sastre.
2: La comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre comença a sectorialitzar avui el regadiu al Delta per combatre aquesta proliferació d'algues als canals. És una mesura excepcional que ja es va aplicar durant la sequera del 2023 i que està provocant una situació límit, segons Javier Casanova, president dels regants.
3: Aquesta calor que ha fet el mes de juny ens està fent insostenible. Aquell espai que ocupa les algues és menys aigua que pot baixar pels canals. Que hi ha zones que és molt complicat que arribi l'aigua, sobretot als finals.
2: A partir d'avui es tanca l'aigua de forma rotatòria en 4 àrees cada 3 dies. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Heu sentit els senyals horaris de 8:45. Cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. Destaca que les línies R13 i R14 acumulen demores entre Riumilans i Vilaverd. Es treballa per solucionar aquesta incidència. A banda d'això, veiem els retards habituals, com per exemple el tren de Figueres que havia d'arribar a Barcelona Sants a les 9. Ho farà un quart d'hora més tard. Pel que fa a l'aeroport del Prat, funciona segons la programació prevista. Només veiem que el vol de KLM amb destinació Amsterdam, que tenia sortida prevista a 9:15, ho farà 20 minuts més tard.
1: Gràcies, Sílvia. Pel que fa a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia.
1: Punts vermells.
5: Doncs mira, tenim diversos accidents, volíem dir, que generen cua. Una a la 2 a Tàrrega, en direcció Lleida. De fet, aquí la via està tallada per un accident. Cua també a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Horta, en sentit Llobregat, per un accident que talla un carril. I encara un tercer accident provoca cua a la Nacional 150 Ripollet, en sentit Barberà. Aquí també hi ha un carril tallat.
1: I punts taronja?
5: Doncs en tenim diversos. C58 a Sabadell, en sentit sud, i a Ripollet, direcció nord, i en general tots els accessos cap a la ciutat de Barcelona d'entrada a la capital. Molta densitat encara a aquesta hora.
1: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
5: Fins ara.
6: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
1: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Continua la calor, però vaja, una mica de... relativament algun canvi, no?, aquestes pròximes hores.
7: Correcte. De moment, avui comença aquesta onada de calor nova, tercera ja, però amb temperatura que en principi no hauria de passar dels 40 graus. Amb un dia de sol hi ha boires, però especialment cap a Osona, algun punt de la Catalunya central. Aquest vespre podria haver algun ruixat, fins i tot, podria descarregar cap al Segrià entre les 10 i les 11 de la nit. Per tant, podrà refrescar una miqueta en aquesta zona. I demà, sí, serà el dia més calor, amb màximes que demà ja sí estaran per sobre els 40-42 graus a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre, fins i tot a l'interior de les comarques gironines, amb una situació de vent de ponent que podria incrementar el perill d'incendi. Per tant, doncs, demà s'haurà d'extremar la precaució a causa d'aquest increment del perill d'incendi.
1: Recordem que aquest perill d'incendi continua sent alt, eh? És a dir, avui hi ha aquesta petita jornada de treva, Tomàs, però demà tornar a vigilar una altra vegada, perquè portem uns dies que déu-n'hi-do.
7: Sí.
1: Abraçada, Tomàs, bon fins ara.
8: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos quarts i tres minuts de nou, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, de seguida l'actualitat estrictament esportiva, digues estrictament perquè hem començat aquest tram de les 8 parlant de tota la polèmica que envolta aquest famós article de Mariano Rajoy, on deia que França, la selecció francesa de futbol, juga estupendament bé, això sí, sense francesos. Recordeu que ho parlarem a l'Àgora avui amb l'exprim ministre francès Manuel Valls. Però abans d'això, volíem explicar-vos que Doraemon i Shin-chan són algunes de les estrelles de Vic i arriben amb noves pel·lícules a una nova edició del Festival de Cinema Oriental. Montse Pujol.
9: El Festival Nits aposta amb força aquesta edició pel cinema d'animació i ha programat dues propostes exclusives pels més petits. Demà a les 10 es preestrena en català l'última pel·lícula de Shin-chan, Això és Bollywood, abans que arribi als cinemes. I dissabte que ve, a les 12, també projectaran primícia la nova pel·lícula de Doraemon, que porta per títol Aventures al món de l'art. Quim Cruselles, director del festival, també destaca que es vol donar a conèixer noves propostes al públic infantil provinent d'altres països orientals.
10: Com serien la Xina, en producció tan espectaculars com el Navilleu 2 o Fills del Cel, que també es veuran doblades al català properament als cinemes, i després pel·lícules de llocs tan, doncs, tan poc productius en aquest camp

0: com és, per exemple, a Indonèsia.
1: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara alguna cosa més. Clara Peya, Anna Andreu i Marc Pujol, entre d'altres artistes, estrenen el concert col·lectiu Les Flors Prohibides, al Grec. La proposta vol denunciar la desaparició de la natura palestina. Marc Ruiz.
3: Tartar Elena, Marc Pujol, Marina Rossell, Judit i Meritxell Nederman, Sandra Montfort i Selma Bruna, Alosa, Clara Peya o Anna Ferrer han emocionat el públic que omplia el Teatre Grec. Han interpretat una trentena de peces íntimes, incloses al disc col·lectiu Les Flors Prohibides, de Hidden Track Records, dedicat a una ONG que ajuda els nens afectats per la guerra. Però també hi ha hagut noves col·laboracions que han creat un ambient íntim ple de bellesa per denunciar la destrucció de la vida a Gaza. Una oportunitat única per veure tant de talent concentrat. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Marc. Passen 5 minuts de 2:15. Anem als esports, va.

0: Dèiem que 9 jugadors catalans disputaran avui la semifinal del Mundial. Un d'ells serà segurament Marco Corella, que aquí a la casa assegura que entén, Robert, que els culers el critiquin per fitxar pel Madrid.
1: Sí, diu que és un professional i, per tant, que això doncs, queda fora de tot dubte. En declaracions al Tot Costa Catalunya Ràdio argumenta aquest fitxatge pel Club Blanc després de l'etapa al Chelsea, però assegura que hi ha molt bon rotllo amb els jugadors del Futbol Club Barcelona.
2: Ens portem molt bé, sí, que em diuen coses de que serem rivals i tal, que només ens queda un mes de parlar-nos i tal. Al final jo crec que tenim molt bona relació entre tots, es nota, i res, molt content. Al final, pues, també content de compartir ara vestuari amb ells, i bueno, ja quan comenci la Lliga pues, serà una altra guerra.

0: Encara alguna cosa més. La jugadora del Barça, Mapi León, ja no és jugadora del Barça perquè ha fitxat pel London City.
1: Sí, i jugarà al costat d'Alexia Putellas.
2: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
1: I Vicky Lozada arriba al Badalona Woman, cedida pel Bristol City, el Sabadell que reforça la segona amb l'ex del Girona Pere Pons, i els socis de l'Europa que decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada descarten el Narcís Sala. L'equip gracienc perd el seu golejador Jordi Cano, que accepta una oferta per jugar a segona divisió. El Granada i l'Eibar ara mateix són els dos equips que s'han interessat a fitxar-lo. El Barça de bàsquet que fitxa el base del París, Justin Robinson, 28 anys, i el Tour Pogacar surt com a líder a l'etapa de muntanya amb dos ports de primera categoria.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros, exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
7: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
8: Hi ha gent que s'estima més els gats.
9: Els gats realment et donen molt d'amor.
8: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
10: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
8: Però nosaltres els estimem a tots dos igual. Cita bestial, amb Candela Figueres, a TV3 i a la plataforma 3Cat, dimecres a la nit.
11: El teu cos continua aquí, però el teu cap fa dies que és a la platja. Pensant en aigües cristal·lines, en no saber ni quin dia és, Atrapa-lo tens destinacions com la Riviera Maya o Punta Cana des de 940 euros per persona amb sortida des de Barcelona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
12: Pensa en un cor. En un tomàquet. O un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq amb Black Pact des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
13: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
14: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades. Als anys 60 era una professió d'èxit.
15: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques, semblava com si el món fos seu.
14: Però també estereotipada.
16: Necessiten empleades dòcils.
15: Però també una certa disponibilitat sexual.
16: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
15: Era realment insultant.
14: Nits sense ficció. Vola amb mi. Avui a TV3 i a la plataforma 3Cat.
17: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
18: Li has fet sortir sang a un Nicolas Cage?
19: Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Quan va sortir em va dir a cau d'orella: ets un... de te mare. El director va dir: tornem a repetir.
18: Teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
20: Jo encara tinc les de l'any passat.
18: Però premiades?
20: No, sense premiar.
18: Collons, doncs llença-les, hòstia.
20: Jo en tant, cada 15 dies agafo i repasso.
19: I dic, sí, no m'ha tocat.
20: Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa.
19: I encara no estic segur, jo crec que m'ha tocat.
17: I la Renaixença, amb en Taio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
21: Com vas camuflar la intenció?
22: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
23: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
22: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el subdirector del Nació, Oriol Marc, amb els periodistes Anna Grau i Antoni Bolaño i amb la consultora Alicia Puig.
3: I de què han parlat fins ara?
2: Quan s'ajunten en un vestíbul d'una ràdio, periodistes surten batallats de la professió. Això és inevitable, això el temps que l'Oriol ha pogut desentendre's de l'ordinador, perquè també coses d'aquesta professió
3: sí.
2: Es poden fer 27 coses alhora.
3: Sí,
24: sí, i totes malament.
3: Benvingut al club. Tens un matí de feina, no?
24: Una mica sí. Sí. Que de Girona ens ha trastocat una mica.
3: Ara en parlarem.
24: Però bueno, ja està bé.
3: Ara en parlarem d'això, justament. Perquè és un dels temes que volíem comentar, aquest que deia l'Oriol. Junts, avui, si no hi ha una gran sorpresa, anunciarà que trenca el pacte de govern tripartit a Girona que mantenia amb Guanyem i amb Esquerra. L'alcalde Lluc Salellas ahir defensava el govern tripartit com a millor opció política fins a les eleccions municipals, per les quals falten, recordem, uns 10 mesos, però Junts, en principi, avui farà una roda de premsa per anunciar que deixa el govern. Anem cap a Girona. Clara Jordan, com estàs? Molt bon dia.
25: Hola, bon dia, bé.
3: Què sabem exactament, Carl, Clara, d'aquesta història?
25: Doncs mira, tot va, diguéssim, sobre el guió previst o que menja més o menys estava planificat i que vam començar a entreveure el diumenge amb aquest article que va publicar Gemma Geis al Punt, titulat "Se'ns ha acabat la paciència". En aquest article argumenta per què van fer el pacte en el seu moment, deia que calia evitar un govern espanyolista liderat pel PSC, perquè recordem que les eleccions les va guanyar Sílvia Paneque a Girona i es van aliar Junts, Guanyem i Esquerra per fer aquest pacte independentista encara. Però diu Geis que ells... Llavors, en aquest article argumenta el que han fet dins el govern i diu que, que hi ha coses però que es poden fer millor, que el grau d'experiència de Junts és més alt que no pas el que té Guanyem, i relata alguns dels problemes que encara hi ha a Girona, per exemple, de neteja o una mica de deixadesa, i a partir d'aquí es reivindica i diu que té dret a tirar endavant. A partir d'aquest article, va rebre una resposta d'una de les regidores de Guanyem, Sílvia Liu, en què li demanava clarament doncs, que què volia fer. I tot estava a expenses del que passava en el ple d'ahir, on quedava una mica estrany després d'aquest article que és un ple, i així ja ho he explicat, l'oposició els hi va recordar. Gemma Geis va donar les seves raons, no va dir clarament que trencava, però just en acabar el ple vam rebre la convocatòria d'aquesta compareixença de premsa, que serà aquest matí, evidentment, on anunciarà el trencament.
3: On s'anunciarà aquesta ruptura. Com ha sigut la legislatura a Girona amb aquest tripartit, Clara? És a dir, ha sigut molt convulsa o com ha anat això?
25: Doncs mira, de portes en fora jo diria que no, que ha sigut una legislatura tranquil·la i que de portes en fora ha funcionat. Hi ha hagut algunes desavinences que s'han fet més o menys públiques sense massa escarafalls, però sí que hi ha hagut desavinences. Hem de pensar que les regidories estaven repartides i diguéssim que cada partit tenia les seves i treballaven les seves i no es posaven les altres. Per exemple, hi ha hagut problemes amb tota la història de les bicicletes i l'augment de les comerços de bicicletes i tot el que està passant al centre de Girona. Va haver-hi força tensió en un moment de la legislatura i va haver-hi manifestacions en contra d'aquest augment d'aquest tipus de comerços i pintades, i en aquell moment Geis es va queixar que l'alcalde no havia sigut prou contundent contra aquells que s'havien manifestat i havien fet malbé aquestes botigues. També vinculat amb les bicicletes, Gemma Geis porta tota l'àrea de comerç, i estem pendents a Girona des de fa temps de la moratòria de comerços que s'ha de fer al centre de la ciutat per segons quins tipus d'establiments. I això està aturat bàsicament perquè Guanyem vol incloure dins el tipus de botigues que s'han de frenar justament els comerços vinculats al món de la bicicleta, i això no ho vol Gemma Geis, i això no ho vol Junts, i això és el que ha fet que aquest element estigui aturat. La polèmica més recent, o diguéssim que la desavinença més recent, ha sigut amb el cinema Truffaut. Hem explicat tota aquesta polèmica. En el seu moment quan el concurs va quedar resolt a favor de l'empresa de Cabrils que el va guanyar, va haver-hi junta de govern i Junts i Esquerra van votar a favor de que el concurs tirés endavant, mentre que l'alcalde apostava per aturar el concurs, que és el que ha passat al final, i tornar-lo a fer. Gemma Geis i el portaveu d'Esquerra, Quim Ayats, que també és el regidor de Cultura, van fer una roda de premsa, i Geis en aquesta roda de premsa estava molt enfadada acusant l'alcalde de, per qüestions electoralistes, haver-la deixat davant de la societat de Girona com la traïdora que havia permès que el col·lectiu de crítics, després de tots aquests anys, deixés de dirigir el Trufó. Però aquests són elements puntuals, per exemple, amb el tema de la neteja, que ha sigut, diguéssim, l'element estrella de problemes i de titulars durant tota aquesta legislatura. Gemma Geis no n'ha parlat clarament. També hem de pensar que el concurs i el nou sistema de recollida de residus a la ciutat de Girona, diguéssim que guanyem Lluxalelles el baratà de Marta Madrenes, que era de Junts. Per tant, aquí Geis s'hi va haver de posar una mica de perfil. Però jo diria que de cares en fora hi ha hagut un bon clima i hi ha hagut força lleialtat entre tots els representants de l'equip de govern.
3: Clar, t'ho demanava, Clara, perquè, clar, és a dir, d'una banda hi ha les qüestions internes, com les que explicaves tu ara, però de l'altra, a nivell municipal, evidentment, s'està comentant des de fa uns dies que Junts té un cert neguit, o un neguit important, bàsicament per Aliança. No sé si això és el cas de les comarques de Girona, no sé si és el cas de les enquestes que diuen que Aliança li trepitjaria els talons a Junts, també a Girona.
25: D'Aliança Catalana a Girona, la veritat és que no se'n parla gaire. Ja. Tot just vam conèixer el nom del candidat potser fa un mes, una persona que no coneixia ningú, i sí que Aliança va obrir una seu aquí a la ciutat també fa cosa d'un mes. Jo no crec que sigui Junts, sinó la necessitat que té Junts de marcar perfil propi ara que s'acosten les eleccions. Jo crec que aquesta és la necessitat en segons quins elements, sobretot, ja ells insisteixen al seu article, doncs, amb la seguretat, amb les ocupacions, que l'Ajuntament, dins l'Ajuntament ja s'ha fet feina, però totes aquestes regidories fins ara no depenien de Junts, i ja ells creu que té la necessitat i que té el dret a poder marcar el seu propi perfil. Jo crec que si no era ara, era d'aquí uns mesos que el govern es trenqués per aquesta necessitat. I ja t'he dit que l'amenaça, no diria pas que és tan Aliança, a nivell global està clar que Junts no està passant un bon moment. Jo crec que Girona aquí, que per cert és l'últim, l'únic nom que encara no es coneix de qui serà el candidat, aquí la clau és el PSC. Perquè recordem, insistim, Paneque era la candidata, era qui va guanyar les eleccions i va marxar al govern i encara no se sap, és l'única incògnita que queda aquí a la ciutat per saber qui serà el candidat, que és la clara amenaça i el clar rival a batre.
3: Clara Jordà, des de Girona, moltíssimes gràcies. Qualsevol novetat, micros oberts.
25: Val, fins ara.
3: Fins ara, pendents d'aquesta roda de premsa on, si no hi ha cap sorpresa, Junts anunciarà que trenca el pacte de govern a Girona. Oriol, ja ho comentaves, que això t'havia acabat de tenir un matí, t'havia provocat un matí distret.
4: Sí, no, i de fet, per aportar una mica més d'elements, el que deia la Clara, que ho ha explicat molt bé, la decisió ja ha estat comunicada per part de Gemma Geis a Lluxalelles, a l'alcalde de Lluxalelles, i és veritat que, com també apuntava la Clara, des de la publicació d'aquest article al cap de setmana, tot indicava que la cosa anava pel pedregar. Normalment els partits petits de les coalicions, quan arriben les eleccions, tendeixen a desmarcar-se dels governs que han format part. Recordem, per exemple, el moviment que va fer Jaume Collboni quan governava Ada Colau, que va acabar sortint per marcar distàncies, i llavors tu pots anar a les eleccions dient: jo he governat amb aquesta persona que és alcaldessa, sóc una mica partícip de les coses bones, però no em vull fer tan responsable potser de les que no han anat bé, i això també forma part del nucli del programa electoral. I també comparteixo l'anàlisi que feia la Clara sobre el moment que travessa Junts. Junts travessa un moment que és complex. L'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió no acaba de funcionar. És veritat que a nivell nacional l'Aliança li trepitja els talons, i ahir també vam conèixer, va avançar l'agència EFE, que Junts havia perdut tres regidors que tenia Cambrils, que fan el salt directament a Aliança Catalana. Per tant, És un context que no és senzill. Recordem que Girona és la capital on, tradicionalment, en els últims 15 anys, Junts havia establert bona part del seu poder municipal. Carles Puigdemont havia estat alcalde de Girona, Marta Madrenas havia estat la successora. Gemma Geis no va tenir uns bons resultats ja el 2023. Va quedar tercera, per darrere de Sílvia Paneca i de Lluc Salelles. I, com deia també la Clara, la incògnita és saber quan es confirmarà que Sílvia Paneca anirà com a candidata a Girona, perquè el PSC, en el context actual, pot tenir moltes possibilitats de tenir l'alcaldia, ja sigui per la fragmentació independentista o perquè als municipis és més senzill quan guanyes les eleccions poder governar, perquè si no tens un pacte alternatiu et quedes amb l'alcaldia.
3: Ara l'Oriol també deia el cas de Cambrils, aquesta notícia que coneixíem ahir, que tres regidors de Junts es passaven a Aliança. Redacció de Marc Jurado, com ha anat això? Explica'ns.
5: Exacte, bon dia. Doncs mira, aquests tres regidors de Junts que han, de l'Ajuntament de Cambrils, que han anunciat que abandonen la formació de Carles Puigdemont, de fet passa a integrar-se directament a les files del partit d'extrema dreta. El fins ara portaveu, de fet, dels juntaires en aquest consistori, Enric Dasa, serà l'alcaldable d'Aliança a les eleccions municipals de l'any vinent, i de fet els tres regidors ja actuaran com a membres del partit durant el que queda d'aquest mandat, per tant, aquests 10 mesos que ja formaran part d'aquest grup, que encara no existeix, d'Aliança Catalana, però en qualsevol cas que serà el candidat, també l'acompanyaran aquests altres dos regidors a les eleccions del maig de l'any vinent.
3: Gràcies, Marc. Fins ara.
5: Fins ara.
3: Alícia, com ho veus?
6: Jo, en el cas de Girona, el que veig és que ara mateix també Lluc Salelles es troba en una situació en el que ja ha anunciat que serà el nou candidat, o sigui, que es tornarà a presentar a l'alcaldia, i té una oportunitat que és poder anar una mica més enllà. Perquè, en aquest sentit, jo crec que el govern de Girona, malgrat ser liderat per Guanyem, però que vindria a estar dins de l'espai de la CUP, les accions de transformació d'esquerres jo crec que no són del tot evidents, tant a nivell d'habitatge com d'urbanisme. I, per tant, tant de bo en aquest proper any, aprofitant que Junts ha sortit del govern en aquestes estratègies, bueno, que poden funcionar o no, a mi em semblen certament deslleials trencar un pacte de coalició, si no és per grans coses, però, en tot cas, això és la lògica política. Però sí que és una oportunitat de, ara que podran tenir responsabilitats tant en habitatge com en urbanisme, poder anar un pas més enllà, també per tenir alguna possibilitat de poder revalidar una alcaldia que no és clara que ho pugui fer Lluc Salelles.
3: Bolaño.
7: Bueno, jo crec que en aquesta lectura és veritat que el 23 de maig té molt a dir. O sigui, tots els partits es mouen. Bueno, de fet, a Sitges, Guanyem Sitges també marxa del govern de coalició, deixant sola l'alcaldessa d'Esquerra i en el que té un pacte també en el grup independent. Són els moviments típics, com bé deia el Marc, de cara a les properes eleccions municipals. Però a Girona no només hi ha una fragmentació independentista, sinó hi ha una sensació de mala gestió a la ciutat. I això, unit a que la Sílvia Paneque pot ser la candidata del Partit dels Socialistes de Catalunya, pues genera molta inseguretat en el món independentista, però sobretot a Junts, que tampoc ha tingut una etapa interna molt tranquil·la, per dir-ho d'alguna manera, a Girona. La nostra companya, la Clara, deia marca perfil. Jo ara citaré aquell poeta que es deia Joan Puigcercós, que deia marcar paquet. O sigui, és el que estan intentant fer per marcar posició. Dit això, bueno, tindrem més novetats. I a més, Junts, o sigui, el que ha passat a Cambrils no és una qüestió molt puntual. Tenen por que n'hi hagin desercions habituals en pobles petits i mitjans, que poden fer un forat important. Ells tenen una gran obsessió a la C25. O sigui, tot l'eix transversal és on les enquestes li donen a Aliança Catalana molta preponderància. I a mi m'agradaria saber si aquest moviment també té una enquesta a la butxaca. No ho sé.
3: Anna, com ho veus tu?
8: Bé, home, a veure, jo més que de fragmentació independentista parlaria de canibalisme independentista,
7: bueno,
8: no?
7: Dit vull això, dir, estic d'acord.
8: Vull dir, a veure, jo penso que Aliança que... O sigui, veure, jo penso que Junts per Catalunya ha fet un pa com unes hòsties, perquè al final ni gestió ni independència. O sigui, el titular seria que ni gestió ni independència. Me l'agreujant, a més de que Junts és un, bueno, és un artefacte polític format per gent, diguem-ne, molt acostumada a viure de l'administració. O sigui, no, diguem-ne, que realment que el que aspiren és a empotrar-se institucionalment, amb la qual cosa jo auguro una fuga de cervells o d'altres òrgans, potser doncs, a Aliança Catalana, perquè ara dona la impressió que diguem-ne que la que els podrà col·locar és l'Oriols. Dit això, jo sí que crec que la clau la tindrà el PSC, perquè amb aquest canibalisme independentista i amb aquest independentisme 2.1 que encarna l'Oriols, que entre altres coses el que encarna és la rancúnia pel fracàs del procés, o sigui, és allò, el català emprenyat punt 2, o sigui, diguem-ne, perquè abans, diguem-ne, anaven de bona fe, pensaven que això era possible, ara ja saben que no és possible, però no vol dir que els agradi, no? I hi ha un ressentiment, hi ha una decepció amb els líders històrics del procés, ja. Però clar, tot això tot plegat no sumarà. Llavors, diguem-ne, el que es quedarà sol el torejant l'Ajuntament, pues, té molts punts per ser el PSC. Sí, sí.
3: Oriol, Aliança. És a dir, realment fa tanta por Aliança de Junts, pel que tu saps?
4: Aquí hi ha dues escoles de pensament. Hi ha una escola que pensa que Aliança és com una febre, com una moda, que acabarà electoralment com Ciutadans, i hi ha altres candidats municipals, sobretot, que estan preocupats. Pensem que pot passar en ajuntaments com Vic. Per exemple, a Vic, Junts hi va perdre la majoria absoluta l'any 2023. L'Ajuntament està molt fragmentat. L'entrada d'Aliança pot acabar d'alterar aquesta fragmentació i serà difícil acabar de teixir acords. Què pot passar a Manresa? Per exemple, a Manresa també l'espai postconvergent a les últimes eleccions hi va anar fragmentat. Aquesta vegada s'ha arribat a un acord entre el candidat Ramon Bacardit i Sergi Perramon, que venia del Front Nacional, que en teoria hauria de frenar les aspiracions d'Aliança, però Aliança es presentarà perquè és forta a la Catalunya interior. A Figueres, exemple dels alcaldes de més mà dura de Junts, diríem, amb Jordi Masquef, que és un alcalde que és partidari, per exemple, de l'expulsió de multis reincidents d'origen estranger, governa amb una majoria absoluta que és molt sòlida, però si entra Aliança ja veurem què passa, i crec que s'obrirà el meló de què fer amb Aliança després de les eleccions, perquè no és només que passi la nit electoral, sabrem que Aliança entrarà a Barcelona i segurament a totes les capitals. Junts pot veure com a l'àrea metropolitana hi ha ajuntaments on Junts es queda fora i en canvi entra Aliança. Jo crec que això ho veurem en ciutats com l'Hospitalet, ho veurem en ciutats com Cornellà, on Junts li costa molt d'entrar, o Santa Coloma de Gramenet, per exemple. Però el discurs anti-immigració, que és el que fa forat i no l'independentista per part d'Aliança, això farà forat i farà que Junts vegi com a Aliança en llocs on, evidentment, no hi guanyarà mai Aliança ni Junts, però Junts es quedarà amb 0 regidors i Aliança tindrà representació per aquest discurs més de contra la immigració, i això és un problema, perquè al final Junts es pot trobar amb una falta d'aliats a l'hora d'arribar a alcaldies, que ara té, i això és molt complicat, perquè amb Aliança jo crec que ningú hi voldrà pactar d'entrada, però també durant la precampanya, i jo crec que això és simptomàtic. Durant la precampanya de les primàries de Junts a Barcelona, Jordi Martí va tenir molt interès en no dir que faria un cordó sanitari amb Aliança, que ell esperava veure què passaria amb el discurs d'Aliança quan entressin a les institucions. Crec que el discurs d'Aliança el coneix tothom, no cal esperar l'entrada a les institucions perquè el Parlament ja hi és i ja sabem perfectament què pensa, com pensa i com ho diu.
7: Deixant que sigui, Marc, una mica dolent, no sé si el cordó sanitari el farà Jordi Martí a Jordi Aragonès o Jordi Aragonès a Jordi Martí, perquè després del baròmetre les cartes s'han canviat, per dir-ho d'alguna manera. A veure, a l'àrea metropolitana tens raó en el que planteixes, però és que aquí hi ha un altre element, que és Vox. Vox està més fort a l'àrea metropolitana que no Aliança i que no Junts. A més, són poblacions, les que tu has citat, on a Junts sempre li ha costat tenir, bueno, 3 regidors, era ja un gran èxit.
4: En els millors moments d'Artur Mas, 2-3 regidors era el gran èxit.
7: El gran èxit, exactament. Bueno, de fet, a Santa Coloma no tenen representació. O sigui, llavors, bueno, aquesta és una mica la situació. I aquí també veurem aquest pols vis-a-vis entre Vox i Aliança Catalana com funciona, perquè aquesta batalla encara no l'hem viscut, no? I després, o sigui, en aquest mosaic electoral no podem separar ni generals ni autonòmiques. Aquí tothom està pensant, diguem-ne, en 3 pantalles alhora, eh? Us imagineu aquell tècnic de so que té 3 pantalles i va movent per totes les tecles, i les toqués jo s'aniria tot a Norris. Però ara el que estan tots els partits, i això sí que és general, veient quins són els moviments. Perquè, clar, si Junts sap que la situació no és bona, el CEO, clar, li donava, o sigui, que perdien la meitat de representació. Llavors, quina és l'estratègia sea millor. Bueno, ja veurem. Però després, què és millor? Que siguin les eleccions generals abans que les municipals abans que les generals? Aquí hi ha un lío bastant important, sobretot en els partits que tenen més problemes, que són, diguem-ne, els petits. Els altres estan més a l'espera de què passa. Mm.
6: Per mi aquí hi ha dues coses, que és... Un, Aliança ara juga en els propers mesos el que comentava l'Oriol, de si és una moda passatgera o si realment es consolida com un partit de país, que és quins candidats troba per totes aquestes eleccions. I ara el que estem veient és que està tenint bastantes dificultats per poder trobar candidats solvents com per poder afiançar-se en certs llocs. Per mi això és on es troba el debat clau per Aliança els propers mesos. I a part, jo crec que el que sí que és evident és que la nostra dreta, tant la més de caràcter espanyola com catalana, no és gaire europea en aquest sentit. Jo crec que és molt evident que no hi haurà massa cordons sanitaris per un costat ni per altre. El que queda per veure, jo crec que és el que jo estic més expectant, és si en algun lloc es donaran pactes entre Aliança i PP o Vox, o sigui, en algun... en aquests costats que es toquen, veure si això serà possible o no, que jo crec que això sí que podria fer canviar el rumb d'aquest país, perquè és veritat que ara mateix, amb l'últim CEO, per exemple, entre l'extrema dreta, tant Aliança com Vox, donava una representació del 30%, o sigui, una força absolutament determinant, i per tant veure com s'entendran en els propers mesos i anys.

L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.

Les 9 i 5, bon dia. L'Ajuntament del Seu d'Urgell ha aprovat la nova ordenança municipal de civisme que vol prioritzar la prevenció i la mediació. La norma incideix en el respecte pel descans veïnal, amb un article específic sobre sorolls, i contempla la commutació de sancions per accions reparadores, amb especial atenció a menors i joves. El text ha tirat endavant amb el vot favorable de l'equip de govern Compromís i de Junts i el vot en contra d'Esquerra Republicana i la CUP.

En aquest mateix ple s'ha aprovat una moció perquè s'executi el pas de vianants a la carretera de 260 Castells de l'havia presentat Junts. També s'havia debatut una moció per defensar la continuïtat dels Jesús Líder. En marxa un nou avís de protecció civil per onada de calor. El pic màxim s'espera per avui i demà. A la Seu i d'altres poblacions del Pirineu es pot arribar almenys als 37 graus, mentre que municipis com Tremp poden tornar a assolir els 40, una situació que també es podria donar a Oliana o a Organyà. Mig centenar d'infants i joves ucraïnesos han arribat a la Seu per fer una setmana de vacances i pau. La iniciativa acull menors que han perdut els pares o tenen familiars al front. Molts d'ells són fills de policies. L'acte de benvinguda s'ha fet al seminari conciliar. El govern publicarà aquest mes les bases del nou pla de pobles que s'adreça a tots els municipis de l'Alt Pirineu, i és que la línia d'ajuts està pensada pels termes de menys de 5.000 habitants, però també hi estan incloses les entitats municipals descentralitzades i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. Es preveu repartir 400 milions d'euros en 4 anys al conjunt de Catalunya, on hi ha més de 800 ajuntaments que compleixen aquests requisits. L'Observatori del Montsec tindrà un dels telescopis robòtics més grans del món. El nou aparell, amb un cost de més de 20 milions d'euros, tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre i es preveu que entri en funcionament l'any 2030. La instal·lació s'ha presentat a Sant Esteve de la Sarga. DEPAN ha demanat de reforçar la precaució en les baixades de falles. L'entitat conservacionista reclama que es tingui en compte el pla Alfa abans de cada celebració, malgrat que actualment els organitzadors hi adapten sovint el recorregut o bé el retallen si hi ha risc d'incendi.

0: I els esports, els equips andorrans classificats per competició europea ja estan jugant les rondes prèvies. L'Inter afronta la tornada contra el Lincoln. I el temps, com dèiem, segueix sent protagonista la calor, amb la possibilitat que es torni a superar fins i tot ampliament els 35 graus avui a la Seu. La darrera previsió del Meteocat apunta que es pot arribar als 37, mentre que Tremp assolirem els 39, presència de calitja i de pols sahariana.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: El ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns al vespre la nova ordenança municipal de civisme i convivència. És un text que substitueix l'antiga ordenança reguladora de la via pública i que actualitza de dalt a baix el marc que regula la convivència als carrers, places i parcs de la ciutat. El nou text, segons l'equip de govern, respon als reptes que la Seu ha anat afrontant els darrers anys com a capital de l'Alt Urgell, especialment a un ús cada cop més intens de l'espai públic, la necessitat de garantir el descans dels veïns i la voluntat de preservar el patrimoni històric i natural de la ciutat. El document ha tirat endavant amb 11 vots favorables corresponents als regidors presents de l'equip de govern Compromís i del grup municipal de Junts, i 4 vots en contra corresponents als grups d'Esquerra Republicana i la CUP. Avui a l'informatiu migdia a la una escoltarem les valoracions d'aquests i d'altres punts que s'han debatut en aquest ple, com per exemple s'ha aprovat també una moció per tirar endavant l'execució del pas de vianants de la carretera 960 a Castellciutat, i hi havia també en aquest ple diversos punts referents a les modificacions de crèdit de la plantilla orgànica i del catàleg de complements d'estia específic. En relació també amb la seguretat, parlant fomentar aquesta ordenança de civisme, recordem que l'Ajuntament de la Seu aprovatja les bases per seleccionar 4 places de caporal de la policia municipal. D'aquesta manera es vol reforçar el cos, estabilitzar la plantilla i millorar la seguretat ciutadana, a més de fomentar la promoció interna i avançar cap a un model alhora més paritari. Aquest dilluns ja ha fet referència l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, que parla d'aquests objectius, d'aquestes noves 4 places per a la policia municipal.
2: La nostra intenció sempre ha estat millorar el que és la plantilla del cos de policia municipal, que al final és el que garanteix que hi hagi ordre a la nostra ciutat. Per tant, el que sí que hem fet és intentar estabilitzar la plantilla. I ens vam trobar una temporalitat molt gran. Ara mateix només hi ha un caporal en propietat, que també vam convocar nosaltres. Tots els altres caporals estan interins, i aquests caporals que estan interins tenen plaça en propietat també de policia. Per tant, es va arrossegant aquesta temporalitat, aquesta interinitat, que el que provoca és molta volatilitat també dintre de la plantilla. Per tant, el que fem és començar des de caporal per poder, doncs, això, donar aquesta estabilitat, aquesta garantia de que la plantilla que hi hagi, o sigui, a llarg termini, i anar promocionant internament.
0: El procés selectiu s'efectuarà mitjançant el sistema de concurs oposició restringit pel torn de promoció interna. 2 places corresponen a l'oferta d'ocupació pública del 2024 i les altres 2 al 2025, i es reserva un 25%, és a dir, almenys una plaça per a dones.
2: Ara mateix hi ha un sergent interí, hi ha 5 caporals i després una plantilla aproximadament 13 persones. A partir d'aquí el que hem fet és ampliar, de fet ja vam ampliar un caporal més per poder fer torns, perquè al final els caporals són els que garanteixen que cada torn tingui un comandament i que si hi ha d'haver alguna decisió, doncs pugui dir-les. També vam ampliar la plantilla, 2 persones més. Hem de mirar com ho fem, si és a través de convocatòries o a través de promocions de trasllats d'altres policies municipals d'aquí a casa nostra. I per tant, el que fem és això, és aquests caporals, n'hi ha un que ja és nostre, 4 que ara es convoquen, un més que es podrà estabilitzar l'any que ve, i a partir d'aquí, doncs, amb el sergent convocat també podrem anar fent un subinspector, més sergents, i aleshores guanyem en plantilla, guanyem estabilitat i guanyem en seguretat.
0: Barrera afegir que l'any que ve preveu incorporar més places.
2: Ara fem aquestes 4, que l'any que ve, si cal algun més que caldrà, doncs ja es pugi automàticament, i després convocarem també durant aquest any la de sergent, i finalment a finals d'any també convocarem les de plaça de gent, que precisament alliberaran aquests caporals que agafaran aquesta plaça en propietat. Per tant, evidentment, doncs, com he dit, la nostra intenció sempre és millorar seguretat, millorar el que és tota la plantilla, i això doncs, va sumant aquests grans de sorra per poder garantir-ho.
0: La convocatòria es fa durant 20 dies hàbils des de la publicació als diaris oficials i es pot consultar tota la informació al web laseu.cat.

0: Protecció Civil de la Generalitat activada en nova alerta per onada de calor. És la tercera que començament d'estiu i el motiu és que aquest començament de setmana s'espera un nou repunt de les temperatures màximes, que de fet ja ha començat. Demà podrien arribar a superar els 40 graus en algunes poblacions de Catalunya, especialment a l'oest del país. Pel que fa estrictament al Pirineu, el govern ha indicat que de manera específica que la calor pot ser especialment intensa a l'Alt Urgell i al Pallars Jussà, sobretot al sud d'aquestes dues comarques. Les darreres previsions actualitzades al Servei Meteorològic de Catalunya, de les quals parlem al final d'aquest informatiu, apunten que aquest migdia la màxima pot arribar com a mínim fins als 37 graus, tant a la Seu com a Sort o al Pont de Suert, entre altres poblacions, mentre que a Tremp poden tornar a assolir els 40 graus, com ja va passar just una setmana abans. Dimarts passat, ja a més altitud, a Puigcerdà i a Vielha es pot assolir els 34. Recordem que, de fet, aquest diumenge el Meteocat ja va constatar un repunt de la calor a l'extrem nord del Pirineu, fruit d'una arribada de vent reescalfat per l'oest, fins al punt que Vielha va viure una situació inusual, va marcar una de les màximes més altes del dia a tot Catalunya. A la capital aranesa es va arribar pràcticament 36 graus, mentre que la resta de poblacions pirinenques, en canvi, es quedaven per sota dels dies anteriors, marcant en general entre 30 i 34 graus. Concretament, a l'Observatori de Bellestar, a prop de la Seu, a diumenge no es va passar dels 33 graus, quan dimarts passat s'havia fregat dels 40. El Meteocat també ha informat que aquest cop el repunt de calor va acompanyat de l'arribada de pols en suspensió procedent del Sàhara. Això va provocar un empitjorament de la qualitat de l'aire en aquest començament de setmana, però també pot ajudar a amortir l'impacte del sol i que no s'arribi a valors tan extrems com ara fa una setmana. Fora del Pirineu, les temperatures més altes esperen avui i demà a la Noguera, el Pla d'Urgell i el Segrià, i paral·lelament ja marxa una vista de temperatures mínimes molt altes al litoral i prelitoral. Afecta especialment el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp i el Tarragonès, tota la costa sud de Catalunya. Per tot plegat, Protecció Civil ha tornat a demanar als ajuntaments que posin a disposició de la població llocs frescos o sales amb aire condicionat i que tinguin especial cura de persones exposades a la calor a majors de 75 anys o a persones amb discapacitats físiques o psíquiques o malalties cròniques. I aquest repunt de la calor coincideix amb que el risc d'incendi segueix sent força elevat a bona part del país. Segons la darrera actualització del Departament d'Agricultura, a data d'avui continuen en risc extrem tres municipis del sud de l'Alt Urgell, són Oliana, Peramola i Bassella. Ben a prop també estan en aquesta situació de màxima vigilància diversos termes del Pallars Jussà, entre ells hi ha Tremp, Isona i Conca Dellà, i la gran majoria de poblacions de la Noguera i quasi tot el sud del Solsonès. Això inclou, per exemple, municipis a tocar de l'Alt Urgell com Tiurana, la Baronia de Rialb, Pons, Vilanova de l'Aguda, Pinell, Castellà de la Ribera i Lladús. De fet, en aquest últim municipi, a Lladús, ben a prop del municipi d'Oliana, ahir hi va haver un incendi que va poder ser controlat a la tarda. Es manté, doncs, per tot plegat, la restricció d'accés a espais naturals, per exemple, a la Ribera Salada i a l'entorn de l'embassament de Rialb. Aquest diumenge, a la Ribera Salada es va denunciar penalment a una persona per haver encès una barbacoa en una zona forestal. S'ha restringit l'accés a 6 espais més de la resta de Catalunya, entre els quals hi ha el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, la muntanya de Montserrat, l'espai natural de Montmell i el parc natural de la Serra de Montsant. Tornant a l'Alt Urgell, es manté el risc d'incendi molt alt als municipis de Coll de Nargó i Fígols i Alinyà, i hi ha perill alt a quasi tot el nord de la comarca, incloent la Seu. Només estan en risc moderat els municipis situats més a l'est, el Pont de Bar, Arsèguel, Cava i Josa i Tuixén. Pel que fa a la resta del Pirineu, hi ha risc molt alt al límit entre el Pallars Jussà i el Sobirà, al nord del Sol Sonès i al sud del Berguedà. Hi ha risc elevat a la Vall Fosca, en alguns municipis del Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça i al nord del Berguedà, i finalment risc moderat a la Cerdanya, al Ripollès, l'Aran i al nord del Pallars Sobirà.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: La Seu d'Urgell acull aquesta setmana mig centenar d'infants i joves ucraïnesos d'entre 6 i 16 anys dins el programa Vacances en Pau d'Ucraïna a la Seu d'Urgell, que es fa per primera vegada. Està promogut per la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa i ha rebut el suport del Bisbat d'Urgell i la col·laboració de l'Ajuntament d'Identitats Locals. Molts d'aquests menors han perdut els seus progenitors o tenen familiars al front, al marc de la guerra. Majoritàriament són fills de la Policia Nacional Ucraïnesa, mentre que un altre grup prové del centre d'un centre de Kiev. Durant l'estada faran excursions, tallers i activitats de lleure al Pirineu. A la recepció hi està present Sor Lucía Caram, directora de la Fundació Convent de Santa Clara, que explica que molts d'aquests infants i adolescents venen de situacions molt traumàtiques aquests darrers 4 anys i recorda que Ucraïna ja suma 1.600 dies de guerra.
1: Bé, comencem aquestes vacances en pau per als nens d'Ucraïna, just el dia que són els 1.600 dies de l'inici de la invasió a gran escala. 1.600 dies que aquests nens no tenen una nit de tranquil·litat i en aquests 1.600 dies els pares de la majoria dels nens han perdut la vida de forma violenta. Per això des d'aquí, des de la Seu, de la mà del bisbe que ha obert el seminari de la ciutat, l'alcalde que ha estat amb tota la disponibilitat i totes les entitats que han volgut sumar-se, fonamentalment obrim el cor per oferir la pau i per dir-nos a nosaltres mateixos que la pau és possible si tots ens impliquem.
0: Sor Lucía, que ara m'explica per què es va crear aquesta estada i quines gestions s'han hagut de fer per fer-ho possible.
1: Nosaltres ja portem un temps que estem portant nens de vacances. En aquest cas, la majoria són fills de policies nacionals i un altre d'un centre d'acollida de les germanes dominiques que estan en Kiev. Els nens venen de diversos llocs d'Ucraïna. La iniciativa va ser, primer, el bisbe va dir que volia fer alguna cosa pels nens i oferir un espai de vacances i just ens van demanar com podíem fer per portar aquests nens, no? Quan s'uneix la voluntat d'un que vol acollir i la voluntat d'un altre que demana ajuda, es tracta d'ajuntar bones persones. Jo sempre dic que hem de maridar bones persones, hem de maridar les institucions, hem de promoure la col·laboració pública-privada, que és posar els béns en comuns i preguntar-nos tot què podem fer perquè algú estigui millor.
0: El Lluís d'Urgell, Serrano, ha parlat de les activitats previstes en aquesta estada.
2: Els nens i les nenes conviuran aquí, a la nostra ciutat pirinenca, gaudiran de l'entorn, pujarem un dia a saludar a la Mare de Déu de Meritxell, patrona del Principat d'Andorra, i el dissabte acabarem amb una celebració a la nostra catedral de Santa Maria d'Urgell, al migdia, a les 12, al qual us convido ja amb el cor parroquial d'ucraïnesos que tenim a la parròquia de Santa Maria de Guissona. Doncs serà aquesta l'acte de cloenda i avui estem donant la benvinguda amb la Policia Nacional i amb tots les institucions que hi col·laboren. Aquest acte s'emmarca dins d'aquesta aposta pel dret humanitari, per la capacitat de dialogar dels estats i per la capacitat de servir al poble. I això és el que hem volgut fer nosaltres com a Església d'Urgell, com a Bisbat d'Urgell, al costat d'una fundació amb Sor Lucía Caram i al costat del nostre Ajuntament de la Seu d'Urgell.
0: Precisament des de l'Ajuntament, l'alcalde Joan Barreda expressava el suport d'aquesta proposta que els havien plantejat.
3: Fins de seguida que ens van presentar aquest projecte de vacances en pau, més aquesta cinquantena de nens ucraïnesos, nens i nenes, i joves també, perquè al final està fins a 15 anys, vull dir que ja tenen consciència de tot el que està passant més que sobrada, ens vam decidir, evidentment, sumar-nos, com deia, a aquesta iniciativa. Nosaltres, què fem? Nosaltres el que oferim és tots els espais municipals, tots els serveis municipals, oferim la piscina municipal, oferim el Parc del Segre, oferim els casals, oferim tot el que sigui a nostre abast per poder donar aquestes vacances, aquesta setmaneta que passaran aquí a casa nostra, que sigui divertida, que sigui amena, que s'ho passin bé i que al final portin un bon record d'aquesta terra d'acollida que és la seva.
0: Va expressar l'agraïment a la resta de persones que ho han fet possible.
3: Donar les gràcies a tothom que fa possible. Evidentment al Bisbat, a Sor Lucía Caram, a la seva fundació i a tots els col·laboradors, al Pere Mentruit, que sempre ho dic, que és el nostre representant al món, no? Moltes vegades en molts projectes solidaris, i tota la gent al final que ho fa possible, evidentment, com s'ha dit, a la premsa, per poder amplificar, per poder fer difusió d'aquest acte solidari que fem i que pugui arribar a tot arreu, perquè tant de bo es puguin sumar altres municipis, altres localitats a fer iniciatives com aquesta.
0: Aquesta recepció es va fer ahir i divendres passat també es va fer la benvinguda institucional, en aquest cas als infants saharauis que participen en el projecte Vacances Sant Pau ja des de fa uns anys. Un projecte es va recuperar ara fa 2 anys. Els infants, acompanyats de les seves famílies, van ser rebuts divendres a la sala plens de l'Ajuntament per l'alcalde Joan Barrera i la regidora Gemma Tó, i Aida Clotet, en nom de Pirineu amb el Sàhara, explicava les activitats que fan durant aquest estiu.
4: Vacances en Pau és un projecte que es fa a tot l'estat espanyol i també a Itàlia. Aquí a la seu fa uns 20 anys que es fa. Sí que pel Covid va haver una parada i ells són els primers que van venir després del Covid. Els objectius principals és que passin les revisions mèdiques de l'oftalmòleg, dentista i revisió mèdica general, i també que puguin passar un estiu diferent als campaments que estan a 50 graus. Puguin conèixer una altra cultura i estar amb les famílies d'aquí i crear un lligam amb el poble saharaui des de la seu. Han repetit les mateixes famílies de l'any passat, que ja és una cosa positiva perquè alguna vegada no han pogut repetir pels motius que siguin, i de cara a l'any que ve sí que buscarem famílies noves perquè ja n'hi ha 4 que no tornaran més, ja és el seu 5è any, i bueno, esperant aviam si s'animen.
0: Com a novetat, aquest any han organitzat una passejada solidària oberta a tothom, que es farà aquest dijous a partir dels 7 de l'espre a la plaça Joan Sans. Té un recorregut assequible de 3 quilòmetres i, com dèiem, és oberta a tothom.
5: Pirineu.
0: L'activitat familiar qui esquia al museu, inclús el programa de lleure imaginari, ha tingut una molt bona resposta. Així ho demostra el fet que de manera anticipada ja s'han exhaurit totes les places disponibles. La proposta cultural i lúdica es farà aquest dimecres a la tarda, 6:45, al Museu Catedral de la Seu. Des de l'organització d'Imaginari han agraït l'excel·lent acollida que estan tenint aquesta i la resta d'activitats de la 5a edició del programa. En aquest cas, qui esquia al museu convida a descobrir l'art d'una manera dinàmica i participativa. Mitjançant l'observació i la deducció, els participants s'aprendran a mirar les obres amb uns altres ulls i a interpretar les històries que amaguen, tot convertint la visita en una experiència educativa i divertida per la família. Aquesta iniciativa s'ha incorporat enguany a la programació amb la voluntat d'apropar el patrimoni de la catedral i del Museu Diocesà als infants i als seus acompanyants. L'objectiu és, expliquen, fomentar el coneixement i la valoració d'aquest conjunt patrimonial, un dels més rellevants del romànic català. Des de l'Ajuntament han valorat que l'èxit de convocatòria posa de manifest l'interès creixent de les famílies per aquestes propostes culturals. Tot i que les inscripcions ja estan tancades, s'ha obert una llista d'espera per si hi ha vacants d'última hora. La inscripció es pot fer al correu joventut@laseu.cat. Per aquest mateix motiu, des de l'organització han demanat que les persones inscrites que a última hora no puguin assistir-hi ho facin saber, per tal que alguna altra família pugui ocupar la seva plaça. La Generalitat preveu publicar abans d'acabar aquest mes les bases reguladores del nou Pla de Pobles, que comptarà amb un pressupost total de 400 milions d'euros per a 4 anys fins al 2030, una mesura que enllaça amb la recent posada en funcionament del Pla de Barris i Viles, que en la seva primera convocatòria inclús la seu. Forma part de les mesures que havien pactat el PSC i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos del 2026, que han rebut finalment el vistiplau del Parlament ara fa pocs dies. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el pla aquest cap de setmana, tot coincidint amb la segona trobada de municipi i Rodals, que s'ha fet a Bergós de Cervera, a la Segarra, i en què han pres part més de 200 alcaldes i alcaldesses.
6: I us vull anunciar avui que comencem a posar en marxa ja mateix el Pla de Pobles. Sabeu que és un acord que hem assolit en el marc dels pressupostos recentment aprovats, que ens donen un horitzó d'estabilitat a Catalunya, un acord que hem assolit, que hem treballat particularment amb Esquerra Republicana. Per supost, va comptar també amb el suport dels comuns, i vull agrair, però aquest pla concret de pobles és una cosa que hem treballat molt concretament des del govern amb Esquerra Republicana. És un pla de 400 milions d'euros, pensat per municipis de menys de 5.000 habitants, també per entitats municipals descentralitzades i també per capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. En total, 807 ens locals, compto municipis i compto entitats municipals descentralitzades. Diu, home, però vostè ja té un pla de barri. Sí, i es mantén. 1.600 milions en 5 anys. Però el pla de barris està pensat per tot el conjunt dels municipis, però, diguem-ne, hi participen també les grans ciutats de Catalunya, les grans conurbacions de Catalunya, que tenen una potència de serveis tècnics molt important. Hem volgut complementar això, que es manté, insisteixo, i que hi podeu participar, amb un pla de pobles.
0: A Catalunya, 807 municipis de menys de 5.000 habitants, sobre un total de 947, i com sentíem, també poden entrar en aquest nou pla les entitats municipals descentralitzades, les EMD, i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. Això significa que hi poden entrar la totalitat dels 77 ajuntaments de l'Alt Pirineu, tenint en compte que els únics tres que superen el topall de 5.000 habitants fixos, la Seu, Puigcerdà i Tremp, no arriben tampoc als 15.000. Per tant, de manera més específica, en el cas del Tursell, hi poden optar tots els consistoris. Salvador Illa anima els ajuntaments a presentar-s'hi.
6: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, per que us puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria, i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent,

0: És el que la primera convocatòria preveuen que els ajuts arribin a una vuitantena o com a molt un centenar de municipis, si bé recorden que després hi haurà tres convocatòries més per accedir al finançament, que és compatible amb la resta de subvencions de la Generalitat. Els ens locals hauran de presentar projectes que contemplin com a mínim actuacions en els objectius previstos, que són rehabilitació de nuclis urbans, conservació patrimonial, rehabilitació d'habitatges i impuls de polígons d'activitat econòmica. A la presentació també hi han assistit més representants del govern, com el conseller de Presidència Albert Dalmau, el de Justícia Ramon Espadaler i les conselleres de Territori Sílvia Paneque i d'Interior Núria Parlon. Dalmau ha dit que la política parlamentària de país ha de prendre molt de la política municipal i creu que les dues parts els uneix la voluntat de fer que el país funcioni. També hi ha assistit, entre altres representants del Pirineu, l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, que reivindica que per la seva singularitat els municipis rurals han de disposar de més eines.
1: Jo crec que el món rural necessita recursos, té moltes competències, les mateixes competències que tenen l'àmbit urbà, però no tenim els mateixos recursos, ja no econòmics, sinó tècnics. No? Per tant, aquesta singularitat ens ha de dotar d'eines per tècnics que siguin compartits per poder tirar endavant els nostres projectes, perquè al final els alcaldes i alcaldesses fem de tot, des de canviar una bombeta fins a posar cadires o servir un dinar. No? I bueno, pues aquests recursos, gràcies a l'Estatut de Municipis Rurals, jo crec que comença a haver-hi aquesta singularitat i aquesta predisposició a afavorir-nos.
0: Del seu part, del president de l'Associació de Micropobles i alcalde de Riner, Joan Solà, confia que pla ajudi a avançar més ràpid en l'Estatut dels Municipis Rurals perquè, segons s'ha reconegut, fins ara no ha anat a la velocitat que desitjaven.
2: S'ha avançat, s'ha fet passos, però sí que ens agradaria anar més al galop. Doncs anar més ràpid perquè veníem de molt enrere, teníem moltes necessitats i aquestes necessitats doncs, són cabdals i urgents, no? S'ha avançat, però sí que, remarco, ens agradaria anar més al galop, més ràpid, doncs, a que es facin evidents, o sigui, que els municipis vegin, doncs, el que ha significat l'Estatut del Municipi Rural, que és una eina importantíssima, doncs, pel futur dels micropobles. Serà un pas més, sí, serà un pas més i en ferm, no?, perquè ha de dir als municipis que tenim unes dificultats econòmiques, o sigui, tenim dificultats econòmiques en el sentit, doncs, de dir que a nivell d'impostos, doncs, cobrem, tenim molt poca recaptació, no? Doncs sí, que tots aquests ajuts, doncs, ajuden, doncs, en aquesta millora. El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs, que reverteix directament en tot aquest món rural.
0: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana, Oriol López, també ha intervingut i ha volgut posar l'accent a dir que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial i les oportunitats de la població visquin on visquin.
3: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
0: Els plans d'actuació podran destinar fins a un 20% del pressupost total a despeses de suport tècnic pel desenvolupament d'aquestes actuacions. La consellera de Cerca i Universitats, Núria Montserrat, ha presentat a Sant Esteve de la Sarga el projecte del nou telescopi de l'Observatori del Montsec. Suposarà una inversió de més de 20 milions d'euros i esdevindrà un dels telescopis robòtics més grans del món quan entri en funcionament, que serà el 2030. La instal·lació comptarà amb un mirall de 2,5 metres de diàmetre que representarà, afirmen, un salt considerable en les seves capacitats d'observació. L'actual telescopi Joan Oró de l'Observatori del Montsec té un mirall primari de 80 centímetres de diàmetre. Per tant, aquest serà el triple de gros. El govern destinarà ben aviat una inversió per valor de 10 milions d'euros per finançar el projecte de construcció, que serà a càrrec de la Fundació Institut d'Estudis Especials de Catalunya, centre de recerca que gestiona aquest observatori. Aquesta aportació permetrà abordar, a partir de les inversions de licitació del telescopi i de la cúpula. Núria Montserrat assegura que es tracta d'una inversió clau perquè l'astronomia catalana continua sent un actor rellevant en el panorama internacional i perquè pugui fer intercanvis del valor. El director de l'IEC, Xavier Luri, ha recalcat que des de les característiques i l'interès natural i paisatgístic del lloc, caldrà una planificació d'accions mitigadores i correctores de l'impacte ambiental. La proposta tècnica preveu la posada en funcionament d'un telescopi Ritchie-Chrétien dotat d'espectrògraf multifibra amb una unitat de camp integrada amb resolució de 500.000. Es tracta d'una instal·lació polivalent i capaç de realitzar des de mesures de velocitat radial fins a caracterització d'objectes variables i transitoris. Prèviament hi haurà unes inversions de preparació de la instal·lació per valor de 2 milions d'euros. I tanquem aquest bloc comentant que l'organització conservacionista de Panam és un comunicat en què demana que es prioritzi la seguretat

0: del Bosc de cara a les baixades de falles que encara hi ha previstes els pròxims dies als Pirineus. De fet, abans que s'hi hagi pronunciat l'entitat aquest darrer cap de setmana, els organitzadors d'algunes d'aquestes baixades ja han decidit de motu propi escurçar els recorreguts que tenien previstos, per exemple, eliminant l'inici des del Far, el punt més alt de la muntanya escollida, des d'on tradicionalment es comença a baixar. Des de l'Depana han justificat la seva petició tot al·ludint alguns incendis que hi ha hagut d'altres àrees situades a força menys altitud, per exemple, els que han afectat els massissos de les Gavarres, entre el Gironès i el Baix Empordà, o dels Aspres a la Catalunya Nord, i també en recordar que a Barruera ara fa unes setmanes va iniciar un foc el dia després de la baixada de falles del poble en un indret a prop del Faro. Val a dir que a data d'avui el risc d'incendi a la vall d'avui es manté només moderat, la mateixa situació en què ja estava el dia que hi va haver aquest incident. En el mateix comunicat, Depan opina que les celebracions s'han d'incorporar progressivament a activitats de divulgació sobre el patrimoni forestal i està en contacte en tot moment amb Protecció Civil i els serveis d'emergències. L'entitat acaba matisant que no qüestiona l'extraordinari valor cultural, històric i identitari de les falles.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Més notícies amb les que trobem a la premsa. Segre destaca avui que Coll de Nargó tindrà una nova àrea d'autocaravanes. Té disposada de 16 places i l'Ajuntament anuncia una inversió de 170.000 euros. Començarà a construir-la aquest any i sospesa establir una taxa per accedir a aquest espai. Segre també explica que s'ha presentat les Jornades per l'Excel·lència a Esterri d'Àneu, que es faran els dies 2 i 3 d'octubre i que aquest any se centraran en el futur de la mobilitat.

El dirigent d'Andorra parla de la rebaixa diluïda del preu de la benzina a Andorra. Els importadors asseguren que caurà el diferencial respecte de Catalunya i Espanya. Tot i això, d'augment, aquests dies els preus encara segueixen sent a Andorra iguals o no, els fins i tot superiors als que es pot trobar en benzineres de l'Alt Urgell. El dirigent d'Andorra també es fa ressò d'una queixa que han presentat contra el cònsol major d'Andorra, la vella Sergi González, perquè asseguren que es va extralimitar i va amenaçar un ciutadà al comú. El cònsol major va utilitzar, afirma, en formes intimidatòries, convocant un veí que es queixava d'un soroll insuportable i el va advertir d'una possible sanció de 500 euros.

El periódico destaca que els advocats d'ofici podran declinar a Andorra tots aquells casos que considerin mancats de fonaments per evitar situacions d'abusos per part dels seus clients. La iniciativa recull dins el projecte de llei del personal del Consell Superior de Justícia. El periòdic també destaca que el govern francès preveu tornar a fer un tancament provisional de la carretera nacional 20 a finals del 2027 per tractar una massa de roca que encara posa en risc la carretera. L'ambaixador francès ha informat de la diagnosi de la zona que s'ha fet amb deteniment d'aquesta via que dona accés tant al pas de la Casa com a l'Alta Cerdanya.

La mañana es fa ressò de l'incendi, com dic, hi ha hagut aquest dilluns a Lladurs, que de fet era una revifada d'un foc que ja hi havia hagut poques hores abans i han treballat 23 dotacions terrestres dels bombers i 6 mitjans aèris.

I Roger explica que la Generalitat recupera mitjançant un llibre la figura de Pepeta Planes, pionera de l'esquí a la Molina. El volum ret homenatge a una de les grans referents de l'esport català i especialment dels esports d'hivern. Va ser campiona de competicions d'esquí en una època en què les dones gairebé no tenien presència a les pistes.

0: A l'agenda recordem que està obert el casal d'estiu de piragüisme del Cadí Canó i Caiac al Parc Olímpic del Segre. Es fan torns setmanals fins al 4 de setembre. Per tant, les inscripcions continuen obertes. Es fan en horari de matí de les 9 a la 1. I també oberta la bibliopiscina, préstec de documents, activitats i tallers durant les hores d'obertura de la piscina de dilluns a divendres de les 5 a l'et. També obert l'espai de joc fins al 5 de setembre. El centre cívic del passeig funciona de dilluns a divendres a la tarda de 4:45 a 9:15 i els dissabtes al matí. Aquest cap de setmana que ve arriba la Festa Major de l'As. De fet, els actes ja comencen avui, a les 6 de la tarda, amb un taller de fanalets al local de Falles. Dijous, plantada del Pi, 7:45 del vespre. Divendres, a les 9, sopar popular. A les 10, el pregó. A les 11, bingo musical. I a la mitjanit, nit jove, amb DJ Poma i Descunde. Dissabte, a les 6 de la tarda, Festa de l'Escoma, també Beer Pong. I a la mitjanit, ball amb dos, ara banda, Quintus i Abel. Diumenge, a les 12 del migdia, missa. 2:45, vermut de Festa Major. I a 7:45 del vespre, ball de tarda amb duet Caramelo. I encara hi haurà actes dilluns, a les 6 de la tarda a Gincana, per petits i grans, i a 9:45 de la nit, la baixada de fanalets, Festa Major de l'As. Jocs d'orientació càrrec de Meteo Pirineus, avui a les 7 del vespre al Parc del Valira, al costat de l'alberg, dins del programa imaginari. Piscina nocturna amb DJ Kazú, aquest dimarts a 9:15 al vespre a la piscina municipal, organitza l'àrea de joventut de la Seu. Taller de gelats refresca't dins el cicle d'insomni amb la col·laboració de la gelateria Tina, aquest dijous a les 5 de la tarda a l'Espai Armengol. Com dèiem, caminada solidària pel Sàhara, aquest dijous a les 7 del vespre des de la plaça Joan Sansa. I el cap de setmana arriba la trobada d'astronomia dels Pirineus, que celebra el 10è aniversari. Es farà aquest divendres i dissabte, amb l'arribada a les divendres a les 7 del vespre al refugi de la Basseta, sopar, plantada de telescopis, observació al llarg de la nit, i dissabte activitats matinals i observació solar, a dinar al migdia, a les 6 de la tarda cicle de xerrades i tallers, i a les 8 del vespre segona nit d'observació. Festa al peu del carrer Major, activitat que es farà aquest divendres a partir dels 5:45 de la tarda. Visites guiades a la Seu, la capital del formatge, els mesos de juliol, agost i setembre, organitza Espai Armengol. Festival als Set Inferns, aquest cap de setmana vinent, divendres a la Seu, a recital de poesia, actuació del grup Sorgen, que presenta nou disc, Muntanya Vall, i concert després de Freddy's Jazz Band. Dissabte, activitat a Bellesta, de les 4 a les 8 de la tarda, tallers formatius, a 6:45, paral·lelament, taller infantil amb Júlia i Núria, a les 8, concert de jazz amb Rei Castells Quintet, a les 10 de la nit, músiques i danses tradicionals, després a 10:45, batucada per encendre el nit, i per acabar, folk contemporani d'Escòcia i jam session oberta. Diumenge, finalment, hi haurà la cloenda a Arfa amb Diots Quintet. Setena edició del Mototerra de l'Alt Urgell, a Coll de Nargó, aquest dissabte, en categories infantil, júnior, sènior i femenina. A partir de 7:45 del matí, verificacions, a les 9, entrenaments i curses. Repte Valira, neteja de 10 quilòmetres del riu entre la Frontera i la Seu, aquest dissabte a partir d'un 9:45 del matí al càmping Frontera Park. I ballada de sardanes amb la cobla juvenívola d'Agramunt, diumenge a 7:45 del vespre a la plaça de les Monges. I afegim que la Dinosfera de Coll de Nargó organitza visites guiades. Es fan els dies 18, 19, 25, 26 de juliol i 21, 22 i 23 d'agost. Aquests i més temes al web radiosa.cat/agenda.
1: Els esports d'aquí.

Els equips andorrans classificats per competició europea ja estan disputant les eliminatòries prèvies i, per exemple, l'Interclub d'Escaldes necessita remuntar un 3-1 en contra en el partit que jugarà avui contra el Lincoln Red Imps. Va perdre el partit per aquest resultat, 3-1. Necessita, doncs, remuntar per accedir a la segona prèvia de la segona ronda prèvia de la Champions. El partit no serà avui, sinó demà, a l'Estadi Nacional d'Andorra, a les 6 de la tarda, i l'entrenador Felip Ortiz veu bé l'equip per intentar, doncs, aquesta recuperació, intentar passar a segona ronda.

La darrera previsió del Meteo que confirma la possibilitat que avui a la seu es pugui arribar com a mínim a 37 graus. Aquesta és la previsió per l'Observatori de Bellestar, de manera que el nucli urbà de la seu es podria arribar encara una mica més amunt. Les mínimes aquesta nit passada estan francament altes, per exemple, de 18 graus tant a la seu com a Sort i 19 a Tremp, mentre que siguen baixar fins als 15 al pont de Suert o Puigcerdà, en toques mínimes altes i màximes que, com dèiem, poden arribar avui als que migdia als 37 graus tant a la seu com a Sort o al pont de Suert, entre altres poblacions, i fins a tocar dels 40, si és que no hi arriben, a Tremp. També altes ja a més altitud, a Puigcerdà o a Viella, on poden assolir els 33 graus, o a Solsona, on poden arribar fins als 36. Per tant, doncs, calor a tot arreu, tant al Pirineu com al Prepirineu, i acompanyada, com diem, de pols del Sàhara, que pot formar aquestes calitges. Aquesta tarda poden créixer nuvolades que poden ajudar a amortir una mica aquesta calor, que tot i així seguirà sent intensa, i per aquesta nit vinent la mínima pot quedar-se encara un pèl més alta, pot assolir els 20 graus a la seu i no baixar d'aquí, i el mateix per Tremp, mentre que Sort es pot quedar en 18 i a Puigcerdà normalment en 15. Demà s'espera, a més, que la màxima al migdia torni a pujar fins als 37 graus, tant a la seu com a Sort, i pugui arribar amb tota seguretat dels 40 graus a Tremp, on, com dèiem, la mínima no baixarà dels 20, una situació que també es pot donar aquí a la seu, amb un dia en què ni tan sols hi haurà núvols i tornarà a imposar-se completament el sol. També, de fet, demà és el dia més colorós d'aquesta nova onada, segons la previsió del Meteocat. Per dijous ja creixeran més nuvolades al matí i fins i tot a la tarda poden deixar alguns ruixats, però que sembla que no beneficiarien la seu. Serien bàsicament els dos extrems del Pirineu català, preferentment a l'Alta Ribagorça o la Vall Fosca i simultàniament també al Ripollès i a la Garrotxa. No es preveu que arribin fins aquí la seu. A aquesta hora del matí, la seu, de fet, ja hi ha 26 graus de temperatura, el mateix a Organyà i a Oliana, i 24 a Alinyà. A Puigcerdà n'hi ha 23, 25 a Sort, 27 a Tremp, 21 al Pont de Suert i 23 a Viella. I alta muntanya, 17 graus al Pic de Salori, també a la Tossa d'Alp. Ja han superat els 20 graus als refugis de Prat, de Guiló i de Malnius. Són a punt de fer-ho al Port del Comte. 17 a Certescant, 18 a la Bonaigua, 16 a Espot i a 8 a Ull. I la farmàcia de Guàrdia a la seu és la Port Simón, carrer de la Salle 52.

0: Les 9 i 50 minuts, 10 minuts per les 10, en aquest dimarts 14 de juliol, avui és Sant Camil, i és Festa Nacional a França. Amb més notícies a les 10 en xarxa, i ampliem la previsió del temps a les 11 amb Néstor Gómez. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei. El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas i aquest dimarts n'explicarà els motius. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I en marxa un dispositiu dels Mossos per investigar el tiroteig sense ferits del 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. L'operatiu s'està fent de manera simultània a Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. L'objectiu és localitzar armes i detenir els presumptes implicats en els fets. Hi participen prop de 150 agents, entre unitats d'investigació criminal, policia científica, drons i una unitat canina. I els Mossos investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. El cas s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials perquè el presumpte autor és també un nen, un noi, de menys de 14 anys, que és inimputable. I els treballadors de Pascual fan una tancada nocturna com a protesta. Guillem Rico, des del 9FM.
2: Els treballadors de la planta de Leche Pascual de Gurb continuen les mobilitzacions per desbloquejar les negociacions de l'ERO que l'empresa va presentar el 26 de juny com a pas previ al tancament d'una planta que ha comprat Casa Taradellas per fer-hi mozzarella per a les pizzas. Així ho van escenificar aquest dilluns plantant-se davant la fàbrica amb tendes d'acampada, cadires i carmanyoles per sopar i quedar-s'hi a dormir. Quim Espanyol és l'advocat del col·lectiu Ronda que defensa la posició dels treballadors.
3: Ara mateix ens queixem de la falta de maduresa de qui està abordant un procés sense entendre la transcendència i la profunditat que té i s'està plantejant tancar deixant al carrer 86 professionals del sector, que és evident que no trobaran feina en la indústria làctea perquè no hi ha més plantes a Catalunya.
2: Divendres hi ha prevista una reunió i en funció del resultat es plantegen dilluns que ve una nova jornada de vaga acompanyada d'una manifestació a Madrid davant de les oficines de la companyia lletera per traslladar el rebuig a un acomiadament que consideren injustificat.
1: I els pescadors del Sonso gironins han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demana al govern que n'investigui i les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I un motorista de 27 anys ha mort en un accident a la G-553 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió lateral entre una autocaravana i una motocicleta. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I pel que fa al temps, avui torna a repuntar la calor a màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp, amb nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable amb núvols baixos a la costa. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.
5: A la casa. Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
6: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
5: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juliol.

0: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 PM. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I Aliança Catalana fitxa els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara a les municipals del 2027. L'actual portaveu del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal el 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la dimissió del d'aleshores alcalde socialista. La compravenda d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya fins a les 8.927 operacions, segons dades provisionals de l'INE. El descens s'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà, que retrocedeixen més d'un 7%. En canvi, les operacions d'habitatge nou es mantenen pràcticament estables. I en marxa un dispositiu dels Mossos per investigar el tiroteig sense ferits del passat 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. L'operatiu s'està fent de manera simultània a Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. L'objectiu és localitzar armes i detenir els presumptes implicats en els fets. Hi participen prop de 150 agents, entre unitats d'investigació criminal, policia científica, drons i unitat canina. I els Mossos investiguen la suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. El cas s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials perquè el presumpte autor és inimputable al tenir menys de 14 anys. I el piromusical, l'espectacle de focs artificials que clausura les festes de la Mercè de Barcelona, es traslladarà a la platja del Bogatell i la festa de Cap d'Any a l'Anella Olímpica per les obres de la Fira de Barcelona a Montjuïc. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i seguiran la ubicació actual. I Protecció Civil manté activades les alertes per calor intensa i calor nocturna i risc d'incendi forestal i també el tancament de les àrees recreatives dels municipis del nivell 3 del Pla Alfa. Es demana extremar la prudència després de més d'una setmana de temperatures extremes. De fet, avui torna a repuntar la calor amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp i nits que seran tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable amb núvols baixos a la costa i núvols prims a la resta. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I en esports, el futbol, el Barça torna avui a entrenar la pretemporada després de les revisions mèdiques. Ho fa amb pocs efectius perquè més d'una desena de blaugranes continuen al Mundial.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.

0: Molt bon dia, a les 11 i 3 minuts us parla Aleix Godinho. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell aprova la nova ordenança municipal de civisme que vol prioritzar la prevenció i la mediació. La norma incideix en el respecte pel descans veïnal amb un article específic sobre sorolls i contempla la commutació de sancions per accions reparadores amb especial atenció a menors i joves. El text tira endavant amb el vot favorable de l'equip de govern Compromís i Junts i el vot en contra d'ERC i la CUP. I en un estiu que està deixant temperatures rècord, nou avís de Protecció Civil per onada de calor. Protecció Civil de la Generalitat ha activat una nova alerta per onada de calor, la tercera d'aquest començament d'estiu. El motiu és que per aquest començament de setmana s'espera un nou repunt de les temperatures màximes. Amb aquest dimecres poden arribar a superar els 40 graus en algunes poblacions de Catalunya, especialment a l'oest del país. Pel que fa estrictament a l'Alt Pirineu, el govern ha indicat de manera específica que la calor pot ser especialment intensa a l'Alt Urgell i al Pallars Jussà, sobretot al sud d'aquestes dues comarques. Les darreres previsions actualitzades pel Servei Meteorològic de Catalunya apunten que aquest dimarts al migdia la màxima pot arribar com a mínim fins als 37 graus, tant a la Seu d'Urgell com a Sort i el Pont de Suert. Entre d'altres poblacions, mentre que a Tremp, poden tornar a assolir els 40 graus tal com ja va passar just una setmana abans, dimarts passat, dia 7. Ja a més altitud, a Puigcerdà i a Viella es pot assolir els 34 graus. Mig centenar d'infants i joves ucraïnesos arriben a la Seu d'Urgell per una setmana de vacances i pau. La Seu d'Urgell acull aquesta setmana mig centenar d'infants i joves ucraïnesos d'entre 6 i 16 anys dins el programa Vacances en Pau d'Ucraïna a la Seu d'Urgell, promogut per la Fundació del Convent de Santa Clara amb el suport del Bisbat d'Urgell i la col·laboració de l'Ajuntament i diverses entitats del territori. Molts dels menors han perdut els progenitors o tenen familiars al front. Majoritàriament són fills de la Policia Nacional Ucraïna, mentre que un grup prové d'un centre d'equip. Durant l'estada faran excursions, tallers i activitats de lleure al Pirineu en una iniciativa de convivència i recuperació emocional enmig del conflicte armat. Exaurides les places per a l'activitat Qui esquia al museu del programa Imaginari. L'activitat familiar Qui esquia al museu, inclosa al programa de lleure imaginari, ha tingut una molt bona resposta. Així ho demostra el fet que, de manera anticipada, ja s'han exaurit totes les places disponibles. La proposta cultural i lúdica es durà a terme aquest dimecres a la tarda a les 18:30 al Museu Catedral de la Seu d'Urgell. Des de l'organització d'Imaginari han agraït l'excel·lència acollida que estan tenint aquesta i la resta d'activitats de la cinquena edició del programa. El govern de la Generalitat publicarà aquest mes les bases del nou Pla de Pobles que s'adreça a tots els municipis de l'Alt Pirineu. La línia d'ajuts està pensada per als termes de menys de 5.000 habitants, les EMD, i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. Es preveu repartir 400 milions d'euros en 4 anys al conjunt de Catalunya, on hi ha més de 800 ajuntaments que compleixen aquests requisits. L'Observatori del Montsec tindrà un dels telescopis robòtics més grans del món. La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha presentat aquest dilluns a Sant Esteve de la Sarga el projecte del nou telescopi de l'Observatori del Montsec, que suposarà una inversió de més de 20 milions d'euros i esdevindrà un dels telescopis robòtics més grans del món. La instal·lació comptarà amb un mirall de 2,5 metres de diàmetre, el que representarà un salt considerable en les seves capacitats d'observació. L'actual telescopi Joan Oró de l'Observatori del Montsec té un mirall primari de 0,8 metres de diàmetre. Per tant, el nou serà el triple de gros. I Depana demana reforçar la preocupació en les baixades de falles. L'organització Depana ha emès un comunicat en què demana que es prioritzi la seguretat al bosc de cara a les baixades de falles que encara hi ha previstes els pròxims dies als Pirineus. De fet, abans que s'hi hagi pronunciat l'entitat conservacionista, aquest darrer cap de setmana els organitzadors d'algunes d'aquestes baixades ja han decidit de mutu propi escurçar els recorreguts que tenien previstos. Per exemple, eliminant l'inici des del far, el punt més alt de la muntanya escollida des d'on tradicionalment es comença a baixar. Des de Depana han justificat la seva petició tot al·ludint a alguns incendis que hi ha hagut en d'altres àrees situades de força menys altitud, com per exemple els que han afectat els massissos de les Gavarres entre el Gironès i el Baix Empordà o dels Aspres a la Catalunya Nord. També han recordat que a Barruera ara fa una setmana es va iniciar un foc el dia després de la baixada de falles del poble, en un indret a prop del Faro. A data d'avui, el risc d'incendi a la Vall de Boí es manté moderat, la mateixa situació en què estava el dia que hi va haver aquest incident. I pel que fa a poblacions veïnes, Coll de Nargó tindrà una àrea de caravanes amb 16 places. L'Ajuntament anuncia una inversió de 170.000 euros i començarà a construir-la aquest any. Sospesa establir una taxa per accedir a l'espai. L'Ajuntament de Coll de Nargó impulsa aquesta nova àrea com a d'autocaravanes a la comarca de l'Alt Urgell, que tindrà 16 places. El projecte, que suposarà una inversió de més de 170.000 euros, estarà inclòs dins dels pressupostos de la Generalitat per aquest any 2026. També compta amb finançament de la Direcció General de Trànsit de la Generalitat i l'objectiu del consistori és poder licitar les obres de cara al proper mes de setembre quan finalitzi la tramitació urbanística. Les obres s'allargaran entre 3 i 4 mesos. I al País Veí, la pista Abet de Gran Valira rep la inspecció de la FIS per a la Copa del Món Femenina que tindrà lloc el març. Durant la jornada s'han revisat sobre el terreny les diferents operatives de la competició i s'han validat els punts de sortida de les curses. La Federació Internacional d'Esquí ha inspeccionat aquest divendres la pista Abet de Gran Valira per acabar de definir els aspectes tècnics i organitzatius de la Copa del Món Femenina d'Alpí que se celebrarà el 6 i 7 de març de l'any vinent. En aquesta ocasió, l'acció es traslladarà a Soldeu amb proves tècniques d'eslàlom gegant i eslàlom. La visita ha estat encapçalada pel director esportiu de l'esdeveniment, Santi López, que ha rebut el director del circuit femení de la Copa del Món de la FIS, Peter Gerol. En aquest sentit, durant la jornada s'ha revisat sobre el terreny les diferents operatives de la competició, s'han validat els punts de sortida de les curses i s'han tractat els compromisos entre la FIS i el comitè organitzador. La Generalitat recupera amb un llibre la figura de Pepeta Planas, pionera de l'esquí de la Molina. El volum tret rep homenatge a una de les grans referents de l'esport català, campiona en una època en què les dones gairebé no competien a les pistes. La història de l'esquí català no es pot entendre sense el nom de Pepeta Planas. Ara, 20 anys després de la seva mort, la Generalitat li ha ret homenatge amb la publicació del llibre Pepeta Planas, filla de la Molina, de gran campana emprenedora, una obra que recupera la trajectòria d'una de les grans pioneres de l'esport femení al Pirineu i reivindica el paper decisiu que va tenir als inicis de l'esquí alpí a Catalunya. Editat pel Departament de la Presidència dins la col·lecció Persones Il·lustres, el volum, escrit per Oriol Molas i Toti Rosselló, repassa la vida d'una esportista que va convertir una petita estació del Pirineu en el bressol d'una llegenda. Amb 132 pàgines, la publicació rescata la memòria d'una dona que va obrir camí en un moment en què la pràctica competitiva de l'esquí era gairebé exclusiva dels homes. I fins aquí el butlletí horari de les 11 del migdia. Ara passem a veure el temps de la Seu i de Castellciutat en una jornada molt calorosa i una setmana que ens deixarà temperatures rècord.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

Doncs avui s'espera una previsió, un dia bastant calorós aquí a la nostra ciutat i al conjunt del Pirineu, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. La jornada estarà dominada pel temps estable i el predomini del sol. Aquí a la nostra ciutat el matí ha començat amb un cel serè i un ambient força agradable amb una temperatura mínima de 17 graus. Al llarg del matí el termòmetre pujarà ràpidament fins a assolir una temperatura màxima de 36 graus durant les primeres hores de la tarda. El vent bufarà avui fluix de component oest i sud-oest i no s'esperen precipitacions. De cara al vespre augmentaran els núvols d'evolució, sobretot cap a les zones de muntanya, però en general el temps continuarà tranquil. Només és possible algun ruixat o tempesta molt aïllada als cims més alts del Pirineu, sense que hagi d'estar afectat de manera generalitzada a les valls i sobretot a la nostra ciutat. Al conjunt del Pirineu el matí serà bastant assolellat, amb alguns núvols baixos a primera hora en fondalades que desapareixeran ràpidament. A partir del migdia creixeran nuvolades d'evolució, especialment al sector occidental i central, on no es descarta algun xàfec o tempesta local de tarda. La cota dels 1.500 metres registrarà màximes d'entre 24 i 28 graus, mentre que a les valls principals les màximes se situaran entre els 31 i 36 graus, depenent de l'altitud. Les mínimes d'aquest matí s'han mogut en general entre els 11 i 16 graus a les valls pirinenques i entre els 12 i 15 graus a l'alta muntanya. Avui ens espera, doncs, una jornada plenament estiuenca amb calor intensa a la Seu d'Urgell, temperatures molt altes també a les valls del Pirineu, domini del sol durant bona part del dia i només la possibilitat d'algun ruixat o tempesta molt local a la tarda en zones d'alta muntanya. És per això que cal, doncs, seguir les recomanacions de refrescar-se, d'estar en diferents punts frescos, sobretot refugis climàtics, que en tenim diversos a la nostra ciutat i que es podeu informar a partir de la web de Ràdio Seu o bé de l'Ajuntament de la nostra ciutat. Així doncs, que tingueu un molt bon dia i gràcies un dia més per escoltar-nos i estar aquí dia a dia donant-nos suport. Això és tot amb Aleix Godinyó, us deixem amb la programació setmanal i a més seguirem amb el Carretera Imantat d'aquí uns instants.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre, anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre, tornem 7 dies a Galícia i el novembre, un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juliol.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcast informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
4: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: Mira, ja ve el camió de Meia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
4: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
3: Ah, sí?
4: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
3: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
4: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt ràndoms.

0: i després a sobre els hi donen premis.
1: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
0: Una cosa així com carretera i manta.
1: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
3: Doncs això mateix, aquí som un dia més a Carretera i Manta, Ràdio Seu 107.2, a les 11:39 minuts d'aquest dimarts 14 de juliol, dia de mercat de la Seu, però aquí estem nosaltres ja en plena acció des d'ara i fins a la una del migdia. Avui, al Carretera i Manta, tindrem actualitat, com sempre, en aquest cas de la política municipal, perquè tindrem el programa Veu de Plens, on doncs, de vegades pot no semblar-ho, però s'hi tracten temes molt interessants, perquè al cap i a la fi són els que ens afecten més de prop. Per això, doncs, ho recomanem que l'escolteu, perquè sempre en surt alguna cosa interessant. Això serà la segona part del Carretera i Manta, passades les 12 del migdia, com sempre amb els mateixos portaveus dels grups representats a l'Ajuntament de la Seu, però entremig, com sempre, el protagonisme és per a vosaltres. Tenim ganes de seguir donant premis. Recordem que hem anat anunciant els premis corresponents a les 3 primeres setmanes completes ja de Carretera i Manta, ja anem per la quarta, per tant, d'aquí res. Aquests dies ja completarem un mes de Carretera i Manta, que aviat has dit, el temps passa volant, i res, que volem seguir donant premis. Recordem que tenim la llista publicada al nostre web radioseu.cat, a la portada hi ha un apartat on podeu accedir, i si heu participat en anteriors dies o setmanes, doncs podeu consultar els premis que us han tocat, i evidentment no us oblideu de recollir-los, perquè doncs per això donem aquests premis, perquè els gaudiu, els patrocinadors ja estan assabentats. Recordem que, per exemple, els premis de Parc del Segre, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa i Menja l'Alt Urgell es poden recollir als mateixos establiments, i en el cas de la resta de premis els podeu recollir als estudis de Ràdio Seu, com per exemple els que hem donat aquests darrers dies. Tenim ganes de seguir-ne donant, però abans salutacions de qui us parla, Ignasi Cervera, i el control tècnic tenim Aleix Godinho. Aleix, molt bon dia.
4: Molt bon dia, un dia més.
3: Com va el dia d'augment?
4: Doncs molt bé, aquí anem fent.
3: Calorós, això sí.
4: I tant, com sempre, ja és el tema del dia, això.
3: A veure si comença a fluixar una mica, això, perquè segur que hi ha molta gent que tenia ganes de calor aquest any, però potser ens estem passant, em sembla. A veure si es calma una mica la cosa. Les 11:41 minuts. Per cert, si voleu refrescar-vos de debò, recordeu que hem repartit, entre altres premis, els del Parc Olímpic del Segre, invitacions pel Parc del Segre, que això sí que és el millor que tenim a la Seu per refrescar-vos. Una bona baixada de rafting o d'altres activitats que hi ha al Parc del Segre és la millor opció, sens dubte, per refrescar-se ara aquests dies. I tenim molts més premis. Tenim ganes de donar-ne un altre de directe, i serà, doncs, per a qui s'endevina la incògnita del dia. I avui, doncs, com que ja recordeu que l'any passat vam celebrar el 40è aniversari de Ràdio Seu i vam recuperar autèntiques joies del nostre arxiu, i ja vam dir, ja vam prometre que ho seguiríem fent, perquè és que nosaltres mateixos hem descobert que tenim una autèntica mina, una col·lecció de programes antics, de gent que ha passat per la ràdio, impressionant, i avui hem buscat a la incògnita del dia un programa antic de Ràdio Seu que estem segurs que els oients habituals de la ràdio segur que coneixeu i recordeu. I quan l'hagueu endevinat, precisament escoltarem un petit fragment. Tot això i més és el que tenim preparat avui. Fem una pausa i de seguida obrim el concurs, de moment fins a les 12 del migdia. Tornem d'aquí un moment. Fins ara.
5: Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.
6: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
7: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
8: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
7: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
8: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
7: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
8: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
7: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
9: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
10: Al teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web www.radioseu.cat.

0: Doncs les 11:46 minuts, i si voleu, ara és el moment de participar en el concurs aquí al Carter Manta. Tenim nous premis per regalar i tenim, doncs, per exemple, obsequis directes de Ràdio Seu. I aprofitem per recordar que ja hem anat repartint premis i que aquesta darrera setmana, per exemple, hem repartit l'obsequi de menjar l'Altorgell que ha guanyat Tere Jové, l'invitació pel Parc Olímpic del Segre per a Juan i Menduña, el coixí de la Casa del Matalàs per Dolors Guilló, motxilla de trekking del Camí a Pirineus, algunes les vam repartir directament per Teresa Garell i Aran Lozano, endoll intel·ligent de Peusa per Neus Tren i Montse Díaz, el bidó d'aigua de Turisme Seu per Joan Lozano, obsequis directes de Ràdio Seu que han estat per Aran Lozano, Jordi Ubach, Teresa Vidal, Neus Mateu, Isabel Santiago. Com sempre, també, si teniu algun dubte amb els premis o voleu fer algun canvi, doncs podeu trucar-nos fora de concurs i segur que ens posem d'acord. Tenim ganes de seguir regalant més premis directes del Carreter i Manta i això, doncs podeu guanyar-los i sumar punts de cara als premis setmanals trucant al 973-36-06-17 i endevinant avui un programa que s'havia més aquí a Ràdio Seu i que si heu estat oients més o menys habituals de l'emissora segur que recordeu. 973-36-06-17. Avui recordem un programa antic de Ràdio Seu. Un cop plegueu endevinant, emetrem un fragment i després tornem a l'actualitat perquè parlem d'un programa doncs que se segueix emetent, que és el Veu de Plens, la segona part del Carter i Manta. 973-36-06-17, un programa antic de Ràdio Seu. Podeu trucar-nos al telèfon al 973-36-06-17 i si voleu podeu fer-nos en alguna pregunta sobre... podeu dir-nos dues coses, o el programa o la persona que el presentava. Qualsevol de les dues respostes la donem per bona. O el programa o la persona que el presentava, que en tots dos casos doncs és prou conegut. 973-36-06-17, les 11:49 minuts. Ja podeu marcar, si voleu, el 973-36-06-17 i us animem a fer-ho ara perquè, com dèiem, més endavant d'aquí una estona tindrem ja el programa Veu de Plens i, si convé, també la bateria de preguntes, que també la tenim preparada per començar passades les 12 del migdia. De moment, però voldríem a veure si podem resoldre aquesta incògnita i ja tenim la primera trucada del dia. Endavant. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, soc Juani.
0: Hola, Juani, com anem?
1: Bé, anem fent.
0: Molt bé.
1: Calor, però aquí és molt. Escolta'm una cosa, el programa que era d'història o...?
0: D'història no era.
1: No.
0: No, era d'una altra temàtica. Vols dir-ne alguna en concret?
1: No l'has dit, no?
0: Quin?
1: La temàtica de què tractem.
0: No, de moment no l'hem dit. Però d'història no és.
1: L'han de treure.
0: Vols dir-ne alguna, així, el primer que vingui al cap?
1: Bueno, parlem d'història.
0: Parlem d'història, no és el parlem d'història.
1: Clar. Sí, sí. Vale, igual, del Lluís Obiols, de l'arquitectura...
0: No, tampoc ho és.
1: L'arquitectura tampoc. Vale. Gràcies.
0: Gràcies, Juani. Fins ara. Doncs podeu trucar. A més, ja se sabeu que en aquesta primera part del Carter i Manta podeu trucar tantes vegades com vulgueu, per tant, no passarà res si us equivoqueu. A més, doncs ja sabeu que totes les trucades que anem sumant, nosaltres les apuntem una a una, amb molta paciència, ho està fent l'Aleix, de fet, i després, al final de l'estiu, les tenim totes computades i fem un sorteig d'un viatge. Per això, de vegades, quan truca algú, li demanem el nom, no per xafarderia, sinó per això, perquè pugui entrar en el sorteig, si és que ho desitges, clar. I tots els noms, doncs, els anem apuntant i al final de l'estiu, com dèiem, entren en aquest sorteig d'un viatge a gentilesa de Cadí Tours, un viatge a Mallorca. Ja n'hem repartit molts aquests darrers anys, molts dels oients ja ho heu gaudit i, per tant, ja sabeu el que és, i si no, doncs, teniu l'oportunitat d'afegir-vos a la llista de privilegiats i privilegiades que han guanyat aquest viatge. En el sorteig que fem cada final de temporada. 973-36-06-17, vinga, som-hi, estem buscant un programa antic i de moment ja sabem que no és d'història, és d'una altra temàtica. Si voleu, podeu demanar-nos, si teniu alguna idea de quina temàtica pot ser, ja podem dir que és un programa com aquest que ens ha dit la Juani, el Històries de Lluís Obiols, que s'ha fet bastant conegut aquí a Ràdio Seu, però en el cas de l'Històries és un programa que se segueix emetent actualment i ara estem parlant d'un programa que ja no s'emet actualment, però que molta gent segur que recorda, segur que molts dels oients que ens esteu sentint el recordeu, aquest programa. 9-7-3-36-06-17. Quan algú l'endevini, ja veureu com direu, ostres, sí, si l'havia sentit moltes vegades, aquest programa. 9-7-3-36-06-17. I recordem que avui, doncs, acceptem, donem com a bo el nom del programa, o, si voleu, també el nom de la persona que el presentava. Qualsevol de les dues respostes ens serveix. Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia. Ara sí, un moment, que agafem el telèfon. Sí, bon dia.
1: Soc la Juani.
0: Juani, novament, digues.
1: Podria ser gent gran, gent activa?
0: El gent gran, gent activa. No, no és el gent gran, gent activa, Juani.
1: Vale, gràcies.
0: Gràcies. Fins ara, doncs sí, un altre programa que ha deixat petjada. Aquí, de fet, encara l'anem emetent de manera periòdica. El gent gran, gent activa, doncs un dels programes que també ens fa més il·lusió aquí a Ràdio Seu, doncs posem en comú l'actualitat de la gent gran a través d'aquí del 107.2 i la Juani que ens trucava doncs també hi ha col·laborat molt sovint. 11:52, no és el gent gran, gent activa. Ja sabem una cosa a més d'aquest programa, no és el gent gran, gent activa, tampoc és un programa d'història. Podeu trucar-nos per fer-nos qualsevol pregunta sobre aquest programa i, com sempre, nosaltres responem si el que ens demaneu és veritat, si no ho és, o si simplement no ho sabem, que normalment no és el cas, però de vegades pot passar. 9-7-3-36-06-17. Quin és aquest programa antic de Ràdio Seu i el que podem dir és que s'havia més durant, com el gent gran, gent activa, com aquest que ens han dit, s'havia més durant bastants anys. 9-7-3-36-06-17. Per tant, no és un programa que va passar aquí durant un temps i nunca más se supo, sinó que doncs va estar bastant temps en antena. 9-7-3-36-06-17, les 11:53. Tenim temps de moment encara fins a les 12 del migdia per, si voleu, mirar d'endevinar quin és aquest espai que recordarem i després en recordarem un arxiu sonor, un document que tenim dels diversos que tenim d'aquest espai, perquè com diem, el que la pista que sí que podem donar és que va estar uns quants anys en antena. 9-7-3-36-06-17, 6 minuts per les 12 del migdia. Si amb aquestes pistes de moment teniu alguna idea de quin és, doncs podeu intentar d'endevinar-ho. Sí, hola, bon dia, tenim trucada. Ara agafem el telèfon. Sí, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, hola, bon dia.
2: A veure, és un home el que el presentava?
0: No, és una dona.
2: Així doncs hi ha res.
0: Ah, quin volies dir?
2: L'Albert de Gràcia.
0: Ah, l'Albert de Gràcia. No, no és l'Albert de Gràcia, Dolors.
2: Doncs pues per això. Vale.
0: Molt bé.
2: Gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Doncs ja sabem una cosa més. Aquest programa el presentava una dona. Parlem en passat perquè, com diem, és un programa que ja no s'emet a Ràdio Seu, però que segur que molta gent recorda. Ja sabem una cosa més. Aquest programa el presentava una dona. 9-7-3-36-06-17 i no és l'Albert de Gràcia perquè segueix emetent en directe l'Albert de Gràcia actualment amb el programa Natura en estat pur. Albert de Gràcia, que per cert felicitem perquè fa poques setmanes ha recollit el Premi Pica d'Estats, que no és poca cosa, per una sèrie de reportatges que va publicar a xarxes socials sobre el Pirineu. Per tant, doncs, moltes felicitats, Albert. 11:55 minuts. Quin és aquest programa que estem buscant? Programa que ja no s'emet a Ràdio Seu, però que es va emetre durant bastant temps, i que presentava una dona. 9-7-3-36-06-17. 9-7-3-36-06-17. I recordem que avui ens serveix qualsevol de les dues respostes. El nom del programa o la persona que el presentava. 9-7-3-36-06-17. 9-7-3-36-06-17. Tornem aquí al directe, al telèfon. Sí, bon dia.
1: Bon dia, la Fanny.
0: Hola, Juani, digues.
1: Podria ser fet al Pirineu?
0: Fet a mà, fet al Pirineu. No, no és aquest, Juani.
1: Vale.
0: Te'n recordes qui el presentava? Perquè ara no em ve el cap.
1: No, no me'n recordo qui el presentava, aquest.
0: Doncs ja ho buscarem als nostres arxius. Gràcies, Juani. Fins ara. Ah, doncs sí, em sembla que ara m'ha vingut al cap, em sembla que el fet amb el fet del Pirineu, el fe i el fe d'Antona, que recordem que havia tingut la vinitec a la Posella, doncs ja buscarem els arxius, però ara m'ha sonat, em sembla que era això. 9-7-3-36-06-17, 4 minuts per les 12 del migdia. Fe d'Antona, per cert, un altre dels col·laboradors que ha estat durant molts anys, durant més anys, a Ràdio Seu, presentant un programa que es deia doncs, el mateix nom que el seu local. local, a la Posella, i que era un mini espai on donava molt bons consells sobre vins i gastronomia. Doncs, fet aquest apunt, estem buscant aquest programa. En aquest cas hem dit que és un programa antic de Ràdio Seu, però que el presentava una dona. 973-36-06-17. Quin és aquest programa antic de Ràdio Seu que estem buscant i que es pot permetre guanyar aquest premi directe del Carreter i Manta? Doncs podeu seguir trucant, podeu seguir marcant el telèfon de Ràdio Seu al 973-36-06-17, les 11:57 minuts, 3 minuts per les 12. Vinga, va, allarguem una mica més el concurs, podeu seguir trucant i us animem a trucar perquè nosaltres confiem que sortirà el nom d'aquest programa, perquè és un programa d'aquells que ha deixat petjada aquí a Ràdio Seu, que segur que molta gent encara se'n recorda. Ja no s'emet actualment, però es va emetre durant bastants anys i amb bastanta repercussió. 973-36-06-17, 2 minuts per les 12. Diumenge hem rebut unes quantes trucades, però no ens ha sortit a la resposta que estem buscant. I recordem el que dèiem, avui ens serveix, si ens dieu, el nom del programa o bé la persona que el presentava. Qualsevol de les dues respostes ens serveix. El primer que us vingui al cap. 973-36-06-17. I afegim una pista més, i és que aquest programa es va emetre en diferents franges horàries. Va començar en un dia concret, però després va anar canviant de data i s'havia emès en diferents franges horàries aquest programa. 973-36-06-17. Havia començat, creiem, recordant dissabte, s'emetia inicialment els dissabtes, però després va passar-se a emetre entre setmana. 973-36-06-17, i això es deu, doncs, al que dèiem, que es va emetre durant uns quants anys. 11:59 minuts ja gairebé, esperem un moment a veure si arriba aquesta trucada que estem esperant, i doncs això, si podem resoldre aquesta incògnita. 973-36-06-17. Esperem un moment. Carreter i Manta, amb el patrocini de Cadi Tours, Parc Olímpic del Segre. Tenim trucada. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Juani.
0: Juani, no, men, digues.
1: Podria ser dansa i músic presentat per l'Anna Vigordà?
0: Fantàstic, Juani, ens ho has dit complet. Dance music i presentat per Anna Vigordà. Felicitats.
1: Molt bé,
0: com
1: gràcies.
0: Com has pensat que podia ser-ho?
1: Anys, eh?
0: Sí, si te'n recordes, oi?
1: Bueno, i tant.
0: T'ha vingut al cap ara aquest programa?
1: Sí.
0: L'havies escoltat també?
1: També, clar.
0: També, sí, molt bé. Doncs, Juani, sí senyor, és Dance Music presentat per Anna Vigordà, sí, d'un programa històric ja de Ràdio Seu. I, Juani, tenim premis directes. Tenim, per exemple, l'obsequi de Peusa, el de Turisme al Turgell, tenim també el de Ràdio Seu. N'hi ha algun que faci gràcia en especial?
1: Bueno, pues Turisme a l'Urgell, és
0: sí,
1: igual.
0: Sí, doncs mira, és una motxilla del Camino Pirineus, que a més és molt xula, te l'apunto?
1: Molt bé, pues vale.
0: Doncs
1: vale.
0: Vinga, fantàstic, adjudicada. Vinga. Moltes gràcies, Juani.
1: Gràcies.
0: Doncs mira, just a temps, perquè de seguida arriba a les 12, per tant, butlletí informatiu a Ràdio Seu, i després, perquè doncs, ja ho teníem a punt, però ara no es dona temps, emetrem un fragment del programa que, perquè veieu doncs, que ja ho tenim tot preparat, és un programa que es va emetre el 7 d'octubre de l'any 2016, que aviat has dit, ja fa 10 anys justos d'això, però és que Dance Music, d'altres pistes que teníem, és que s'havia emès va començar a emetre's als anys 90, concretament el juliol de 1993, i precisament perquè havia començat el juliol, cada any organitzava, cada juliol organitzava a finals de juliol una festa d'aniversari als estudis de Ràdio Seu, que en el seu moment doncs, havien tingut bastanta anomenada. I en aquesta celebració també fins i tot s'havien arribat a editar CDs amb la música que s'hi emetia en aquest programa. Dance Music, un dels programes històrics de Ràdio Seu, va estar gairebé 30 anys en antena, que aviat has dit. De fet, es va convertir en un dels programes més veterans de la ràdio local catalana i encara més en l'àmbit de la música. I avui doncs, l'hem volgut recordar, evidentment, aquest programa que havia presentat durant tants anys l'Anna Vigordà, una dels col·laboradors més fidels que ha tingut aquesta casa Ràdio Seu. Dit això, butlletí informatiu, ens posem al dia i de seguida parlem una mica més d'aquest programa i obrim la bateria de preguntes. Fins ara.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Molt bon dia, a les 12 i un minut. Us parla Aleix Godinyó repassant el butlletí horari de les 12 del migdia. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell aprova la nova ordenança municipal de civisme que vol prioritzar la prevenció i la mediació. La norma incideix en el respecte pel descans veïnal amb un article específic sobre sorolls i contempla la commutació de sancions per accions reparadores amb especial atenció a menors i joves. El text tira endavant amb el vot favorable de l'equip de govern Compromís i Junts i el vot en contra d'Esquerra i la CUP. I en una setmana intensa marcada per la calor, nou avís de protecció civil per onada de calor. El pic màxim s'espera per aquest dimarts i dimecres quan la Seu d'Urgell i a d'altres poblacions del Pirineu es pot arribar almenys als 37 graus, mentre que en municipis com Tremp poden a tornar a assolir els 40 graus de temperatura. Mig centenar d'infants i joves ucraïnesos arriben a la Seu d'Urgell per a una setmana de vacances i pau. La iniciativa acull menors que han perdut els pares o tenen familiars al front, molts d'ells fills de policies. L'acte de benvinguda s'ha fet al Seminari Conciliar. Exaurides les places per a l'activitat Qui és qui al Museu, del programa Imaginari. La proposta es durà a terme aquest dimecres a la tarda al Museu Catedral de la Seu. L'Ajuntament celebra l'èxit de participació d'aquest cicle d'estiu adreçat al públic familiar. I el govern de la Generalitat publicarà aquest mes les bases del nou Pla de Pobles, que s'adreça a tots els municipis de l'Alt Pirineu. La línia d'ajuts està pensada per als termes de menys de 5.000 habitants, les EMD, i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. Es preveu repartir 400 milions d'euros en 4 anys al conjunt de Catalunya, on hi ha més de 800 ajuntaments que compleixen aquests requisits. I l'Observatori del Montsec tindrà un dels telescopis robòtics més grans del món. El nou aparell, amb un cost de més de 20 milions d'euros, tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre i es preveu que entri en funcionament l'any 2030. La instal·lació s'ha presentat a Sant Esteve de la Sarga. Depana demana reforçar la precaució en les baixades de falles. L'entitat conservacionista reclama que es tingui en compte el Pla Alfa abans de cada celebració, malgrat que actualment els organitzadors ja opten sovint el recorregut. O bé el retallen si hi ha risc d'incendi. L'organització demana, doncs, que s'al·ludeixin a alguns incendis que hi ha hagut en d'altres àrees situades a força menys altitud, com per exemple l'incendi dels massissos de les Gavarres o les Aspres a la Catalunya Nord. També han recordat que a Barruera ara fa una setmana es va iniciar un foc el dia després de la baixada de falles del poble, en un indret a prop del Faro. A data d'avui, el risc d'incendi a la Vall de Boí es manté moderat, la mateixa situació en què estava el dia que hi va haver aquest incendi. I Coll de Nargó tindrà una àrea de caravanes amb 16 places. L'Ajuntament anuncia una inversió de 170.000 euros i començarà a construir-la aquest any. Sopesa establir una taxa per accedir a l'espai. I fins aquí l'avançament informatiu de les 12 del migdia. Tornem ara en breus instants amb el Carretera i Manta conduït per Ignasi Cervera i properament amb l'informatiu a la 1 del migdia. Moltes gràcies un dia més per escoltar-nos.
1: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Doncs són les 12 i 9 minuts i anem per feina perquè tenim força coses per explicar. D'una banda, recordem, doncs, la Juani s'ha endevinat quin és el programa d'avui i la presentadora, Dance Music, amb Anna Bigordà, programa que va estar, com diem, en antena a Ràdio C durant pràcticament 30 anys, des de l'any 1993, i que avui volem recordar amb un espai concretament que, com diem, es va emetre el 7 d'octubre de l'any 2016, per tant, fa gairebé 10 anys, però és que, clar, el programa ja havia començat, com dèiem, força anys enrere, i llavors encara continuava en antena. Escoltarem un fragment, amb la introducció inclosa, d'aquella temporada que devia ser ja la 23ena de Dance Music, i, doncs, ho prova que va néixer amb plena eclosió de la música electrònica, la música dance, l'eurodance, i que va continuar evolucionant, igual que ho feia també la música, i així és com sonava l'inici d'un programa de Dance Music, com dèiem, l'any 2016. N'escoltem un fragment.
1: Els divendres al vespre, a Ràdio Seu, comencem la festa.
2: Dance Music. Dues dècades oferint la millor música dance, house, trance, minimal. Tots els estils de la música electrònica presentats per Anna Bigordà.
1: Dance Music. Els divendres, de les 8 a les 9 del vespre, a Ràdio Seu, 107.2. I també per internet, radioseu.cat.

Molt bona tarda, vespre, nit, quan passen 8 minutets del punt horari de les 8. Benvinguts a Dance Music. Avui, divendres 7 d'octubre de 2016, en viu en directe a Mastereo, a www.reso.cat. La millor música dance, techno, trance, hardcore, minimal, drum bass, un llarg, etc. d'estils musicals aquí al 107.2. Now Music amb les novetats, Dance Memory amb la memòria, la nostàlgia, els clàssics i la bona música dels 80 i a partir de 4:45 de 9 del vespre. La marxa serà a les teves mans al 973-36-06-17. La que t'acompanya durant aquesta estoneta, Anna Vigordà, que et desitja una bona tarda, vespre, nit, des d'aquí, des del 107.2. D'aquí uns moments, Now Music amb les novetats.

0: Doncs així és com començava el programa Dance Music anys enrere, l'any 2016. Sempre començava amb aquesta sintonia, per cert. Durant tots els anys en què es va emetre, va començar amb la mateixa sintonia, aquesta cançó. Per cert, mira, amb això podem obrir la bateria de preguntes perquè preguntem qui era l'autor, a veure si algú se sap dir, no és fàcil, eh? A veure si algú ens pot dir qui era l'autor d'aquesta cançó que, a més, es diu, podem dir el títol, es diu Cronologie, i que era d'un compositor de música electrònica francès que es va fer molt conegut als anys 80 i 90, sobretot pels seus muntatges mastodòntics. Va fer un, en aquella època va fer uns concerts, uns muntatges, que en alguns casos no s'han tornat a veure mai més, d'unes dimensions descomunals. Qui era aquest músic francès de música electrònica que es va fer molt conegut en aquella època i que era la banda sonora de la sintonia d'aquest programa Dance Music? A veure si algú s'ho sap dir amb aquestes pistes que hem donat. I amb això obrim la bateria de preguntes, més temes en aquesta plena actualitat, com per exemple temes de successos que han cridat l'atenció. Quina companyia aèria ha patit un incident en què una finestreta es va trencar en ple vol? Se n'ha parlat molt d'això, perquè la veritat és que impacta bastant, una cosa d'aquelles que sembla impossible. Doncs ha passat. Quina companyia aèria ha patit un incident en què una finestreta es va trencar en ple vol i va estar a punt de succionar un passatger? Per sort, van atrapar-lo a temps, perquè si no, doncs això hauria saltat pels aires, ni més ni menys, com a les pel·lícules d'acció. 9-3-36-06-17, les 12 i 14 minuts. I una altra relacionada amb successos que han estat notícia aquests darrers dies, com es diu el fill d'Isaac Andic, recordem, el propietari de Mango, que està investigat per la mort del seu pare, d'Isaac Andic. 9-3-36-06-17, 9-3-36-06-17. I més preguntes. Quin teatre de Barcelona tanca portes aquests dies després de 38 anys en actiu? Un teatre que era bastant conegut a la ciutat de Barcelona. 9-3-36-06-17, les 12 i 15 minuts. Avui tenim poc temps per rebatre preguntes, per tant, doncs, us animem a trucar al 9-3-36-06-17 amb aquestes preguntes que hem formulat i d'altres, com per exemple, quina firma d'automòbils força coneguda, molt coneguda, ha anunciat que una important retallada de personal a nivell europeu. S'està parlant fins i tot de 100.000 persones. 9-3-36-06-17, 9-3-36-06-17, podeu marcar el telèfon de Ràdio Seu. Tenim uns minuts per si voleu trucar. Amb la següent pregunta ens quedem una mica més a prop. Com es diu la baixada que es fa pel riu Segre amb barques casolanes i que es fa cada estiu pels vols de Balaguer? Per cert, aquest any s'ha hagut de cancel·lar a causa de l'alerta que hi havia, doncs, per calor i per incendis. 9-3-36-06-17. Com es diu la baixada pel riu Segre que es fa cada any pels vols de Balaguer per aquestes dates? 9-3-36-06-17, i que sempre deixa estampes força divertides, perquè tothom doncs baixa amb la seva andròmina flotant. 9-3-36-06-17. Sila, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb Neus Trenc.
0: Neus, hola, digues.
1: Aquesta de Balaguer, la Transegre.
0: La Transegre, correcte. Molt bé, Neus. Moltes gràcies. Doncs sí, és evidentment la Transegre i una festa, com dèiem, deixa sempre imatges molt, molt divertides. Aquest any, per cert, s'havia d'emetre per TV3, però finalment no ha pogut ser, doncs, a causa d'aquesta cancel·lació. A veure si més endavant l'emeten també. 9-3-36-06-17. Hem demanat també... Doncs vinga, va, tenim nova trucada. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
2: El fill de l'antic es diu Jonathan Antic.
0: Jonathan, exacte.
2: Vale.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, és Jonathan Andic, que ara mateix està sent investigat en un cas doncs molt, molt estrany, la veritat, i que ja veurem com acaba. De moment tot està en presumpte, com es diria en aquests casos, i la veritat és que el cas podria donar per un problema d'aquests al carrer de l'esport, a veure com s'acaba tot plegat. 9-3-36-06-17. Hem demanat també a quina companyia aèria ha estat notícia aquests darrers dies. Mala notícia, perquè ha patit un incident en què una finestreta es va trencar en ple vol. Una cosa que passa molt poc sovint, sembla impossible que passi, però que pot passar. De vegades han explicat que va ser per una peça que es va desprendre del motor. Sila, bon dia.
3: Bon dia, la Juanín.
0: Juanín, digues.
3: El teatre aquest de Barcelona pot ser el Teatre Regina?
0: És el Regina, correcte, Juanín.
3: Vale, gràcies.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, és el Teatre Regina, un teatre que doncs havia agafat molt nom, molt ressò a Barcelona, i que n'havien sortit alguns actors coneguts fins i tot, però que doncs malauradament ha sucumbit als canvis de tendències i ha acabat tancant aquest mes mateix. 9-3-36-06-17. Una d'història. A quina població de la Catalunya Nord hi va haver una maternitat, un centre de parts per a dones exiliades a mitjan segle XX, que va atendre moltes dones refugiades de la primera de la Guerra Civil espanyola i després de la Segona Guerra Mundial? 9-3-36-06-17. Aquests dies és notícia perquè sembla que està en bastant mal estat aquest edifici i han fet una crida perquè el restaurin. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bonet.
0: Amb qui parlo?
1: Amb Neus Trenc.
0: Neus, hola, digues.
1: Pot ser a Elna.
0: És a Elna, correcte. Moltes gràcies, Neus.
1: Adéu.
0: Fins ara. Doncs sí, és a la població d'Elna, a la comarca del Rosselló, on hi ha aquest edifici que, com dèiem, això havia estat una maternitat per a dones exiliades i que ara es vol fer una campanya perquè es restauri, perquè es recuperi la dignitat. 9-3-36-06-17. Hem demanat també quina coneguda firma d'automòbils ha anunciat una important retallada personal. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
4: A veure, aquest avió de la finestreta, Ryanair.
0: Era Ryanair, exacte.
4: Vale, vaya susto.
0: Molt, molt gros, molt gros, la veritat.
4: Vinga.
0: Gràcies, fins ara. Doncs sí, perquè doncs, no és una cosa d'aquelles que no és molt habitual, per sort, només faltaria, i que per això, evidentment, crida molt l'atenció. Si voleu viatjar, per cert, amb totes les garanties, amb tota la seguretat, amb tota la tranquil·litat, ja ho sabeu, que Ditours, al carrer Major 77, i el telèfon 9-3-35-0235, ja estan preparant més activitats, per exemple, les més immediates, doncs estan preparant ja una sortida per veure aquest tema del que ja comença a parlar-ne tothom, l'eclipsi del segle. Faran una sortida al Museu Casteller de Valls el 12 d'agost i el mateix dia es podrà gaudir d'aquest eclipsi total de sol, del qual també parlem aquí a Ràdio Seu. I pel 23 d'agost estan preparant una sortida a tot un emblema del nostre país, a Montserrat, per passar-hi el dia, el 23 d'agost. I el 29 d'agost, el 29 de setembre, perdó, un recorregut per La Rioja i Rodalies, 4 dies visitant La Rioja i els seus voltants i els seus espectaculars cellers. Per cert, no ens queda temps perquè hem de donar pas al Veu de Plens. Per tant, doncs, fem una pausa molt breu i de seguida comença el Veu de Plens, que ens portarà avui ja fins a l'una del migdia. Avui ja no ens queda temps per més preguntes, però tornem demà ja amb tot a punt per el carreter i manta i per més participació. Així doncs, us deixem amb el Veu de Plens. Continua el carreter i manta. Fins ara.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de Lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973-35-1533. Repetim, 973-35-1533. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.
6: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
7: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
6: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
7: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
6: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
7: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
6: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.

0: Els plens municipals es debaten molts temes que t'afecten de prop. Informa-te'n en el programa Veu de Plens de Ràdio Seu. El dia després del ple, els portaveus de tots els grups polítics municipals fan la seva valoració del plenari a Ràdio Seu. Veu de Plens, l'actualitat de la política municipal, amb totes les opinions i posicionaments, a les 12 del migdia, el dia després del ple municipal. Molt bon dia. Iniciem aquí el programa Veu de Plens amb la valoració del que ha estat el ple ordinari del mes de juliol a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Comencem aquestes valoracions amb el portaveu de la candidatura d'Unitat Popular de la CUP, Miquel Albero. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Res, han hagut 8 punts a tractar en el ple d'ahir. El primer era una modificació de crèdit, que sí que és veritat que, bueno, nosaltres ens hem abstingut en aquesta modificació de crèdit perquè els punts a tractar o les partides ens semblaven raonables. Sí que és veritat que en coherència amb el nostre vot amb els pressupostos, doncs ve aquesta abstenció, i també denota també una mica d'improvisació en alguns, en algunes partides, no? De que ja se podien haver previst quan es van redactar els pressupostos, i bueno, per això ens hem abstingut bàsicament. Després, posteriorment, ha hagut una proposta d'operació de crèdit que nosaltres hem votat favorablement. Creiem que és si l'interventor creu que és la millor opció a que es pot acollir a l'Ajuntament, doncs no hem vist cap problema en aquest sentit. I després n'hi havia una modificació de la plantilla orgànica del personal, que aquí sí que destaquem la creació d'una nova figura, que és la que ha de, diguem, dirigir el pla de barris, no? Aquesta inversió bastant gran que afectarà sobretot al casc històric de la Seu, i creiem que quan abans es posi en marxa aquesta figura, doncs millor que millor, no? Després hi ha hagut una modificació de catàleg de complements de destí específic, que també hem aprovat, i després hem arribat al punt de l'ordenança de civisme, que sí que aquí ha hagut més debat, perquè, bueno, a nosaltres sí que és veritat que ens ha decebut una mica com ha anat tot, no? Perquè creiem que bueno, l'actual pacte de govern que hi ha entre PSC i Junts, doncs han trencat un consens que s'havia creat entre les quatre formacions municipals que hi ha actualment al consistori, no? En el sentit de que havien hagut reunions i aportacions de tots els partits polítics, semblava que n'hi havia com algun consens, i una setmana abans del ple ens hem trobat amb un parell de punts que han aportat, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, com ens han indicat des de l'equip de govern, i creiem que aquests dos punts, per exemple els articles 11 i 20, doncs no es veien compatibles amb la filosofia que hi havia de l'ordenança, no? Una filosofia que es basava en la proximitat, en la prevenció, en la mediació, no? Doncs veiem que aquests dos articles deixen la porta oberta a, com hem comentat en el ple, doncs a poder castigar la pobresa, no? Al sensellarisme, a mendicitat, o sigui, a banda també redactat, ens ha semblat un redactat bastant horrible, bastant cru, no? De tractar un tema greu i un tema social d'una manera bastant freda i bastant cruda, no? O sigui, nosaltres pensem que el propi fet de que això aparegui en una ordenança de civisme ja és incompatible, no? O sigui, la mendicitat i el sensellarisme no és un problema de convivència, és un problema estructural, com hem comentat, que s'aborda d'unes altres maneres i no des de la via punitiva. Ens han comentat que són casos molt concrets i demés. Sí que és veritat que no ens han donat xifres, no? Perquè al final també tu quan poses una ordenança o en alguna llei algun aspecte en concret és perquè n'hi ha xifres que demostren que això és necessari regular. En aquest cas no tenim ni xifres que facin referència a aquests casos en concret, i bueno, doncs veiem que en aquest sentit veiem com, doncs, es confirma una mica aquest viratge que ha donat l'equip de govern cap a posicions, doncs veiem, més conservadores, més de dretes, no? Que venen més amb un discurs més de dretes, no? I aleshores, doncs, evidentment, per motivar aquest trencament del consens, que per cert Esquerra també ha votat en contra, tampoc s'han tingut en compte les aportacions de la UPSU. Creiem que podríem haver retirat aquest punt, donar marge a més debat, a més discussió, i segurament en setembre haurem aprovat una ordenança amb un ampli consens, i aquí ha sortit amb una ordenança que no n'hi ha consens, no? Ahir es veu dos partits que han votat a favor, que tenen la majoria, i dos partits que han votat en contra, no? No n'hi ha hagut ni cap extensió. I després han hagut dues mocions de Junts, una per part de, bueno, donar suport als grups líder, que en aquest sentit doncs nosaltres reconeixem la tasca que fan i hem votat a favor completament, i per últim doncs ha de donar compliment al de Pas de Vianants de Castellciutat. Sí que compartim hem votat a favor aquesta moció, sí que compartim una visió que ha tingut el senyor Fàbrega, conforme una persona està com alterant una mica el bé comú d'alguna manera, i bueno, ens sap greu que això se retrasi. Sí que nosaltres hem aprofitat per fer una pregunta a l'equip de govern de com estava el pla de mobilitat, que nosaltres inclús vam aprovar amb l'equip de govern anterior, i directament ni se'ns ha contestat. Aleshores, doncs, ens hem quedat amb el dubte d'aquest pla de mobilitat, com està evolucionant. I ja està, i crec que ja està, no?
0: Miquel Albero, portaveu de la candidatura Unitat Popular, moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Estàs escoltant Veu de Plens.
0: Doncs després de la intervenció de Miquel Albero en nom de la CUP, el tornarà per Marian Lamolla, que és la portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. També la Marian Lamolla ens farà una valoració del que ha estat aquest plenari d'aquest mes de juliol.
3: Hola, bon dia. Doncs aquest ple del mes de juliol, ple ordinari d'aquest mes, nosaltres ens hem posicionat en diferent vegada, l'hem votat a favor de crèdit aquest vot, perquè hem considerat que les propostes que s'hi portaven eren pràcticament totes imprescindibles, excepte alguna, però l'hem passat per alt, diguéssim, però la resta hem considerat que eren molt imprescindibles, com per exemple l'aire condicionat de la llar d'infants dels Mineirons, o les subvencions dels clubs esportius, que ja porten un retard de diferents anys, i en aquesta modificació de crèdit es posar per posar-se al dia d'aquestes subvencions. Després, pel que fa com a punts importants, el punt de l'aprovació de l'ordenança de civisme, nosaltres aquí hem votat en contra, no perquè no estiguem d'acord en aquesta ordenança, sinó per la forma, diguéssim, com s'ha portat avui al ple aquest document, i és que nosaltres considerem molt important que les entitats a les quals se'ls ha demanat opinió per aquesta ordenança i han trigat una mica més a contestar, perquè justament aquesta setmana ha sigut un dia festiu en Pont aquí a la Seu, i a més se'ls va enviar a principis de juliol, vull dir, tampoc no han tingut molt de temps per respondre, doncs consideràvem important que aquestes aportacions que han fet les entitats es poguessin adaptar i a posar en aquesta ordenança. I després hi havia alguns afegits que també s'han fet a última hora sense passar per la comissió que ha elaborat aquesta ordenança, com són les aportacions per part de Mossos d'Esquadra, que també potser hi havia alguns temes que nosaltres podíem també opinar i portar a fer les nostres aportacions. Per tant, nosaltres a l'inici del ple hem posat sobre la taula de deixar aquest punt per al proper ple, però això no se'ns ha acceptat i s'ha volgut portar avui a aprovació, i nosaltres n'hem votat en contra. Després, pel que fa a les interpel·lacions que s'han fet al final del ple, nosaltres hem preguntat per l'enderroc aquest que hi està havent a Castellciutat, que ha provocat molèsties als veïns, sobretot per la polseguera que ha aixecat, no? I perquè sembla ser que, pel que ha explicat l'alcalde, hi ha hagut una baixada de la pressió de l'aigua, afegit a aquesta polseguera considerable que fa aquest enderroc, fa que molts veïns s'hagin queixat, veïns de Castellciutat, pel tema d'acumulació de pols i d'aquestes molèsties que ha provocat aquest enderroc. I la nostra pregunta també anava afegit amb això, de que ja aprofitant que se feia aquest enderroc, que era privat, doncs que la part pública que hi ha dalt a Castellciutat, que és l'antiga escola Joviat i aquell antic hotel que només hi té l'esquelet, doncs que es pogués aprofitar aquest enderroc per fer-ho, per tirar-ho a terra. La resposta ha sigut que no s'havia pogut fer el projecte d'aquest enderroc de la part pública, però nosaltres creiem que és un projecte que ja feia molts anys que estava planificat i que aquest enderroc es hagués pogut veure, o sigui, planificar d'una altra manera i també aprofitar que ja estan enderrocant allò per enderrocar també la part pública. Bé, les mocions de Junts nosaltres les hem aprovat totes dues. La que parlava dels projectes GAL i LIDER, perquè considerem que són importants aquests projectes que aterren just al territori i que cadascú sap allà on viu i on treballa i on

0: convocatòries més. S'hi tindran en compte criteris com la rehabilitació de nuclis urbans, conservació patrimonial, rehabilitació d'habitatges o impuls de polígons d'activitat econòmica. A la presentació, en representació del Pirineu, hi ha estat, entre altres, l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, que ha reivindicat que per la seva singularitat els municipis rurals s'han de dotar de més eines per poder funcionar.
1: Jo crec que el món rural necessita recursos, té moltes competències, les mateixes competències que tenen l'àmbit urbà, però no tenim els mateixos recursos, ja no econòmics, sinó tècnics, no? Per tant, aquesta singularitat ens ha de dotar d'eines per tècnics que siguin compartits per poder tirar endavant els nostres projectes, perquè al final els alcaldes i alcaldesses fem de tot, des de canviar una bombeta fins a posar cadires o servir un dinar, no? I, bueno, doncs aquests recursos, gràcies a l'Estatut de Municipis Rurals, jo crec que comença a haver-hi aquesta singularitat i aquesta predisposició a afavorir-nos.
0: De la seva part, el president de l'Associació de Micropobles i alcalde de Riner, Joan Solà, confia que ple ajudi a avançar més ràpid en l'Estatut dels Municipis Rurals perquè, segons s'ha reconegut, fins ara no ha anat a la velocitat que desitjaven.
2: S'ha avançat, s'ha fet passos, però sí que ens agradaria anar més al galop. Doncs anar més ràpid perquè veníem de molt enrere, teníem moltes necessitats i aquestes necessitats doncs, són cabdals i urgents, no? S'ha avançat, però sí que, remarco, ens agradaria anar més al galop, més ràpid, doncs, a que es facin evidents, o sigui, que els municipis vegin, doncs, el que ha significat l'Estatut del Municipi Rural, que és una eina importantíssima, doncs, pel futur dels micropobles. Serà un pas més, sí, serà un pas més i en ferm, no?, perquè ha de dir als municipis que tenim unes dificultats econòmiques, o sigui, tenim dificultats econòmiques en el sentit, doncs, de dir que a nivell d'impostos, doncs, cobrem, tenim molt poca recaptació, no? Doncs sí, que tots aquests ajuts, doncs, ajuden, doncs, en aquesta millora. El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs, que reverteix directament en tot aquest món rural.
0: En aquesta trobada també hi ha pres part el secretari general adjunt d'Esquerra Republicana, Oriol López, que creu que aquest nou pla obre un horitzó de futur pels petits municipis.
3: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
0: El pla està dividit en quatre categories pel que fa al seu finançament. 21 milions seran per municipis de menys de 500 habitants, amb un màxim de 500.000 euros. 25 milions per municipis de fins a 2.000 habitants, amb un màxim de 1 milió d'euros per sol·licitant. 30 milions seran per municipis d'entre 2.000 i 5.000 habitants i, finalment, 24 milions per capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. Això pel que fa a la primera convocatòria.
4: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha presentat a Sant Esteve de la Sarga el projecte del nou telescopi de l'Observatori del Montsec, suposant una inversió de més de 20 milions d'euros i ha d'esdevenir un dels telescopis robòtics més grans del món quan entri en funcionament el 2030, i és que tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre que representarà un salt considerable en les seves capacitats d'observació. L'actual telescopi Joan Oró de l'Observatori del Montsec té un mirall primari de 80 centímetres de diàmetre i, per tant, el nou serà el triple de gros. El govern destinar ben aviat una subvenció de 10 milions d'euros per al projecte de construcció, que serà a càrrec de la Fundació Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Farà la licitació del telescopi i de la cúpula. Núria Montserrat creu que es tracta d'una inversió clau perquè l'astronomia catalana continuï sent un actor rellevant en el panorama internacional i pugui fer així intercanvis internacionals del màxim nivell. El director de l'IEC, Xavier Luri, ha recalcat que atès les característiques i l'interès natural i paisatgístic del lloc, se'n farà un estudi d'impacte ambiental. A nivell tècnic, el telescopi serà del model Ritchie-Chrétien, dotat d'espectrògraf multifibra i amb una resolució de 500.000. Prèviament s'han fet tasques d'inversions preparatòries per valor de 2 milions d'euros, tenint en compte la complexitat del projecte. I en Pirineu hi afegim que l'organització de Panamà és un comunicat en què demana que es prioritzi la seguretat del bosc de cara a les baixades de falles que encara hi ha previstes els pròxims dies als Pirineus. De fet, abans que s'hi hagi pronunciat l'entitat conservacionista, ja fa temps que els organitzadors d'algunes d'aquestes baixades han decidit de motu propi escurçar els recorreguts. Ho ha fet, per exemple, en una de les edicions, la baixada de l'As. Des de Depenant justifica la seva petició al·ludint a alguns incendis que hi ha hagut a d'altres àrees situades fora del Pirineu i a força menys altitud, per exemple, els que hi ha hagut a les Gavarres entre el Gironès i el Baix Empordà o els Aspres a la Catalunya Nord. Però també han recordat que a Barruera la setmana passada hi va haver un petit incendi després de la baixada de falles del poble, en un moment en què hi havia risc moderat pel que

0: Va justament al mapa de risc. El grup ecologista ha dit que el Pla Alfa s'ha de tindre en compte i que els organitzadors han d'estar en tot moment en contacte amb Protecció Civil i amb la prevenció i extinció d'incendis, cosa que molts d'ells ja fan des de fa temps. I acabem aquest bloc comentant també que l'Ajuntament de Coll de Nargó impulsa una nova àrea per a autocaravanes. Tindrà 16 places i suposarà una inversió de 170.000 euros per fer-la rendible. No descarten aplicar-hi una taxa d'entrada. També comptarà, això sí, amb finançament de la Direcció General de Trànsit. L'objectiu és poder licitar les obres de cara al setembre, quan acabi la tramitació urbanística, i les obres tindran una durada d'entre 3 i 4 mesos. Estarà ubicat al costat de la carretera L511, entre l'Església Romànica de Sant Climent i el Parc de Bombers.
1: Els esports d'aquí.
0: La 1:40, la Federació Internacional d'Esquí La FIS ja ha donat el vistiplau a la pista Abet de Gran Valira perquè acollir proves de la Copa del Món femenina d'esquí alpí aquesta temporada vinent serà els dies 6 i 7 de març i a Sol 10, amb proves tècniques, és a dir, eslàlom gegant i eslàlom. La visita d'aquest cap de setmana passada ha estat encapçalada pel director esportiu de la Copa del Món, Santi López, que ha rebut el director del circuit femení de la Copa del Món FIS, Peter Gerdol. En aquest sentit, durant la jornada s'ha revisat sobre el terreny les diferents operatives de la competició, s'ha validat els punts de sortida i arribada i s'ha tractat dels compromisos existents entre la FIS i el comitè organitzador després de la bona valoració de les proves de velocitat que es van fer aquest hivern passat, en aquest cas a la pista a Liga del Tarter. I seguim parlant d'esquí perquè la Generalitat ha impulsat la publicació d'un llibre per recordar la figura de Pepeta Planes, una pionera de l'esquí de l'esport femení a Catalunya. El llibre es titula Pepeta Planes, és filla de la Molina, de gran campiona emprenedora, i recupera la trajectòria d'una de les grans pioneres, com dèiem, de l'esport femení al Pirineu i a Catalunya, i que encara avui és molt recordada a la Molina. Editat pel Departament de Presidència, dins la col·lecció Persones Il·lustres, el volum l'han escrit Oriol Moles i Toti Rosselló. S'hi repassa la vida d'un esportista que va convertir una petita estació del Pirineu en el bressol d'una llegenda. Consta de 132 pàgines i rescata la memòria d'una dona que, com dèiem, va obrir camí en un moment en què la pràctica competitiva de l'esquí era gairebé exclusiva dels homes.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Un temps encara molt calorós i la darrera previsió del Meteoga confirma que s'espera per avui una màxima de com a mínim 37 graus a la Seu, on la nit ja està força càlida. La mínima a la Seu i d'altres poblacions del Pirineu no ha baixat dels 18 graus i, de fet, en algunes poblacions d'Alt Urgell s'ha arribat a superar els 20 graus de mínima. A una situació que es pot repetir aquesta nit vinent. Com dèiem, s'espera màximes de 37 graus aquesta tarda a la Seu, Sort i el Pont de Suert, 39 a Tremp, si és que no arriben a 40, i també altes per l'altitud de què estem parlant, a Puigcerdà o Viella, on arribaran els 33 graus. Igualment, aquesta nit vinent es poden repetir les màximes de 18-19 graus arreu del Pirineu, com a molt baixarà fins als 15 graus a Puigcerdà del Pont de Suert, però al migdia torna a pujar la temperatura i es repetirà la mateixa situació d'avui. Màximes de 37 graus en poblacions com la Seu, Sort al Pont de Suert, 40 graus a la part més al sud de l'Alt Pirineu. Per exemple, municipis com Tremp o Oliana poden arribar a 40 graus i es repetiran els 33 graus a Puigcerdà i a Viella. Dijous continua aquesta situació de calor, tot i que s'espera que pugui ja recular una mica aquesta calor i que arribin alguns ruixats, tot i que seran molt dispersos si podrien afectar algun punt de l'Alt Urgell, s'anirà confirmant a les pròximes hores. Les darreres dades que han donat el Meteocat indicaven que a les 12 del migdia ja s'havien superat els 36 graus a la Seu, per tant, és molt probable que s'arribi aquests 37 que dèiem, o se superin, i ja s'havia arribat als 37 graus a Organyà, a 35 a Oliana i 32 a Alinyà. Alta muntanya, 20 graus al Pic de Salòria, 18 a la Tossa d'Alp i 23 al refugi de Prat d'Aguiló. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Purgimon. A punt d'arribar a tres quarts, és moment ja de tancar aquest informatiu de Ràdio Seu. Més informació a radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ai, no t'havia vist.
2: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira...
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?

0: La Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: Ai, no t'havia vist.
4: Què et passa? Fas mala cara.
3: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
4: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
3: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
4: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
3: Què dius?
4: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira.
3: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?
5: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
7: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: evitarlo. Voy a la deriva.
1: Condemnat per prevaricació el germà de Pedro Sánchez, que, tot i això, esquivarà la presó. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: L'Audiència de Badajoz ha condemnat per prevaricació el germà de Pedro Sánchez i l'ha inhabilitat 9 anys per exercici de càrrec públic en una sentència que s'ha fet pública aquest mateix migdia, Joan Bota.
3: El tribunal descarta els delictes que podien comportar penes de presó tant per David Sánchez com per la resta d'acusats. La sentència encara es pot recórrer.
1: Madrid, Tània Tàpia.
4: Una sentència llarga de 400 pàgines on els magistrats escriuen un pla dels 11 acusats per crear una plaça sense contingut i necessària per David Sánchez. Els condemnen a tots a 9 anys més a l'expresident de la Diputació, a qui imposa una pena de 18 anys d'inhabilitació per 2 delictes de prevaricació. Es descarta el tràfic d'influències. Les acusacions, recordem, demanaven 6 anys de presó. Per al germà de Sánchez, el PSOE i la Moncloa confien que instàncies superiors corregiran la condemna perquè es recorrerà.
1: Això el dia en què el Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària com a delicte contra la integritat moral de les dones.
3: L'objectiu de la reforma del Codi Penal és protegir els fills i les dones de la violència que alguns agressors exerceixen contra els menors per fer mal a la seva parella o exparella.
1: En tornem a Madrid, ara amb Àngels Lafuente.
5: Hola, bon dia. La violència vicària és violència masclista i, per tant, així quedarà tipificada en el Codi Penal. Una llei que vol escoltar i protegir els menors víctimes de la violència d'una parella o exparella i que suspendrà automàticament la pàtria potestat als maltractadors condemnats en sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
6: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
1: I atenció a aquestes dades. Es disparen un 40% en només una setmana les consultes per calor als CAPs, sobretot per cops de calor, deshidratacions i síncopes.
3: Els últims 7 dies els CAPs han atès 770 persones. Són dades del Departament de Salut que xifren en un 20% l'augment de les visites a urgències als hospitals vinculades amb les altes temperatures.
1: I tal com es preveia a les últimes hores, a Girona, Junts per Catalunya abandona el govern municipal a menys d'un any de les eleccions i deixa l'alcalde Lluc Salelles de Guanyem en minoria. Núria Peraire.
7: La sortida dels 6 regidors de Junts deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria amb 11 regidors de 27. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis considera que les seves prioritats han quedat aparcades i argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde i que per això ja no poden continuar, tot i que han aconseguit, diu, avenços per la ciutat.
8: Arriba un moment que el rumb en una ciutat, en un ajuntament, el marca l'alcalde i hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament.
1: I ara sí, desfilada militar massiva avui, 14 de juliol, a França, amb motiu de la Diada Nacional del País, en un acte carregat de simbolisme. Corresponsal a París, Isabel Galí.
9: Pedro Sánchez ha acompanyat Emmanuel Macron en aquest 14 de juliol, l'últim del segon mandat del president francès. Un Macron que ha volgut donar una dimensió europea a la desfilada, fent-hi participar tropes de 37 països diferents.
1: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui es juga la primera semifinal del Mundial de Futbol.
10: A les 9 comença el França-Espanya. Sentirem Lamine Yamal molt confiat a guanyar i ser a la final. Al Catalunya Migdia analitzarem aquest partit amb el Ricard Torquemada. El Barça, primer entrenament de la tercera temporada de Hansi Flick i l'Espanyol ha presentat Sergio García com a nou tècnic del filial. Tindrem temps per escoltar Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women i també per parlar del Tour que reprèn amb la desena etapa.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Claudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. A aquesta hora tenim retencions a l'AP7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud, agreujades per un camió avariat que talla un carril. A Barcelona, intensitat en trams intermitents a les dues rondes, especialment a la ronda litoral de Sant Adrià, Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la ronda de dalt, a l'alçada de Sarrià, en tots dos sentits a la marxa.
1: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Néstor Gómez, bon dia.
13: Hola, bon dia, què tal?
1: Seguim amb aquesta calor, aquests dies enteranyinats, esperant, però, que la punta de calor serà demà?
13: Efectivament, demà sí. Avui encara, possiblement, no rondarem la xifra dels 40 graus. Podríem quedar a l'entorn dels 39 cap a Ponent, la Conca de Tremp. Ara mateix, cap al Prepirineu, ronden la xifra dels 37 graus. Tot això amb aquest ambient tèrbol, amb molta pols en suspensió, que sobretot es deixa veure molt quan el sol està molt baix, coincidint amb la posta de sol amb aquest cel terrós. Aquesta situació també la tornarem a repetir demà. Demà, amb aquesta influència clara de vent de sud, que aportarà encara més pols en suspensió i sobretot aquestes temperatures més altes. Demà tocaran sostre en aquest període de calor amb valors de 40, 41, 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, però s'esperen 40 graus a punts de la Catalunya central i fins i tot a les comarques de Girona, Olot, per exemple, poden arribar demà als 40 graus. Tocaran sostre. Dijous començaran a minvar i més que baixaran fins gairebé normalitzar-se amb l'arribada del cap de setmana.
1: Gràcies, Néstor. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Primera sentència judicial contra el nucli familiar de Pedro Sánchez. L'audiència de Badajoz condemna a 9 anys d'inhabilitació al seu germà, David Sánchez. Ho fa pel delicte de prevaricació, però, en canvi, l'absol del delicte de tràfic d'influències. El tribunal descarta així les penes de presó que sol·licitaven les acusacions populars. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
14: Bon dia.
1: Bé, primer de tot, Tània, com ho argumenta el jutge la sentència?
14: Doncs mira, els quatre magistrats per unanimitat condemnen David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació, preocupant un càrrec públic i no fan cas de les acusacions que demanaven 6 anys de presó, però tampoc de la fiscalia, que no hi veia cas. La sentència de 400 pàgines pràcticament descriu un pacte entre els 11 acusats per crear una plaça que diu que era innecessària i buida de contingut, però també afirma que no ha quedat provat que d'altres persones, com podria ser el mateix Pedro Sánchez, exercissin influència o pressió sobre els acusats per fer aquest pas. El tribunal condemna tots els acusats a la mateixa pena, 9 anys d'inhabilitació, i descarta el tràfic d'influències, però castiga amb el doble 18 anys l'excap de la Diputació i antic líder del PSOE Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, per dos delictes de prevaricació. Un per crear la plaça, l'altre per canviar-la de nom i adaptar-ne les funcions. En el cas de David Sánchez, la condemna només es vincula a aquests darrers fets relacionats amb el canvi de nom de la plaça. Els magistrats s'agafen els correus intervinguts per l'UCO, però parlen d'activitat criminal de despatx i reconeixen que és difícil tenir prova directa. I reflexionen sobre el mal que fa col·locar algú a dit a les administracions públiques. Diuen que això fomenta la corrupció. Ara bé, recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui èticament, encaixa en un delicte penal. Fons de l'entorn de David Sánchez avancen que recorrerà la decisió.
1: Aquesta, Tània, és una condemna que arriba en un moment delicat per Pedro Sánchez, perquè té la seva dona també a punt de saber si finalment la jutjarà o no un jurat popular. El Partit Popular, com és comprensible, aplaudeix la condemna, però el govern espanyol confia que instàncies superiors l'acabaran corregint.
14: Sí, des de la taula del Consell de Ministres fa pocs minuts la portaveu Elma Said manté que tant David Sánchez com Miguel Ángel Gallardo són innocents i afegeix.
15: Esta causa tiene un único origen que es dañar al president del govern a través de su entorno familiar.
14: El PSOE parla directament d'una barbaritat. El ministre Òscar Puente assegura a xarxes que la sentència busca fer caure l'executiu. Feijó també a xarxes ho celebra i escriu que ningú està per sobre de la llei. La seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, la qualifica d'històrica.
16: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
14: I el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, parla directament de Lawfare.
17: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima, por la cara.
14: El cas, recordem-ho, va començar el 2024 per una denúncia a partir de retalls de premsa del seu sindicat Manos Limpias.
1: El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència de gènere el mal que l'agressor causa als fills o a altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Tornem a Madrid, ara amb Valges Lafuente. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere. Això impedirà que les mares víctimes d'agressions per part de la seva parella o exparella es quedin en una situació d'inseguretat jurídica, evitant que se les criminalitzi. Quan hi hagi indicis fundats o quan un progenitor estigui en un procés penal per atemptar contra la vida, la integritat física, moral o la llibertat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, es podrà acordar la retirada de la pàtria potestat. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
6: El interés superior del menor no está en someterse a la patria potestad del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
5: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets.
6: No cabe establecer una patria potestad, repito, no cabe una guàrdia i custòdia o un régimen de visitas cuando hay en curso un procedimiento por violencia de género o violencia hacia los menores. Por la idea, como digo, de que el interés superior del menor no está en convivir con un maltratador.
5: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta. Els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
1: Passant 11 minuts de les dues, som en plena tercera hora de calor i ja es nota als centres d'atenció primària i també als hospitals. De fet, durant la setmana passada, que també van viure un episodi d'altes temperatures, les visites mèdiques es van incrementar un 40% per problemes de salut relacionats amb la calor, Mònica Mas.
18: Sí, concretament a l'atenció primària s'ha atès prop de 770 persones, la gran majoria per cops de calor, seguit per deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals catalans a causa de les altes temperatures. La gran majoria d'aquests ingressos són per deshidratacions i la majoria corresponen a gent gran. El total d'urgències als hospitals relacionades amb la calor han estat de més de 250 els últims 7 dies. Això és un 20% més que la setmana anterior. El vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, Jordi Mestres, que és metge de família, veu a la seva consulta més problemes de salut a causa de la calor i remarca a Catalunya Ràdio que el sistema sanitari s'ha de planificar.
19: Que anem acumulant dies de calor i sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Aquest que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions, entre altres coses, pels efectes de la calor. Per tant, hem de vigilar i hem de començar doncs, a pensar i a planificar el futur per poder donar respostes.
18: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
1: Junts per Catalunya deixa el govern municipal de Girona a menys d'un any de les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa, Gemma Geis, argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde i considera que les seves prioritats queden aparcades. Deixa Guanyem i Esquerra en minoria a l'Ajuntament. Girona, Núria Peraire.
7: Hola, bon dia. Doncs si Geis ha fet la compareixença acompanyada de la resta de regidors de Junts, assegura que des que va apostar per entrar al govern municipal sempre ha actuat amb responsabilitat i que han aconseguit seguit avenços per la ciutat, però que ara ja no pot influir en el rumb que marca l'alcalde de Guanyem, Lluc Salellas, i diu que projectes de ciutat que per ella són importants i que estaven pactats han quedat aturats.
20: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc. I hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament. Per això, avui doncs, prenem aquesta decisió.
7: Geis assegura que marxen de manera serena i que faran una oposició responsable. Amb la sortida dels seus 6 regidors, el govern de Guanyem i Esquerra queden minoria amb 11 regidors de 27. Acaba, doncs, l'excepció gironina d'unitat independentista. La sortida de Junts del govern serà efectiva quan s'aprovi un nou cartipàs municipal que per reorganitzar les àrees de les quals s'encarregaven els juntaires. Geis espera que tot quedi enllestit aquest mes. Està previst que l'alcalde parli aquesta tarda a 4:45.
1: Ara, però, la gran incògnita a la ciutat de Girona és si la consellera de Territori, Sílvia Paneque, marxarà en algun moment del govern de Salvador Illa per tal de repetir com a candidata del PSC a les eleccions municipals de Girona. Paneque va guanyar les últimes eleccions, tot i que no ha pogut governar. Avui se li ha preguntat del dret i del revés, però no ha volgut donar cap pista sobre el seu futur polític.
0: Jo crec que no seria ni just ni adequat que aquesta consellera tingués el cap en altres coses. I aquí estic, avui, doncs avui, demà passat, i jo és que ja no sé com contestar-los la pregunta. Estic centrada en les meves responsabilitats de la conselleria.
1: Bé, i d'un ajuntament a un altre. Junts per Catalunya finalment reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El seu cap de files, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores de Junts han anunciat que no els seguiran i que es mantenen al partit de Carles Puigdemont. Cambrils, Manel Sastre.
21: Les dues regidores de Junts, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu sal a Aliança Catalana. Requesens ha desmentit en una compareixença que tot el grup marxi al partit d'ultradreta i que ella es manté com a regidora de Junts al grup.
22: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada en aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
21: Daza ha explicat aquest matí a Catalunya Ràdio que la decisió s'ha pres perquè el projecte de Junts, amb què s'havia presentat la plataforma Més Cambrils, s'havia esgotat.
23: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
21: Daza ha atribuït al malentès la confusió entre l'acord de la plataforma Compromís per Cambrils amb Aliança, que és la que ha acordat unir-se, i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts. Daza ja va protagonitzar una polèmica a principis del 2025, quan Junts governava amb el PSC i l'alcalde socialista el va expulsar del govern.
1: Els comerciants que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet a Barcelona denuncien que les administracions no solucionen la situació econòmica que els afecta. Reclamen que els avancin diners, però els tècnics de la Generalitat, amb qui s'han reunit avui, no els han donat cap resposta concreta. Barcelona, Joan García, bon dia.
24: Bon dia, disgust entre els comerciants perquè diuen que no els han donat respostes clares a les necessitats urgents que expliquen que tenen. Alba Barrera, de la Clínica Dental, explica la petició comuna que han fet.
25: És que ens ajuden per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja se verà què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
24: I Miquel Santamarta, gerent del restaurant Sant Gervasi, es mostra contrariat amb la resposta que han rebut.
26: Com tal com hem entrat, hem sortit. Igual. Respostes, cap ni una. Com sempre, nosaltres ens hem de treure les castanyes del foc, hem de buscar els nostres advocats, els nostres gestors, tramitar-ho tot. I res, bueno, necessitem respostes ja, perquè al final de mes s'han de pagar les nòmines, el dia vent s'han de pagar impostos.
24: La tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gaia, explica que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
27: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà tècnicament doncs, amb l'assessorament jurídic oportú perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, no haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
24: Tot això avui al Putxet, mentre segueixen els mesuraments al subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres els veïns sabran quin dia poden tornar a casa si tots els mesuraments han donat un resultat d'estabilitat.
1: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, anem a la informació internacional. Més atacs dels Estats Units a l'Iran, que respon també amb força a l'estret d'Hormuz. S'han sentit noves explosions aquest matí en dues ciutats portuàries iranianes en l'últim episodi d'una confrontació que escala cada dia més, cosa que accentua també la pujada del preu del petroli a nivells màxims de l'últim mes. Donald Trump assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta mateixa nit, Jordi Baró.
28: Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva de forma intensa durant 5 hores territorials
2: territori iranià, amb noves explosions també aquest matí. La reacció de Teheran ha estat atacar diversos petroliers a l'estret d'Hormuz, atacs que han fet un mort i 8 ferits, i han disparat míssils també contra bases nord-americanes a Jordània i a Bahrain. Donald Trump ha amenaçat d'endurir els atacs i assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta nit i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
2: La batalla pel control de l'estret d'Hormuz entre els Estats Units i l'Iran fa pujar de nou el preu del petroli, avui al voltant d'un 3%, fins als $86 el barril de Brent, a màxims de les últimes 4 setmanes.
1: I mentrestant, a França, a París, exhibició de força en la desfilada militar més grans pels Camps Elisis de la Diada Nacional Francesa. És un 14 de juliol amb cert aire de comiat per Emmanuel Macron, que ha volgut deixar un missatge clar, la voluntat de reforçar i encaminar el vell continent cap a la unitat dels seus exèrcits. Per això ha exhibit unitat i aliances. Destacant la d'Ucraïna, que per primera vegada ha participat en una representació en l'acte i ha estat especialment aplaudida al costat de 36 països més. Zelensky, Merz, Stammer o Sánchez, entre els 24 caps d'estat i de govern que han assistit a París. Isabel Galí, bon dia.
4: Bon dia. Aquest és l'últim 14 de juliol d'Emmanuel Macron i com a president vol deixar petja a Europa, reforçar-la militarment. I avui s'ha fet envoltar d'una vintena de caps d'estat i de govern a la tribuna, entre els quals Pedro Sánchez. I la desfilada pels Camps Elisis encara ha estat més àmplia. Militars representant 37 països de la coalició de voluntaris, que inclou Canadà o Nova Zelanda, però també de països europeus més petits i modestos. Espanya estava representada per 21 soldats dels exèrcits de terra, aire i de la marina i un caça F-18 en la desfilada aèria. El president francès ha titulat la desfilada el despertar estratègic d'Europa i entre l'armament del qual ha volgut fer gala, els drons, aquesta arma que està permetent Ucraïna no perdre la guerra amb Rússia. Una desfilada amb gran varietat d'uniformes, banderes i músiques mostra de la diversitat del vell continent, però una diversitat que és alhora una feblesa quan es tracta de coordinar esforços davant un eventual enemic comú per la gran disparitat de sistemes de defensa entre cada estat. Si aquest és el destí d'Europa, fer-se més forta i autònoma en defensa, ja es veurà, però en tot cas serà amb líders diferents. Molts dels que avui eren a la tribuna, d'aquí a un any ja no hi seran.
1: Més coses. Catalunya és un dels territoris de tota la Unió Europea on més creixerà la població de cara a l'any 2050, a causa, sobretot, de la immigració. Són projeccions consultades per Catalunya Ràdio en un informe de la Comissió Europea publicat avui. La demarcació de Barcelona, de fet, és l'onzena província europea amb més habitants que més habitants guanyarà. La de Girona és la setzena. Això sobre un total de gairebé 1.200 províncies a Europa. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Forte, Mires, bon dia.
8: Hola, bon dia. A les comarques de Barcelona, l'informe projecta a l'any 2050 un 27% més d'habitants que ara. A la província de Girona, l'augment projectat és del 21%. A Tarragona, del 10%. I a Lleida, del 8%. Són increments vinculats a la immigració. I a l'informe, la Comissió Europea alerta que aquesta arribada de migrants pot pressionar els serveis públics i afectar-ne la qualitat en aquells territoris on s'espera un creixement demogràfic més elevat. Alhora, també diu que els nouvinguts poden ajudar a frenar l'envelliment de la població. L'estudi projecta un creixement poblacional més enllà de Catalunya, al País Valencià i especialment a les Illes Balears, que guanyaran un 28% d'habitants a l'any 2050. Les Pitiuses són el novè territori europeu que més creixerà i Mallorca el desè. Just per darrere ja hi apareix en onzena posició la demarcació de Barcelona. Aquests números a l'alça dels països catalans contrasten amb la tendència general de la Unió Europea, on de mitjana la població caurà de forma lleugera. Baixarà a la majoria de províncies i només augmentarà a les capitals i les grans àrees urbanes.
1: Una macrooperació dels Mossos d'Esquadra vinculada amb un tiroteig sense ferits a Sant Adrià de Besòs acaba amb 3 detinguts i 6 armes de foc requisades. Hi han participat 150 efectius i s'han fet escorcolls a 5 municipis, principalment de l'àrea de Barcelona, Cristian Roldán.
9: L'operació deriva de la investigació d'un tiroteig sense ferits que es va produir al barri de la Mina el mes de maig i s'ha saldat amb 2 homes i una dona detinguts per tinença d'armes. Les detencions s'han dut a terme a Sant Adrià, Badalona i Terrassa. També s'han intervingut 3 pistoles, un revòlver, un subfusell, una escopeta i 40.000 euros en efectiu. A més, també s'han fet entrades a domicilis de Barcelona i Maçanet de la Selva. En el dispositiu hi han participat 150 agents de la Divisió d'Investigació Criminal, la Unitat Canina, la Unitat de Drons i la Policia Científica. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions per frenar l'augment dels incidents amb armes de foc. De fet, a principis de mes, l'intendent de la Regió Policial Metropolitana Nord, Toni Rodríguez, ja alertava del repunt d'aquest tipus de fets.
10: No podem admetre que es pugui continuar expandint, que és que aquest accés superior a les armes de foc per protegir o una plantació o un punt de venda o per protegir un determinat estil de vida criminal sigui augmentat.
9: En el que portem d'any, la policia catalana ha registrat 65 incidents en què s'han fet servir armes de foc, 22 casos han acabat en ferits i 7 en morts. El darrer cas, el d'un menor assassinat al Parc de la Pegaso de Barcelona.
1: I mentrestant, entitats catalanes d'acció social denuncien que 40 dels 60 municipis analitzats posen entrebancs en els tràmits del padró. Un problema estructural que afecta consistoris de tots els colors polítics. A més, alerten que l'aplicació desigual d'aquest tràmit genera més casos de frau, com el detectat avui a Badalona, on s'han detingut 2 persones per cobrar entre 500 i 1.000 euros per empadronar-se. Mar Riera, bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Quins són els principals traves que posen els ajuntaments?
0: Són, sobretot, compliquen la possibilitat de demanar cita, demanen més informació addicional de la que marca la llei, o fins i tot et reclamen un mínim d'estada al municipi per aconseguir empadronar-se. I quan ja has fet tots aquests tràmits, la resposta de vegades del consistori supera els 3 mesos màxim que estableix la llei. La situació encara es complica més si la persona no té un domicili fix, ja sigui perquè viu al carrer o està en una situació de relloguer. En aquests casos, una trentena dels 60 municipis analitzats directament no empadronen. Aquestes dificultats són un terreny fèrtil pels fraus i les màfies, com denuncia Pepa González, síndica de Santa Coloma de Gramenet.
11: I mentre no es compleixi la norma adequadament, crec que és una norma molt clara, evidentment continuarà existint el frau. I malauradament, el frau no és només aquelles persones que paguen per un padró. També hi ha frau en persones que volen escolaritzar els seus fills a la millor escola d'un municipi, i també és frau.
0: El director general d'ECAS, Carlos Macías, recorda que empadronar-se és un dret i permet als municipis saber la seva població real per planificar així els serveis públics.
12: Empadronar és una obligació legal, no és una opció política ni una facultat discrecional de les administracions públiques.
0: A més, les entitats recorden que l'empadronament no atorga drets directes i reclamen criteris homogenis i vies accessibles per tothom.
1: D'aquí a 3 minuts seran 2:15 de la tarda. La Generalitat instal·larà sensors digitals a 6.000 quilòmetres de carreteres per tal d'anar preparant el terreny perquè puguin circular-hi els vehicles autònoms. Aquest nou sistema de digitalització servirà d'entrada per controlar millor el trànsit. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
13: Sí, es col·locaran sensors i sistemes intel·ligents a les carreteres que són de titularitat de la Generalitat per saber en temps real l'estat d'aquestes vies i el volum de vehicles. Per exemple, s'assegurarà que hi hagi cobertura 5G a l'interior de tots els túnels i s'ampliarà la xarxa wifi a les carreteres, una eina indispensable perquè a la llarga hi puguin circular vehicles sense conductor. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
15: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
13: Aquest nou sistema també permetrà planificar horaris d'obres, modificar la velocitat o establir restriccions al moment.
1: I a Lleida, aquest migdia, han sortit al carrer a protestar desenes de professors d'autoescola. reclamen solucions per acabar amb les llistes d'espera que hi ha actualment per fer l'examen pràctic de conduir. Es calcula que a Catalunya 85.000 persones s'esperen per poder fer la prova pràctica. Lleida, Noelia Caselles, i un dels punts més saturats és justament Lleida.
5: Sí, aquí les autoescoles Lleida estan xifrant en 5.000 les persones que esperen per fer l'examen. Ho atribueixen a les nombroses baixes que hi ha entre els 9 examinadors destinats a la demarcació i reclamen a la DGT solucions immediates. Consideren que de moment només s'estan posant pedaços, com el macroexamen que es va fer fa unes setmanes. Raquel Castro, presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Ignasi Peralta, de l'Autoescola Sant Juan.
6: No és la solució, no treballem una vegada a l'any, treballem tot l'any. Cada 10 o 12 dies tenim exàmens de circulació i el que no pot ser és que les capacitats cada vegada siguin menys.
14: És dir, el servei és totalment pèssim, vergonyós, tercermundista, i estan mans seues, no en mans nostres.
5: La Viut és un dels alumnes que espera per fer l'examen, en el seu cas de camió. Va provar la teòrica al febrer.
16: Una cosa que jo volia fer en cosa de 6 mesos, fer els dos carnets, perquè feia tota la primera, me trobo que trigaré gairebé 2 anys.
5: La protesta s'ha fet a les portes de la DGT i els concentrats han intentat accedir a l'edifici, però finalment només hi ha entrat una representant a entregar el manifest.
1: El tancament del parc de Collserola a Barcelona per les restriccions de la pesta porcina podria estar beneficiant els rapinyaires que hi viuen. Els tècnics que en fan el seguiment han detectat un increment de nius d'estor i no descarten que estigui passant el mateix amb altres espècies. Collserola, Montse Poblet, bon dia.
17: Bon dia. A Collserola no s'hi pot entrar des del 12 de març, un tancament que recorda el de la Covid, però que ja és més llarg i més estricte. Sense excursionistes ni ciclistes, sense grups fent soroll, pícnics o posant música. Al mig del bosc, els rapinyaires s'han animat a criar. L'any passat hi havia 4 parelles d'estor fent niu. Aquest ja en són 7.
18: Curiosament, degut a la tranquil·litat, perquè són ocells molt esquerps, que no toleren la presència humana a prop dels nius, ha hagut un augment en la nidificació.
17: Dani Díaz Deitel és un dels tècnics de fauna del Consorci. Dona per fet que pot estar passant el mateix amb els picots o les mallarengues, però encara no tenen dades. De fet, les restriccions els han obligat a interrompre els seguiments de fauna que fan des de fa dècades observadors externs al parc.
18: Malauradament, siguem d'amfibis, siguem de rèptils, de ratpenats, la Generalitat no ha otorgat el permís. Fins fa 2 setmanes, crec. 2 o 3 setmanes. Llavors és massa tard.
17: El que sí que observen a les zones on estan autoritzats a continuar treballant és que cada cop hi ha menys senyals de senglars.
18: Sí que trobo excrements, no masses, i abans es veia el revolcador, es veia les petjades, no veig tant. O sigui que sí que l'efectivitat està sent grossa.
17: De moment no hi ha data per l'aixecament de restriccions, així que rapinyaires i la resta d'espècies que viuen aquí a Collserola encara tenen uns mesos més de tranquil·litat per endavant.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè les altes temperatures d'aquests dies estan fent créixer molt les algues als canals de rec del Delta de l'Ebre. Aquesta setmana s'han posat en marxa mesures extraordinàries per tal de retirar-les, perquè estan limitant el pas de l'aigua i podrien col·lapsar el sistema. Tarragona, Jordi Barranca.
19: Els regants al marge esquerre del riu Ebre han sectoritzat el regadiu al Delta per fer front a la proliferació del llepó, una planta aquàtica que creix a les parets dels canals i limita el pas de l'aigua. El seu creixement s'ha produït sobretot per les altes temperatures i la persistència de la calor. Javier Casanova és el president de la comunitat de regants.
20: Aquesta calor que ha fet el mes de juny mos està fent insostenible. Aquell espai que ocupa les algues és menor aigua que pot baixar pels canals. Que hi ha zones que mos és molt complicat que arribi l'aigua, sobretot als finals.
19: S'ha dividit el Delta en 4 sectors i s'interromperà el subministrament d'aigua de forma rotatòria durant 3 dies a cada un d'ells. Es fa per assecar les parets i que sigui més fàcil retirar aquest llepó. Algunes zones dels arrossars, però, se'n podrien ressentir. Aquesta és una mesura excepcional que el marge esquerre es va aplicar durant la sequera del 2023.
1: Passant 2:58, fem una pausa i de seguida la cultura.
28: Catalunya migdia.
29: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
30: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
31: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen.
2: Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Als anys 60 era una professió d'èxit.
4: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques, semblava com si el món fos seu.
3: Però també estereotipada.
7: Necessiten empleades dòcils.
21: Però també una certa disponibilitat sexual.
22: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
23: Era realment insultant.
3: Nits sense ficció. Vola amb mi. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta, amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
30: Catalunya migdia.
1: Passen 4 minuts de 2 quarts. 80 professors de català a l'estranger es reuneixen des d'avui a Barcelona en el 40è aniversari de les seves jornades internacionals. La trobada busca consolidar una xarxa que ja compta amb 130 universitats i 4.000 alumnes cada any a tot el món, Montse Mas.
25: La cita coincideix amb el centenari dels estudis de català a Liverpool i l'estrena el curs vinent de nous centres a Montreal, Pequín i la Universitat de Yale. Així n'ha parlat a Catalunya Ràdio Josep Anton Fernández, director de l'àrea de llengua de l'Institut Ramon Llull, que és qui organitza l'encontre.
26: Aquesta xarxa universitària fa molts anys que existeix. I aquest aniversari de Liverpool, una de les coses que mostra és que el català no és una anècdota dintre l'escena acadèmica internacional. Som a la Sorbona, som a Stanford, a Chicago, a Columbia, a Cambridge, Oxford, a la Humboldt de Berlín, a Roma,

0: Després de la mort de Luis Goytisolo als 91 anys. Va morir diumenge a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà, que és on vivia Montse Camps.
1: Sí, era el petit de tres germans Goytisolo i deien el més mimat. Escriptor precoç amb només 18 anys va escriure la premiada Les Afueres i entre la seva extensa obra destaca la tetralogia Antagonia. Sempre a la recerca de noves formes de narrar, fa 13 anys feia aquest diagnòstic del futur de la novel·la.
2: Lo que entendemos hoy por novela está en trance no de desaparición sino de transformación. Eso no quiere decir, por una parte, que se deje de leer lo ya escrito, ni que la creación del ser humano se termine.
1: La seva mort ha donat lloc a moltes mostres de condol, com la del president Salvador Illa, que ha dit a les xarxes que s'ha perdut un escriptor clau per entendre, diu, la nostra literatura del segle XX.
3: Com un plany embasteix la cendra.
0: El Festival Grec ha estrenat Les Flors Prohibides amb Clara Peya, Marc Pujol i Anna Andreu, entre d'altres. El concert vol fer reflexionar sobre la desaparició de la natura a Palestina. Va anar al concert ahir a la nit el Marc Ruiz.
4: Les Flors Prohibides recull les cançons que apareixen al disc col·lectiu editat per Hidden Track Records per recaptar fons per una ONG que treballa amb nens afectats per la guerra. Però ahir a la nit van eixamplar el repertori. Marina Herlop, per exemple, seia al piano per interpretar Doi Loi sense cap base electrònica. Tartarlena esquitxaven amb petites improvisacions les miniatures de Cora Novoa que sonaven entre artista i artista. Marc Pujol era la veu amb qui tothom volia ballar. Acompanyava Ferran Palau, Anna Andreu, Júlia Collado i també interpretava tota sola per viure. Judit i Meritxell Neddermann recollien aplaudiments que es multiplicaven amb Sandra Montfort. Clara Peya redoblava l'aposta per la delicadesa. La menorquina Anna Ferrer probablement va ser la més aplaudida i ovacionada amb Ses Porgueres, que va cantar acompanyada d'un cor amb cant polifònic. Tancaven el concert a l'Osa, Marina Rossell i Twin. Bellesa i delicadesa per denunciar la violència i el dolor de Gaza, que ha emocionat el públic que omplia el Grec.
0: I d'un festival a un altre. Dona el tret de sortida a una nova edició del Festival de Cinema Oriental que estrenarà les últimes pel·lícules de Shin-Chan, Doraemon i Lupin 3, juntament amb títols d'autor destacats com The Last Blossom i Fills del Cel. En aquesta 23a edició, el Festival Nits aposta pel cinema d'animació amb dues propostes exclusives pensades pels més petits, Clàudia Roses.
5: Demà es preestrena en català l'última pel·lícula de Shin-Chan, Això és Bollywood, abans de la seva arribada als cinemes. I dissabte que ve a les 12 del migdia es projectarà també per primera vegada la nova pel·lícula de Doraemon, Aventures al món de l'art. Quim Cruselles és el director del festival.
6: Evidentment, destaquem Shin-Chan i Doraemon. Les seves dues noves pel·lícules es veuran a Vic. Doraemon, a més, anirà acompanyat d'un fotocall, d'un cosplay, una exposició de cels originals del dibuixant de Doraemon, una exposició d'escultures gegants. Serà una matinal de dissabte divertidíssima.
5: Doraemon i Shin-Chan són dues de les sagues japoneses que aquesta temporada han tornat a 3CAT. El Festival Nits ha programat 40 projeccions en 6 dies i també amb estrenes per a un públic adult. Les sessions seran a l'Atlàntida de Vic amb altres activitats a l'aire lliure a l'espai gastronòmic La Bassa.
0: I encara un parell de coses abans dels esports. Comencem per una vaga. Vaga de 3 dies a l'estudi de videojocs Ubisoft a Barcelona. Els treballadors protesten contra un ERO que preveu l'acomiadament de 51 persones, gairebé un terç de la plantilla, Valeria Obreda.
7: El president del comitè d'empresa, Carlos Cabreira, rebutja que es justifiqui pel mal context econòmic quan dijous passat es van vendre 2 milions de còpies només el primer dia del llançament de l'última edició d'Assassin's Creed.
8: Los números nos dicen que la sede de Barcelona nunca ha dado pérdidas y que el juego está rindiendo a nivel comercial de manera positiva.
7: En cas de no arribar a cap acord, els sindicats reclamen rebaixar els acomiadaments i millorar les condicions de sortida.
0: I encara la segona cosa que dèiem, canvi d'ubicació del piromusical de la Mercè i de la festa de la nit de Cap d'Any que fins ara es feien a l'Avinguda Maria Cristina. El motiu és la intensificació de les obres d'ampliació al recinte de Fira de Barcelona. Són esdeveniments multitudinaris que l'Ajuntament s'ha vist obligat a reubicar. Els canvis es podrien prorrogar els pròxims anys en funció de com evolucioni el projecte. En canvi, els concerts de la Mercè a l'Avinguda Maria Cristina es mantenen.
9: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Molt pendents del Mundial de Futbol amb aquest partit d'Espanya a les semifinals i també del Barça de bàsquet.
10: Sí, perquè l'Ernest Macià té tota la informació dels fitxatges que faran per la temporada que ve.

0: tota aquesta informació del Barça Bàsquet la parlarem més tard, en parlarem més tard, perquè avui toca Mundial de Futbol. Aquesta nit sabrem qui serà el primer finalista. A les 9 de la nit, França-Espanya, dues de les favorites. Molts consideren que és una final anticipada del Mundial. El millor atac contra la millor defensa d'aquest Mundial, Kylian Mbappé contra Lamine Yamal, un munt d'al·licients per seguir aquest partit, i és un partit que viurà en directe el Roger Arbusà des de Dallas, Arbusà, amb una prèvia centrada en les declaracions de Lamine Yamal.
1: Sí, ja fa dies que els focus estan posats en ell i ahir especialment que juntament amb De La Fuente va ser l'encarregat de sortir en aquesta roda de premsa prèvia a aquest gran partit. El vam sentir el dia del seu aniversari, ahir que feia 19 anys. Va aparèixer a la sala de premsa amb un collaret de brillants i el vam veure, com sempre, la mar de tranquil, relaxat, confiat, segur de si mateix i amb aquest missatge cap a aquells que repeteixen que el seu rendiment en aquest Mundial no està sent l'esperat.
2: No, presión no. Yo creo que al final juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión. Yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
1: Missatge amb sarcasme de Lamine, de qui poc abans havia parlat el seu seleccionador, Luis de la Fuente. De la Fuente insisteix que el millor Lamine en aquest Mundial encara l'hem de veure, que tant de bo sigui avui, i ell, el protagonista, accepta el desafiament.
2: No me preocupan los goles, pero yo creo que siempre es especial marcar en partidos así, y obviamente acepto el reto para eso venido, y mañana será un día muy especial.
0: Doncs a mi em sembla mal que també ha marcat la prèvia a França. Perquè el missatge de confiança de Lamine Yamal i aquestes paraules que hem sentit ha arribat al vestidor francès, Arbu.
1: Sí, no tant el missatge d'ahir, sinó el de fa un parell de dies, quan va dir que no tenia por a aquesta França, perquè no té por de cap selecció, i ahir el va defensar Jules Koundé, el seu company al Barça, el seu company a l'equip i que juga a la selecció francesa. Per tant, avui es veuran, avui s'enfrontaran. Koundé coneix molt bé Lamine Yamal i sap que tot això, tota aquesta seguretat i tota aquesta confiança, no és des de la supèrbia.
3: En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace siempre también con el Barça. Le veo también como motivación extra para él y ya está, nada más.
1: Bé, ens espera un partidàs avui en aquestes semifinals. La selecció espanyola contra aquesta França temible, la França letal i eficaç d'Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, la selecció més golejadora d'aquest torneig, amb 16 gols, que només han encaixat 2 gols i han estat a la fase de grups. Per tant, cap gol encaixat a la fase eliminatòria. Per potencial i jugadors, hem parlat molt del favoritisme d'aquesta selecció francesa. Ahir Didier Deschamps, en canvi, deixava clar que la favorita és Espanya, potser per posar pressió, tot i que De La Fuente diu que això de ser o no favorit li és ben igual.
4: Espanya ha confirmat de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque la gente está esperando mucho de la España.
5: No vale para nada, el favorito o no favorito, no meter ninguna más presión. La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros, con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente.
1: Continua el gran dubte a l'11 d'Espanya, que és si Pedri tornarà a començar la banqueta i el titular serà Fabián. Pot ser que sí, que De La Fuente no toqui gaire cosa respecte a l'últim partit. Tampoc ahir va aclarir massa res quan li van preguntar per això, perquè va acabar fent broma dient que per què no poden jugar tots dos.
0: Doncs avui partit important al Mundial, partidàs, com deia l'Arbusà, i per això el Catalunya migdia l'analitzarem amb el Ricard Torquemada. Ricard, bona tarda.
6: Bona tarda, Laia.
0: Ara sentíem Deschamps i De La Fuente, els seleccionadors francesos i espanyols, que deien que no se sentien favorits, o vaja, no volen considerar-se els favorits. Veus algú, tu, més favorit que l'altre?
6: Home, pel que hem vist al Mundial, França és favorita, candidata. Espanya no ha tocat sostre. Hi ha versions individuals que no estan al seu millor nivell. En canvi, a França hem vist la millor França, no d'aquest Mundial, sinó probablement dels últims anys. Si agafem la França de l'Eurocopa, fins i tot la França del Mundial anterior, no havia estat una selecció tan protagonista, havia estat una selecció més trencada, més prudent, més reactiva. Ara deixem fent jugar els quatre avions que té de mig camp cap endavant, Doué, Olise, Mbappé, Dembélé. És incapaç de ser molt reactiva. Quan ataca, la veritat és que fa por. L'últim Mundial França tenia Griezmann, que encara era un jugador que juntava una miqueta mig camp i davantera. Ara mateix és un equip que, de cara a la porteria rival, és perillosíssim, i jo crec que la candidata és França.
0: Es parla molt d'aquest atac de França, que ara el destacaves també. Aquest entenc que seria el punt fort de França. No sé si l'únic. Sí. Quin seria també el d'Espanya, la defensa?
6: Bé, el d'Espanya, com dius, a França li han fet dos gols, ara ho explicava el Roger, a la fase de grups, però a l'Espanyol només li han fet un a l'últim partit, Bèlgica. No és tant la defensa, sinó com juga i com es defensa, perquè Espanya és qui més pilota té del Mundial, això fa que no hagi de defensar-se tant, perquè juga molt a camp rival, perquè té possessions més llargues, perquè està més a prop de la pressió. És a dir, no és una selecció que es defensi molt bé, sinó que és molt preventiva defensivament. No ha de defensar-se gaire, més que es defensi molt bé. Clar, això no sabem què passarà avui. El punt fort de la selecció espanyola és clarament aquesta capacitat que té per tenir la iniciativa, per dominar els partits i per controlar-los, el que evita moltes situacions d'emergència. Avui s'ajunten, diríem, les dues parts. Espanya passa perquè ha de tenir la pilota, ha de moure molt França, l'ha de fer treballar defensivament perquè els davanters es cansin, perquè no estiguin en el seu millor nivell quan els toqui córrer cap endavant, que hagin de córrer cap enrere, que estiguin preocupats. Però en el mateix moment, quan Espanya perdi una pilota, Espanya patirà perquè quedarà molt exposada. Veurem qui troba més millor l'equilibri. Si França la paciència per recuperar i transitar, Espanya per tenir la pilota i no perdre pilotes, però alhora jugar camp rival, poder atacar. Aquí és el nus de la situació. Espanya és superior al mig camp, però ho ha de fer valer. Ha d'estar especialment fina en aquesta línia i precisa.
0: I amb Pedri titular?
6: Home, doncs, pel dibuix que estem fent, qualsevol cosa que fos que Pedri no és titular seria difícil d'entendre. És veritat que De La Fuente fins ara les decisions capitals que ha pres i arriscades li han sortit bé, però costa imaginar-te una selecció espanyola que necessita la pilota per fer treballar els davanters francesos, que necessita la pilota per no sentir-se molt atacada, per controlar el partit, i que el jugador que té més control i més capacitat per donar circulació a la pilota, que és Pedri, no sigui titular. És veritat que pot pensar De La Fuente que la segona part el pot necessitar més, com va passar en el partit de quarts de final. Pot pensar que Pedri no està en la seva millor versió, però vaja, si tu tens Pedri a l'equip i necessites allò que et dona Pedri, encara que no estigui bé, el més lògic és que el Canari sigui l'11.
0: Doncs avui la primera semifinal l'hem analitzat amb el Ricard Torquemada. Demà tornarem a connectar amb tu per fer el mateix, però amb la segona semifinal. Gràcies, Ricard.
6: A tu, adeu.
0: Perquè Dallas avui es juga aquest França-Espanya i tenim el Roger Arbosà, l'hem sentit i hem parlat, i Atlanta, i tenim la Sònia Germà perquè demà es juga l'altra semifinal, un altre partidàs, Anglaterra-Argentina. Anglesos i argentins estan acabant d'enllestir avui el partit de demà, que té molta càrrega esportiva i també històrica, Sònia.
7: Per les Malvines, pel Diego i per l'última de Leo. És una de les frases que apareix aquest càntic argentí que ha fet fortuna en aquest Mundial i que ara sentíem. La cançó es diu La quarta estrella i substitueix el famós Muchachos que va acompanyar la selecció d'Escaloni a Qatar. La canten els aficionats, però també li vam sentir els mateixos jugadors al vestidor un cop es van classificar per les semifinals. I és que les Malvines continuen sent reivindicades pels argentins i expliquen la tensió existent en cada Anglaterra-Argentina. Una rivalitat que té com a màxim exponent aquell partit de quarts de final del 86, un 2-1 que els argentins es van prendre com una revenja pel conflicte perdut 4 anys abans, que va deixar dos gols de Maradona per la història, un amb la mà que van convertir amb la mà de Déu, i un altre meravellós, el gol del segle, el millor de Maradona. Malgrat tot aquest context, els protagonistes miren de rebaixar el clima extern. Scaloni, per exemple, va recordar després de guanyar Suïssa que això de demà només és un partit de futbol, un duel que no jugava des del 2002, aleshores amb victòria anglesa. Serà, per tant, el primer de Messi contra Anglaterra, i això és un al·licient per l'argentí, però també pels seus rivals. Jordan Pickford, per exemple, que defensa habitualment la porteria de l'Everton i que és l'internacional anglès que demà defensarà la porteria d'Anglaterra, no s'hi ha enfrontat mai.
8: Sí, crec que ha marcat una gran quantitat de gols i també ha contribuït a molts d'altres al llarg de la seva carrera. És fantàstic poder enfrontar-m'hi finalment, després d'haver-lo vist jugar quan jo era petit. Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
7: Avui últims entrenaments de les dues seleccions aquí a Atlanta, després sentirem els seleccionadors Scaloni i Tuchel. Això serà la tarda d'aquí, per tant la matinada vostra. Demà ja us explicarem què han dit, que quan parlin d'això sí ja sabran quin és el primer finalista d'aquest Mundial.
0: El Barça, avui, primer entrenament de la tercera temporada de Hansi Flick, i entre els convocats, Marc Casado, amb el seu futur encara per resoldre. Ramon Salmorrer.
9: És un dels noms marcats a l'agenda de Deco, la possible sortida, la possible venda d'un Marc Casado, que avui passarà pels micròfons del Tot Costa per, entre línies, ratificar allò que ja vam explicar fa temps, i és que pel seu cap comença a estar la idea damunt la taula de buscar una sortida de cara al seu futur davant la falta d'oportunitats que ha tingut aquesta darrera temporada les ordres de Hansi Flick. Això sí, el jugador admet el seu amor pel Futbol Club Barcelona i que tot queda expenses de com evoluciona aquesta pretemporada i les converses amb el club.
10: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no és així, o que jo pugui deixar casa al club, o no sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club, per l'equip és millor, doncs que busquem un traspàs, doncs així serà. Ja està.
0: Doncs molt clar, Marc Casado, avui, aquesta tarda, a partir de les 7 del Tot Costa, entrevista sencera amb el jugador del Barça. I Salmorri, ja tenim rival per al Gamper.
9: Serà l'Al-Ahly egipci, el rival del trofeu Joan Gamper. Encara no està al 100% tancat, però aquesta és la idea amb la que treballa el club blaugrana, que és una conseqüència del fitxatge de Hamza Abdelkarim, aquest de jove davanter egipci que ha participat al Mundial amb la selecció egípcia, i en l'acord de traspàs hi anava inclosa aquesta clàusula de cara a jugar al trofeu Joan Gamper, que es disputarà el 19 d'agost.
0: I apunteu bé aquestes dates, perquè avui, Salmo, hem conegut els horaris de les tres primeres jornades a primera.
9: I a veure, és una mica complicat, perquè són dates alterades pel Mundial. El Barça és l'equip amb més participació de la Lliga en aquestes semifinals del Mundial amb 10 futbolistes, i això ha condicionat una mica el calendari, fins al punt que començarem amb la jornada 2, que serà el diumenge 23 d'agost a 2:15 del vespre al Martínez Valero d'Elx. Després, el diumenge dia 27 a les 9 de la nit contra l'Atlètic de Bilbao al Camp Nou en la primera jornada del campionat. I després, seguint aquesta cronologia, el dilluns 31 d'agost contra el Rayo Vallecano al Camp Nou.
0: També de l'Espanyol, comença la Lliga a casa amb el Llevant, jugarà diumenge 16 d'agost a les 7 del vespre, i l'Espanyol Real Madrid de la segona jornada jugarà el 22 d'agost a 2:15. I l'Espanyol, per cert, que avui ha presentat l'excapità Sergio García com a entrenador del filial Josep Gaya.
11: L'exdavanter blanc i blau torna a l'Espanyol 7 anys després, aquest cop per ser l'entrenador del B i signa per les dues properes temporades. Sergio García ha estat entrenador del filial de l'Adam i també ha estat seleccionador d'Espanya sub-17. García vol que els seus jugadors siguin competitius i puguin arribar al primer equip.
12: Ellos el proyecto que tienen es que la cantera del Español tiene que ser un servicio para el primer equipo. O sea, al final yo creo que tenemos muy buenos jugadores en la cantera, que tenemos buenos mimbres para que el primer equipo se curta de ellos, y por eso estoy aquí. Al final yo estoy aquí porque ellos han creído en mí, que creen que podemos sacar muy buenos jugadores, y para eso estamos.
0: Pausa i un munt d'informació al Barça de bàsquet i al Tour.
13: Catalunya migdia.
14: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
15: Sona el nou Micra.
14: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan Ponés.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Si vols ser la compra, ve a Danacar.
13: Si Espanya marca el dia 14, tu acumules. Fer la compra bé és sumar un 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
15: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
16: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Minuts a les 3 de la tarda, el Barça de bàsquet, que té enllestit l'entrenador, el responsable esportiu, intensifica les gestions per reforçar el joc interior. Un munt d'informació, Ernest Macià, per on comencem?
19: Doncs sí, mira, comencem, si et sembla, per l'entrenador, perquè podem dir que està fet. Estem pendents, doncs, que Alexander Sekulić, el futur entrenador, doncs, un cop s'hagi llegit el contracte del Barça, doncs, el signi. Això seria segurament a finals d'aquesta setmana. L'altra notícia és la que també se sap, que Xavi Pujol acabarà sent director esportiu del Barça, però ja hi podem posar una data, que serà principis d'agost. El 2 d'agost, en principi, és quan el Barça entén que ha donat ja els 2 mesos de coll per no haver d'indemnitzar el Baskonia, però aquest tema segurament generarà més polèmica, perquè amb Xavi Pujol ja el Barça, segurament el Baskonia intentarà portar el tema als tribunals perquè entén que pot rebre una compensació perquè el jugador encara tenia contracte en vigor. En tot cas, Pujol dirigirà el Barça a partir d'aquest agost. El joc interior és el que realment està més complicat, perquè, Laia, el Barça ja té 2 exteriors aparaulats que també s'han de fer públics entre aquesta setmana i la que ve, l'Ale Stanley i Umude, un ex-NBA i G-League, i una escorta que aquest any ha estat entrenat per Jordi Fernández, també a l'NBA Brooklyn Nets. Estem parlant, en aquest cas, de Tyrese Martin, i com et deia, el joc interior. El joc interior sí que realment podem dir que, doncs, el marge de Josh Nebo penja, doncs, del sí de Shengelia, que ja va veurem si segueix, i també de fitxar un pivot titular, un 5 titular i un 5 suplent, a més d'un 4, un alè pivot suplent, és a dir, que encara realment queda molta feina per fer a la posició del joc interior. I qui sí que ja ha fet feina en el joc interior avui, una altra notícia de Mercato, és el bàsquet Girona, el Fiat Girona, que ha tancat la contractació d'un pivot neerlandès que ho ha fet molt bé la Bundesliga, 15 punts i 6 rebots, es tracta de David Anguessan, signa per una temporada.
17: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.

0: dia.
1: I el Tour avui es reprèn amb una etapa de mitja muntanya. Marxa la desena etapa. Com va la cursa? Què n'esperes, Isaac Vilalta?
2: Avui pot ser un dia important perquè ve després d'una jornada de descans en què sempre passen coses. Cal veure com recuperen els cossos, especialment amb aquesta calor. A més, és una etapa dura, amb tres ports de tercera, un de segona i dos de primera. I de moment que hi ha una fuga, però amb poques diferències. Dos homes són cap de cursa, Harold Tejada i Javier Romo. Llàstima, perquè per darrere la resta d'homes de l'escapada s'estan quedant tallats a 45 segons. I aquí és el Joel Nicolau, el ciclista català. I per darrere, un minut i mig, sense deixar marxar els del davant, el pilot, el gran grup amb Tadej Pogacar i el seu equip l'UAE, marcant curt els de la fuga, no deixant que les diferències siguin grans en una jornada trencacames completament i en què veurem si passa factura algun dels homes importants.
3: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a Visit Navarra Raponès i guarda el nostre secret.
1: I el Badalona Woman ha presentat Vicky Losada, Lleu del Serra, segona, fitxatges Girona i Sabadell.
4: El Girona ha presentat els migcampistes Izan González i Iván Morante, un arriba del Granada, l'altre del Burgos, el Sabadell Alain Ribeiro del Pontevedra i el defensa Miqui Codina, que havia jugat al Zamora l'última temporada. Per cert, ja sabem, a la primera jornada de Lliga, 16 d'agost, el Girona van a Leganés, a Montilivi, 7 de la tarda.
5: Ràdio Seu.
6: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre, anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
7: A casa del matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
8: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
7: Ah! I a la casa del matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: No fue por coincidir.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Ràdio Seu 107.2.
5: T'ho dec tot. Sovint dubto si sóc jo qui governa el meu cos. No em fa por fer el ridícul davant de tots.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7. La Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Marta Vives. Dos germans han mort ofegats al riu Ter, a Manlleu, a Osona. Els infants, que eren bessons i tenien 11 anys, estaven desapareguts des d'ahir. Segons la policia, els nens estaven jugant en una pista que tancava a les 9 del vespre i ja no van tornar a casa. La família va alertar la policia local, que juntament amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica. La policia ha trobat roba a l'entorn del riu i dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Ara estan fent les identificacions. La investigació continua oberta, però tot apunta que ha estat accidental. L'Ajuntament de Manlleu declararà durant les properes hores dos dies de dol. Més notícies amb Montse Pujol.
3: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, de Guanyem, acusa Gemma Geis de Junts de trencar el govern municipal per interessos partidistes i la vista posada a les municipals del 2027. La fins ara vicealcaldessa de Girona, en canvi, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Salellas i que les prioritats dels juntaires queden aparcades. Girona, Laia Claret.
4: Bona tarda, Salellas. Acaba de comparèixer ara mateix amb els regidors en roda de premsa i acusa Gemma Geis de prendre aquesta decisió de marxar del govern pensant en les eleccions municipals.
5: La senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error.
4: Ara queda un govern en minoria amb Guanyem i Esquerra i l'alcalde demana als socis de govern que continuïn amb aquesta proposta segura d'un govern d'esquerres i independentista. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
2: La investigació dels agents rurals confirma que l'origen del foc de Sentmenat al Vallès Occidental és una màquina que es va encendre tot i està aturada. Segons l'informe, el foc va començar de manera accidental després que s'encenguessin els components elèctrics d'una excavadora de petites dimensions de moviment de terres. La màquina estava apagada dins d'una finca privada. L'incendi, que va començar el 6 de juliol i ja està extingit, va acabar cremant 183 hectàrees entre els termes de Sentmenat i Caldes de Montbui. El 90% de la superfície era d'arbrat, però també hi havia matolls. L'incendi va obligar a confinar 7 urbanitzacions i nuclis, principalment la de Farell, situada al mig de la muntanya.
3: El govern d'Irlanda aprova per primer cop concedir un permís retribuït de 5 dies a les dones que tinguin un avortament espontani abans de la 23a setmana de gestació. L'executiu de Dublín considera que la legislació vigent havia creat un buit legal perquè llindar per rebre ajudes públiques i accedir a un permís íntegre de maternitat en aquests casos es fixa a partir de la 23a setmana d'embaràs. El govern de coalició entre centristes i democristians preveu introduir la mesura un cop es tramiti al Parlament el projecte d'ahir de llei anomenat de permís de pèrdua gestacional.
2: El polèmic concurs per adjudicar la gestió del cinema Trufó de Girona ha derivat en el seu tancament. Avui ja han obert portes perquè el col·lectiu de crítics que fins ara el gestionava diu que no tenen garanties jurídiques per poder seguir amb l'activitat. Girona, Clara Jordan.
6: Hola, bona tarda. El concurs el va guanyar una empresa de Cambrils, una decisió que va generar molt rebombori perquè feia 25 anys des de la seva fundació que se n'havia fet càrrec al col·lectiu de crítics. Es va recórrer el procediment, que ha quedat en suspens, i l'alcalde de Girona va signar un document perquè els crítics seguissin gestionant el Trufó mentre no hi havia resolució. Un document que, segons diuen els crítics, no té garanties jurídiques i per això han decidit tancar. Una decisió que ha agafat per sorpresa les persones que avui pretenien anar al cinema i que s'han trobat les portes tancades.
7: Quina decepció. Espero que això sí per poc temps. He vingut aquí i m'he trobat la sorpresa del paper dient l'obligació de donar per finalitzada la prestació d'aquest servei.
8: Suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
6: Clara Jordan, Catalunya Ràdio, Girona.
2: Moment ara per la informació esportiva, Joan Fitó.
9: A les 9 a Dallas, França-Espanya, primera semifinal del Mundial. Demà serà el torn de l'Argentina i Anglaterra. En ciclisme, marxa ja el tram final, la desena etapa del Tour de França, amb 7 ports de muntanya, dos dels quals de primera categoria. Isaac Vilalta, bona tarda.
10: Bona tarda, menys de 7 quilòmetres per al final d'aquesta etapa, amb Tadej Pogacar llançat cap a la seva tercera victòria d'etapa en aquesta edició del Tour. L'eslové ha saltat en el penúltim port del dia, un port de primera. Primer ha atrapat a Richard Carapaz, que era cap de cursa, l'ha superat i ara està rodant en solitari. A 22 segons al grup, on hi és Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Pol Sexas, Florian Lipovic i Matías Esquilmose. Poc després ve un altre grupet amb Isaac del Toro, company d'equip de Tadej Pogacar. L'eslové llançat cap a la tercera victòria d'etapa per consolidar una miqueta més el seu lideratge a la general.
9: També en futbol, Frenkie de Jong ha tornat lesionat del Mundial i podria estar unes quantes setmanes de baixa. El migcampista neerlandès del Barça va passar proves mèdiques ahir dilluns a la ciutat esportiva i des del Club Blaugrana confirmen que està lesionat, sense especificar, però, quin serà el termini de baixa ni quina és la zona afectada. De Jong va jugar infiltrat algun partit del Mundial amb els Països Baixos per unes molèsties al genoll dret.
1: Fins aquí les notícies.
0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
11: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
12: Bona tarda, són les 5 i 6. El ple de l'Ajuntament de la Seu ha aprovat la nova ordenança municipal de civisme i convivència. És un text que substitueix l'antiga ordenança reguladora de la via pública i actualitza de dalt a baix el marc que regula la convivència als carrers, places i parcs de la ciutat. Un nou text que, segons l'equip de govern, respon als reptes que la Seu ha anat afrontant els darrers anys com a capital de l'Alt Urgell i especialment per l'ús cada cop més intens de l'espai públic i la necessitat de garantir el descans dels veïns i preservar el patrimoni històric i natural. El document ha tirat endavant amb 11 vots favorables dels regidors presents de l'equip de govern Compromís i del grup municipal de Junts i 4 vots en contra corresponents a Esquerra Republicana i la CUP. Sobre aquesta aprovació, en nom del govern municipal, l'alcalde Joan Barrera ha manifestat que l'ordenança és d'una idea molt clara, que la convivència no es construeix a base de multes, sinó de respecte mutu i, sobretot, de corresponsabilitat. I posant l'accent en que l'espai públic és de tothom i ha de permetre que hi convisquin maneres diferents de viure a la ciutat, però sempre respectant els demés i prioritzant la prevenció, l'educació cívica i la mediació. En aquest sentit, un dels eixos centrals que s'ha volgut afrontar és el principi de proporcionalitat i s'hi incorpora la possibilitat de, si s'escau, substituir totalment o parcialment les sancions econòmiques per mesures alternatives, que poden ser treballs en benefici de la comunitat, actuacions per reparar el dany comès, accions formatives o activitats de sensibilització, unes mesures pensades especialment per menors d'edat i joves. També s'hi incideix molt especialment en la protecció del descans nocturn dels veïns i també del diurn, amb un article específic sobre les molèsties acústiques, els sorolls, procedents d'habitatges o d'espais privats. En aquest punt també regula les conductes que poden alterar la convivència a l'entorn dels locals públics. En relació amb aquesta aprovació, pel que fa a la valoració de la resta de grups, des de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega ha assenyalat que l'ordenança arriba tard, perquè feia temps que demanaven que es modifiqués i no s'avançaven els tràmits, i ha indicat que va ser una de les línies vermelles que van establir per donar suport als pressupostos municipals. Fàbrega considera evident que ja fa temps que hi ha un problema de convivència ciutadana a la Seu i per això veia necessària aquesta regulació que afavorís la convivència i la bona sintonia entre els habitants, però també que quan això no sigui suficient es converteixi en una eina per penalitzar les persones que són manifestament incíviques. La portaveu d'Esquerra Republicana, Marian Lamolla, critica la forma en què s'ha portat a votació la moció perquè assenyala que no s'hi ha inclòs les propostes de col·lectius com la Unió de Botiguers de la Seu, ni tampoc recomanacions dels Mossos d'Esquadra. Finalment, la CUP hi ha votat en contra perquè creu que l'ordenança assenyala els col·lectius més vulnerables i apunta com especialment greu que després del treball conjunt entre els grups municipals s'hi ha incorporat disposicions que posen el focus en situacions de pobresa, exclusió social o sensellarisme. Sobretot plegat, l'alcalde Joan Barrera ha negat que s'ataqui persones en situació de vulnerabilitat i que no hi ha intenció de sancionar, excepte, això sí, en casos que siguin molt puntuals i flagrants de manca de respecte per pels veïns. També ha volgut reivindicar que va ser Compromís qui va demanar l'any 2021 ja l'actualització de l'ordenança. Thank you.

La Generalitat preveu publicar abans d'acabar aquest mes les bases reguladores del nou Pla de Pobles, que comptarà amb un pressupost de 400 milions d'euros repartits en 4 anys fins al 2030 i amb potencial per arribar fins a uns 800 municipis catalans. I és que els requisits s'adrecen a tots els municipis de més de 5.000 habitants, que són 807, d'un total de 947, però també s'inclòs les entitats municipals descentralitzades, les CMD, i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. Per tant, al Pirineu hi poden entrar la totalitat dels 77 ajuntaments, si es té en compte que els únics 3 que superen el total de 5.000 habitants, que són la Seu, Puigcerdà i Tremp, no arriben tampoc als 15.000.

0: I els esports, la Federació Internacional d'Esquí, la FIS, ja ha donat el vistiplau a la pista Abet de Soldeu perquè acollir dos proves de la Copa del Món Femenina 2025-2026 d'esquí alpí. Serà els dies 6 i 7 de març, amb una competició d'eslàlom gegant i una altra d'eslàlom. La visita ha estat encapçalada pel director del circuit femení de la Copa del Món, Peter Gerdol, que va ser rebut pel director esportiu de la Copa del Món a Andorra, Santi López. López ha valorat molt positivament la trobada i ha destacat que aquesta inspecció serveix per definir tots els detalls de l'escenari de competició i reforçar el treball conjunt amb la FIS per garantir que l'esdeveniment funcioni el millor possible. I pel que fa al temps, continua aquest avís per calor que ha activat Protecció Civil i que ja ha tornat a deixar avui temperatures per sobre dels 35 graus a la Seu. De fet, a les 3 de la tarda es marcava 36,2 graus a la Seu, 36,4 de fet, i a Organyà s'ha arribat fins a gairebé 39 i a Oliana a 38. Tot plegat en una situació, doncs, de nou episodi de calor intensa que pot deixar també alguns valors de 40 graus aquí al Pirineu, especialment a la Conca de Tremp. I és que la previsió per aquesta nit és d'una altra nit càlida en què la mínima a la Seu pot ser que no baixi dels 20 graus o que fins i tot estigui per damunt d'aquests 20 graus. També el mateix d'altres poblacions del Pirineu. I demà s'esperen novament màximes de 37 graus a la Seu i Sort o 40 a Tremp. Fins aquí les notícies, més informació ampliada al 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte.

0: especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell, telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, som les 7. El ple de l'Ajuntament de la Seu ha aprovat aquest dilluns la nova ordenança municipal de civisme i convivència, un text que substitueix l'antiga ordenança reguladora de la via pública i que actualitza de dalt a baix el marc que regula la convivència als carrers, places i parcs de la ciutat. Segons s'ha explicat en el ple, el nou text respon als reptes que la Seu ha anat afrontant els darrers anys com a capital de l'Alt Urgell, però també perquè ha augmentat l'ús de l'espai públic i cal garantir millor el descans dels veïns i preservar alhora el patrimoni històric i natural. El document ha tirat endavant amb 11 vots favorables dels regidors presents de l'equip de govern Compromís i del grup municipal de Junts i 4 vots en contra corresponents als grups d'Esquerra Republicana i la CUP. Sobre aquesta aprovació, en nom del govern municipal, l'alcalde Joan Barret manifesta que aquesta ordenança neix d'una idea molt clara, que la convivència no es construeix a base de multes, sinó de respecte mutu i sobretot de corresponsabilitat, perquè l'espai públic és de tothom i ha de permetre que hi convisquin diferents maneres de viure la ciutat, però sempre des del respecte cap als altres, prioritzant la prevenció, l'educació cívica i la mediació.
3: Qualsevol persona, doncs, la majoria ja complim aquesta ordenança, però sí que doncs, ens trobem moltes vegades incivisme, que això genera brutícia, molèsties, etc, que doncs que calia actualitzar, que calia fer aquesta nova ordenança, perquè recordem que l'anterior encara estaven pessetes, després es va derogar, en definitiva doncs ens deixaven sense una eina bàsica per a qualsevol ajuntament, per a qualsevol municipi. Per tant, doncs avui aprovem, l'aplicarem tan bon punt estigui doncs, definitivament amb les delegacions, com per exemple, doncs, com he dit al ple, vam aplicar l'ordenança de circulació, que ha portat doncs, coses molt positives, com per exemple és aquesta reducció molt gran, molt significativa dels patinets al carrer. Esperem doncs, que aquesta ordenança també tingui un efecte positiu, s'explicarà a la ciutadania, es farà doncs, una embustiada explicant els punts principals i a partir d'aquí doncs, esperem que això tingui un efecte positiu com tot el que intentem fer a l'Ajuntament com a equip de govern.
2: Barret ha incidit en que un dels eixos en què han treballat més és el principi de proporcionalitat i la seva finalitat educativa. Per això s'inclou, per exemple, en determinats casos la possibilitat de substituir totalment o parcialment les sancions econòmiques per mesures alternatives que poden ser treballs en benefici de la comunitat, actuacions de reparació del dany que s'hagi comès, accions formatives o activitats de sensibilització. Aquestes accions es fan pensant especialment en menors d'edat i joves perquè es considera que quan un jove comet una infracció el que interessa no és castigar-lo econòmic, sinó que entengui per què el que ha fet afecta als altres i perquè sovint aquestes sancions les acaben pagant els pares i mares. El text també, a més, reforça especialment la protecció del descans dels veïns. Hi ha un article específic sobre molèsties acústiques, sorolls, procedents d'habitatges o d'espais privats i també regula les conductes que alteren la convivència en locals públics. Igualment, s'hi ha tingut en compte situacions de vulnerabilitat, dependència, sensellarisme o exclusió social i en la majoria d'aquests casos no seran objecte de sanció, tret que es tracti de casos molt flagrants de conductes que alteren la convivència.
3: I en aquesta ordenança, que jo crec que podem estar contents en línies generals, evidentment doncs, amb opinions diferents, però jo crec que podem estar contents, el que regula són totes les coses, qualsevol tema que doncs es pugui fer al carrer. Des de el tema de les obres amb les tanques, amb els contenidors, etc, passant per exemple, doncs, la conducta de què podem tenir al carrer, com hem de vestir doncs, amb decor, no? Doncs, bueno, al final, tots aquests aspectes que regulen i que han de ser doncs, agradable l'estada al carrer, a les places i als espais públics per a tota la ciutadania. I aquí el que donem eines, primer de tot amb mediació, perquè al final aquesta ordenança el que pretén sempre és cap a la proporcionalitat, cap a la no sanció, cap a l'educació, de totes les persones que incompleixen aquestes normes bàsiques, perquè al final aquí no es diu res de l'altre món.
2: En els casos en què calgui la sanció econòmica, s'ha previst tres qualificacions. Les infraccions lleus, moltes que poden arribar a 750 euros, les greus fins a 1.500 euros i les molt greus que poden arribar als 3.000 euros. Pel que fa a la valoració d'aquesta nova ordenança, el portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, creu que arriba tard perquè feia molt temps que calia modificar-la i indica que va ser una de les línies vermelles que van establir l'aprovació d'aquesta ordenança en els punts per acordar, donar suport als pressupostos municipals d'enguany. Fàbrega considera evident que fa temps que hi ha un problema de convivència ciutadana a la Seu i per això veu necessària aquesta regulació que afavoreixi la convivència i la bona sintonia entre els habitants, però que també contempli les mesures necessàries per penalitzar les persones que són incíviques de manera manifesta o reiterada.
4: Per tant, aquest va ser un dels punts que nosaltres vam posar com línies vermelles de cara a aprovar els pressupostos municipals. Som conscients, tothom és conscient que a nivell de convivència ciutadana tenim un problema a la Seu i això s'ha de regular i s'ha de regular doncs, amb una ordenança, però no una ordenança punitiva, sinó una ordenança que ens doni mitjans doncs, per afavorir la convivència i per afavorir doncs, la bona sintonia entre tots els habitants, tots els veïns i veïnes de la Seu i de Castellciutat. No? Però que quan això no sigui suficient, doncs la policia municipal, la policia local o els Mossos tinguin eines per sancionar aquelles conductes incíviques i aquelles conductes doncs, que afecten el descans dels veïns, que afecten la convivència ciutadana d'aquelles persones doncs, concretes que així ho facin. No?
2: El portaveu de Junts ha remarcat també que s'ha treballat molt text perquè sigui útil per l'Ajuntament i per la ciutadania, aportacions dels grups i d'altres entitats i cossos de seguretat, i ha defensat que en cap cas la nova normativa estigmatitza la pobresa perquè s'ha aconseguit un criteri de proporcionalitat i d'actuació dels serveis socials i que per alguns dels punts agafat com a referència a l'ordenança d'esbisme de què disposa la ciutat de Berga, governada per la CUP.
4: Hi ha crítiques de que aquesta ordenança doncs, vulnera o estigmatitza la pobresa i la mendicitat. Estic segur que altres portaveus ho han dit. No és així ni molt menys. És una ordenança. Pot ser així al principi, quan ens vam passar, però nosaltres hem aconseguit aplicar el criteri de proporcionalitat i aplicar el criteri de que sempre aquella gent que viu en situació d'exclusió o en situació de sensellarisme, doncs aquí actuïn els serveis socials. No? Per tant, això no és veritat, perquè és una ordenança que precisament es base, entre altres coses, amb l'ordenança de civisme que es va aprovar a Lleida, on governen els socialistes, però també amb l'ordenança de civisme que es va aprovar a Berga, on governen els de la CUP. Hi ha moltes coses d'allí. No? Per tant, punt número 1, aquesta ordenança de civisme.
2: La portaveu d'Esquerra Republicana, Maria Lamolla, critica la forma en què s'ha portat a votació la moció perquè no s'hi ha inclòs encara les propostes de col·lectius com la Unió de Botiguers de la Seu, que va enviar el seu escrit ahir mateix, i tampoc recomanacions dels Mossos d'Esquadra.
5: I després hi havia alguns afegits que també s'han fet a última hora sense passar per la comissió que ha elaborat aquesta ordenança, com són les aportacions per part de Mossos d'Esquadra, que també potser hi havia alguns temes que nosaltres podíem també opinar i portar a fer les nostres aportacions. Per tant, nosaltres a l'inici del ple hem posat sobre la taula de deixar aquest punt per un proper ple, però això no se'ns ha acceptat i s'ha volgut portar avui a aprovació i nosaltres s'han votat en contra.
2: La molla greu que data d'avui aquest text encara no generava prou consens i per això hi han votat en contra.
5: Nosaltres aquí hi hem votat en contra, no perquè no estiguem d'acord en aquesta ordenança, sinó per la forma, diguéssim, com s'ha portat avui al ple aquest document, i és que nosaltres considerem molt important que les entitats a les quals se'ls ha demanat opinió per aquesta ordenança i han trigat una mica més a contestar, perquè justament aquesta setmana ha sigut un dia festiu en Pont aquí a la Seu i a més se'ls va enviar a principis de juliol, vull dir, tampoc no han tingut molt de temps per respondre, doncs consideràvem important que aquestes aportacions que han fet les entitats es poguessin adaptar i a posar en aquesta ordenança.
2: Finalment, la CUP també hi ha votat en contra, en aquest cas perquè considera que l'ordenança aprovada assenyala col·lectius vulnerables i apunta com especialment greu que després del treball conjunt amb els grups municipals i aquesta vegada sense consens s'hi hagin incorporat d'altres disposicions que creu que posen el focus en situacions de pobresa o exclusió social. Miquel Albero.
6: Ens ha semblat un redactat bastant horrible, bastant cru, no?, de tractar un tema greu i un tema social d'una manera bastant freda i bastant cruda, no? O sigui, nosaltres pensem que el propi fet de que això aparegui en una ordenança de civisme ja és incompatible, no? O sigui, la mendicitat i el sensellarisme no és un problema de convivència, és un problema estructural, com hem comentat, que s'aborda d'unes altres maneres i no des de la via punitiva. Ens han comentat que són casos molt concrets i de més. Sí que és veritat que no ens han donat xifres, no? Perquè al final també tu quan poses una ordenança o en alguna llei algun aspecte en concret és perquè n'hi ha xifres que demostren que això és necessari regular. En aquest cas no tenim ni xifres que facin referència a aquests casos en concret i, bueno, doncs veiem que en aquest sentit veiem com doncs es confirma una mica aquest viratge que ha donat l'equip de govern cap a posicions, doncs veiem més conservadores, més de dretes, no?, que venen més amb un discurs més de dretes, no? I aleshores, doncs...
2: Albert opina que els problemes existents actualment a l'espai públic no es resolen amb sancions o mesures compensatòries, sinó reforçant els serveis socials i recursos d'emergència.
6: Per el motiu aquest de trencament del Consens, que per cert Esquerra també ha votat en contra, tampoc s'han tingut en compte les aportacions de l'UPSU, creiem que podríem haver retirat aquest punt, donar marge a més debat, a més discussió i segurament en setembre haguem aprovat una ordenança amb un ampli consens i aquí ha sortit amb una ordenança que no n'hi ha consens, no? Ahir es veu dos partits que han votat a favor, que tenen la majoria, i dos partits que han votat en contra, no? No n'hi ha hagut ni cap abstenció.
2: En relació amb aquestes valoracions de l'oposició, Joan Barreda puntualitza que va ser Compromís qui va demanar el 2021 l'actualització de l'ordenança de civisme i s'ha mostrat convençut que ha funcionat bé tal com ha passat amb l'aplicació recent de la nova ordenança de mobilitat. Barreda també ha volgut expressar la voluntat de protegir sempre persones que estiguin en situació vulnerable i que no hi ha intenció de sancionar-los, això sí, tret de casos que siguin molt puntuals i que realment alterin la convivència. Barreda s'ha mostrat obert a canviar el text i així es considera necessari i ha recordat que el període de delegacions permet incloure les propostes pendents d'entitats com l'UPSU. Tenim més informació del ple d'ahir, dels punts que s'hi han tractat. Al nostre web, radioseu.cat, ara anem per altres temes. Com ja avançàvem ahir, a mig centenar d'infants i joves ucraïnesos han arribat aquesta setmana a la Seu per fer-hi una setmana de vacances i pau. La iniciativa acull menors que han perdut els pares a la guerra o tenen familiars al front. Molts d'ells són fills de policies. L'acte de benvinguda s'ha fet al seminari conciliar on estaran allotjats durant aquests dies. La directora de la Fundació Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram, que és qui ha liderat aquesta acollida, parla de l'objectiu i de com s'han fet les gestions prèvies.
7: Nosaltres ja portem un temps que estem portant nens de vacances. En aquest cas, la majoria són fills de policies nacionals i un altre d'un centre d'acollida de les germanes dominiques que estan en Kiev. Els nens venen de diversos llocs d'Ucraïna. La iniciativa va ser, primer, el bisbe va dir que volia fer alguna cosa pels nens i oferir un espai de vacances i just ens van demanar com podíem fer per portar aquests nens, no? Quan s'uneix la voluntat d'un que vol acollir i la voluntat d'un altre que demana ajuda, es tracta d'ajuntar bones persones. Jo sempre dic que hem de maridar bones persones, hem de maridar les institucions, hem de promoure la col·laboració pública-privada, que és posar els béns en comuns i preguntar-nos tot què podem fer perquè algú estigui millor.
2: La benvinguda està presidida pel bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Josep Lluís Serrano, que ha parlat de les activitats que podran fer els joves durant aquests dies i de la defensa del dret humanitari.
8: Aquest acte s'emmarca dins d'aquesta aposta pel dret humanitari, per la capacitat de dialogar dels estats i per la capacitat de servir al poble. I això és el que hem volgut fer nosaltres com a Església d'Urgell, com a Bisbat d'Urgell, al costat d'una fundació amb Sor Lucía Caram i al costat del nostre Ajuntament de la Seu d'Urgell. Els nens i les nenes conviuran aquí, a la nostra ciutat pirinenca, gaudiran de l'entorn, pujarem un dia a saludar a la Mare de Déu de Meritxell, patrona del Principat d'Andorra, i el dissabte acabarem amb una celebració a la nostra catedral de Santa Maria d'Urgell, al migdia, a les 12, al qual us convido ja, amb el cor parroquial d'ucraïnesos que tenim a la parròquia de Santa Maria de Guissó. persona. Doncs serà aquesta l'acte de cloenda i avui estem donant la benvinguda amb la Policia Nacional i amb tots els les institucions que hi col·laboren.
2: I l'alcaldessa Joan Barreda ha expressat el suport del consistori a la proposta.
3: De seguida que ens van presentar aquest projecte de vacances en pau, més aquesta cinquantena de nens ucraïnesos, nens i nenes i joves també, perquè al final està fins a 15 anys, vull dir que ja tenen consciència de tot el que està passant més que sobrada, ens vam decidir, evidentment, sumar-nos, com deia, a aquesta iniciativa. Nosaltres què fem? Nosaltres el que oferim és tots els espais municipals, tots els serveis municipals, oferim la piscina municipal, oferim el Parc del Segre, oferim els casals, oferim tot el que sigui a nostre abast per poder doncs, donar aquestes vacances, aquesta setmaneta que passaran aquí a casa nostra, que sigui doncs, divertida, que sigui amena, que s'ho passin bé i que bueno, al final doncs, portin un bon record d'aquesta terra d'acollida que és la seva.
2: Barreda ha agraït també a tota la gent que fa possible aquest intercanvi.
3: Donar les gràcies a tothom que fa possible. Evidentment al Bisbat, a Sor Lucía Caram, a la seva fundació i a tots els col·laboradors, al Pere Mentruit, que sempre ho dic, que és el nostre representant al món, no? Moltes vegades en molts projectes solidaris, i tota la gent al final doncs, que ho fa possible, evidentment, com s'ha dit, a la premsa, per poder amplificar, per poder fer difusió d'aquest acte solidari que fem i que pugui arribar a tot arreu, perquè tant de bo doncs, es puguin sumar altres municipis, altres localitats a fer iniciatives com aquesta.
2: Aquest acte de benvinguda es va fer ahir al seminari. I en un altre ordre de coses, el subdelegat del govern espanyol, Lleida José Crespín, juntament amb la comissària provincial Maria Pila Callejero, ha donat la benvinguda avui a 31 nous agents de la Policia Nacional que s'incorporen a les comissaries de la Seu d'Urgell i de l'Est. 20 seran a la capital del Urgell i els 11 restants a la població fronterera aranesa. Crespín ha saludat avui els policies i els ha desitjat encerts en aquesta nova etapa professional i confia que els destins de la Seu i l'Est els ajudin a desenvolupar la seva carrera professional i formar-se com a agents i com a persones. La benvinguda també inclòs 23 agents que formaven part de la comissaria de Lleida. Tots ells faran tasques com les d'expedició de documentació, protecció i seguretat en el cas de la comissaria de Lleida i pel que fa a la Seu, també tasques de control de la frontera, els respectius punts fronterers del riu Roner i el Pont de Rei. La Generalitat preveu publicar abans d'acabar aquest mes les bases reguladores del nou Pla de Pobles que comptarà amb un pressupost de 400 milions d'euros per 4 anys i fins al 2030. La mesura enllaça amb la recent posada en funcionament del Pla de Barris i Viles, que recordem ha inclòs la Seu en la seva primera convocatòria, i forma part de les mesures que havien pactat recentment el PSC i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos 2026. El president de la Generalitat, Salvadella, ha presentat el pla a la segona trobada de municipis rurals que s'ha fet a Bergós de Cervera, a la Segarra, i que reunia més de 200 alcaldes i alcaldesses.
9: Us vull anunciar avui que comencem a posar en marxa ja mateix el Pla de Pobles. Sabeu que és un acord que hem assolit en el marc dels pressupostos recentment aprovats, que ens donen un horitzó d'estabilitat a Catalunya, un acord que hem assolit, que hem treballat particularment amb Esquerra Republicana. El pressupost va comptar també amb el suport dels comuns i avui agri, però aquest pla concret de pobles és una cosa que hem treballat molt concretament des del govern amb Esquerra Republicana. És un pla de 400 milions d'euros, pensat per municipis de menys de 5.000 habitants. També per entitats municipals descentralitzades i també per capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. En total, 807 ens locals, compto municipis i compto entitats municipals descentralitzades. Diu, home, però vostè ja té un pla de barri. Sí, i es mantén. 1.600 milions en 5 anys. Però el pla de barris doncs, està pensat per tot el conjunt dels municipis, però, diguem-ne, hi participen també les grans ciutats de Catalunya, les grans conurbacions de Catalunya que tenen una potència de serveis tècnics molt important. Hem volgut complementar això, que es manté, insisteixo, i que si podeu participar, amb un pla de pobles.
2: Aquest nou pla, com sentíem, s'adreça sobretot a municipis de menys de 5.000 habitants, però també hi han estat inclosos capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. Tot plegat significa que hi poden aspirar la totalitat dels 77 municipis de l'Alt Pirineu.
9: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, per que us puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs, poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? no es para pas al món. És a dir, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur, plasmar-vos, si ho considereu oportun, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els vostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble, en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's.
2: Entre la representació del Pirineu que ha assistit a la presentació hi havia l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, que ha reivindicat que per la seva singularitat dels municipis rodals necessiten disposar de més eines per fer-se més viables.
10: Jo crec que el món rural necessita recursos, té moltes competències, les mateixes competències que tenen l'àmbit urbà, però no tenim els mateixos recursos, ja no econòmics, sinó tècnics. No? Per tant, aquesta singularitat ens ha de dotar d'eines per tècnics que siguin compartits per poder tirar endavant els nostres projectes, perquè al final els alcaldes i alcaldesses fem de tot, des de canviar una bombeta fins a posar cadires o servir un dinar. No? I bueno, doncs aquests recursos, gràcies a l'Estatut de Municipis Rurals, jo crec que comença a haver-hi aquesta singularitat i aquesta predisposició a afavorir-nos.
2: I el president de l'Associació de Micropobles i alcalde de Riner, Joan Solà, confia que Pla, a l'hora judí, avança més en l'Estatut dels Municipis Rodals. Hi ha aprovat, però que reconeix fins ara no ha anat a la velocitat que esperaven.
11: S'ha avançat, s'ha fet passos, però sí que ens agradaria anar més al galop. Doncs anar més ràpid, perquè veníem de molt enrere, teníem moltes necessitats i aquestes necessitats doncs, són cabdals i urgents, no? S'ha avançat, però sí que, remarco, ens agradaria anar més al galop, més ràpid, doncs, a que es facin evidents, o sigui, que els municipis vegin doncs, el que ha significat l'Estatut del Municipi Rural, que és una eina importantíssima doncs, pel futur dels micropobles. Serà un pas més, sí, serà un pas més i en ferm, no? Perquè ha de dir als municipis que tenim unes dificultats econòmiques, o sigui, tenim dificultats econòmiques en el sentit doncs, de dir que a nivell d'impostos doncs, cobrem, tenim molt poca recaptació, no? Doncs sí, que tots aquests ajuts doncs, ajuden doncs, en aquesta millora. El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
2: El finançament està distribuït en 4 categories. En la primera convocatòria, amb 100 milions d'euros, n'hi haurà 21 per municipis de menys de 500 habitants, amb un màxim de 500.000 euros per sol·licitud, 25 milions d'euros per municipis de fins a 2.000 habitants, amb un màxim d'un milió per cadascun, 30 milions d'euros per municipis d'entre 2.000 i 5.000 habitants, amb un màxim de 2 milions d'euros per cadascun, i finalment 24 milions d'euros per capitals de comarca de menys de 15.000 habitants.

0: I els esports avui destaquem que la Federació Internacional d'Esquí, la FIS, ja ha donat el vistiplau a la celebració els dies 6 i 7 de març d'aquest hivern vinent d'una de dues proves de la Copa del Món Femenina d'Esquí Alpí a Soldeu, a la pista a Bet. I és que tècnics de la FIS han visitat Andorra aquest cap de setmana passat per conèixer l'estat de la pista i preparar ja les proves tècniques que s'hi faran, un eslàlom gegant i un eslàlom. La visita ha comptat amb la presència del director del circuit femení de la Copa del Món, Peter Gerdol, acompanyat del director esportiu de la Copa del Món d'Andorra, Santi López, que valora molt positivament la trobada. López ha destacat que aquesta inspecció és el moment que serveix per acabar de definir ja els detalls de l'escenari de competició i reforçar el treball conjunt amb la FIS abans no es comenci a preparar a la prova, que ja es comença a fer amb mesos d'antelació. I seguim parlant d'esquí perquè la Generalitat vol recuperar públicament la figura de Pepeta Planas, pionera de l'esquí, de l'esport femení a la Molina i a Catalunya. Han publicat un llibre des del Departament de Presidència que ret homenatge a la que ha esdevingut una dels grans referents de l'esport català. Es titula Pepeta Planas, filla de la Molina, de gran campiona emprenedora, i ha estat escrit per Oriol Moles i Toti Rosselló. I repassa la vida d'un esportista que va convertir una petita llavors estació del Pirineu en l'origen d'una llegenda amb 132 pàgines. Recorda que quan Pepeta Planas es va iniciar en l'esquí de competició, pràcticament no hi havia dones que hi participessin a Catalunya. Nascuda a Ripoll el 1925, va descobrir a la Molina la passió que acabaria marcant tota la seva vida, perquè amb només 10 anys s'hi havia instal·lat a viure i ha esdevingut, de fet, un referent de l'estació sardana. El 1948 va competir a Suïssa en proves internacionals de primer nivell, esdevenint pionera pel que fa a esquiadores catalanes, i la seva preparació física també va alimentar la llegenda, perquè era habitual veure-la entrenar amb bicicleta durant els mesos sense neu per preparar la temporada d'hivern. I pel que fa al temps, avui s'han complert pràcticament exactes les previsions que m'he marcat el Meteocap pel que fa a temperatura, i s'ha arribat a 37 graus clavats a la Seu al migdia, mentre que Organyà a la màxima ha estat de 38,3 i a Oliana de 37,4. Més amunt, a Linya, ha estat de 32,4. Recordem això ja a 1.200 metres, i a la mateixa altitud a Puigcerdà ha arribat fins als 33 graus. A alta muntanya gairebé s'ha fregat dels 20 graus al pic de Salòria. Una calor que serà pràcticament calcada la d'avui de cara a demà dimecres. La darrera previsió del Meteocat anuncia, atenció, que aquesta nit pot ser francament càlida i que la mínima pot ser que no baixi dels 20 graus a la Seu i dels 22 a Tremp, mentre que Puigcerdà serà de 17. Demà al migdia es pot repetir aquesta dada de 37 graus a la Seu i també a Sort, i poden arribar fins als 40 en poblacions com Tremp o Oliana. Dijous aquesta calor ja començaria a fluixar una mica. La màxima a la Seu dijous es quedaria en 35 graus, però les nits seguiran sent càlides, al voltant dels 20 graus de mínima en poblacions com la Seu i Tremp, i al migdia i la tarda de dijous sí que podrien arribar ruixats, que aquest cop sí poden ajudar a refrescar l'ambient. I a les 7:25 tancarem ja l'informatiu de Ràdio Seu. A més notícies ampliades al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos. Bon vespre.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
1: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món, 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina?

Catalunya està passat de moda i descolorit. Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: 14 de juliol a França amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Zelensky, Merz, Stammer o Sánchez són entre els 24 caps d'estat i de govern que hi han assistit per oferir un missatge d'unitat europea. I un 14 de juliol que, esportivament parlant, David Ubach, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Arriba amb unes semifinals del Mundial.
1: Sí, una Espanya-França que arrenca a les 9 a Dallas, la primera semifinal, demà serà la segona entre Argentina i Anglaterra, pel que fa a aquest duel entre el combinat espanyol i el francès. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, repeteix l'11 del partit de quarts contra Bèlgica. Això vol dir que juguen d'inici 4 catalans, 3 del Barça, que són Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més del madridista Marco Corella. Per tant, Pedri novament a la banqueta.

0: És un dels èxits de la música en català d'aquest any, però compta amb el que revela l'anuari de la música.
1: Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català.

0: pensant-ho.
1: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
2: Dos germans bessons d'11 anys han mort a Manlleu, ofegats mentre es banyaven al riu Ter. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara què és el que ha pogut passar, tot i que la principal hipòtesi és la mort accidental. Els dos nens els buscaven des d'ahir a la nit, quan la seva família va alertar que no havien tornat a casa. Després d'hores de recerca, han trobat els dos cossos aquesta tarda dins d'una zona del riu. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i ha convocat un minut de silenci per demà. Anem fins a Manlleu en directe amb la unitat mòbil, Xavi Cussó i Maria Costa. Bona tarda, Maria.
3: Bona tarda. Doncs, segons la policia, els nens estaven jugant en una pista esportiva del poble, una pista que està relativament a prop de tota la zona del meandre del Ter. Aquesta pista tancava a les 9 del vespre i després els dos menors haurien anat al riu. Com que no van tornar a casa, la família va alertar la policia local i juntament amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca amb drons i també amb la unitat subaquàtica. Aquest migdia la policia ha trobat roba a l'entorn del riu i a la mateixa llera, als vols de la 1 del migdia, han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels menors que havia fet la mateixa família. Als vols de les 4 s'ha fet l'aixecament dels dos cossos i ara els farà l'autòpsia i recollirà l'empremta dactilar per fer les investigacions. Una investigació que encara continua oberta, però tot apunta que hauria estat una mort accidental. Per això l'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial, ha convocat per demà mateix un minut de silenci a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament. En un comunicat a les xarxes socials, l'Ajuntament ha mostrat el condol als familiars, s'hi ha posat també a disposició i també han demanat a la població que es faci respecte i també sensibilitat per aquest cas i evitar que es difonguin informacions que no siguin contrastades.
2: Maria, com és la zona on els han trobat finalment, aquest punt del riu Ter?
3: Doncs es tracta de la zona del meandre de la Devesa, es coneix com la zona de la Devesa, és una part del riu Ter que passa per enmig d'aquesta població de Manlleu. És una zona que certament no hi ha molt cabal en alguns punts. Ens explicaven que fins i tot hi ha un màxim de 2 o 3 metres de profunditat, com a molt. El punt de l'embarcador del Ter, que és aquest bar que hi ha a prop de, vaja, a tocar del riu, hi ha una passera i el riu el que fa és continuar i és on fa el gir d'aquest meandre fins a una resclosa. Passada la resclosa, sí que és veritat que el cabal del riu s'accelera una mica. Un dels treballadors d'aquest embarcador ens explicava a Catalunya Ràdio que sí, que és una zona on habitualment, doncs, a la tarda sobretot poden veure, doncs, algunes famílies, alguns joves que s'hi banyen.
4: Esto, pues, por aquí transcurre mucho el paso de gente. Van hacia como al bosque, hacia mirando como el río. Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algo otros también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal de ver gente que se esté bañando sobre el río como tal.
3: D'altres veïns i fins i tot gent d'altres punts de la comarca que ve habitualment cada tarda a passejar aquí per la zona del Passeig del Ter ens explicaven bàsicament el mateix, que són zones en què gent s'hi ve a banyar i fins i tot aquest veí de Manlleu explicava que antigament doncs, ells s'hi banyaven, però sí que és veritat que hi ha punts, certs punts en què antigament havien de vigilar perquè són zones en què hi ha fang o fins i tot ens explicava remolins.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. I Roca Negra és un puesto que la gent havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí, és que fa com una festa de gorga, i allà hi ha un de sota de fang, quan està sec. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que ficava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
3: El cert és que molts veïns amb qui parlaven doncs estaven força commoguts o consternats per aquesta notícia. Com diem, Agnès, la investigació encara continua oberta i ara pendents doncs del que ens pugui explicar Mossos d'Esquadra, els detalls d'aquesta investigació i què em pugui dir l'autòpsia, tot i que ja han confirmat que els dos menors doncs s'haurien ofegat i que la principal hipòtesi és que ha estat de manera accidental.
2: Gràcies, Maria Costa. Xavier Cussó en directe des de Manlleu. Són les 8 i 9 minuts. A aquesta hora podem saludar Montserrat Font, que és cap del Servei de Gestió d'Emergències. Bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
2: Tenim les dades actualitzades de Protecció Civil. Han mort 20 persones ofegades a Catalunya en el primer mes de la campanya de bany, de la campanya d'estiu. La majoria, 11 d'elles, van morir a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen doncs, aquestes dues últimes al riu Ter i una altra en un pantà. Ens criden molt l'atenció aquestes dades. No sé si comparant-les amb d'altres anys, si assemblen molt.
7: Depèn. S'assemblen si coincideixen els mesos amb què hi ha aquestes onades de calor. Què passa amb onada de calor? Doncs que la gent va refrescar-se, siguin aigües interiors, piscines o platges, i per tant hi ha un volum més gran d'usuaris. Aleshores, augmenta el nombre d'ofegats, malauradament, perquè, com dic, coincideix. Si tinguéssim un estiu plujós, doncs veuríem que, bàsicament, les dades són inferiors. Mm-hmm.
2: Què és el que hem de tenir en compte quan anem a banyar-nos en un entorn natural com aquests que estem descrivint, no? Més en rius o pantans? Quins riscos hem de tenir en compte?
7: Sobretot són les zones més perilloses perquè doncs, hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats. També l'altra cosa que diem sempre és a poder ser anar en zones que siguin vigilades, si no, anar acompanyats, i si detectem que hi ha alguna persona que s'està ofegant, sempre abans de llançar-nos a l'aigua, trucar al 112 i avisar de la situació. Això és el que sempre recomanem.
2: Clar, és possible, no? Que, esclar, en rius i pantans el risc no és tan visible per les persones com en el cas de les platges, on ja, doncs, hi ha tota una estipulació, no? Unes banderes que adverteixen de l'estat de la mar.
7: Sí, i evidentment els rius doncs, poden tenir doncs, això, llocs on hi ha turbulències, llocs on es fan remolins, pot pujar el cabal de sobte, a vegades doncs, perquè s'obre alguna resclosa aigües amunt i baixa més aigua de sobte. O sigui que hi ha molts elements, com deia, i a més doncs, el fang, branques, elements que baixen pel riu, que no són visibles i que ens poden dificultar encara molt més que el que seria una platja, no? O una piscina.
2: Doncs estem parlant amb Montserrat Font, que és cap del Servei de Gestió d'Emergències, i posant sobre la taula aquesta dada, 20 persones ofegades en el primer mes de la campanya de bany, que ha coincidit efectivament amb dues onades de calor, i aquesta tercera, que demà a Montserrat Font arriba al seu pic de temperatura, segons està previst. Quin és el missatge a la població?
7: Sí, doncs evitar sortir a les hores de màxima insolació, tot i que demà, excepcionalment, és un dia que la calor comença amb molt d'hora, o sigui que ens començarà ja molt d'hora al matí, no té per què ser a primera hora a l'hora de màxima insolació, sinó que, com deia, excepcionalment començarà molt d'hora, per tant, intentar anar hidratats, aigua, barret, protecció solar i, per suposat, tenir cura de les persones més grans i de les persones més vulnerables, com són els nens petits. És important hidratar-se, és important, malgrat no es tingui set, beure aigua i evitar tot el que es pugui, activitats a l'aire lliure i, sobretot, d'esforç, perquè, a més, demà ens coincideix la calor amb el que seria aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
2: Doncs important tenir-ho en compte. Gràcies a Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències. Que vagi bé.
7: Gràcies a vosaltres.
2: A aquesta hora els bombers estan treballant per estabilitzar un incendi a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 25 hectàrees. S'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un important desplegament de mitjans aeris. Les tasques se centren en estabilitzar el flanc dret abans de l'entrada del vent de Ponent. De moment no s'han hagut d'adoptar mesures de protecció per a la població. A Vilanova i la Geltrú, Montse Gené, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Des de l'Anoia, els bombers estan fent un esforç de desplegament molt important. Fa poc han arribat dos hidroavions d'alta capacitat, amb la qual cosa ja hi ha 15 mitjans aeris treballant, a banda dels 50 terrestres, amb un total de 120 efectius. Aquest foc ha arrencat a 4:45 amb molta força a Castellfollit del Boix, al Bages, i ha anat en direcció a Rubió, a l'Anoia. Ha pujat un turó, cremant el bosc al seu pas, i després d'haver arribat fins a la carena, ara en el descens, la situació pinta millor. Es tracta d'una zona anomenada l'Obaga de Calbleda. El foc ha alentit una mica la seva marxa i no hi ha focus secundaris que vagin encenent el bosc a llarga distància. Això enfrena l'avenç. S'ha aconseguit contenir l'avenç pel flanc esquerre, el primer que s'ha obert, i s'hi continua treballant per evitar que arribi a una zona de barrancs on podria tornar a agafar intensitat. Pel que fa al flanc dret, que és el que preocupava més, s'està treballant amb molta contundència per intentar estabilitzar-ne la major part possible abans, com dèieu, d'aquesta entrada de vent de ponent prevista per demà. Els bombers ens indiquen també que alguns trams de l'incendi ja estan aturats gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris, terrestres i maquinària agrícola proporcionada pels pagesos de la zona i els voluntaris de les ADF que estan treballant sobretot a la cua de l'incendi. El foc amenaça una extensa massa boscosa però cap zona habitada. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions.
2: Gràcies, Montse. Gené, per cert que els bombers acaben de notificar un altre incendi. Han activat 6 dotacions dels bombers de la Generalitat per un incendi de vegetació a la zona urbana, a la Costa Cunit, a la urbanització Mas Tradís. Això és a Cubelles. A tocar de Cubelles, qualsevol informació que es pugui ampliar, doncs la donarem aquí a l'antena de Catalunya Ràdio en aquest Catalunya Vespre. Bé, tot plegat, a més, coincideix, ho dèiem, a les portes del pic d'aquesta tercera onada de calor. Cèlia Forment, bona tarda.
9: Bona tarda.
2: Temperatures que poden arribar a superar els 40 graus.
9: Sí, segons el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil, les zones més afectades seran el prelitoral central, especialment comarques com el Vallès i el Baix Llobregat, amb avisos de perill molt alt. Avui ja s'ha arribat als 40 graus, principalment a les comarques de Lleida, i els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques. Aquesta calor es nota també als centres d'atenció primària i als hospitals. De fet, l'última setmana les visites per problemes de salut relacionats amb la calor han pujat un 40%. Els CAPs han atès 170 persones en 7 dies, la gran majoria per cops de calor, seguits per deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquesta calor. La gran majoria són per deshidratacions i la majoria corresponen a gent gran, com explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
10: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
2: Quins símptomes ens han de fer consultar un metge?
9: Doncs mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolències són aquests símptomes que ens han de fer consultar ràpidament un metge.
2: Gràcies, Cèlia. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat avui a David Sánchez per un delicte de prevaricació. Ara bé, el tribunal conclou que, si bé la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, sí que no hi veu una circumstància d'abús de poder i tràfic d'influències i per aquest motiu doncs, no li posen penes de presó. Madrid, Dani Sánchez, Saez de Aja, bona tarda.
11: Bona tarda.
2: Com justifica l'Audiència de Badajoz la condemna al germà de Pedro Sánchez?
11: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és 2 doble a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
2: El cas és que és la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que a més aquesta setmana sabrà si la seva dona, Begoña Gómez, va a judici acusada de delictes de corrupció. Com ha rebut la sentència el president espanyol, Dani?
11: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu, Elma Saiz, diu que així s'acabarà demostrant.
12: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
11: Óscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar, i l'ha ofert per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica, sentim Esther Muñoz.
13: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio.
11: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
2: Gràcies, Dani. En clau política, tampoc no bones notícies avui per al govern espanyol, perquè el Congrés acaba de tombar els objectius de dèficits que va presentar el Ministeri d'Hisenda. Ha passat amb els vots de Junts, el PP i Vox, que, entre d'altres, que hi han votat en contra. Recordem que era el primer pas de la tramitació dels pressupostos pel 2027, Joan Vilaplana.
14: Sí, l'executiu defensava un límit del dèficit del 0,1% per les comunitats autònomes. Era el mateix que els últims anys, en què tampoc el va aconseguir aprovar. Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
15: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
14: Esquerra hi ha votat a favor, però contra cor, perquè consideren que hi ha compromisos pendents, i el PP ha tornat a reclamar la dimissió de Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions. Ara el govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit el proper 23 de juliol.
2: El que sí que ha aprovat el Congrés és la reforma de les lleis de dependència i discapacitat, amb els vots a favor de 317 diputats. Aquesta nova normativa reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. Pablo Bustinduy és ministre de Drets Socials.
16: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
2: I pel matí el Consell de Ministres aprovava la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència de gènere el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima justament per fer-la patir. Amb aquesta nova llei passa a ser, doncs, un agreujant de la violència de gènere i la introdueix en el Codi Penal com a delicte específic. Entre d'altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
17: En estos casos y cuando hay una sentencia firme, el juzgado de lo civil, la jurisdicción civil, tiene que imponer la privación de la patria potestad al agresor.
2: Des del 2013, 68 menors han estat assassinats, 3 dels quals han mort aquest mateix any. I el Parlament, la Mesa, haurà de decidir si sanciona la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per haver vulnerat el codi de conducta dels diputats amb discursos d'odi. Joan, què van dir aquests dos diputats d'extrema dreta?
14: Doncs en el cas d'Orriols, per exemple, s'analitzen aquestes declaracions dirigides a la diputada d'Esquerra Republicana, Najat Driouech, per l'ús del vel.
18: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
14: Deia, per exemple, Agnès, perquè no és l'única declaració d'Orriols dirigida a Driouech que s'estudiarà. Hi ha fins a 6 moments més en què la dirigent d'Aliança Catalana ha assenyalat la diputada d'Esquerra i que la Mesa haurà de valorar. Anem ara amb el portaveu de Vox, Joan Garriga. Se li retreu que col·loqués cartells amb l'expressió "companys assassí", en referència al 123è president de la Generalitat, Lluís Companys, i aquestes paraules vinculant els socialistes amb les drogues i la prostitució arran de les investigacions per corrupció que afecten el PSOE.
19: Gastar-se el diner dinero en drogas y putas, como han hecho los socialistas.
14: Joan Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions poden anar d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros.
2: Gràcies, Joan. I Junts reobre la investigació a Toni Comín per les denúncies internes d'assetjament psicològic, físic i sexual de dos exassessors del Parlament Europeu, segons ha avançat el diari Ara. La Comissió de Garanties del Partit Independentista reactiva el procés que va aturar a principis de febrer sense explicar-ne els motius. Ara, en un missatge escrit, segons el diari Ara, l'exconseller nega rotundament les acusacions i insisteix que el procediment és confidencial. Crisi de govern a la ciutat de Girona. L'alcalde Lluc Salelles, de Guanyem, acusa Gemma Geis, de Junts, de trencar el govern per interessos només de partit i amb la vista posada ja en les eleccions municipals de l'any vinent, del 2027. La fins ara vicealcaldessa, en canvi, argumenta que han pres aquesta decisió perquè diu que ja no són influents i que les prioritats dels juntaires queden aparcades. Girona, Laia Claret, bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
2: Aviam, aquesta tarda l'alcalde, en roda de premsa, ha explicat que no hi ha hagut cap baralla entre els dos partits per trencar el govern.
20: Exacte, per això considera que Geis té el cap centrat en les eleccions municipals i que ha marxat per això.
21: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
20: Aquest mateix Geis argumentava que sortien del govern perquè els falta poder d'execució.
22: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
20: L'alcalde aquesta tarda ha defensat la feina feta amb aquest govern tripartit i ha assegurat que, encara que no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, el líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar un govern d'esquerres i independentista. Girona ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal i espera poder-ho fer abans de finals d'aquest mes.
2: Laia, justament una de les qüestions que ha provocat aquest trencament de la confiança de Gemma Geis, ha explicat ella, l'alcalde, ha estat el concurs públic que es va obrir per la gestió del cinema Truffaut de Girona. Aquí, Catalunya Ràdio, hem anat explicant també tots els problemes que hi ha hagut, però tot això ha derivat en sorpresa aquesta tarda, quan molts usuaris del cinema que avui anaven s'han trobat que el cinema estava amb les portes tancades.
20: Sí, sí, sí. El concurs va donar com a guanyadora una empresa de Cambrils, que es va imposar al col·lectiu de crítics, que des de feia 25 anys fins avui mateix gestionava aquest cinema. El procés, però, va quedar suspès pel recurs que va presentar aquest col·lectiu, que en els últims 3 mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat, però sense un document valent aquest col·lectiu diu que ha decidit tancar portes, perquè diuen que no tenen garanties jurídiques per continuar obrint. I això, com deies, ha agafat els usuaris per sorpresa. Escoltem-los.
23: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
24: Jo estic sorpresa, suposo que fins que no renomin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
20: Salelles ha reconegut que la situació que hagi tancat el Truffaut els dol, però ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui aquest recurs.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Laia, ho anirem seguint.
20: Adéu, que vagi bé.
2: Que vagi bé. També parlem d'una altra situació, en una altra consistori, en aquest cas a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp, perquè allà Junts ha aconseguit retenir dues de les tres regidores que formen part del grup municipal. El cap de llista, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana. Les dues regidores altres, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el fins ara líder municipal. Requesens ho ha desmentit públicament. Eric Daza ha justificat el canvi de formació per l'esgotament del projecte de Junts a Cambrils, diu. En un primer moment hi ha hagut confusió. Daza ha atribuït l'equivocació a l'acord entre Aliança i la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que farà ara el grup municipal de Compromís Junts, que és el que s'ha de determinar segons les regidories juntaires. El cas és que el grup municipal de Junts a Cambrils perd el seu líder fins ara, Enric Daza, que fa el canvi a Aliança Catalana. Fem ara una pausa per la publicitat. Són les 8:28 i a la tornada us explicarem com les carreteres catalanes comencen a preparar-se per acollir cotxes autònoms, és a dir, sense conductor.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
3: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal C arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. L'estiu és tu. La llum dins dels meus ulls.
1: Catalunya Ràdio.

0: te acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Als anys 60 era una professió d'èxit.
3: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques, semblava com si el món fos seu.
2: Però també estereotipada.
4: Necessiten empleades dòcils.
3: Però també una certa disponibilitat sexual.
4: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
3: Era realment insultant.
2: Nits sense ficció. Vola amb mi. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Catalunya és un dels territoris europeus on més augmentarà la població l'any 2050. Ho assenyala així un informe publicat avui per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants i la de Girona la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamires, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Agnès.
1: El 2050, ho dèiem, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, impulsada sobretot per la immigració.
2: I a l'informe la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, el govern comunitari diu que els nouvinguts també poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional.
1: Bruno, aquest creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen, al contrari, una baixada de la població.
2: Exacte, cau de forma lleugera, però al cap i a la fi cau. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. L'informe explica que els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els països catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 les illes tindran un 28% més d'habitants. Les Pitiüses seran el novè territori d'Europa on més creixerà la població i Mallorca, el desè. Just darrere ja hi trobarem la demarcació de Barcelona en onzena posició.
1: Gràcies, Bruno. Bona tarda.
2: Adéu, gràcies.
1: Doncs podem saludar a aquesta hora per comentar aquestes dades l'Albert Esteve. Ell és el director del Centre d'Estudis Demogràfics i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
1: No sé si li sorprenen aquestes dades.
3: No em sorprenen perquè les projeccions de població el que fan és bàsicament projectar el que ha passat en els últims 4 o 5 anys i esperar que continuï en el futur. Per tant, totes les projeccions que es fan ara, diguem-ne, fan reflexen aquest creixement tan gran que hem tingut en els últims anys. Com estem creixent bàsicament per immigració, i la immigració és el més difícil de predir perquè no depèn de la pròpia estructura demogràfica, si hi ha molta gent gran, si hi ha molta gent jove, sinó de com una mica va el món, l'economia, etc. Doncs aquestes projeccions s'han d'escoltar i s'han de tenir en compte, però amb molta cautela, diguem. Mm.
1: Què fa que Catalunya, especialment, ja ho dèiem, Barcelona i Girona, també la resta de països catalans, altres regions també europees, siguin més atractives que d'altres? Com s'explica?
4: S'ha tallat.
1: Em diuen que s'ha tallat la connexió, aquesta trobada amb Albert Esteve. Estem sentint aquí com intentem reprendre la trucada. S'ha penjat.
3: Sí, disculpeu.
1: Cap problema.
3: M'ha trucat el meu pare i no sabia com dir-li que no.
1: Ai, pobre. Si ens està escoltant el senyor Esteve, ara de seguida la alliberem.
3: Adéu, saber si vaig a veure el futbol a casa seva.
1: Ah, ja pot ser. Està tothom pendent ara. Doncs no, li demanava què fa Catalunya, especialment Barcelona i Tarragona, tan atractives, no?, perquè no segueixin aquesta tendència europea de la majoria de territoris de pèrdua de població.
3: A veure, són regions que l'economia en aquest país està creixent. Normalment el que creix és l'economia relacionada amb el sector serveis. Els serveis es donen a les grans ciutats i doncs portem una època doncs que la majoria dels immigrants venen a treballar, tal com demostren les estadístiques, que aproximadament un 80 o un 85% dels immigrants entre 20 i 40 anys doncs estan actius en el mercat laboral. Per experiència, ara sembla molt difícil pensar doncs, que això s'aturarà, però si mirem la sèrie de la immigració dels darrers anys, doncs també vam tenir fins al 2007-2008 una forta arribada de persones a l'estranger que venien a treballar i després es va aturar quan va arribar la recessió i fins i tot l'any 2012 o 2013 van marxar molta més gent de la que va entrar. Per tant, Jo el que faria en aquest cas és no tant escoltar els demògrafs, tot i que m'estigui tirant pedres a la taulada, sinó que preguntar-los als economistes o a la gent que sàpiga predir, diguem, l'evolució de l'economia en els propers anys, i si ells consideren que aquest país seguirà creixent al ritme que ha anat creixent en els propers 20 anys, doncs és probable que també vingui acompanyat d'immigració.
5: Les dades dibuixen, per acabar, una Catalunya per sobre dels 10 milions l'any 2050, que al final doncs, és d'aquí 24 anys. La Comissió Europea, de fet, adverteix de la pressió que rebran els serveis públics. No sé si 24 anys és prou marge, no?, perquè demògrafs passin la informació a les persones i a les institucions que prenen decisions per adaptar, no?, tots els serveis i tota la societat en aquesta nova realitat.
3: Bueno, el creixement que s'espera pels propers 24 anys és semblant al que hem viscut en els darrers 24 anys. Vull dir que, per tant, hem de preguntar-nos si també ens hem adaptat a una societat que estava... Els demògrafs fa 15 anys no preveiem que Catalunya arribaria als 8 milions i he arribat perquè la immigració ens ha sorprès i ha sigut d'una intensitat molt elevada. Lògicament, el primer repte que planteja aquesta situació demogràfica és el fet de que hi ha molta més gent, i molta més gent significa doncs, molt més millor transports, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent i els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0-15, que la 0-15 està molt tendirà a la baixa o es mantindrà amb els nivells actuals, que són relativament baixos comparats amb fa 20 anys. Mm-hmm. No?
5: Doncs ho haurem de veure, haurem de mirar els últims 24-25 anys com s'ha fet i com es projecten els que vindran. Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics, gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies, disculpa,
5: No, cap problema. Adéu. Bona tarda. Doncs bé, justament amb la vista posada en el futur immediat i en aquesta transformació que serà no només social, sinó també tecnològica, Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms i per fer-ho possible, el govern preveu desplegar un sistema wifi propi en gran part de la xarxa viària. Rafael de Ribot, bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Com serà aquest desplegament?
6: Doncs mira, consistirà en instal·lar sensors de... seran com unes petites antenes, això és el que expliquen que nosaltres podem percebre, en 930 quilòmetres de carretera que depenen de la Generalitat i que permetran que els vehicles es connectin amb la infraestructura a través d'això que tu explicaves, d'aquesta xarxa wifi pròpia. Ho ha detallat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
7: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
6: Dels 5 nivells de conducció autònoma, Espanya només permet el segon ara mateix, que no transfereix la responsabilitat de la conducció al vehicle. Canviar-ho, arribar, això que ara ens explica la consellera, requereix una modificació de la llei de seguretat viària que sembla que està treballant la DGT.
5: Se sap on s'instal·laran aquests sensors?
6: A veure, actualment ja n'hi ha. N'hi ha la C32 entre Castelldefels i l'Arbós, és per entendre'ns un tram pioner, i es volen desplegar a la C16, a la C17, a la C25, a la C35. De moment en queda al marge l'AP7, n'hem parlat molt aquests dies per la densitat de la via, però depèn de l'estat. La inversió prevista en total en aquest pla són 66 milions d'euros fins al 2030.
5: I aquests sensors serviran només per la conducció autònoma que ens explicaves?
6: No només. El govern assegura, per exemple, que aquesta xarxa viària digitalitzada permetrà tenir informació al moment, instantània, de quina és la situació del trànsit i, per tant, prendre també decisions per actuar-hi en temps real, si eren les limitacions per alertes de contaminació, per exemple. També són

0: Les autoescoles protesten contra el col·lapse en els exàmens de conduir que ja fa mesos i mesos que s'allarga. Critiquen que la demarcació de Lleida és un dels punts més saturats justament i alerten que la llista d'espera a Catalunya per fer els exàmens de conduir supera les 85.000 persones. Lleida, Julià Albacar.
1: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer els exàmens de conduir. Aquí a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
2: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable efectiva que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
1: A la protesta d'este matí també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se, tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT. Finalment, només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: Vuit i 41 minuts, actualitzem en aquest punt breument la informació sobre l'incendi del qual parlàvem només començar, un nou incendi que ha obligat Protecció Civil a ordenar el confinament en les urbanitzacions de la Costa Cunit i els Jardins de Cunit, Trencarroques, Castellet i La Gornal, tot plegat per aquest incendi forestal que estaria proper en aquestes urbanitzacions, demanant tant tancar portes i finestres, no sortir al carrer i seguir sempre les indicacions de les autoritats. És un incendi del qual s'ha informat doncs, a tocar de les 8. S'han activat d'entrada 6 dotacions dels bombers per aquest incendi de vegetació tocant a Cubelles i Cunit. Si tenim més informació, l'ampliarem. Ara parlem dels comerciants del barri de Sant Gervasi de Barcelona que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet i que lamenten que les administracions continuen sense respondre als seus problemes econòmics. Roger Santaló.
3: Sí, per exemple, els 16 negocis afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates, però diuen que ningú els dona solucions. Alba Barreras, propietària d'una clínica dental de la zona, explica quines dificultats tenen.
4: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà, doncs, rebrem la indemnització, ja sé per a què parte, però el que més ens interessa és això, no? Poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
3: La tinent alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
5: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
3: I, mentrestant, continuen els mesuraments al subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa.
6: Catalunya Vespre.
0: Han passat només 24 hores, però Donald Trump ja ha fet marxa enrere en la taxa del 20% que volia imposar els vaixells mercants que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ha anunciat que ha canviat d'idea després de les trucades rebudes de mandataris dels països del Golf Pèrsic. Trump diu ara que aquests països faran inversions multimilionaris per pagar la protecció militar que l'exèrcit nord-americà ofereix a la zona. Anem en directe als Estats Units, Washington. Oriol Serra, bona tarda.
7: Bona tarda, Agnès.
0: De quins països estem parlant?
7: Doncs estem parlant dels principals productors de petroli de la zona, l'Aràbia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrain i els Emirats Àrabs Units. I Trump ha afegit que la llista no s'ha d'acabar aquí. El president nord-americà assegura que aquests països faran inversions multimilionàries als Estats Units, però ja sabem com ell va canviant d'idees i de missatges de manera permanent. Encara no fa ni 24 hores que va anunciar la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. I fa uns minuts, des de la Casa Blanca, ha assegurat que ahir mateix va rebre trucades de tothom.
8: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir, ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada. Per què no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret?
7: Així és com Trump vol fer negoci amb la vigilància de l'estret. Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. I en la seva línia ha etzibat a l'homòleg iraquià que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana

0: i els bombardejos no s'aturen.
1: Gràcies, Oriol. Bona tarda.
0: Adéu, bona tarda.
1: Avui és 14 de juliol, és el dia que França celebra la festivitat nacional i ho ha fet amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o també Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí, bona tarda.
2: Bon vespre. La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté a Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
3: Catalunya Vespre.
4: L'estiu és tu.
3: Catalunya Ràdio.
4: La llum dins dels meus ulls.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
5: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
7: Amb el Joan Antoni Fletxa.
8: El més difícil que
7: tenia. I amb la Mireia Benito.
5: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
10: El Mundial ha arribat a la fase final.
11: Després de les eliminacions del Brasil, Alemanya, Cap Verd, deixem enrere el Canadà i Mèxic i ens quedem als Estats Units.
10: La fase més emocionant cada dia al Club de la Mitjanit.
11: Fins a arribar a la gran final, el diumenge 19 de juliol, a Catalunya Ràdio.
10: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
10: De dilluns a diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit.
11: El Mundial més llarg de la història està a punt d'acabar.
10: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
4: Ets tu.
10: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.

0: La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen. Gairebé 32.000 al llarg de l'any amb 23,8 milions d'espectadors. Déu-n'hi-do, Montse Pujol, bona tarda.
1: Bona tarda, sí. Segons recull l'anuari de la música d'aquest any, la indústria del directe s'ha multiplicat gairebé per 4 en 25 anys. De 70 milions d'euros al 2003 fins als 244 milions que comentaves de l'any passat. La causa més destacada de l'augment dels concerts ha estat la implantació del model de festivals, el Marc ens ho podria dir perfectament, que ha multiplicat per 7 el mig milió d'espectadors del 2001 fins al 3,7 milions del 2025.
0: Molt bé, ara parlarem de seguida amb en Marc Ruiz, que ens porta també un tema interessant. Malgrat aquestes bones dades, però, Montse, hi ha una dada preocupant.
1: Sí, per primera vegada en 6 anys, la producció discogràfica en català viu un fort retrocés, ho explica Lluís Andrau, que és director del grup Enderrock.
2: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i a més també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
1: I a més els algoritmes de les plataformes han perjudicat els rànquings d'escolta, deixant la llengua catalana fora del top 15.
2: És veritat que cada cop hi ha més gent que escolta música a través de plataformes, de YouTube, sobretot. YouTube passa per davant de la ràdio com a l'espai preferit d'escolta, i a la vegada les plataformes digitals tenen el problema de l'algoritme. L'algoritme castiga les llengües minoritzades, i això fa que per primera vegada, també l'anuari, en una dècada, no hi hagi cap disc en català en el top 15 que fem.
0: Gràcies, Montse. Doncs bé, parlant justament de català, Barcelona acull aquests dies 80 professors de català a l'estranger amb motiu del 40è aniversari de les seves jornades internacionals. És una trobada impulsada per l'Institut Ramon Llull, que té com a objectiu enfortir una xarxa global que actualment abasta 130 universitats i suma uns 4.000 alumnes arreu del món. Marc Ruiz, bona tarda.
3: Bona tarda. La cita coincideix amb el centenari dels estudis de català a Liverpool i l'estrena el curs vinent de nous centres a Montreal, Pequín i la Universitat de Yale. L'interès per aprendre català respon a motius molt variats. Explica a Catalunya Ràdio Josep Anton Fernández, director de l'àrea de la llengua de l'Institut Ramon Llull.
4: Des d'estudiants que fan romanística i per elles i ells estudiar el català al costat de l'italià o el francès o el castellà és la cosa més natural del món. I després hi ha parlants d'herència que tenen el català com una llengua dels avis o dels seus pares i que volen aprendre-la, fins a estudiants que tenen una nòvia catalana. Hi ha motivacions molt, molt diverses.
3: De fet, alguns dels mestres de la xarxa són estrangers que un dia es van enamorar de la llengua, o d'alguna altra cosa, com Linga, que ara imparteix classes a Polònia.
5: Vaig començar a aprendre català perquè em feia molta il·lusió llegir català original, sobretot Carmeriera. Em vaig agradar molt, sobretot les classes que vaig preparar sobre la cultura catalana, per exemple Sant Jordi, i vaig veure unes expressions dels alumnes molt positives que volen aprendre, i em alegra moltíssim.
3: Els docents compartiran experiències i debatran com gestionar a l'aula la diversitat funcional, de gènere i socioeconòmica.
0: Gràcies, Marc. La coreògrafa sud-coreana Soo Min-her debuta a Barcelona amb un muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
6: Provinent del Festival d'Avinyó, aterra al Mercat de les Flors aquesta proposta emocionant i hipnòtica d'una de les artistes internacionals més interessants del panorama mundial. És en aquest muntatge que porta per títol La mesura de temperatura, 1 grau Celsius, on 7 ballarins es desplacen per l'escenari com un sol cos per emetre un missatge de sostenibilitat. Així ens ho ha explicat Soo Min-her.
7: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon, i aquest és el viatge de l'espectacle. espectacle.
8: The journey of the horse show.
6: El llenguatge de la coreògrafa té uns trets molt definitoris, moviments electrificats i una il·luminació dinàmica que dona força a l'acció. Ella, però, parla de senzillesa.
8: My choreographic language itself is simplicity.
7: El meu llenguatge coreogràfic es basa en la simplicitat, tan senzill com córrer, caminar, saltar o donar voltes. Són material suficient per transformar el nostre cos i arribar a l'essència del que vull dir.
6: El muntatge que ens vol fer reflexionar sobre la nostra relació amb un planeta en transformació es podrà veure avui i demà al Mercat de les Flors, dins la programació del GREC.

0: 5 minuts i arribarem a les 9. David Ubach, bona nit.
1: Bona nit.
0: Avui les 9 està marcat, per molta gent comença una de les dues grans semifinals del Mundial de Futbol.
1: Avui la primera, demà la segona. El més imminent és aquest França-Espanya que juga a Dallas. Arrenca a partir de les 9 amb 4 catalans a l'11 titular del combinat espanyol, que són Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal del Barça, a més de Marco Corella del Madrid. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, repeteix l'11 del partit de quarts contra Bèlgica. Això vol dir que Pedri comença a la banqueta. Al bàndol francès destaquem, doncs, que a la davantera qui entra és Barcola en el lloc de Doué, i a titularitat del futbolista del Barça, Koundé, també d'un ex-blaugrana com és Luca Digne, al lateral esquerre de França, també de Dembélé, un altre ex-Barça que jugarà d'inici al bàndol francès. Demà tindrem la segona semifinal entre Anglaterra i Argentina, que jugaran, doncs, un lloc a la final de diumenge. Quan juguin sabran a qui s'haurien d'enfrontar diumenge a la final a Nova Jersey.
0: Molt bé. Més enllà del Mundial, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll.
1: Que no és poca cosa. El migcampista neerlandès del Barça va passar-hi proves mèdiques a la ciutat esportiva per unes molèsties que van obligar a jugar infiltrat a algun partit del Mundial amb els Països Baixos, i de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada del Barça a partir del 27 de juliol. Veurem si s'acaben confirmant aquests pronòstics que auguren, doncs, una lesió de llarga durada per a de Jong. D'altra banda, en clau Barça, el Tot Costa de Catalunya Ràdio, a més d'una entrevista amb el migcampista Marc Casado, i en un moment de la conversa el jugador de Sant Pere de Vilamajor, el Vallès Oriental, ha deixat entreveure per on podria passar el seu futur.
2: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui, o que jo pugui deixar a casa al club, o no ho sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor, doncs, que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
0: Per cert, és que ja s'han fet oficials els horaris dels de les tres primeres jornades de la primera divisió masculina.
1: I la primera que disputaran serà la del cap de setmana del 15 i 16 d'agost, la de l'arrencada de la Lliga. Hi haurà un Espanyol Llevant, que jugarà diumenge 16 d'agost a les 7 de la tarda, mentre que el Barça Atlètic Club de Bilbao s'ajorna el dijous 27 d'agost a les 9 del vespre, i això es deu al descans que han de tenir els jugadors dels dos equips que disputen les semifinals del Mundial amb la seva selecció. Pel que fa a la segona jornada, serà dissabte 22 d'agost per a l'Espanyol, que rebrà el Madrid ja a partit d'alta volada a 2:15 del vespre, i l'endemà, diumenge 23, el Barça visitarà l'Elx a 9:15 del vespre també. I pel que fa a la tercera jornada, l'Espanyol jugarà al camp de la Real Societat dissabte 29 d'agost a les 7 de la tarda, i per dilluns 31 d'agost quedarà el partit del Barça, que rebrà el Rayo Vallecano a 9:15 del vespre.
0: I a la segona divisió, dia de presentació de jugadors als equips catalans.
1: Al Girona han presentat avui els migcampistes Ivan Morante i Izan González, i al Sabadell, per la seva banda, presentació dels jugadors Miqui Codina i Alain Ribeiro, i també anunci del fitxatge del central José Luis Català, que arriba procedent de l'Espanyol. Encara en futbol, l'Espanyol ha presentat avui Sergio García, l'ex davanter internacional català, com a entrenador del filial.
3: La cantera del Espanyol tiene que ser un servicio para el primer equipo. Tenemos muy buenos jugadores en la cantera, tenemos buenos miembros para que el primer equipo se curta de ellos, y por eso estoy aquí. Al final yo estoy aquí porque ellos han creído en mí, que creen que podemos sacar muy buenos jugadores, y para eso estamos, para trabajarlos, para que ellos en su momento puedan ser y llegar a ser profesionales, que no es fácil, pero creemos que hay muy buenos jugadores, pero hay que trabajarlos para que puedan subir al primer equipo.
1: I ràpidament passem pel ciclisme per destacar la nova exhibició de Tadej Pogacar al Tour de França. Ha guanyat en solitari la desena etapa després d'atacar el penúltim port del dia. Els seus rivals han perdut pistonada respecte de l'eslové, i doncs Pogacar ja avantatja amb 3 minuts i 36 segons Jonas Vingegaard, que és el segon de la general.
0: Molt bé, moltes gràcies, David. Minut i mig i arribarem a les 9. Temps per saber quin és el pronòstic del temps per les pròximes hores, tenint en compte això que dèiem, que demà arriba el pic d'aquesta tercera onada de calor. Gemma Puig, bona tarda.
4: Aquesta propera nit i matinada costarà més de dormir. Demà tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, i es notarà ja durant la nit i matinada. Mínimes tropicals cap a comarques interiors, nit tòrrida a la façana litoral, i demà la temperatura, doncs, s'enfilarà una miqueta més. Demà tindrem aquest punt més elevat, aquesta tercera onada, amb temperatures que arribaran amb certa facilitat als 40 graus cap a comarques interiors, prelitoral, fins i tot en vent de sud-oest cap a punts de la Garrotxa, Osona. Per tant, s'enfilarà també la temperatura, amb avisos de calor a qualsevol comarca de nivell moderat, alt o molt alt. En aquest sector del Baix Llobregat, Vallès Oriental o Occidental, aquest nivell molt elevat. Per tant, molta precaució, aquest nivell 5 sobre 6. Temperatures elevades i els valors més alts cap a Ponent se situarien entre els 41 o 42 graus. Tot i que estem en aquest punt àlgic de la tercera onada de calor, no sembla que no arribaríem als valors més elevats de la segona. Tot això influït per aquesta pols sahariana que ens mantindrà i també la presència de més núvols, uns núvols baixos que també porten una xafogó ben marcada a la costa.

0: Bona nit, són les 9. A aquesta hora els bombers treballen en un incendi de vegetació a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat, però que ha de ordenar el confinament de tres urbanitzacions d'aquest municipi de Castellet i la Gornal. En el dispositiu intervenen 7 dotacions terrestres i també 3 mitjans aeris. Paral·lelament, els bombers també treballen per estabilitzar un altre incendi a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees i pel qual s'ha mobilitzat una cinquantena de dotacions. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
1: Hola, bona nit. 7 mitjans terrestres i 3 aeris estan intentant apagar aquest foc que s'ha declarat en una zona d'urbanitzacions de Cunit, a tocar de Cubelles. Ara els veïns d'aquestes cases aïllades han rebut ordre de confinament. Concretament, els veïns de Costa Cunit, Jardins de Cunit i Trencarroques, ja a Castellet i la Gornal, han rebut la indicació al mòbil de quedar-se a casa. Es tracta de cases envoltades de bosc a la zona de muntanya d'aquest municipi costaner del Baix Penedès. I a l'Anoia, a Rubió, 120 efectius dels bombers, a més de voluntaris de les ADF i pagesos, estan fent un esforç important per contenir el foc que s'ha declarat a 4:45 a Castellfollit del Boix i han aconseguit alentir-ne l'avenç. Montse Gené Riba, Catalunya Ràdio, des de la vegueria del Penedès.
0: Més notícies, Txell Garriga.
2: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys, ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tenir ahir a casa i des d'aleshores els buscaven. Aquesta tarda els han trobat els seus cadàvers dins de l'aigua. Anem cap a Manlleu, Xavier Cusó i Maria Costa.
3: Bona nit. Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva que tancava a 9:00 PM. Com que no van anar a casa la nit, la família va alertar la policia i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies es podrà concloure la identificació dels 2 infants. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a Catalunya Ràdio que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
4: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
5: L'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
3: L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per demà 1 minut de silenci a 8:00 PM. Unitat mòbil, Maria Costa, Xavi Cussó, Catalunya Ràdio, Manlleu.
0: Des que va començar la campanya de bany a Catalunya, ara fa 1 mes, han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges. 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les 2 víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
6: Hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
2: Unes 200 persones han protestat aquesta tarda contra la presència del rei Felip VI a Barcelona per la celebració dels Premis Princesa de Girona al Liceu. Són xifres provisionals que ha facilitat l'Ajuntament de la ciutat. Els manifestants convocats per l'Assemblea Nacional Catalana s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume, equipats amb paraigües grocs, i han acabat el recorregut davant del Liceu, on han escridassat les autoritats i han llançat pilotes de tennis. El president de l'Assemblea, Josep Vila, ha afirmat que les visites del monarca a Catalunya no es poden normalitzar.
7: Les visites del rei a Catalunya no poden ser normalitzades sota cap punt de vista. Només podrien ser normalitzades sota el punt de vista d'un poble subjugat.
2: Vila ha exigit que les institucions catalanes declarin el monarca persona no grata.
0: I els esports, David Ubach.
8: Ha començat ja la primera semifinal del Mundial de Futbol. A Dallas, França i Espanya empaten a 0 al minut 5 de partit. Al combinat espanyol hi ha titularitat de 4 futbolistes catalans, que són del Barça, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de Marc Cucurella del Madrid. Pedri seu a la banqueta, i és que Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica. Encara en futbol, relatiu al Barça, el migcampista Frenkie de Jong podria estar-se de baixa entre 4 i 6 mesos per una lesió al genoll. En les últimes hores ha passat proves proves mèdiques a la ciutat esportiva del Barça, pendents de confirmar-ne el diagnòstic, però De Jong va haver de jugar infiltrat alguns partits del Mundial amb la seva selecció als Països Baixos. I en segles va afegir que al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogacar, que s'ha refermat en el lideratge de la General després de guanyar en solitari la desena etapa de mitja muntanya.
0: Gràcies, David. Gràcies també a tots vosaltres per la vostra atenció. El Catalunya Vespre tornarà demà a les 8. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
3: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
3: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
5: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
6: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
7: En el capítol anterior...
8: El 19 de gener del 2001, els Mossos d'Esquadra detenen en Gràcia Rosado Piris, de 56 anys, a casa seva, a Badalona, com a principal sospitosa de la mort del seu cosí, Ricardo Piris Piris, l'agost del 2000. Ja han passat 5 mesos des que en van localitzar el cadàver a la seva segona residència de Lloret de Mar. El cos, en un avançat estat de descomposició, presentava fins a 20 ganivetades. Estava nu, de boca terrosa, i portava un preservatiu al penis. La policia, que no ha trobat l'arma del crim, creu que feia una setmana que era mort. Els Mossos centren els esforços en el cercle més proper a la víctima. Fins i tot creuen que hi pot haver dos agressors. Segueixen fins a 3 pistes que d'entrada semblen sòlides, però que s'acaben desinflant. Però tot canvia el dia de Reis, quan una de les germanes de Ricardo Piris entrega als Mossos un sobre tancat sense remitent. A l'interior, un anònim, escrit en majúscules, assenyala l'autora de l'apunyalament. Entre altres coses, la carta revela que l'Engràcia va estar amb la víctima a Lloret de Mar, el mes d'agost, que després la van veure amb una ferida a la mà per Santa Coloma de Gramenet i que tots dos, el Ricardo i l'Engràcia, havien tingut una relació 20 anys abans.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. A l'home mort li van clavar 20 ganivetades. Estava despullat i portava un condó posat. La dona que han detingut els Mossos és la seva cosina germana i el cap dels investigadors diu que és una dona carinyosa que sembla incapaç de fer mal a ningú. L'han delatat els mateixos familiars a través d'una carta anònima en què diuen que es volia quedar amb el cotxe i els dos pisos del mort. I també diuen que fa 20 anys víctima i suposat botxí van tenir una relació. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
10: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
1: Crims. Per què matem?
10: Crucified in the human frame, a the help that never came. You want it darker.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
9: Els Mossos, en aquest crim, han estat investigant dues vies que semblaven sòlides. En les dues es tractaria de marits gelosos i venjatius que haurien mort Ricardo Piris Piris perquè era l'amant de les seues dones. Però després de seguiments i escoltes telefòniques no han aconseguit proves i després de 5 mesos de feina no tenien res sòlid per resoldre el cas. A la víctima la van trobar morta a Lloret de Mar el dia 27 d'agost. Semblava que l'havien apunyalat una setmana abans, el 21. 5 mesos després, el 6 de gener, una carta anònima assenyala una cosina del mort. El difunt es deia Ricardo Piris Piris, tenia 56 anys, vivia a Santa Coloma de Gramenet i tenia una caseta a Lloret de Mar. I l'assenyalada es diu Engracia Rosado Piris, també té 56 anys i viu a Badalona. Els Mossos la van entrevistar com a testimoni i va dir que no havia estat mai a la casa del seu cosí a Lloret de Mar. Una veïna del carrer va descriure una dona que s'assemblava a ella. A la carta anònima deien que l'Engracia, a l'agost, s'havia fet un tall a la mà. La seva filla ho va ratificar i els metges que la van atendre també. Un tall greu que li va seccionar 3 tendons. Un tall compatible amb les ferides que es fa algú clavant un ganivet. Per l'inspector Domènec, dels Mossos d'Esquadra, que va ser dels primers que va parlar amb l'Engracia, ell la va veure així.
11: Pues això és una dona, doncs, carinyosa, per dir-ho així. És una, la típica dona que tothom pensa que és una bona persona i que no té pinta d'haver-li fet mal a ningú.
9: Però davant de tants indicis i coincidències i després de 5 mesos sense poder resoldre el cas, els Mossos decideixen detenir-la per veure si l'efecte de la detenció la fa entrar en contradiccions i delata algú perquè, no ho oblidem, el Ricardo el van matar de 20 ganivetades profundes i els policies i forenses creuen que hi hauria com a mínim 2 agressors. Així doncs, els agents decideixen arriscar. Van fins a casa seva, al carrer d'Orió de Badalona, al barri de la Salut, i truquen a la porta. És un primer pis. Els obre l'Engracia mateix.
11: Señora Engracia, usted está detenida por haber matado a su primo Ricardo. Li va canviar la cara, directament. Li va canviar la cara i recordo la frase que va dir, a més la va dir en castellà, va dir: sí, yo le he matado porque él me mató a mí.
9: És una confessió sense contemplacions. Venen a casa teva, et detenen per un crim i confesses només dir bon dia. Però fixeu-vos que aquesta confessió obre un altre escenari. Què volia dir l'Engracia amb aquest "ell me mató a mi"? Què hi ha darrere d'aquesta afirmació? Després hi tornarem. L'Engracia té ganes de parlar, de buidar el pap. Ha reconegut ser l'autora de la mort del seu cosí i té ganes d'explicar-ho. L'inspector Xavier Domènech assegura que, com a investigador, és de les poques vegades que s'ha trobat algú amb tantes ganes de confessar. El més habitual en aquests casos és que es neguin els fets fins al final i que s'hagi de demostrar tot. Els Mossos, davant d'aquesta situació insòlita, l'informen que no té l'obligació de dir res més, si no és en presència del seu advocat. Però ella no fa cas de les recomanacions dels agents i es deixa anar.
11: Recordo el trasllat des del lloc de la detenció a Badalona fins a la comissaria de Blanes, on se la va portar, perquè era el jutjat que portava la causa, i pel camí ja no va parar d'explicar els motius. Motius que després vas tornar a explicar exactament igual davant dels agents instructors i secretari de les diligències amb l'advocat. Vull dir que no es va amagar res. I també va ser el mateix que va tornar a dir el dia següent quan la van passar a disposició judicial. Vull dir que va continuar amb la mateixa versió. Una vegada ja ho va explicar, ja no va parar. Pensem que es va alliberar de tot el que havia estat amagant durant aquest aquests darrers mesos i ho va explicar tot.
9: Jaume Rovira és advocat penalista i el cas d'en Gràcia Rosado li arriba via torn d'ofici. El Jaume va escoltar directament les declaracions d'en Gràcia Rosado Piris.
12: Aquesta senyora va haver de fer moltes declaracions i compareixences en els jutjats i a Mossos d'Esquadra, i malgrat totes les declaracions que va haver de fer, va mantenir una versió sempre la mateixa i no va modificar en cap dels aspectes.
9: L'Engràcia, doncs, va explicar sempre el mateix, punt per punt i davant de qui fos. De seguida va confessar-se l'autora de la mort del seu cosí Ricardo, però no sabem encara el motiu o motius que la van empènyer a fer-ho, i si ho va fer sola o no. Tornem a la frase que va dir l'Engràcia quan els Mossos la van anar a detenir a casa seva a Badalona. La recordeu? Yo lo he matado porque él me mató a mí. L'inspector Xavier Domènech ens ha explicat que durant el trasllat fins a la comissaria de Blanes, l'Engràcia ho va explicar tot. Un tot que comença 25 anys abans, és a dir, l'any 1975.
13: Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.
9: El 1975 és un any de canvis. Després de 4 dècades de credo i de submissió, mor el general Franco i el règim franquista es descompon. O almenys això és el que ens havia semblat fins no fa gaire. En fi, aquell any 1975, Ricardo Piris arriba a Catalunya provinent de València d'Alcántara, Càceres. S'instal·la a Badalona, a casa de la seva cosina Engràcia, que l'acull perquè encara no té un lloc per viure. Primer, entre ells, s'estableix una relació normal de familiars, però a mesura que passa el temps, el vincle es va fent més intens.
11: Va ser a partir de 1990 que ens explica que va començar aquesta amistat, va fer un canvi, van començar a tenir relacions sexuals. Els dos cosins, el Ricardo i l'Engràcia, van tenir relacions sexuals dins de la normalitat, però el Ricardo li reclamava tenir relacions anals i ella li deia que no. Però a part d'això, no hi havia res més d'estrany.
9: Si fem càlculs, estem parlant de 10 anys abans de la mort del Ricardo, que va passar l'any 2000. Pel que ens diu l'inspector, les relacions que tenien eren consentides. Recordeu que l'anònim que una de les germanes de la víctima va portar als Mossos ja alertava que els dos cosins havien estat embolicats des de feia temps i que ella es volia quedar amb tot el que ell tenia. Això és el que deia l'anònim.
14: Engràcia Rosado Piris hace 20 años estuvo con Ricardo. El día 1 de agosto de 2000 hasta el 23 de agosto, ¿sabéis lo que pasó allí? Estuvieron juntos los dos en Lloret. Durante 20 años estuvieron pasando por allí. Ella le quería quitar los dos pisos, el coche y el dinero. Por eso pasó lo que pasó entre los dos.
9: Els dos cosins, doncs, comencen a tenir relacions sexuals l'any 90, tot i que feia temps que eren amics. Aquest tipus de relació, explica l'inspector, continuen durant 3 anys més, fins al 1993, concretament fins al 23 d'agost. Què va passar aquell dia?
11: El 23 d'agost, com deia, del 93, ella va anar al domicili de Ricardo per veure'l. Ell la va convidar a una beguda. Ella explica que aquella beguda la va marejar, no sé si és que li va posar alguna cosa a l'interior o per quin motiu es va marejar, i el Ricardo, aprofitant que estava marejada, doncs la va violar. La va violar vaginalment, però també analment.
9: Hem sentit abans que ell sempre li demanava sexe anal i ella s'hi negava. Un cop consumada l'agressió, l'Engràcia amenaça el seu cosí de denunciar-lo, però no ho acaba fent. Per què no va denunciar el seu cosí violador? Ho explica Jaume Rovira, que va ser l'advocat de l'Engràcia.
12: Sortint de casa del seu cosí, de forma molt enfadada, li va dir: et denunciaré. El senyor Ricardo Piris, o la persona que va morir, doncs li va dir: si tu em denuncies, em matareu a tu o als teus fills. Aquesta amenaça ella la va considerar que tenia forament. I és per aquest motiu que ella no va presentar mai denúncia a Mossos d'Esquadra.
9: Per tant, als arxius policials no hi ha constància de la violació. Després tornem a posar l'atenció sobre aquest punt. Continuem. Violada i amenaçada pel seu cosí, l'Engràcia només té una idea al cap.
11: Després de l'agressió sexual, es va anar a una botiga, ens va informar inclús de quina botiga era, i allà va demanar un ganivet, el més gran que trobessin. Va agafar i va comprar un ganivet de grans dimensions, el va afilar, va portar-lo després per afilar encara més, i el va guardar fins tenir l'oportunitat de matar el seu cosí, Ricardo.
9: O sigui, que el va tenir amagat durant 7 anys esperant el moment oportú per fer-lo servir. Segons l'inspector Domènec, a l'Engràcia, la data del 23 d'agost de 1993 li queda gravada a foc. La violació és tan bèstia que li deixa unes seqüeles físiques i psicològiques molt greus, fins al punt que l'han d'intervenir quirúrgicament. Jaume Rovira, el seu advocat, en parla en aquests termes.
12: Aquesta senyora comença a tenir uns problemes de desgarrament de l'anus que li provoquen que tingui una incontinència constant. I aquesta incontinència constant que ha d'anar amb bolquers, aquesta senyora, des d'aquella època, li fa que consideri en aquest cosí seu com a culpable de tots aquests seus mals.
9: Tant l'advocat Jaume Rovira com l'inspector Xavier Domènec expliquen que l'Engràcia no va tornar a estar mai bé després de l'agressió. Els va dir que la vida que tenia en aquelles condicions humiliants no valia la pena. En aquest punt del relat pren tot el sentit la confessió que l'Engràcia fa als Mossos quan la van detenir. La recordeu? Jo lo maté porque él me mató a mí.
11: El mòbil era una revenja per una agressió sexual que havia patit feia 7 anys. Ella ho definia com mort en vida. Sí, sí, el motiu de la venjança estava molt clar, i a més això es denota també amb l'escena del crim. Només de, com he comentat, només de veure les punyalades que hi havia al cadàver, ja es veia que havia molta ràbia i molta ira i molt de passió amb aquest homicidi.
9: Arribats a aquest punt, recapitulem. Ens ajuda la Mercè Fol.
15: Hola, Carles. Els Mossos detenen Engràcia Rosado Piris, de 56 anys, com a possible autora de la mort del seu cosí, Ricardo Piris Piris, també de 56 anys. L'anònim, que una de les germanes de la víctima entrega a la policia, la incrimina. Quan els agents es presenten a casa seva, l'Engràcia confessa de seguida el crim amb la frase següent: «Yo lo maté porque él me mató a mí». En el trajecte cap a la comissaria de Blanes, la dona explica amb tots els detalls que va tenir una relació amb el seu cosí i que la relació es va trencar després que ell la violés vaginalment i analment. L'agressió li va deixar seqüeles físiques i psicològiques molt greus. L'Engràcia va voler denunciar el seu cosí, però ell la va amenaçar de matar-la a ella i als seus fills si anava a la policia. La dona es va prendre seriosament les amenaces i després de l'agressió, si bé no el denuncia, no dubta a anar a comprar un ganivet, el més gran de la botiga, per matar-lo. El guardarà fins que tingui la possibilitat de venjar-se per tot el que li va fer.
9: L'oportunitat de matar el seu cosí i examant li arriba el 21 d'agost de l'any 2000, quan dos dels seus 5 fills, els que vivien amb ella, van anar a passar uns dies a València d'Alcàntara i ella podia moure sense donar explicacions. Recordem que tots dos van ser en aquest poble d'Extremadura del 14 al 24 d'agost. Doncs bé, el dia 20 d'agost, l'Engràcia truca al Ricardo en una conversa que, segons els investigadors, hauria anat així.
16: Sí.
17: Ricardo, soy Engràcia.
16: Ah, hola, dime, ¿qué quieres?
17: Escúchame, estos días estoy sola sin los críos y estaba pensando que, bueno, que si quieres me puedes venir a buscar con el coche y nos vamos a pasar el fin de semana, no sé, a Lloret, y así me puedes enseñar tu nueva casa.
16: Ah, claro, de acuerdo. Pues ya te paso a recoger mañana.
9: Quin tipus de relació havien mantingut el Ricardo i l'Engràcia després de la violació? No havia de ser fàcil per ella mantenir el contacte, encara que fos mínim, amb el seu cosí després de l'agressió i de les amenaces. Escoltem què explica l'inspector Xavier Domènec.
11: Durant aquests anys va mantenir una relació distant, però relació, va voler mantenir-la amb el seu cosí per no perdre el contacte, per saber on estava i per si un dia es presentava l'oportunitat poder cometre l'assassinat.
9: Per tant, la relació no s'havia trencat del tot. L'endemà de la trucada de l'Engràcia, el dia 21 al matí, el Ricardo agafa el cotxe i va a buscar-la per anar a Lloret. Ella, que s'ha posat un vestit de flors, agafa el ganivet que tenia guardat des de feia 7 anys, el posa a la bossa de mà i puja al cotxe. Recordeu que la veïna del Ricardo va dir als Mossos que la dona que l'acompanyava abans que en denunciessin la desaparició portava un vestit de flors? Abans de continuar el camí, els cosins s'aturen en un centre comercial de Badalona. Compren unes costelles per dinar. Un cop arriben al destí, entren al pis, van a la cuina a deixar el que han comprat i el Ricardo fa aquesta pregunta a l'Engràcia.
11: Què vols fer? Vols que dinem o vols que anem a fer l'amor? I ella li va dir, no, anem a fer l'amor. Anem a dalt.
9: Pregunta concisa i directa. Ricardo Piris tenia clar que darrere de la proposta de l'Engràcia de veure la casa de Lloret hi havia una motivació purament sexual. Des de feia 7 anys, arran de l'agressió, que no havien tingut relacions. I ell potser va pensar que tot estava oblidat. Puja a dalt, a la tercera planta. El Ricardo li diu a l'Engràcia que guardi la bossa, la mateixa on porta el ganivet, i li diu que la guardi en una habitació. És l'habitació que fa servir la nòvia del Ricardo, l'Anna, per deixar les coses quan ve a Lloret a passar el cap de setmana. Ella obeeix. El Ricardo se'n va cap a l'habitació del costat, que té dos llits. S'estira en un dels dos i l'espera. L'Engràcia entra. Ell es posa un preservatiu. L'Engràcia només té un objectiu.
11: Tot i l'odi que tenia durant 7 anys, va mantenir relacions sexuals. I quan li van preguntar la motivació, va dir que era perquè ella ho havia estat preparant durant molt de temps i sabia que després de mantenir relacions sexuals, el Ricardo estaria en un moment de relaxació que li impediria fer front a una agressió, a l'agressió que ella li volia fer. Diguéssim que el posava en una situació de vulnerabilitat.
9: Us sona el cas de la Lorena Bòbit? Si no us sona, ja us el recordarem ara de seguida. Continuem de moment al número 1 del carrer Santa Julita de Lloret de Mar al migdia del 21 d'agost de l'any 2000. El Ricardo i l'Engràcia han fet l'amor i ell es queda relaxat al llit, estirat. L'Engràcia s'aixeca i li diu que va rentar-se. No ho fa. Va a l'habitació on ha deixat la bossa. L'obre i agafa el ganivet que havia guardat des del 1993. 7 anys guardant el ganivet esperant aquella oportunitat. Torna a l'habitació i amb tota la ràbia acumulada durant 7 anys de malviure, li clava una ganivetada a l'engonal que li talla l'artèria femoral. Realment, però, l'Engràcia volia tallar directament la femoral? S'ha entrenat per tenir tanta punteria? De seguida ho sabrem. Són 3:45 de la tarda. Ho fa amb tanta força que el ganivet queda blocat a la cama. Surt molta sang i la paret queda tacada de dalt a baix. Tal com ens ha explicat l'inspector Xavier Domènech, era com si la sang l'haguessin tirat amb un got. L'Engràcia intenta treure el ganivet i, en fer-ho, es fa un tall a la mà esquerra. És la ferida que l'obligarà a anar a l'hospital, tal com queda recollit a l'informe mèdic al qual accedeixen els Mossos. És la ferida que l'obliga a portar la mà envenada i que amaga quan els Mossos li prenen declaració com a testimoni. És la ferida que li veuen els fills i que ella atribueix a un accident domèstic. El Ricardo suplica a la seva cosina que s'aturi.
11: Ricardo li va demanar que, sisplau, parés i que avisés una ambulància, però ella no li va fer cas. Es va marejar, Ricardo, i va caure. I va ser quan va caure que li va fer la resta de punyalades fins a arribar a les 20. Punyalades amb un grau d'intensitat molt elevat, tant que fins i tot algunes punyalades van comptar-les doble perquè tenien entrada i sortida. O sigui, que algunes li van atravessar el cos.
9: Segons els forenses, el cos del Ricardo presentava 20 punyalades amb forat, 5 sense, i els talls superficials que la víctima hauria rebut en voler defensar-se. En total, doncs, l'Engràcia va clavar 25 punyalades al seu cosí amb un ganivet que els Mossos encara no han localitzat. Recordem que al principi de la investigació els Mossos pensaven que hi havia dos agressors per la quantitat i el tipus de ferides que tenia el cos. Aquesta opció es descarta després de comprovar que algunes punyalades tenien orifici d'entrada i sortida. Més coses.
15: Un cop complert el seu objectiu, l'Engràcia baixa al pis de sota, va a la cuina i es renta les mans. Agafa uns draps i s'embolica la ferida de la mà esquerra que s'ha fet intentant treure el ganivet de l'engonal del seu cosí. Un cop al carrer, el llença i camina fins al centre de Lloret. Són uns 25 minuts a peu des del carrer Santa Julita. Allà troba un taxi que la porta a casa. Quan hi arriba, ja fa 5 hores que s'ha fet el tall, i veient que la mà li fa mal, se'n va a l'hospital perquè li curin.
9: Tot això va explicar i repetir la mateixa en Gràcia. Les peces encaixen, però encara hi ha alguns dubtes per resoldre. Per exemple, l'en Gràcia tenia clar que volia clavar tantes ganivetades al seu cosí violador? Per què clava la primera ganivetada a l'engonal del Ricardo? En aquest punt, aturem un instant el relat i tornem a 1993. Situem-nos a la costa est dels Estats Units, i concretament a Manassas, una ciutat de poc més de 40.000 habitants a l'estat de Virgínia. Allà, a milers de quilòmetres de distància de Lloret de Mar, un cas ha commocionat l'opinió pública.
18: The malicious wounding trial of Lorena Bobbitt began today in Manassas, Virginia. She has admitted emasculating her husband last June. Earlier today, she
9: Mercè, què és això que sentim?
15: És l'informatiu matinal de la CNN que explicava l'inici del judici a Lorena Bobbitt, una noia de 22 anys nascuda a l'Equador que a la nit del 23 de juny del 1993 va tallar el penis al seu marit. Aquella nit, John Wayne Bobbitt, un exmarine de 26 anys, va arribar a casa borratxo, com ja era habitual, i va violar la seva dona, com també era habitual. Feia més de 4 anys que estaven casats. Un cop més, la Lorena no va poder resistir-se a la brutalitat del seu marit i va aguantar. Consumada l'agressió i amb ell encara al llit, es va aixecar i se'n va anar cap a la cuina. Estava esgotada i plena de ràbia. Va agafar un ganivet de 20 centímetres, va tornar a l'habitació i veient que el seu home estava adormit, li va amputar el penis d'un tall sec.
9: Però la història no acaba aquí.
15: No, totalment desorientada i amb el membre del seu marit a la mà, la Lorena surt de casa i agafa el cotxe. Quan s'adona que porta el penis en una mà, el llença per la finestra i continua conduint. Unes hores més tard, i ja en plena consciència del que ha fet, truca a emergències. La policia aleshores engega una exhaustiva recerca del membre per la zona on la Lorena diu que l'ha llançat. Després de moltes hores, el localitzen. Està intacte. El John passa 10 hores a quiròfan i li aconsegueixen reconstruir.
9: La Lorena va ser condemnada per aquests fets?
15: De fet, de l'afer Bobbitt se'n van fer dos judicis. En el primer es va jutjar el John per violació dins del matrimoni. Un jurat el va absoldre. En el segon es va processar la Lorena per agressió. La van declarar no culpable per haver actuat sota un estat de pertorbació mental i va ingressar durant 45 dies en un centre psiquiàtric. Després del procés judicial, la parella es va divorciar i ella va recuperar el seu cognom de soltera, Gallo. L'acte de tallar el penis al seu marit va convertir-la en un personatge famós i objecte de befa als programes de sàtira, però la seva història i els motius que la van impulsar a fer-ho van quedar en un segon pla. Una història de maltractaments físics i psicològics, de pallisses i de vexacions. En una ocasió, John Wayne Bobbitt fins i tot l'havia obligat a avortar.
9: Hi va haver tanta sorollada mediàtica al voltant del penis amputat i reconstruït que ell es va dedicar una temporada a la indústria del porno, però no li va funcionar. Va treballar de cambrer, de conductor de limusines i va gestionar un bordell. El 1999 es va tornar a casar. 5 anys més tard es va divorciar i la seva dona el va denunciar per maltractaments.
15: Ella es va convertir en un activista a favor dels drets de les dones víctimes de violència de gènere. Es va tornar a casar i té una filla. En alguns períodes, tots dos van trepitjar els platós de televisió i van ser carnassa dels realities. Després d'uns anys de calma, aquest 2019, Lorena Gallo va trencar el silenci i va concedir una entrevista a la cadena de televisió Telemundo, on justificava d'aquesta manera el que va fer.
19: Uno nunca sabe cómo va a reaccionar, porque no solamente el trauma es emocional, mental, pero tú estás viviendo algo que en realidad no se puede describir. Yo no sé si hubiese tenido una oportunidad de escapar o porque no, en realidad no me sentía que sabía cómo reaccionar o dónde ir. Estaba aislada de mucha gente. Yo me sentía como si estuviera en mi propio hogar. Era como estar encarcelada.
15: És el testimoni d'una dona maltractada. En aquesta mateixa entrevista, Lorena Gallo explica que l'any 1993 era molt difícil denunciar i parlar obertament de violència de gènere. Assegura que, per sort, ara és un tema que ha deixat de ser tabú i ha sortit de l'àmbit privat.
1: Crims amb Carles Porta.
9: L'any 1993, el cas de la Lorena Bobbitt es va fer mundialment conegut. La violació de l'en Gràcia Rosado a mans del seu cosí no la va saber ningú. Fijaos quina coincidència. El cas de la Lorena Bobbitt i la violació de l'Engracia Rosado coincideixen en el temps. Totes dues se situen l'estiu de 1993, entre el juny i l'agost. Al juny, totes les cadenes de televisió parlaven de la noia que li havia tallat el penis al seu marit perquè l'havia violat. I a l'agost, el cosí Ricardo violava l'Engracia. Escoltem l'inspector Xavier Domènech.
11: Ens va explicar que la primera punyalada el que volia era... no era matar-lo. El volia matar també. Però el que primer volia fer era tallar-li el penis i els testicles. Era el primer que volia fer. I esperar que així es morís. Però va errar, diguéssim, es va equivocar i va fallar.
9: L'objectiu de l'Engracia no era la femoral. Així ho publicava el periodista Fidel Valés a l'edició del Punt del 8 d'octubre de 2002, l'endemà de la primera sessió del judici.
8: L'acusada de matar el seu cosí a Lloret diu que el volia capar, però li va fallar la punteria. Engràcia Rosado Piris, acusada d'assassinat per la mort a ganivetades del seu cosí, Ricardo Piris Piris, a Lloret de Mar, va confessar ahir el crim davant del Tribunal del Jurat, però va matisar que li va fallar la punteria quan a la primera agressió va clavar el ganivet a l'entrecuix de la víctima perquè la seva intenció era capar-lo.
9: Quan es va fer el judici, es van saber més detalls de l'arma del crim, el ganivet que va esmolar i guardar durant tant de temps. Això és el que va declarar la mateixa Engracia.
20: Que decidió comprar un cuchillo de los más grandes que hay y lo afiló para vengarse de su primo Ricardo, que lo compró en una tienda de la calle del reloj de Santa Coloma de Gramenet, con el mango de madera de color marrón rojizo y con la hoja afilada de un corte ancha y larga.
9: A la sentencia hi trobem més detalls.
20: Un cuchillo de unos 4 centímetros de ancho y 30 de largo, medio potente tanto por su capacidad de penetrar en la carne humana como por sus dimensiones.
9: Els Mossos no van poder trobar mai aquest ganivet. És una de les poques coses que l'Engracia no va explicar. Es va oblidar de què n'havia fet. Havia passat massa temps, 5 mesos, entre la mort de Ricardo Piris i la confessió, i ja no el van poder localitzar. Els investigadors, per la forma i la mida de les lesions que presentava el cos, sempre van imaginar que era un ganivet que tenia la fulla d'un sol tall, llarga i no excessivament ampla, és a dir, un ganivet de tallar pernil. Tornem un moment al dia del judici, que escoltarem la veu de l'Engracia. El judici de l'Engracia Rosado Piris va començar el 7 d'octubre del 2002 a l'Audiència de Girona. La va jutjar un jurat popular. En la primera sessió, l'Engracia puja a les escales de l'edifici custodiada pels Mossos d'Esquadra. Va vestida d'una manera austera, faldilla marró, que li arriba gairebé els turmells, i brusa de màniga llarga d'un verd molt clar amb el primer botó descordat. L'Engracia porta ulleres rodones i de vidre gruixut. Té el cabell curt, de color marró clar, i va pentinada cap enrere. Quan li toque declarar, explique quina era la seva intenció.
21: Y entonces yo cogí el cuchillo con la mano derecha y con la izquierda para cogerle los partes y cortársela. Pero entonces cuando yo le clavé el cuchillo en la ingle, fue y me echa las manos para atrás y ya no pude cogerle las partes.
9: Escoltem ara l'advocat de l'Engracia, Jaume Rovira, que ens dona més detalls d'ella i del que va passar aquell dia d'agost del 2000.
12: La senyora Engracia, una cosa que no té són estudis. I precisament una de les coses que el seu cosí li tirava sempre en cara era que li deia tonta, burra, i li deia termes d'aquests. I en algunes de les declaracions es parla que inclús quan el cosí, en Ricardo Piris, la va anar a buscar per ensenyar-li la casa a Lloret de Mar, durant tot el camí la va estar insultant amb aquests termes, i que això, ell mateix ho reflexa en les seves declaracions, l'estava enxerinant més, s'estava enrabiant més.
9: L'inspector Xavier Domènech també explica que, en paraules de l'Engracia, el Ricardo era una mala persona i que sempre la insultava i la menystenia. Vistes les coincidències amb l'afer Bobbitt, podríem pensar que l'Engracia s'hi hauria inspirat. Recordem que l'amputació del penis de Bobbitt va ser el 23 de juny del 93 i que el Ricardo va violar l'Engracia 2 mesos després, a l'agost. El seu advocat, però, ho va descartar. L'Engràcia mai s'hi va referir a aquest cas. L'únic que volia era venjar-se del seu cosí. Fa 26 anys, com explicava Lorena Gallo a Telemundo, les agressions i la violència contra les dones no es denunciava. L'Engràcia tampoc ho va fer coaccionada pel seu cosí i per un entorn que encara considerava aquest tipus de comportament com un tema privat. Però en una violació com la que va patir, amb una intervenció quirúrgica pel mig i un reguitzell de problemes psicològics, per què ningú la va saber ajudar?
12: Ara mateix sobta una mica, tal com tenim ara la societat, que puguis agafar un informe mèdic de l'any 94 o del 96 i que el propi informe mèdic te diu refiere haber sido agredida sexualmente i que d'aquí no existeixin cap mena de conseqüència ni s'activi cap mena de protocol, com ara sí que passaria.
9: Eren altres temps i l'odi de l'Engràcia cap al seu cosí per tot el patiment acumulat no es va canalitzar per la via que tocava. Va fer pòsit i l'obsessió per venjar-se va esclatar el 21 d'agost de l'any 2000, 7 anys després d'haver estat violada. La fiscalia va demanar per l'Engràcia una pena de 23 anys de presó. L'acusació a partir

0: de refutar un deliri. Per exemple, molts de nosaltres podrem tenir deliris al llarg de la nostra vida, simplement per fatiga, eh? Però, per exemple, la depressió, hi ha un deliri habitual, que és que ningú m'estima. Intenta desmuntar aquest deliri. Què comporten aquests deliris? Pues normalment patiment. Normalment patiment perquè, clar, són pensaments que no es poden refutar i que et munten una visió del món que normalment sol ser negatives.
1: En canvi, els metges forenses van determinar que l'Engràcia no patia cap tipus de malaltia mental en el moment dels fets, tot i reconèixer que va actuar sota l'efecte de l'obsessió que tenia des de feia 7 anys. Això li va servir d'atenuant. Això és el que diu la sentència.
2: Sin embargo, el Tribunal del Jurado, contando con prueba para ello derivada tanto de la declaración de la propia acusada como del informe de los médicos forenses, estima concurrente la atenuante de obcecación, dado que durante 7 años guardó en su interior la intención de acabar con la vida de su primo. Obcecación que vino asentada en el dato objetivo de ciertas molestias derivadas de la anulación del nervio que controla los esfínteres anales, lesión esta de la que no dudaba de culpar a su primo por la violación anal que la propia acusada decía haber padecido.
1: En la sentència es parla de dato objetivo per referir-se a les molèsties que va patir l'Engràcia arran de la violació. Ara bé, durant el judici, els forenses van dir que l'Engràcia ja tenia aquests problemes físics abans de l'agressió del seu cosí. Ho explica una periodista que va seguir el cas, la Tura Soler, cap d'investigació del diari El Punt Avui.
3: Els forenses van dir que ella realment sí que patia una obsessió de venjança pel convenciment erroni que ella tenia de que les dolències físiques que patia ella li provenien de la violació del seu cosí. I els forenses el que van plantejar va ser que ella ja tenia abans de la violació, ja patia uns problemes físics i ho van atribuir que se li havien agreujat per una operació desafortunada.
1: Si el Ricardo Piris havia violat o no a l'Engràcia Rosado, en el judici no es va tractar.
3: Però en cap moment no es va investigar les circumstàncies d'aquest fet, que seria on arrenca la revenja, no? de la violació. No sé, estem parlant, clar, l'any 2000, potser, si avui en dia ens trobéssim el cas d'una persona que diu que acaba de matar algú perquè fa 7 anys la va violar, no sé si s'aprofundiria més o no en el si realment aquest fet, aquesta violació, va existir. Realment la violació era a la causa dels mals físics que patia l'Engràcia.
1: El jurat va considerar que la manera com va actuar l'Engràcia denotava un control de la situació.
2: Consideraron que la forma de llevar a cabo la acción, premeditándola con antelación, citando ella a su primo, escondiendo el cuchillo en la bolsa, consiguiendo que se desnudara para acceder más fácilmente a cortarle sus partes mediante el mantenimiento voluntario de relaciones sexuales, atacando a traición y deshaciéndose del cuchillo, implican un control absoluto de sus acciones y una ideación incompatibles con la pérdida de sus facultades para entender y querer. La acusada, además, tras el incidente en que manifestó haber padecido la agresión sexual con penetración anal, supo controlar su furia y reprimirla hasta encontrar el momento que ella creyó oportuno para llevar a cabo su venganza.
1: Fins i tot, i segons el seu advocat, hi havia gent que potser no se la creia perquè la seva manera d'explicar els fets era molt freda.
4: El que deien els psiquiatres és veritat. Aquesta persona tenia un trastorn o una fixació, diguem-ho així, i això feia que quan parlés ella del tema de l'assassinat, o inclús que quan parlés del tema previ de la violació, parlava d'una manera molt freda. Vull dir, no li posava cap mena d'emoció. Ho deia d'una forma sempre igual i, a més, amb el mateix to de veu. Com si fos un relat com memoritzat, i el anava dient a tothom igual. I això fa que potser hi hagi gent que, bueno, no hagin pensat que aquesta senyora no hi toca gaire i no se la creiessin.
1: Després de 3 hores de deliberació, el 9 d'octubre de 2002, el jurat popular va emetre veredicte de culpabilitat contra Engràcia Rosado Piris per haver matat el seu cosí Ricardo Piris Piris a Lloret de Mar.

0: el 21 d'agost del 2000. Se la va condemnar per assassinat amb traïdoria. Tot i les 25 punyalades, es va excloure l'acarnissament i se li va aplicar l'atenuant d'obcecació, l'obsessió que dèiem abans. Traïdoria perquè, segons la sentència, la víctima no va tenir cap possibilitat de defensar-se.
1: La situació de la víctima reposando tumbado tranquil·lament en la cama tras haver consumado coito vaginal voluntario con la acusada, de suerte que el cadáver fue hallado con un preservativo colocado sobre el pene. La ocultació de l'arma, pues la acusada se acercó hasta el fallecido escondiendo el cuchillo en su espalda para que la víctima no pudiera apercibirse de sus verdaderas intenciones. Y lo súbito del ataque, propinando una fuerte cuchillada como primer acometimiento en la zona de la ingle, perforando la arteria femoral.
0: Per quin motiu se'n va excloure l'acarnissament si li va clavar 25 punyalades? Escoltem què va explicar l'Engràcia durant el judici.
2: Y entonces pues yo, para que no padeciera, pues le di por la espalda unas pocas, no sé, las que fueron. Como es, vi que no se moría...
3: Es decir, usted le dio 24 puñaladas para que no sufriera.
2: Para que no sufriera.
0: L'inspector Xavier Domènech diu que l'Engràcia va tenir compassió.
4: La resta de punyalades era perquè es morís més aviat. Que li feia pena. Diu que va estar patint, bueno, agonitzant 5 minuts i que ja el que volia és que es morís més ràpid i que per això li va fer la resta de punyalades.
0: L'advocat Jaume Rovira ens explica que aquesta és la raó per la qual no hi va haver acarnissament.
5: Perquè hi hagi un acarnissament és fer patir més la víctima de lo que patiria amb una única ganivetada. Aquí no es va poder aplicar aquesta agreujant, perquè després de la primera ganivetada, en seguida va caure a terra i va perdre la consciència. Amb la qual cosa, de les següents ganivetades, no se'n va sentir.
0: Ricardo Piris va morir a causa d'un xoc hipovolèmic per la gran quantitat de sang que va perdre quan l'Engràcia li va seccionar la femoral. El magistrat president del tribunal, Adolfo García, acollint-se al veredicte del jurat, va condemnar Engràcia Rosado Piris a la pena mínima aplicable en casos d'assassinat amb traïdoria, 15 anys de presó.
5: És curiós perquè me'n recordo que, esclar, ens van llegir el veredicte a la sala amb el jurat davant i el magistrat, i jo tenia al meu costat la senyora Engràcia, i no s'enterava massa del que passava a dins de la sala, per molt que intentés explicar-li el que passava i el que passaria. I aquesta senyora, quan una vegada es va dictar el veredicte, me vaig acostar, que la tenia al costat, i li vaig dir a cau d'orella, dic, senyora Engràcia, li han caigut 15 anys. I la resposta d'ella va ser, solo?
0: L'advocat Rovira interpreta que la seva clienta no li importava gaire anar a la presó.
5: Aquest pis hi vivien dos dels seus 5 fills, els dos menors, una que era major d'edat, l'altra em sembla que tenia 16 o 17 anys, amb els quals no es parlava. Tot viure tots tres en el mateix pis i ser un pis molt petit, no es parlaven. El mal ambient era palpable. Fins al punt de que, bueno, el pis semblava més un lloc per dormir i per res més. Vull dir, érem petit, a la nevera no hi havia quasi res, per no dir res. I una cosa que ens va sobtar moltíssim és que l'única bombeta que funcionava és la que hi havia en el menjador.
0: L'advocat Rovira explica que va ser una dona amb molt mala sort amb les parelles i amb els fills.
5: Aquesta senyora, quan va entrar en presó provisional, ella se'n va alegrar. I se'n va alegrar per dos motius. Una, perquè ja no havia d'amagar més un secret que se la menjava per dins, en aquesta senyora. Però, per l'altra banda, és perquè allà estava molt més ben atesa a nivell de comoditats, a nivell de professionals que estaven per ella, que no pas en la situació en la que es trobava a casa seva.
0: Però encara hi ha una altra volta de clau en aquest cas. Com hem sentit, la senyora Engràcia vivia en condicions molt lamentables en un pis petit sense bombetes i amb la nevera buida. Els germans del Ricardo l'acusaven de ser una dona moguda per la cobdícia, que només volia diners. Recordeu l'anònim. La realitat va ser una altra.
5: El que sí que es va poder provar és que en el moment de la detenció aquesta senyora tenia uns comptes amb quantitats de diners suficients. Tenia més de 18.000 euros en els seus comptes. A part de que, curiosament, compartia un compte, formalment, amb el mort, perquè el senyor Ricardo Piris per fets de cobrament d'una invalidesa derivada d'una operació seva del peu, la va posar com a titular perquè era l'única persona que coneixia a Santa Coloma de Gramenet en aquells anys. O sigui, el tema econòmic no hi era per enlloc.
6: Crims amb Carles Porta.
7: Adrià Pujol, molt benvingut.
8: Moltes gràcies.
7: L'Adrià Pujol és antropòleg i ens ajuda a posar llum a la foscor en aquests capítols de crims. Déu-n'hi-do al cas d'en Gracia Rosado i de Ricardo Piris, aquests dos cosins, ella l'acaba assassinant. Vaja, el mòbil és la venjança. Què mou algú a buscar venjança?
8: Doncs és un instint compensatori molt primari i probablement molt just. A diferència del que es pot arribar a pensar, que la venjança és un acte irreflexiu, etc. No, és llei del talió, és tu m'has fet mal, jo te'n faig. Potser el problema sigui avaluar en quin moment aquesta venjança de la cosina s'esdevé. Si no m'erro, ells fa anys que tenen relacions. Sí. Per tant, aquesta venjança surt després de congriar, d'acumular tot un seguit d'odi, de ràbia, de menyspreu, digueu-li com vulgueu. I vist així, no és un acte venjatiu, o ho és, en diferit. Em vas començar a fer mal fa tants anys.
7: Em vas violar,
8: etc. Vull dir, vaig amb bolquers per culpa de les violacions reiterades, tot això, i ha arribat un punt que dic prou. Mirar-ho només des del punt de vista de la venjança i, per tant, de l'equilibri de balances entre mals és una mica prim. No explica gran cosa. I al mateix temps fa molta llum, perquè és l'acte més instintiu possible. És el dels nens petits. M'has picat, et pico.
7: Sí, acció-reacció, no?
8: Sí, però faríem bé de pensar que l'origen del que en diem justícia o dret vindicatori, dret vindicatiu, tot aquests legalismes, etc. A l'origen de tot hi ha la manera d'articular la venjança i de fer-la complexa i analitzar-la complexament. Les lleis, els codis civils, els codis penals, el dret romà, no deixen de ser intents mamútics per ordenar una cosa que en principi és acció-reacció. Hi ha hagut un crim, hi ha hagut un mal, hi ha hagut una iniquitat, i a l'origen d'aquestes mogudes sempre hi ha un equilibri, una llei del talió que algú es pren pel propi compte o que està estipulada en un codi complex, però al final és el mateix.
7: Per tant, la justícia seria aquest blanquejament, per dir-ho així, de la venjança,
8: sí, sí, sí.
7: No?
8: Sí, perquè, a veure, la venjança, si deixem que la venjança campi lliure i que tothom s'agafi, com se sol dir, no?, la justícia per la seva pròpia mà, doncs això seria un caos. Però no deixa de ser la tipificació, l'ordenació d'una cosa que és que no lògica, no? És que és l'única manera que hi ha d'equilibrar. Ara, a veure, ara ens passarem de frenada, però ja aquí som, una condemna llarga per un crim, comès o no, bueno, doncs és un tipus de venjança o què és? Una venjança col·lectiva acceptada per tothom, eh? Aquest senyor ha fet mal i per tant ha de passar 13 anys a la presó. Bé, no és una venjança col·lectiva, això? O, bueno, que vingui algú que hi entengui i que m'ho expliqui.
7: Uh-huh. La venjança, Adrià, pot tenir beneficis?
8: Sí, és clar que en té. Bueno, el primer suposo que és d'ordre psicològic, no? Que és que descanses. Potser després, acte seguit, et penedeixes, eh? Però la venjança descarrega. Encomana la sensació, l'escalfor que s'està fent justícia. I ara podríem anar per entendre-ho a casos molt petits. Tornem als nens i als patis de les escoles. Mm-hmm. M'has picat, et pico. Per tant, el món torna a estar equilibrat i podem seguir jugant.
7: Déu-n'hi-do.
8: Sí, bueno, som més senzills del que semblem, sí. El que passa és que tendim, a l'hora d'explicar-ho, tendim a complicar-ho moltíssim.
7: Bueno, i l'entorn també fa que es compliqui, no?
8: Sí.
7: Les circumstàncies, les causalitats i les casualitats, no?
8: Totalment, i no hem parlat de la set de venjança, perquè és una cosa que corre com l'aigua o com la pólvora. Quan hi ha hagut un mal, el grup s'encomana d'aquesta set de venjança i de vegades l'executa no un en benefici en nom propi, sinó en grup, i d'aquí els linxaments, les cremes de gent a la plaça pública, etc. Que ara tot això es fa en un jutjat i es fa tot més ordenadet i no es crema gent a la plaça, bé, però el motiu no ha canviat.
7: És una actitud que retroalimenta.
8: Sí, i que mentre això rodi existirem, quan això s'aturi deixarem d'existir.
7: Molt bé, Adrià, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
8: Que vagi molt bé.
0: L'en Gracia ara té 75 anys. Va complir íntegrament la pena de presó a Figueres. El 2017 va quedar en llibertat després d'estar 15 anys tancada. Durant tot aquest temps, pràcticament no va rebre visites. Pel que sabem, en sortir, se'n va fer càrrec als serveis socials perquè no tenia suport familiar. Si voleu, a vosaltres, estimats oients, us toca analitzar. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
6: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Mercè Folch. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. Catalunya afrontarà demà el moment més crític de la tercera onada de calor amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus en diversos punts del territori. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap del Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, ha avisat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que la calor començarà a primera hora i que anirà acompanyada de pols en suspensió.
2: Excepcionalment és un dia que la calor ens començarà ja molt d'hora al matí. Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
1: La calor ja es nota també als centres d'atenció primària i als hospitals. L'última setmana les visites per problemes de salut relacionats amb la calor han pujat un 40%, la gran majoria per cops de calor seguits per deshidratacions i síncopes. Notícies amb Oriol Pujador.
3: Els bombers treballen per estabilitzar un incendi de vegetació a Rubió, a la comarca de l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'hi han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. En paral·lel, els bombers també treballen per extingir un altre incendi que s'ha declarat a Cunit, al Baix Penedès, i que ja està estabilitzat. El foc aquí ha obligat a ordenar el confinament de tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal, una mesura que ara ja s'ha aixecat. En aquest dispositiu intervenen 7 dotacions terrestres i tres mitjans aeris. Corresponsal Montse Gené.
4: Hola, bona nit. A Rubió, el flanc dret del foc continua cremant en sentit descendent, però amb menys intensitat que abans. Un dels objectius és estabilitzar aquest flanc perquè demà no s'obri amb l'arribada del vent de ponent. Ara per ara hi ha 47 hectàrees cremades. Els tractors dels pagesos estan treballant la zona del cap de l'incendi. Hi ha 33 dotacions de bombers treballant per perimetrar aquest foc que va per bon camí, segons ha explicat a 3CAT Info l'inspector Joan Rovira, cap de la regió de Marge Agències Metropolitana Sud.
5: Bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre, ja estabilitzat i ens queda doncs, donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
4: A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest vespre, a les urbanitzacions de muntanya es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament, però les feines continuaran durant la nit per intentar apagar-lo. Montse Gent arriba corresponsal.
1: I Barcelona acull fins divendres 80 professors de català a l'estranger amb motiu del 40è aniversari de les seves jornades internacionals. Aquesta trobada, impulsada per l'Institut Ramon Llull, té com a objectiu enfortir una xarxa global que actualment abasta 130 universitats i suma uns 4.000 alumnes arreu del món.
3: La cita coincideix amb el centenari dels estudis de català a Liverpool i l'estrena el curs vinent de 9 centres a Montreal, Pequín i la Universitat de Yale. L'interès per aprendre català respon a motius molt variats, tal com explica Catalunya Ràdio Josep Anton Fernández, director de l'àrea de llengua de l'Institut Ramon Llull.
6: Des d'estudiants que fan romanística i per elles i ells estudiar el català al costat de l'italià o el francès o el castellà és la cosa més natural del món. I després hi ha parlants d'herència que tenen el català com una llengua dels avis o dels seus pares i que volen aprendre-la, fins a estudiants que tenen una nòvia catalana. Hi ha motivacions molt, molt diverses.
3: De fet, alguns dels mestres de la xarxa són estrangers que un dia es van enamorar de la llengua, com l'Inga, que ara imparteix classes a Polònia.
7: Vaig començar a aprendre català perquè em feia molta il·lusió llegir català original, sobretot Carmeriera. Em vaig agradar molt sobretot les classes que vaig preparar sobre la cultura catalana, per exemple a Sant Jordi, i vaig veure unes expressions dels alumnes molt positives que volen aprendre i em alegra moltíssim.
3: Els docents compartiran experiències i debatran com gestionar a l'aula la diversitat funcional de gènere i socioeconòmica.
1: I el... als esports amb Sergi Andreu.
8: És el descans, la primera semifinal del Mundial de Futbol. La juguen França i Espanya i domina Espanya 1-0 a marcat Oyarzábal de penal al minut 22. Demà serà el torn de l'Argentina i Anglaterra a l'altra semifinal. Frenkie de Jong ha tornat lesionat del Mundial i podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. El migcampista neerlandès del Barça va passar proves mèdiques ahir a la ciutat esportiva i des del club confirmen que està lesionat. Va jugar infiltrat De Jong l'últim partit del Mundial amb els Països Baixos per unes molèsties al genoll dret. Tadej Pogacar ha estat el vencedor de la desena etapa del Tour de França, una etapa de mitja muntanya, i amplia a 3 minuts i 36 segons l'avantatge respecte a Jonas Vingegaard. I en bàsquet, Xavi Pascual ha fet efectiva la seva clàusula de rescisió i deixa de ser, de forma oficial, entrenador del Barça. Pascual tenia contracte fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.

0: Cashcat.
1: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: Registres a Catalunya.
1: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: Pot tenir lloc al Parlament Europeu.
3: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Complicat perquè les telecomunicacions...
1: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
0: L'estiu és tu.
1: Catalunya Ràdio.
0: La llum dins dels meus ulls.
3: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu.
1: L'estiu ets tu.
0: Quan em mires i somrius.
1: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Visca la ciència. Endavant,
1: Barça. El búnquer.

0: 1928. Poza de la Sal, Castella i Lleó, Espanya.
1: Un moment.
0: En Samuel Rodríguez, és el...
1: Un moment.
0: Què passa? Qui ha cridat fora?
2: Ostres, noi, que esteu... Com esteu, eh?
0: En Samuel Rodríguez, és el notari més jove d'Espanya. Ah. S'ha casat amb la Marcelina, una dona de família rica, i ara mateix viuen ben feliços al número 18 del carrer Major de Poza de la Sal.
2: Poza de la Sal? Deu ser molt petit, Peyu.
0: Sí, ho és.
2: Què collons hi carga un notari a Poza de la Sal? Es morirà de gana.
0: Mira, actualment a Poza de la Sal hi viuen unes 250 persones, però el 1928 devien ser bastantes menys.
2: No podria, que... ara mateix no podríem anar-hi a fer un búnquer confidencial a Poza,
0: De la Sal. Home, complicat.
2: No surten els números.
0: Diria que no. En Samuel es guanya prou bé la vida amb la clientela que li arriba de tota la comarca. No abunden els notaris a Poza de la Sal. Allà la majoria de veïns viuen de la ramaderia o treballen a les salines. El poble de Poza de la Sal està construït al baixant d'una muntanya de sal com la de Cardona, sí. I molts dels seus veïns hi treballen. Però no és el cas d'en Samuel. Ell és un intel·lectual, un apassionat de la llengua espanyola i un amant de la lectura en general. Tot i així, també deu tenir gustos més banals perquè acaba de tenir un fill amb la Marcelina. El nano es dirà Félix Samuel.
2: Ostres, Félix Samuel, bona merda de nom. Tira cap al col·le, que et faci una mica de bullying.
0: Pobret, Félix Samuel. En Félix, de moment, no anirà a cap escola. El seu pare no creu massa en això de l'escolarització de la canalla tan aviat. Així que, de moment, ell mateix serà l'encarregat de fer-li classes a casa.
2: Homeschooling, als anys 30, a un poble perdut de Burgos. Has de ser molt modern, eh?
0: Sí.
2: Molt trencador, eh?
0: Has de ser molt modern, sí. Els pares d'en Fèlix ho són.
2: Sí.
0: De moment, el nano no anirà a l'escola i això li permet viure en llibertat pels camps i muntanyes del voltant del poble. Tan bon punt en Fèlix comença a caminar i anar pel seu compte, s'ajunta amb altres nanos del poble i corren amunt i avall pels camps fins que es pon el sol.
2: Bueno.
0: En Fèlix gaudeix escoltant les històries que li explica el sabater del poble.
2: Cuidado. Cuidado, el sabater de Poza de la Sal. Cuidado.
0: El sabater és un gran aficionat dels ocells.
2: Cuidado! Quiere ver el pajarito. Quiere ver el pajarico.
0: No, home, no.
2: Sisplau.
0: El sabater és un bon home. Ah. I de tant en tant s'emporta en Fèlix a caçar perdius.
2: Ai! És una metàfora o és literal?
0: No, és literal.
2: Vols anar a caçar perdius, nen? No.
0: Si mai us veu un sabater.
2: No, si mai, que Déu vulgui que no passi.
0: No, i us diu, vols venir a caçar perdius, nen?
2: És estrany.
0: Cuidado. Demaneu primer els vostres pares. Demaneu. També aprofita per explicar-li tot el que sap de les àguiles i dels voltors.
2: I en Fèlix comença a matar-los i a amagar ocells morts sota el llit. És assassí en sèrie de manual.
0: No, Jair.
2: A l'Espanya profunda.
0: Que t'equivoques. La infància d'en Fèlix és d'allò més feliç, sobretot quan esclata la Guerra Civil Espanyola.
3: Cuando se defiende España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo. ¡Arriba España!
2: ¡Arriba! Però... Que amb la guerra és més feliç que abans?
0: Sí.
2: Però de quin Fèlix parlem? És un ministre de Franco, quin collons és?
0: En Fèlix, de moment, és un nen de poble que encara no ha trepitjat l'escola, però és llest i murri com una guilla. I mira, justament una guilla és l'animal que li regala el seu tiet abans de marxar a la guerra. En Fèlix té 8 anyets, tots els homes de la família i, de fet, tots els homes de Poza de la Sal han marxat al front. Cap nen del poble ha d'anar a l'escola perquè ha quedat suspesa durant el conflicte, així que en Fèlix i els seus amics viuen probablement uns dels anys més feliços de les seves vides. Tenen una guilla de mascota, a qui li han posat de nom Tití, que té més nom de mico.
2: Clar!
0: Té nom de mico.
2: Com s'ha de dir? Però clar, no van a escola.
0: Que, no ho saben. No ho saben, pobret.
2: Tití, es dirà Tití.
0: O sigui, es dediquen... Sí,
2: un nen sense pares, amb una guineu...
0: Bueno, els pares són...
2: És una pel·li de Miyazaki,
0: sí,
2: això.
0: Sí.
2: Què collons és,
0: els
2: això?
0: Els homes són a la guerra, les dones han quedat allà al poble, i la canalla. Sí, i la canalla no van a col·le, juguen, tenen una guilla.
2: És perfecte.
0: Jo, sí, si no s'ha de patir gaire, hi firmo, eh?
2: No, què vols patir?
0: No, bueno, igual et maten el pare a la guerra.
2: Ah, sí, que... Mare, això dona un perfet.
0: Sí,
2: dona un perfet.
0: No ho sé.
2: Sí, home.
0: En fi, els nens es dediquen a robar fruites i hortalisses als horts. Un cop tenen la motxilla plena, se'n van cada tarda a la cova de la Verana. Una cova on fan una foguera, expliquen històries de por, observen la natura i veuen com es pon el sol.
2: Poder sí que és la teva infància perfecta.
0: Una mica, eh? La veritat que ho estic llegint i penso, hòstia,
2: és preciós.
0: Qui fos allà, eh? Hauria de ser la infància de tots els nens i nenes d'aquest país. Sí que és veritat que foten alguna gambarrada i el poble ja se'ls coneix com la pandilla Dios te libre. Perquè per allà on passen en fan alguna. La pandilla està formada per en Fèlix, en Justo,
2: sí,
0: el Quintanilla, en José Mari, en Boris i el Pollito.
2: Hòstia, el Pollito! Hòstia, el Pollito, nano! Vaya banda de narcotraficants! El Pollito! El Pollito, ha pinchado otro. És que ja saps que el Pollito te la liarà.
0: El Pollito te la liarà. Si els ve un nano... ¿Puedo ser de vuestra banda?
2: ¿Cómo te llamas?
0: ¿Pollito? No,
2: no,
0: no puedes.
2: No, ya tenemos al cabeza.
0: Ja està. Són una colla de canalla, home. Una de les seves aficions és robar gallines i tirar-les des de dalt al capdamunt d'un castell per comprovar si volen com els voltors.
2: No mola. No, esta no, a ver la otra.
0: Pollito, trae otra.
2: Pollito, no, ya te la porto morta, pollito.
0: Ojita, ¿qué esta no vuela? Trae otra, pollito.
2: Una, per l'amor de Déu, Fèlix, una mica de respecte pels animals. I mira que es diu Fèlix com en Fèlix Rodríguez de la Fuente, que era un gran amant dels animals.
0: Bueno, sí, no es diu Fèlix com en Fèlix Rodríguez de la Fuente. De fet, en Fèlix es diu Fèlix Rodríguez de la Fuente. Bueno, són coses de canalla, Jair. El pobre Fèlix només té 8 anys. Li encanten els animals. De fet, lo de llançar gallines des de dalt d'un castell és una manera com una altra d'estudiar-les, eh? Ja ha comprovat que no volen com els voltors. Veus, ja té una informació que... És que, clar...
2: És empirisme.
0: Exacte. Si vas a col·le, t'ho expliquen. Però si no t'ho explica ningú, ho has de comprovar, d'alguna manera.
2: I tot i que t'ho expliquin a col·le, tu dius, aviam, això
0: aviam, si és veritat.
2: Jo m'ho he de creure, m'ho he de veure.
0: Des de ben petit, en Fèlix li atrau tot el que té a veure amb la natura. Però un dia veu un falcó capturant un ànec i se li desperta la seva passió pels animals.
2: Mec, mec. Fa això, també. Perquè l'ànec no té un crit d'especial terror.
0: No, no, no.
2: Tant és d'indiferència com de... Et veu a tu.
0: Mec.
2: Veu un moltó menjar-se'l.
0: Mec. Per festejar la femella.
2: Mec.
0: Tot igual, l'ànec. Ha de ser ben parit, veure un falcó caçant un ànec.
2: Va.
0: De fet, aquesta imatge fa que en Fèlix també s'aficioni a la falconeria. Amb 9 anys, els seus pares l'escolaritzen per primera vegada. En Fèlix se'n va internat primer a Vitòria, sí, i després als germans maristes de Burgos.
2: Cuidado amb els maristes de Burgos, eh?
0: Cuidado.
2: Cuidado. Cuidado, que també els agraden els ocellets.
0: En Fèlix va avançant en els seus estudis, tot i que no és un alumne exemplar, eh? Ell només té al cap la falconeria i els animals. Un cop arriba el moment, el seu pare li diu que lo dels animals està molt bé, però li recomana, per no dir que l'obliga, estudiar medicina a la Universitat de Valladolid.
2: Per favor, respecte per la gent de Valladolid. Sí que hi ha borratxos.
0: No, home, és sí, ell, és en Fèlix, no la gent de Valladolid.
2: No, no, no, val.
0: Ell, que després d'estar internat 7 anys als maristes, quan arriba amb 18 anys a la universitat, es desmadra una mica. De fet, el primer any de carrera només aconsegueix superar 3 assignatures.
2: Que no hi toca gaire.
0: No, home, no és pas que sigui curt. Al contrari, eh? En Fèlix és molt intel·ligent, però els exàmens escrits no són el seu fort. Ell destaca, sobretot, en les exposicions orals, on des de ben jovenet demostra ja una gran oratòria.
2: Hòstia, qui han matat? Hòstia, que s'ha complicat la història. Què ha passat?
0: No, no ha mort ningú. És el tret de sortida d'una cursa, Jair. En Fèlix practica l'atletisme i es proclama campió universitari dels 400 metres llisos.
2: Què passa? Ho fot tot bé, aquest tio,
0: eh?
2: No? Vinga! A 400 no és cap distància.
0: Bueno, home, bueno, 400.
2: És una volta a l'estadi.
0: Ah, sí? Fa 400 metres la pista aquella?
2: Sí, hauria de fer. Si està ben fet, sí.
0: El nostre amic ha aprovat 3 assignatures. Mica en mica, però les va aprovant totes i el 1957 es gradua com a metge especialitzat en estomatologia.
2: Quin any va començar la carrera?
0: El 1946.
2: I acaba el 57?
0: Sí.
2: Hòstia, uns anyets, eh?
0: Sí.
2: 11.
0: Bueno, Pensa que al mig també va fer el servei militar.
2: És veritat, que era llarg.
0: Clar, a més combina els estudis amb la seva afició pels falcons. És el primer tio d'Espanya que fa exhibicions en públic de falconeria.
2: Sí.
0: T'has d'imaginar un estadi ple de gent, un parell de conills corrent per allà, i en Fèlix ensenyant-los com els falcons cacen els conillets.
4: Acogió al conejo,
2: qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bien pagada la entrada,
4: sí, tío.
2: Ostres, no sé si t'ho deixarien fer, això, avui en dia.
0: Aviam, avui en dia, si pots matar un toro de 500 quilos, si vols, en públic, com deixar que es morin dos conillets és lo de menos.
2: És veritat,
0: no?
2: Tu això sempre ho hauries de tenir sobre la taula. Com a argument ho desmunta tot, eh?
0: Exacte.
5: Home, a mi que puc matar un toro.
0: Escolti, puc fer un espectacle aquí?
2: No, perquè... Vostè no pot treure un conill de dintre un barret perquè és maltractament animal, home.
0: Escolti, que a la plaça aquella del costat...
2: Hi ha un milionari.
0: Allà han fet un altre tipus de màgia, eh? Ha entrat un toro viu i ha sortit mort. Escolti,
2: punxat per tot arreu,
0: Jo només li faig treure el cap pel barret, aquest conill.
2: No pateix.
0: Un cop graduat en medicina, en Fèlix troba feina a una clínica d'odontologia de Madrid i treballarà un parell d'anys a mitja jornada.
2: Un parell d'anys? Però m'estàs dient que hi hagi a Espanya...
0: Sí.
2: ...aquí en Fèlix Rodríguez de la Fuente irà creat un empaste?
0: això és així, Jair.
2: Sí.
0: Probablement són morts, ja.
2: Clar.
0: Però...
2: Clar, així és així. Morts.
0: El que s'ha mort ara és el pare d'en Fèlix. I sense la pressió del seu pare, el nostre amic abandona la medicina per dedicar-se plenament a la falconeria i a la divulgació de la fauna.
2: Ara.
0: Amb 33 anys aconsegueix feina d'assessor en falconeria a la pel·lícula El Cid, amb Charlton Heston i Sophia Loren.
2: Poca broma, perquè el nicho de mercat on està és petit, eh?
0: Sí.
2: Hace falta un experto en el falcones.
0: En halcones.
2: Conozco un tío... Cony, és l'únic.
0: És l'únic. És ell. En Fèlix ja fa temps que es mou en aquest món dels falcons. Fa demostracions per tot Espanya. I en alguna d'elles, fins i tot, l'ha vist actuar el mateix Francisco Franco. D'aquí un dia, rep una trucada.
2: Agafa el ràpid, que és en Franco!
0: Hòstia!
2: Quins nervis, no?
0: I què dic? Què dic? Eh?
2: Bueno, no, aviam, no despengis en català. Digueu-me.
0: Hola, digueu-me.
2: Jo us guardo.
0: Contesta tu, que parles més bé castellà.
6: On és el telèfon?
7: Arriba España, soy Félix Rodríguez de la Fuente.
8: Soy Franco, el dictador facha.
7: Así.
8: Le comento. Quiero que ensinistres... ¿Adiestres? ¿Ensinistres?
7: Ensinistres.
8: Franco,
7: sí.
8: Que no sap com parlar castellà, eh?
7: Aquest
8: és adiestres, no?
7: Aquest és adiestres.
8: Adiestres. Quiero que adiestres dos halcones para hacer un regalo a un amigo importante.
7: No se'n parli més. Arriba a Espanya.
0: Ja pots penjar. Penja. Deixa-la aquí. En Paquito, vol regalar dos falcons al rei d'Aràbia Saudí, en Saud Ibn Abdul Aziz.
2: Ostres, ja hi havia relació entre els reis d'Espanya i Aràbia Saudita en aquella...
0: Es veu que sí, noi?
2: Regal delicat, perquè què encardes de dos falcons? No és un, eh?
0: No.
2: Dos te l'alien.
0: I on te'ls guardes?
2: Clar, què tens, l'habitació dels falcons?
0: No, bueno...
2: Noi, cuidado, no entris. No entris amb un entrepà de pernil.
0: Cuidado. En Fèlix, en Franco i tota una comitiva espanyola i els dos falcons que han sinistrat el nostre amic pugen a un avió per anar fins a Aràbia Saudí a entregar-los al rei Abdul Aziz. Tot va com havien previst, però quan l'avió arriba als 4.000 metres d'altitud, els dos ocells comencen a fer mala cara.
2: S'ha de trobar molt malament un ocell per fer mala cara, perquè l'ocell de sake és inexpressiu.
0: Molt inexpressiu.
2: És...
0: Bueno.
2: Aquella cara de que no està mai content un ocell.
0: No.
2: Aquella cara de pal. Què els hi passa, als falcons?
0: Noi, no sé. En Relàmpago i l'Estrella, que és com
2: espero
0: es diuen...
2: Espero que siguin els falcons i no el pilot i el copilot. No.
0: Hòstia, t'imagines?
2: El capitán
0: Relàmpago...
2: Quiere deixar-les un ben viatge.
0: En Relàmpago i l'Estrella cauen desplomats al terra de l'avió.
2: S'ha tan mort els falcons que t'han carregat Franco. Jo em cago sobre.
0: Home.
2: Ara com ho explico?
0: Petit moment de nervi, el devia viure allà dins l'avió amb Fèlix. En Fèlix ara mateix està suant fort. Per sort, quan l'avió perd altitud, els ocells es recuperen. Només s'havien desmaiat. I arriben vius a Aràbia, on els entreguen el rei Abdulaziz, que, per cert, es fa ben amic del nostre Fèlix. Recomanat per Manuel Fraga Iribarne, en Fèlix Rodríguez de la Fuente, amb 36 anys, apareix per primera vegada a Televisió Espanyola, on tothom queda enlluernat amb la seva capacitat d'oratòria i ell se li torna la mirada pura i brillant. A partir d'aquest moment comença a col·laborar en diferents programes de Televisió Espanyola i el 1965 estrena Señores del Espacio.
2: Una pel·li d'extraterrestres, en Félix Rodríguez de la Fuente. L'any 65 a Espanya, jo la vull veure.
0: Hòstia, ha de ser bona, eh?
2: Hòstia, si ha de ser bona, nano.
0: El títol pot portar confusió, però Señores del Espacio és el primer documental d'en Félix, un documental dedicat als falcons, que sabeu qui el financia?
2: Franco!
0: Pitjor encara.
2: Hòstia.
0: El rei d'Aràbia Saudita.
2: Ostres.
0: A l'home que li va regalar els dos falcons, es van fer amics,
2: clar.
0: Doncs li va pagar el primer documental.
2: Molt bé, tu.
0: Bueno, bons són els cèntims d'Aràbia, quan convenen, eh?
2: Per fer un documental, jo te'ls agafo. Per comprar armes i per destruir Palestina, no te'ls agafo.
0: Bueno. No, és riure nerviós. No, no, no, no ho tingueu en compte. És riure de... Bueno, ja...
2: Què passa, què passa?
0: No, vull dir que llavors...
2: No, aquí no, ja no parlem de política.
0: Cèntims, cèntims, cèntims que s'han fet amb el tràfic d'armes i llavors els faig servir per fitxar un jugador de futbol. Això també ha passat.
2: Claro. Sí, i això tampoc t'ho faríem nosaltres.
0: Ah, això no.
2: Ni per un jugador de la gleba ho faríem.
0: No, no, no, no. En Fèlix és un paio que està completament bolcat a la seva vocació, els animals. Dedica totes les hores del món a enregistrar reportatges i documentals i escriure llibres. Això fa que no es casi fins als 38 anys, una edat bastant avançada per l'època. En Fèlix es casa amb una francesa 9 anys més jove que ella. Que ell, perdó, la Marcel Genevieve Parmentier.
2: Bé, 9 anys no és cap edat, això.
0: 9 anys?
2: No hi ha una persona que es porti 9 anys de diferència. És poc pel que hem sentit aquí al búnquer.
0: Sí, home, sí, sí. Diferència normal. La Marcel i en Fèlix tindran 3 filles que, evidentment, cuidarà la Marcel perquè en Fèlix està massa ocupat amb la seva carrera professional.
2: Què vols dir? Que és una mica masclista, en Fèlix?
0: Aviam, en Fèlix...
2: Digue-ho, digue-ho, no passa res.
0: En Fèlix, quan va sopar al restaurant...
2: Sí.
0: Demana que li portin la carn pràcticament crua perquè diu...
2: Que no li agrada feta.
0: No, no. Diu, llegeixo textualment la seva teoria, diu que menjar carn crua afavoreix la masculinitat. Noi. Llavors, les dones que li agrada l'entrecot poc fet, no sé. No sé en quin terreny ho queden.
2: No sé. És un gris.
0: És curiós. En Fèlix canvia la manera d'entendre els documentals d'animals i fins i tot la relació que hi tenen els espanyols de l'època. És un moment on molta gent abandona els pobles per anar a treballar a les grans ciutats i en Fèlix redescobreix la gent d'interès per la fauna i la natura. Sens dubte, el programa que el catapulta a l'èxit és El hombre y la tierra.
2: Pirant.
0: Sí, sí.
2: Perquè després sortia un peix, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: No, no, jo sentia aquesta música a casa, de veritat, sonava a la tele i dius... Què passa, tio? Sí. Que...
0: Molts instruments junts.
2: Molt.
0: I no sembla que tinguin un ordre molt concret, no? Bueno, hi ha molt... És com una gent que han quedat per gravar un tema i, bueno, no hi ha ningú posant ordre aquí, o què?
2: El del Flaviol també volia tocar.
0: Espera, espera, espera, espera. Escolti, escolti. Un moment, seguim la partitura.
2: Tothom vol tocar.
0: Home.
2: Vale, espectacular. Aquest, això és un temacle,
0: és un temacle
2: increïble, eh? Però sí. Clar, després te surti un pardal.
0: Clar, clar, clar. Dius,
2: sí que és veritat,
0: comença
2: que
0: un informatiu d'última hora, atentado en Nueva York, tal.
2: Exacte,
0: vale.
2: Han matado Carrero Blanco.
0: Vale,
2: Carde aquesta
0: vale.
2: Música.
0: Sí, sí, sí.
2: Però per un pardal...
0: No. En fi... El programa, l'ombra i la... El voleu sentir? Entenc, el tenc que el voleu sentir, no? Amb en Fèlix?
2: Clar que sí, home, és l'únic que estic esperant i has començat a parlar.
0: Perquè l'hem sentit centenars de vegades, però suposo que hi ha gent molt jove que no sap ni de qui estem parlant a hores d'ara.
2: Hi ha gent aquí que no havia nascut quan... Bueno.
0: Fèlix Rodríguez de la Fuente el podem sentir parlant amb el seu to característic del linx ibèric.
2: Ara.
0: El último lince.
4: Queremos llamar la atención, amigos de la fauna ibérica, hacia la insólita belleza del lince. Hacia su escasez. Hacia los peligros que han hecho que el más bello de nuestros animales en menos de un siglo haya pasado de ser abundante a encontrarse en trance de extinción.
0: Que fa la sensació,
2: sí,
0: com que s'ho va inventant tot sobre la marxa.
2: Ara t'ho anava a dir. Ara t'ho anava a dir. Se li va acudint.
0: Sí, sí, sí. Doncs és que és així, eh?
2: Què?
0: Sí. En Fèlix, en tota la seva carrera, no escriurà ni una sola línia de text d'un guió. Absolutament res.
2: Meravella.
0: Tots els seus documentals d'animals es produeixen de la mateixa manera. Ho té tot al cap. Enregistren les imatges, les editen i després, sense cap paper a les mans, en Fèlix apreta play i va posant la veu en off al mateix moment que visualitza les imatges.
2: Ara s'entén el ritme i l'entonació aquesta. El lince...
0: El lince...
2: ¿Dónde estoy, José?
0: Ha de ser molt complicat fer això.
2: Molt!
0: Home!
2: És de boig, això,
0: clar,
2: eh?
0: Clar, clar, clar, clar. Puc entendre que improvisi el text del que dirà mentre va veient el documental, però és que en Fèlix també publicarà molts llibres sobre fauna i natura.
2: Bueno, però els llibres bé que els ha d'escriure, no?
0: Tampoc, no? En Fèlix ho té tot al cap, Jair. El coneixement que ha anat adquirint al llarg de la seva vida només és el seu cervell, enlloc més. Ni apunts, ni llibretes, ni cap document, res.
2: Però com ho fa per escriure un llibre? Aquí algú l'ha d'escriure?
0: La seva dona.
2: Ah, ah!
0: En Fèlix arrenca a parlar...
2: Com? Sense avisar, eh?
0: Sense avisar, eh?
2: Arriba a casa. El murciélago.
0: Un momento, un momento, Fèlix.
2: La dona atabalada tot el dia.
0: Amb la màquina d'escriure tot el rato. Ei, ei, ei. Doncs ell arrenca a xerrar amb el seu vocabulari riquíssim, heretat de la passió que ja tenia el seu pare per la llengua, i la seva dona ho va picant tot amb la màquina d'escriure.
2: I el tio fent voltes per casa.
0: Clar, clar. Tate quieto, Fèlix.
2: Anava empaitant, que no, oigo.
0: Segons explica la seva pròpia dona, el seu llibre sobre falconeria, el va escriure un estiu mentre en Fèlix anava dictant i ella anava escrivint. La Marcel Permantier va estar tanta estona amb la mateixa postura a la màquina d'escriure que va quedar totalment rígida i no es podia ni moure. En Fèlix va haver d'agafar-la en braços i portar-la al metge perquè la tanguessin.
2: Sisplau, la senyora va quedar com un 4. Què fa?
0: És gros, eh?
2: Hosti, bueno, jo sabia que els havia fet passar putes algun animal als documentals, però la dona...
0: La dona no, Fèlix, per l'amor de Déu.
2: Això.
0: Aviam, no és que l'explotés, però sí que és veritat que si tu dius entre xerrar i escriure a màquina, sí, sí, sí que hi ha una cosa que cansa més que l'altra.
2: Sí, sí, sí, hi ha una cosa més sacrificada. I lo dels animals, què? Deixava algun animal mort allà perquè se'l mengés un altre o què?
0: Aviam, en Fèlix és un gran amant dels animals i les imatges que aconsegueix captar són inèdites per l'època.
2: Home, i tant.
0: Sí que és veritat que a vegades utilitza animals mig ferits per poder gravar alguna escena que li interessa, o alguna cria rescatada per ell mateix, que ha cuidat i alimentat amb les seves mans perquè s'acostumi a la presència humana, llavors acaba servint per una escena on es veu com la devora un altre animal. Noi!
2: Titi, no! No! Ben, Titi, ben.
0: En tot cas, però, els animals que utilitza per falsejar escenes són animals que la natura tampoc haguessin sobreviscut.
2: Clar.
0: Llavors...
2: Un porc de granja no el pots deixar a l'Amazones.
0: Penseu que en Fèlix i el seu equip porten càmeres que pesen 80 quilos cadascuna, sense exagerar, eh? I no són eines silencioses com les actuals. Amb aquest material hi ha escenes d'animals que serien impossibles d'enregistrar perquè les bèsties marxarien. Home. Hi ha una part menys coneguda del nostre amic, que és que, a banda d'escriure llibres i enregistrar documentals d'animals, en Fèlix també fa de guia per diferents destinacions d'Àfrica. Tenim un document on se'l veu interactuant amb un membre dels Massais, una ètnia que viu entre Kènia i Tanzània.
2: A veure, què em manda aquí?
0: En Fèlix està ajupit... Feu-vos la imatge, eh?
2: A veure, sí, sí, sí, sí.
0: Està ajupit al costat d'aquest home, un home que es diu Kasinga. En Kasinga.
2: En Kasinga.
0: Va, en Kasinga va, bueno, sense massa roba.
2: Val.
0: Eh?
2: Després, i en Fèlix vestit.
0: Ja posarem a disposició el vídeo per si algú vol aprofundir en el document. En Fèlix està al costat i explica a càmera que l'acompanyarà a veure com cacen un elefant. D'entrada, no és el que s'espera d'un amant dels animals, però va, això ara és igual, no és important. En Fèlix acaba la seva explicació i després l'home Massai, en Kasinga,
2: sí,
0: en la seva llengua que no entén ni en Fèlix ni ningú del seu equip, arrenca la seva explicació particular. Fixeu-vos que hi ha un moment... hi ha un moment en què en Fèlix l'explicació d'en Kasinga ja... se li fa un pèl llarga, diguéssim.
6: Entonces, con una flecha envenenada, vamos a cazar tú y yo, Kasinga. Si tú quieres acompañarme, vamos a ir juntos para cazar un elefante. Vendrá contigo un amigo, un compañero, y nos vamos a meter en la selva hasta que encontremos a Nassau, el elefante. ¿Bien?
9: Yo, no me cuando andamos. Chiringi atano, andende ni kwanza. Avate banda mpone, bubisami. Ati veni, kenga mwini pesi chiringi atano. Ndobo ni ambora na kitaru. Ati na mwini kwanza, nitika tasepeo pone.
6: Adelante, Kasinga. Kataremi.
0: Adelante, Kasinga.
2: Adelante, Kasinga, venga. Lo del elefante.
0: ¿Qué? Poder está bien.
2: Cuidado, perquè passem per un lloc que hi ha tigres. Se te menjaran a tu i a l'altre. Adelante, Kasinga. Pau, lo del elefante.
0: Aquest vídeo és de veritat que si teniu una estona, busqueu-lo, perquè hi ha un moment en què estan fent unes danses tribals.
2: Oi, oi, oi.
0: On es veu en Félix Rodríguez de la Fuente. Hi ha els massais fent les danses,
2: sí,
0: que en Félix devia necessitar uns segons d'imatges, i també, sense cap mena de tacte, quan ell ja té suficientes imatges, és... ¡Corta, corta, corta! Y es bueno, un momento, es que deja que acabe en el baile, hostia. ¡Corta, corta!
2: Ya está.
0: Vamos
2: ya
0: a, otra, está. A otra cosa, venga, venga. Bé. Segurament té més mà dreta amb els animals que amb les persones, en Fèlix, segurament. En Fèlix passa dels 30 als 40 anys viatjant per tot Espanya i per tot el món enregistrant animals pels seus reportatges. El Hombre y la Tierra s'emet a diferents països i rep multitud de premis.
2: Té un Ondas com nosaltres o no?
0: Té un Ondas, sí, sí. Perquè us feu una idea de la magnitud de tot plegat, l'enciclopèdia Salvat de la fauna de Félix Rodríguez de la Fuente ven 18 milions de volums a Espanya.
2: Cuidado, eh? Cuidado.
0: En que quedi un euro per volum, són 18 milions d'euros, eh?
2: No està malament, eh?
0: No està mal. L'èxit del nostre protagonista queda interromput el 14 de març de 1980. Avui és l'aniversari d'en Félix. El nostre amic fa 52 anys.
2: Oh, quina música tan trista per bufar espelmes.
0: En Fèlix i el seu equip de televisió espanyola són a Alaska enregistrant nous capítols per la seva sèrie. Es desplacen en dues avionetes. En Fèlix sempre ho fa amb la mateixa, però avui l'avioneta ha tingut una pèrdua d'oli i com que el nostre amic li fa por volar, no es refia de l'aparell i decideix canviar d'avioneta.
2: No, Fèlix, no pugis! El nen fantasma aquell és... No, no, Fèlix...
0: En Fèlix volarà amb l'avioneta que no li tocava perquè no es refia de l'aparell que ha tingut la pèrdua d'oli. El cas és que mentre sobrevolen Alaska... Inexplicablement, el pilot perd el control de l'aparell i s'estavellen. No hi ha cap supervivent. En Fèlix ha mort a Alaska el dia que complia 52 anys. Una mort que ha despertat moltes teories i que està envoltada de cert misteri. La majoria d'hipòtesis poc versemblants, ja us ho dic, eh, també. Hi ha unes paranoies del de Quarto Milenio.
2: Va ser el Masai.
0: Sí.
2: En Kasinga.
0: Félix Rodríguez de la Fuente és enterrat a Poza de la Sal en un funeral multitudinari. Més tard, la seva dona fa exhumar-ne les restes per traslladar-lo al cementiri de Burgos. L'exhumació es fa d'amagat i de matinada per evitar les protestes dels veïns que estaven totalment en contra de que en Félix no reposés al seu poble natal.
2: Bona estampa, eh? Sent xampes uns tios a les tantes de la matinada desenterrant en Félix.
0: Félix Rodríguez de la Fuente, el voleu veure?
10: I tant!
0: Sí! Guaita'l!
2: Home!
0: Aquí el tens.
2: Home! Que por amb un animaló aquí, un no sé què.
0: No sé què és,
2: no
0: sé això.
2: Lo que és,
0: animal.
2: Acabarà menjant per algun voltó. Sí. Ven aquí, perrito.
0: Bé, anem a veure què en pensa la gent. Félix Rodríguez de la Fuente, digne d'entrar al búnker, sí o no? Sí! Només un vot en contra.
2: Un vot en contra.
0: Bueno, no passa res, no passa res. En fi, Félix Rodríguez de la Fuente, fort aplaudiment per ell, que entra al búnker.
11: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Bon dia, Neus Rossell.
1: Hola, bon dia.
0: Félix Rodríguez de la Fuente, sí o no?
1: Bueno, doncs no gaire, eh?
0: No t'agrada?
1: No, home, s'ha posat d'acord amb Franco, primer de tot.
2: Bueno, però...
1: Sí, s'ha posat d'acord amb el que sigui.
2: L'època que li va tocar viure,
1: sí,
2: no?
1: Sí, d'acord, però si podria haver-hi l'altra banda, també.
0: Si a tu, Franco, et diu que li portis dos falcons al rei d'Aràbia...
1: No, home, no tinc ganes de fer-t'ho, la veritat. I a part, aquesta què? Part de masclista de la carn crua per ser home... Sembla el cotxe que vaig veure, una etiqueta que deia no airbag en un cotxe.
0: Ah, sí.
1: I després deia aquí morimos como hombres.
2: Què dius, ara?
1: Hi ha una enganxina que diu això en un cotxe.
0: Ja duc que aquest cotxe corre per Banyoles.
1: Sí, sí, sí. Vinga, va, a veure, toca parlar d'animals, evidentment.
0: Clar, va.
1: El nostre amic ens parlava molt de la fauna espanyola, dels animals endèmics que hi viuen.
2: Sí.
1: Però nosaltres es comprarem cap a casa i parlarem de Catalunya.
3: Visca Catalunya!
0: Visca!
1: Com aneu de la signatura de Medi Natural?
2: Bé.
0: Medi és ben entretingut.
2: Han assolit els coneixements.
1: Sí? Molt bé. El tema dels animals es parla, facis el curs que facis, així que segur que en tenen alguna idea.
2: Segur que sí.
1: Anem cap al Montseny. A veure, atents a la pregunta, gent de Riells. Primera fila. Quin d'aquests tres animals és endèmic del Montseny?
2: Aviam.
1: Vinga. Opció A, un cargol. Opció B, un tritó. I opció C, una serp.
4: Tritó. Tritó.
0: El tritó,
1: el tritó, eh?
0: Tritó.
2: Teniu un claríssim.
0: Tritó.
1: A veure si és el tritó.
0: Correcte!
1: Molt bé, escolta, molt bé. El tritó del Montseny.
0: El tritó del Montseny.
1: Que només se'l pot trobar en aquest massís i en una zona ben petita, són 25 quilòmetres quadrats.
0: Mira.
1: I és l'únic vertebrat endèmic a Catalunya.
0: Déu-me'n,
1: fort, eh? Tants abans, ara
0: no els llepeu.
2: No els llepeu.
1: No.
0: Però si en troba un tritó, ell llepa, no ho feu.
2: No. La gent llepa de seguida, també.
1: Sí.
0: A la mínima, aquest gripau, vaig a llepar-ho. No llepeu gripaus.
1: Va, i per fer ben bé la contraposició,
0: sí.
1: Del Montseny anem cap a Austràlia.
0: Carai, ostres.
1: Perquè allà hi trobem els wombats. I com que fa la caca quadrada, doncs sempre fa gràcia. Són aquella espècie d'ossos petits amb potes curtes. Doncs són famosos perquè utilitzen una part del cos molt concreta per defensar-se dels seus depredadors quan aquests els persegueixen.
0: Els wombats,
1: també poden atacar, eh? Els wombats. Vinga, tens la pregunta, gent de la Jonquera.
2: A veure, són els que estan més a prop d'Austràlia,
0: sí.
2: Catalunya.
0: Sí, sí, sí, i del Far West, també.
1: Amb quina part del cos es defensen els wombats? Opció A, amb el colze, amb el que seria el seu colze.
2: Mm-hmm.
1: Opció B, amb la panxa. I opció C, amb el cul.
5: Amb el cul,
1: perquè és graciós.
0: Sí, no? Vinga, va.
1: Amb el cul, perquè és graciós.
0: Aviam. Vinga. Correcte! Com et pots defensar amb el cul?
1: És gros, eh? Es veu que, a veure, per escapar del seu depredador, es posa dins del cau, el tapen amb el cul, perquè és tan gros, és extremadament gros.
0: Tenen el cul gros, el wombat,
1: fan tap, sí. Fan un cul. I llavors, per molt fort que mossegui el depredador, no li fa mal. Perquè
2: té el cul dur.
1: Té un cul dur que flipes. De fet, es poden fer mal les dents. Si insisteix gaire l'animal que el vol matar, un llop o el que sigui, el wombat el pot aplastar contra les parets del cau, fent aplastant el crani de l'enemic.
0: Amb el cul,
1: fent una mica de twerking. Pa, i aixafar el crani de l'animal. És fortíssima aquesta dada que us he donat, eh?
2: Està molt bé, eh? Està molt bé.
0: Que et matin fent twerking?
1: Home, és gros.
2: Home, jo crec que ha passat. Deu haver passat.
0: Sí, però el wombat que té una pinta de ser molt, molt pacífic.
2: Sí,
0: el wombat,
2: ja,
1: però per això les caques són quadrades, jo crec, perquè tot surt fort.
2: Clar.
1: Quadrat.
0: Hòstia, que fort, no? Hòstia, com apreta, Albert.

0: El qui segur que no li veiem el cul és el nostre convidat d'avui, ja que s'han fet les entrevistes assegut al seient d'un cotxe.
1: Només per això, eh?
0: Tenim amb nosaltres un periodista, guionista i escriptor de Santa Maria de Palautordera que sol col·laborar en programes de TV3 i fins i tot presentar-los.
1: Sí.
0: Tenim la sort de tenir-lo entre nosaltres i no és fàcil, ja que el noi no deixa de fer coses. De fet, no parava quiet ni dins la panxa de la seva mare, on va sortir per cesària, perquè de tant que es movia el cordó umbilical i va quedar embolicat al coll.
2: No.
0: Per sort, tot va sortir bé, però l'afany de moure's en tot moment no va canviar. Quan va ser més gran, anava amb la pilota sempre sota el braç,

0: que estem a tocar Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera.
1: Hi ha un merder.
0: Bueno, si arribo avui, si no ho corregíem, tallaven els ous.
1: Sí,
0: avui,
1: és veritat,
0: a casa.
1: És veritat. Això, sí, els meus cosins són de Sant Esteve de Palautordera i se les tenen.
2: Estan molt enfrontats.
1: Sí, sí, sí.
0: És d'allò d'abans, però hi ha coses que no es poden permetre.
1: És veritat, és veritat.
0: Hi ha coses que no es poden permetre.
1: Doncs crec que això de Wikipedia, haurem de mirar-ho bé.
0: Posa Santa Maria de Palautordera.
1: Jo ho vaig veure, però potser ho vaig veure malament, també t'ho diré.
3: Igual era la Wikipèdia espanyola.
2: Sant Esteve de Palautordera posa a Wikipèdia.
1: Va, atenció, perquè l'Eloi va conèixer a Ovidi Montllor.
2: Home, què dius ara?
1: És fortíssim, això. I aquí ve la pregunta, ja, mira, gent d'Artés, atents a la pregunta. De què coneix l'Eloi a Ovidi Montllor? Opció A, l'Ovidi li va fer de cangur. Opció B, va escriure-li una cançó dedicada al seu avi. O opció C, li va recollir un test que feia de pilota quan passava per l'altra banda del carrer.
3: És molt gros tot, eh?
1: Sí, tot és molt gros.
3: No sé, no sé.
4: Jo crec que el de l'avi, no?
1: Sí? Una cançó
4: de l'avi? Sí,
3: a veure.
0: Una cançó de l'avi. O sigui que em va escriure una cançó pel l'avi.
1: Pel teu avi. No digui res, espera.
0: No dic res. Ja hi anava, eh? Ja hi anava, ja hi anava. No,
1: aviam.
2: Anem a comprovar-ho.
1: Eloi, digue-ho, que és molt gros, això.
0: Hòstia, hagués pogut recollir un test, perquè era veí de casa. Jo vivia a Barcelona, dalt de tot el barri de Gràcia, al carrer Sostres, i era veí porta per porta del pis dels pares. I jo, quan vaig néixer, l'Ovidi em feia de cangur.
1: Ai,
0: la meva mare va fundar una escola.
2: Sí, és veritat, això.
0: Catalana, laica, l'any 64, quan allò s'ensenyava en català, quan allò estava molt prohibit. Estava molt prohibit. I l'Ovidi participava i anava a cantar a l'escola, i era veí. I porta per porta, quan hi havia reunions a l'escola, em deixaven amb l'Ovidi.
2: T'ha fet de cangur Ovidi Montllor.
0: Sí, jo era molt petit i en conservo el que expliquen. He dit, els he preguntat mil vegades si és veritat, eh? M'han dit que sí, eh?
2: Sí.
0: Jo no tinc una imatge perquè era molt petit. Clar, però sí, clar. Està certificat que és així.
5: El deixaven allà. Nena, et quedes amb l'Ovidi.
3: No, amb l'Ovidi no. Tot el rato parlant català.
1: I canta.
0: I aquella guitarra, eh?
2: En fi, només l'han encertat la primera i segona fila del búnquer, per tant, només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Salsetes, una mica de ximixurri, salsa brava, allioli, oli romesco, que seran...
3: Què passa?
1: No, que hem de canviar el vocabulari. No pot ser, només l'han encertat les dues files, Déu-n'hi-do.
2: Sí, dues de tres.
5: És un, home, és un 66%.
1: Allà, sisplau.
2: Sóc exigent.
1: No, ja ho sé, jo veig.
2: No, si l'encerten les tres, són les tres.
1: No,
2: si només l'encerten dues, són només dues.
5: Només dues, ja està.
2: Tres, dues, dues.
0: És la manera d'anar bé.
2: Esclar, o vols que els hi castiguem la pilota, aquesta gent?
5: No, aviam. Va, sisplau, atenció, perquè aquest pack se l'endurà que encerti la cançó de la Neus.
3: Endavant.
0: Què vull?
2: Perquè bulla.
1: Ostres, està molt tranquil, aquest home.
5: Sí, atenció. Atenció, perquè...
2: No s'ha ni mutat. O sigui, ha aixecat el dit, ha esperat que se li donés el torn, tu ha baixat... Perquè vull.
5: Ha anat així, ha guanyat el concurs.
1: Sí, ha guanyat.
5: Perquè és així. I amb una patxorra.
2: De qui és aquesta cançó, Jordi?
6: Ja l'he sentit. A dues persones, sí. A Ovidi,
2: sí.
6: I al...
2: Bueno, és l'Ovidi.
1: Sí, és que sap moltes coses, sap masses coses.
6: Hòstia, Joel Joan.
2: Joel Joan.
1: Ah,
2: doncs la cançó és d'Ovidi Montlló, es diu Perquè vull, i això ho ha encertat en Jordi amb una patxorra exemplar. Per tant, fort aplaudiment per en Jordi i per la Neus.
0: L'Ovidi la canta amb la mateixa força d'en Jordi.

0: Jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director Dan Guàrdia.
4: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
5: Hola, canalla, què tal, com esteu? Escolta, una pregunta per l'Eloi Vila, que ho fa tan bé, això de les entrevistes al cotxe, que sí, a tothom li agrada tant i que ens ho passem tan bé a casa mirant-les, però jo vull saber, si no es pot dir, ho entendré, però no pot ser que en totes aquestes entrevistes no hi hagi hagut un frenasso, no hi hagi hagut una vella que sí, hagi passat en vermell, algun patinet elèctric que t'hagis endut o algun cotxe que hagi rascat contra tu. No pot ser, és impossible, perquè la gent que hem conduït per Barcelona anant concentrats i amb els 5 sentits posats a la carretera hem tingut algun susto. Imagina't tu amb en Joel Joan fotent el boig al costat.
6: No, amb en Joel Joan no, però amb els amics de l'Esart sí que en vam tenir un.
7: Ah, sí?
6: Vaig estar a punt d'aixafar un ciclista.
8: Hòstia!
7: Què dius?
6: Sí, vaig estar a punt d'aixafar un ciclista. Ell tenia vermell i va passar.
9: Fallo seu, fallo seu.
6: I llavors li vaig fotre patacada amb una moto que estava aparcada.
9: Bueno,
6: sí.
7: Home, Déu-n'hi-do!
6: Perdona,
7: sí, ara.
6: Perdona, amb 400 entrevistes tampoc estan,
9: 400,
6: eh? 400 entrevistes
7: són
6: tampoc estan.
7: Tanta gent ja, sí, a Catalunya.
6: Sí, 400 entrevistes, 7 anys fotent-li.
7: Però escolta'm, hòstia, no sí, vas atropellar al final? Sí,
6: no, va passar un centímetre.
9: O sigui, el més greu és això i haver tirat una moto a terra.
7: Vas posar una noteta, sóc l'Eloi, truquem per si
6: sí,
7: la rascada.
6: Sí, vam parar, ho vam fer bé.
9: D'acord.
6: A més, portem càmeres, saps? Com demanin el material i la llum i l'assegurança, és un merder de
9: Déu. Allò dels partes, aquells papers que et donen per fer el dibuixet i tota
7: sí,
9: la història.
7: Aquest...
9: L'altre dia que vaig tenir com vas tenir un susto. Bueno, estava a punt d'actuar i van venir els tècnics. Peio, vine un segon, que amb el camión tirant enrere hem tocat una mica. M'havien rebentat la porta del cotxe i no quedava vidre, però no passa res. Llavors, jo estava a punt d'actuar, hi havia una mica de nervi i vaig agafar els papers i m'agrada perquè, almenys en el cas de la meva assegurança, sí, el parte, el primer que posa en majúscules, posa, no ens enfadem. Bueno,
7: ostres,
9: no ens enfadem, doncs va, vinga, endavant. Ara m'han rebentat el cotxe, sí, però...
10: No, aviam, he aixafat un senyor.
9: Sí,
10: no ens enfadem.
7: Jo he hagut de dibuixar coses, jo...
9: És molt difícil.
7: Perquè, a veure, hi ha gent ensangonada per allà.
9: Sí.
7: Vull dir, deixen el part, he fet merda.
10: Fet un cromo,
7: perquè
10: sí,
7: està tot
10: sí. Però la gent li dona molta importància a fer el... Dibuixa bé el vehículo
7: sí.
10: A...
7: Sí, sí.
10: Vehículo B...
7: És una gana, a mi és una gana.
10: Què hace? No, jo no venia així.
6: Ja que ho volen fer molt bé, eh?
7: Sí.
10: Si jo no s'ho mira ningú.
7: Sí, allò, en 3D i tot, eh?
9: No. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
7: Sí, mira, en Jordi d'Esplugues.
9: Jordi,
10: aviam, Jordi,
9: el que ha guanyat el premi.
11: Jo tinc un dubte. Si coneixes a Luz Casal?
6: Sí.
11: Si Luz Casal odia el gos de Heidi...
6: Hòstia,
10: espera, això... La pregunta s'està complicant.
11: Ara la pregunta. ¿Luces en tiniebla?
6: Tu soc molt curtot, eh?
9: Es diu Niebla, entenc, la gossa de
7: sí,
9: la Heidi.
7: Sí.
9: Es diu Niebla. I
7: ha fet el joc.
9: I tu coneixes Luz Casal?
6: Va pujar al cotxe, d'això la conec. Vam tenir una entrevista i una dona molt interessant, maquíssima,
9: sí,
6: i que va anar molt
7: però,
6: bé.
7: Però, Eloi, perdona, sempre és maquíssima la gent que ve. Ja pot ser que algú... No diguis nom, només digues... Hi ha una persona que em va posar molt nerviós perquè tal. Explica-ho, això, què?
6: No, hòstia, hi ha una persona que em va fotre molt nerviós, que va ser...
7: Digue-ho!
6: No, que va ser el Gavino, Diego.
9: Ah, mira, sí?
6: Sí, perquè...
9: Per què?
6: No, no, perquè era un tio que estava connectat. Si tu li feies una pregunta, et responia i a la següent ja no hi era. Ah. O sigui, foties la següent pregunta i ell estava mirant per la finestra.
7: Oh, sí,
6: i
7: no,
6: i dius, hòstia, aquest tio, no? I em va dir, diu, lo siento, soy muy despistado, eh? Em va dir, diu, una vegada vaig anar a Barcelona, a casa d'una amiga, i vaig trucar aquell bloc de pisos i em van obrir i vaig entrar en un altre pis i em vaig asseure allà al sofà. Diu, sí, és veritat. És veritat, i al cap de mitja hora em vaig adonar que la meva amiga no hi era. Vaig preguntar, escolta, oi, Laura, on està? Diu, no viu pas aquí, la Laura?
10: Hòstia. A mi no diu, una mica l'aspecte
9: ja és despistat.
6: Sí. Però que et fot nerviós, t'expliquen això, et quedes un far de riure.
9: Sí, està bé, està bé. Està
6: boníssim.
10: És veritat. Clar, és que... La gent no sé si tenen ocasió de posar-te nerviós, perquè quan tu puges al cotxe d'una altra persona, jo almenys em sé que el seient del copilot ja vaig nerviós.
6: Jo miro de fotre com en Jordi.
9: Calma.
6: Tranquil·litat.
10: Sí que és veritat que condueix bé l'Eloi.
9: L'Eloi condueix bé.
10: Perquè vam fer, quan jo vaig pujar al cotxe, crec que vam fer Plaça Espanya, em va venir a la estació.
6: Anar fent voltes
10: per allà. Molt tranquil.
7: I tu, Peyu, tu ja has anat a cotxe?
9: Sí, que hi he anat.
7: I per on te vau anar?
9: No sé, però on em vas portar, me'n recordo. Per Barcelona.
6: Era per Barcelona.
9: Sí.
7: Ah, jo i mi eres, el meu era més maco.
10: Em vas fer anar fins a Mieres, eh?
7: Mieres. Va agradar aquell lloc.
6: Va agradar molt.
7: Veus, veiem vaques.
6: Molt.
7: Eh que sí?
6: Molt guapo, sí.
7: Molt bé.
6: Carretera de Mieres a Banyoles. Vam anar de Mieres a Banyoles.
10: Bons revolts.
6: Sí, preciosa.
7: Eh que sí? Va agradar això. Bé.
6: Sí.
8: Us prometem que si escolteu el búnquer, traureu un 10 a la selectivitat.
9: El gat ha trencat el pot de verí i s'ha mort. I alhora el gat no ha trencat el pot de verí i encara és viu. Si tu no has vist a l'interior...
10: Oh, clar, si no ho veig.
9: Clar.
10: Si no ho veig, també pot haver-hi un romàrio dintre d'aquella caixa.
8: És que clar. El búnquer. Cultivant el futur del país des de fa 5 temporades. Amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, que ella sí que és professora de veritat.
12: Hola, bones. Soc el Pau, de Montblanc. Mireu, tinc una pregunta que és una mica una queixa.
9: Ah.
12: O algo que fa una mica ràbia. És que quan fan publicitat o promocionen algun espai de Catalunya, allò, un parc natural, una ruta, un hotel, un restaurant o així, sempre posen de referència distàncies des de Barcelona. Que diuen, només a una hora de Barcelona. Que a una hora de Barcelona hi ha 50.000 coses. Però que al final ja m'arriben... com, jo què sé, a Cascada, no sé on, a la Vall d'Aran, només a 3 hores i mitja de Barcelona. O a l'estany de Banyoles, només a 2 hores de Barcelona. Dius, per què no dius a 15 minuts de Girona? O a 20 minuts de Tarragona, o el que sigui, saps? Per què? No sortim tots de Barcelona. És com una mica frustrant.
9: Està bé, estaria
6: bé. Totalment d'acord.
9: Sí, sí.
6: Absolutament d'acord.
9: S'hauria de donar la volta a la campanya... que fos a Llacs de Sant Maurici, a 4 hores de Barcelona. Que no veurà Barcelona per res aquí, no pateixi.
10: Sí, sí, o un lloc a només a 43 minuts de Santa Maria de Palautordera. Hòstia, la gent, on és això?
6: Que ja ens aniria bé, també.
9: Sí, una mica de promoció.
6: No,
7: al contrari.
6: Deixin allò que és molt lluny.
9: Sí, sí.
10: No, jo he sentit autèntiques, Manacor a 1 hora de Barcelona.
9: Home, sí, clar, sí, amb l'avió.
7: I els hotels, cerca de Barcelona, perdona. Pues si això sí que sóc a Càceres, Déu meu, què és aquesta bestiesa?
10: És veritat, va vinguent molt lluny. Tu busques, no direm l'aplicació que és Booking, però...
7: És mentida, home, és mentida.
10: El centro, a no sé quan, el centro, a 1 hora i quarto del centre, home.
7: No.
6: Sí, I fots allò de veure el mapa, eh?
7: Veure
6: el
7: mapa,
10: dius, hòstia, jo volia anar a Andorra i sí que sóc aquí a...
7: Home, perdona, i aquells cartells que diuen, passes per una carretera i diu, a 6 quilòmetres trobaràs un McDonald's?
10: No, a 6 minuts.
7: A 6 minuts has d'anar tot tall, eh?
9: Sí.
7: Una cosa espectacular. No puc arribar en 6 minuts, és impossible. No digueu mentides, que després anem ben ràpid. No, home, fatal.
9: Sí que és veritat que a les pàgines web dels hotels hi ha com un apartat que és com curiós, que parla, què hacer? Què fer en l'entorno, no?
7: És veritat.
9: Sí, a vegades surten unes coses que dius... Home,
7: no ho quiero fer.
9: Sí, poder sí, però no ho sé.
6: Què fer en... Això sí que no trobem un lloc.
10: Això ho pots fer a qualsevol polígon, però què fer en GURB?
9: Què fer en GURB? I et surt Visita Montserrat. És, bueno, aviam, sí. És que, no és ben bé gurb.
7: Clar, a Sant Esteve hi ha alguna cosa que puguem anar a visitar?
9: Què?
7: No, ja està.
6: Hòstia, dit així.
9: Turisme. Turisme de Sant Esteve.
7: Sant Esteve, què podem anar a veure?
6: Sant Esteve és un lloc molt ben parit als peus del Montseny.
9: No té res.
6: Ara vaig fotent voltes. No, hòstia, tothom hi vol anar a viure, home. Per tant, direm que no té res.
9: No té res.
6: Sí, tothom hi vol anar a viure.
9: Sí?
6: Sí, sí, porto gent, amics allà que no hi han estat mai i veuen allò i em diuen, hòstia, aquí, jo vull quedar-me aquí.
9: Bueno, ho hem de deixar aquí perquè és l'últim minut de programa. Tenim quatre preguntes per fer-li l'Eloi. A veure, Eloi, preguntes que ens han preparat.
7: Ens han dit que t'agrada cuinar amb foc.
6: Sí.
7: Això sona molt rupestre, però hi ha gent que... Bueno, m'agrada fer barbacoes. Ets aquest tipus de gent, tu?
6: M'agrada, tinc un forn de llenya.
9: Ah,
6: sí. Sí, me'l van regalar i em fot molta il·lusió. Cuidant. Fora a l'exterior i sempre que puc hi foto foc. Sí,
7: molt
6: això és
7: bé,
6: cuinar amb foc.
9: I fas pizzas amb el forn?
6: No, m'agrada molt posar-hi peixos o fotre allà una espatlla de cabrit. O...
9: Oh, carai. Ah,
10: que és, que també és el millor peix que hi ha. Sí. L'espatlla de cabrit.
9: Aquest ens encanta.
6: Les pizzas.
10: Aviam, què tenim més apuntat aquí? Acaba l'alineació. Sempere a la porteria, defensa amb Aliaga.
6: No, Carrete, Arias, Tendillo, Botubot, Subirat, Sabra, Castellanos, Daniel Solsona, Felman i Mario Alberto Kempes.
7: Perdona? Això és gros.
6: És que això és molt friqui.
7: És molt gros, això.
6: Això és l'alineació del València que va guanyar la
10: Recopa.
6: Del València que va guanyar la Recopa l'any 81. Sí, és molt raro. És molt raro.
9: Et saps les alineacions?
6: Algunes.
9: Algunes,
6: sí.
7: I les preposicions, te les saps?
6: No. No, però sé la Real Societat que va guanyar la Lliga.
9: Ah, veus.
6: Sí, quan ha de fer la lleita, Gajate, Gorriz, Cortabarria, Idígora, Satrústega, López y Forte, Zamora i Diego.
7: Però sembla un altre idioma, eh?
6: Sí.
9: A veure, entre això i les proposicions tampoc sé que és més pràctic, eh?
7: No,
10: home, això t'arregla
9: un segon.
6: No, però això distreu.
9: Això distreu.
6: Això distreu.
9: En fi, si us heu quedat amb ganes de sentir l'Eloi, demà ens tornarà a visitar el búnquer. Nosaltres hi tornem, com sempre, a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
7: Adéu-siau.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som Trescat.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que acaba de finalitzar, la nit que acaba de finalitzar la primera semifinal del Mundial i la selecció espanyola ha aconseguit classificar-se per la final de diumenge a Nova Jersey i ha guanyat 2-0 en un partit disputat a Dallas en una autèntica exhibició futbolística de la selecció espanyola, partit de primeríssim nivell de la selecció que entrena Luis de la Fuente, que ha estat molt superior a França des del primer minut i fins a l'últim. Partit propi d'una semifinal de Mundial, ple d'atenció, ple de nivell, i amb una selecció espanyola que segurament ha fet la millor actuació d'una selecció en tot aquest Mundial. El millor partit d'una selecció en aquest Mundial segurament és aquest d'Espanya, després de guanyar a França 2-0. S'ha avançat la selecció espanyola al minut 20 de la primera gràcies a un gol de penal forçat i provocat per Lamine Yamal en una jugada de futbol de carrer, de llest, d'estar concentrat en el joc. Digne tenia avantatge dins de l'àrea per refusar una pilota, però Lamine ha vist que podria treure petroli, s'hi ha llançat per la pilota, s'ha avançat, ha tocat la pilota amb el braç, ha enganxat el cos, això sí, i Digne l'ha colpejat amb la cama, penal clar, no s'ha queixat ni el lateral esquerre francès ex del Barça. Oyarzabal ha transformat el penal amb molta seguretat, el seu racó de seguretat, ara sabreu per què dic això, Oyarzabal té un 90% d'encert en els xuts de penals. La selecció espanyola ha estat força millor que França a la primera part, ha minimitzat la selecció francesa i el seu atac. Una dada, França no ha rematat entre els tres pals i pràcticament no ha generat cap ocasió de perill a la primera, però és que la primera aturada d'Unai Simón, d'una rematada de l'atac francès, ha arribat al temps afegit amb un xut de Dembélé. Era el segon xut de França entre els tres pals. Abans havia xutat Mbappé i amb el 2-0 al marcador l'havia desviat Cucurella a córner. A la segona part, el partit encara s'ha decantat més a favor d'Espanya, sobretot en el primer tram, i Pedro Porro, que ha fet un partidàs al lateral esquerre del Tottenham, ha fet el 2-0 després de fer una gran combinació i una gran assistència de Dani Olmo, que té una qualitat indiscutible i l'ha desplegat en aquesta semifinal mundialista. Després del 2-0 hi ha hagut una estona de rondo de la selecció espanyola, Mbappé ha fet aquest xut perillós que us dèiem, però la primera rematada entre els tres pals, la primera aturada d'Unai, ha arribat al temps afegit després d'un xut de Dembélé. Pedri ha tornat a ser suplent, ha jugat l'estona final, Fabián ha estat titular a França, titular Tchouaméni i Barcola, i la selecció espanyola que celebra a Dallas la classificació per la seva segona final d'un Mundial a la història. La primera, el 2010, la va guanyar contra Holanda, aleshores Holanda, amb aquell gol d'Iniesta. Diumenge vinent, a les 9 del vespre a Catalunya, a Nova Jersey jugarà la final contra Argentina o contra Anglaterra, que demà jugarà la segona semifinal d'aquest Mundial a Atlanta, on hi ha la Sònia Germà per seguir aquest partit. Segons explica la Sònia, hi ha moltes mesures de seguretat per evitar problemes entre argentins i anglesos. La rivalitat es percep en l'ambient de Dallas a 24 hores d'aquesta segona semifinal. Una notícia que ve del Mundial, Frenkie de Jong, que ha tornat lesionat del Mundial, i compta perquè pot estar mesos de baixa, entre 4 i 6 mesos. De Jong va jugar infiltrat al genoll dret alguns partits del Mundial, ahir li van fer proves a Barcelona i li han trobat una lesió que s'ha de confirmar fent més proves complementàries, però pinta malament. Laia Tudela ens ho explicarà bé. I Joan Laporta continua als Estats Units, ha estat present a Dallas en el partit de la selecció espanyola contra la francesa en aquesta semifinal del Mundial, i des de Dallas avui ens arriba fins a on durarà l'oferta que el Barça va fer a l'Atlètic de Madrid fa unes setmanes per Julián Álvarez. Fins a finals de juliol. El Roger Arbosà en té tots els detalls. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: El Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial van començar l'11 de juny, seguirem fins diumenge, el 19 de juny, el dia de la final, que ja sabem que la jugarà la selecció espanyola. Demà sortirem de dubtes amb la segona finalista, serà Anglaterra o Argentina. Edició, la d'avui, la del dimarts 14 de juliol, és el dia nacional de França, però no han tingut una bona nit els francesos, és el dia 33 de Mundial i passarem la nit amb totes i tots vosaltres que ens escolteu o sentiu, i també amb el Roger Bosà, que és a Dallas. Roger, bona nit.
1: Com està, Xavi? Bona nit.
0: Ha seguit a Dallas aquest França 0, Espanya 2, impressionat pel nivell futbolístic de la selecció espanyola?
1: Sí, molt, molt, i una mica sorprès, perquè Espanya ha jugat un gran partit, ha estat molt còmode realment, i poc ens esperàvem que, no que ho tingués tan fàcil, però sí que França no li posés les coses tan difícils. Això sí que ha sorprès, i a mi m'ha impressionat com ha jugat avui Espanya.
0: Ja se sap que a qui li han donat l'MVP, el millor jugador del partit?
1: Pedro Porro, l'ex del Girona, l'autor del segon gol, millor jugador del partit.
0: Ha fet un partidàs Pedro Porro, en tots els sentits, sense pilota, però també amb pilota, i acabant rubricant-ho amb aquest gol després d'una combinació fantàstica amb Dani Olmo, que també ha estat a un nivell altíssim. També serà amb nosaltres aquesta nit la Sònia Gelmà. Sònia, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Tu ets a Atlanta, on demà juga l'Anglaterra-Argentina,
2: Exactament.
0: I també hi ha l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Bona nit, molt bé, molt bé.
0: I ara connectarem amb el Ricard Torquemada. A veure, Àlex, t'ha semblat l'exhibició més important a nivell futbolístic que hem vist en aquest Mundial, el partit de la selecció espanyola?
3: Sens dubte. Per mi sí, per el partit que ha fet la selecció espanyola, per la potència o la, diguéssim, el potencial del rival, i per com aquest rival amb tant potencial que ahir parlàvem s'ha vist pràcticament impotent, no? Com bé deies a l'entradeta, el primer remat arriba en el descompte. Crec que a Deschamps li ha sortit la vena més conservadora i això ha penalitzat molt a França, tot el contrari que Espanya, que ha demostrat personalitat, valentia, amb un pla de partit molt, molt, molt clar, i a poc ha anat creixent. Crec que, a més, ha sabut tocar els punts cardinals. Crec que hem vist actuacions individuals meravelloses. Per mi, amb el permís de Messi, és el Mundial de Dani Olmo. Ha tornat a fer una exhibició brutal. Ha acabat la primera part amb totes les passades bé, amb un 18 de 18 en passades, i totes cap endavant, que és el més difícil que hi ha en futbol, que és girar i decidir bé. Gran versió de Rodri, gran versió de tota la línia defensiva, Pedro Porro, Lamine Yamal. No ha pogut veure el gol, però ha seguit condicionant moltíssim al rival, a França en aquest cas. I la segona part, Espanya tenia l'elecció de, bé, desgastar-se una mica menys i veure què feia França, i ha sabut tocar, allargar possessions, i per tant, per mi, ha fet un partit magnífic i mereix amb escrés passar a la final.
0: Ara continuem parlant d'aquesta semifinal que ha guanyat la selecció espanyola 2-0 contra França. Gol d'Oyarzabal de penal a la primera part, 1-0, forçat per Lamine Yamal, i el 2-0 l'ha fet a la segona Pedro Porro, MVP del partit, l'ex del Girona, el lateral dret titular de la selecció espanyola en la majoria de partits d'aquest Mundial, extremeny, que ha fet un partidàs, i després d'una gran combinació amb Dani Olmo, ha fet el gol que ha tancat el marcador. L'Aina Grau és a la producció, el Salva Pou és a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio, i al control central hi tenim l'Andrea Martínez, i també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
4: Bona nit, Xavi.
0: Han passat més coses aquest diumenge, més enllà del Mundial. Per exemple, Marc Casado ha passat pel tot costa.
4: El migcampista del Barça ha explicat que no descarta la sortida del club blaugrana si l'opció convé al Barça, i és el Barça el club qui li demana.
0: Pogacar ha tornat a fer el que ha volgut avui al Tour.
4: Ha estat el vencedor de la desena etapa, una etapa de mitja muntanya, i amplia a 3 minuts i 36 segons l'avantatge respecte a Vingegaard.
0: Han sortit els horaris de les tres primeres jornades de Lliga, primera i a segona. Només dóna'ns la primera del Barça, sí. De l'Espanyol, la primera, i d'Astro, un moment, que parla l'MVP de la semifinal, Pedro Porro, el podem sentir a Televisió Espanyola.
5: Buscando por llegar a la final de un Mundial y que por fin lo consigue.
6: Pues un sueño hecho realidad, la verdad que ni en mis mejores sueños. Muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Yo creo que hemos hecho un gran partido, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer hoy para poder pasar. Sabíamos que era una selección muy, muy difícil, que venía haciendo las cosas muy bien, y la verdad esto es del equipo, no es nada mío, simplemente es dar la enhorabuena a todos porque han hecho un partidazo.
5: Que lo habéis hecho además, como dices tú, contra una selección que se planteaba como una de las grandes favoritas, si no la que más, al menos por la primera fase de grupos que habían hecho, y a la que no le habéis dejado lucirse, ni correr, ni tener el balón.
6: Por supuesto, sabíamos que uno de los puntos que nos acercaban a la final era ese, tener el balón, sabíamos que contrarrestar su punto fuerte era clave, ¿no? Y yo creo que lo hemos hecho y la verdad que muy feliz, ¿no?
5: ¿Tú qué tal estás? ¿Que has terminado medio tieso pidiendo el cambio?
6: Sí, bueno, son cosas del partido. A ver, también te digo, no sé qué minuto me ha cambiado, pero no podía más. Simplemente, yo creo, como he dicho antes, estos de todos, son de los 26, Marco seguramente, que estaba ahí también pendiente de que si podía seguir o no, pero bueno, yo creo que esto es de todos y a seguir ahora.
5: En 5 días tienes una final de un mundial, es que decirlo, madre mía, se me pone la piel de gallina. ¿Estás para jugar?
6: Bueno, vamos a ver, en principio, ahora mismo te diría que estoy muerto, ¿no? Pero bueno, ahora pensar en la recuperación y con todo por la final.
5: Bueno, antes de eso, a celebrarlo. Pedro, enhorabuena.
6: Muchas gracias.
0: Pedro Porro, Ricard Torquemada, bona nit. Amb el Ricard Torquemada, com t'has quedat després d'aquesta semifinal França 0, Espanya 2, exhibició de la selecció espanyola?
7: Un partit molt intel·ligent, molt madur, de molta comprensió del que necessitava Espanya, del que feia mal a França, ha minimitzat i ha reduït la fortalesa de França i s'ha posat el partit a la butxaca. França sempre ha anat a remolc, ha estat incapaç de reaccionar, apagar França és molt difícil, i la selecció espanyola ha fet molt bé, li ha amagat la pilota. Jo crec que ha tingut sort amb el primer detall del partit, la Vinya Mal li guanya Dinya, i ja parlàvem que era la bola més forta contra la bola més feble. En aquests partits, el primer desequilibri marca molt la tendència, i aquí ha agafat molta confiança Espanya per davant el marcador. França no havia anat per darrere el marcador en tot el Mundial, s'ha trobat en un escenari molt incòmode i no ha sabut sobreposar-se al primer problema que ha tingut el Mundial. És a dir, França, mentre tot ha bufat de cua bé, quan algú ben ha bufat de cara la primera, ha estat incapaç, i les seleccions que guanyen un Mundial han de tenir un moment al campionat que sàpiguen sobreposar-se al que tenen al davant.
0: Ara sentia en Pedro Porro, ha fet un gran partit. Saps d'on és Pedro Porro? De quin poble d'Extremadura és? Coincideix amb un altre personatge que ens persegueix al món del futbol els últims anys?
7: No m'atreviré a dir-ho.
0: És de Don Benito.
7: Ah.
0: I de Don Benito és Jesús Gil Manzano.
7: Home, Gilman.
0: Sí, Gilman. Mira, parla a Televisió Espanyola el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
5: Enhorabuena, ¿qué se siente?
8: Pues ahora es difícil describir lo que uno siente, pero sí, creo, entiendo que sería que es algo parecido a la felicidad y al orgullo que reitero una y otra vez de dirigir a un grupo de jugadores tan excepcionales como este. Y todavía queremos seguir haciendo mejor las cosas y nos queda un paso más. Vamos a intentar conseguirlo.
5: Sí que le veo, no sé si es por la... sobrepasado por el momento, pero le veo demasiado serio celebrándolo también con un imagino que se va a liberar dentro de unos minutos, ¿no? En el vestuario.
8: Seguro que sí. Ahora hay mucha tensión acumulada. Es una grandísima responsabilidad estar en la final del Mundial. Es un lujo y hay que solo para los elegidos, y uno tiene que asimilar todo esto. Allá cuando empezamos, no en esta concentración, no, allá cuando empezamos años, bueno, hace tres, casi 4 años atrás, y con una idea, y esta idea pues hemos sido fieles a ella y nos ha traído hasta aquí. Así que orgulloso, insisto.
5: Con esa idea, mister, hoy le han ganado de nuevo a una selección que llegaba a este Mundial quizás con la vitola de máxima favorita, sobre un escalón sobre las demás, y la han domado absolutamente. No han dejado brillar ni correr a esos delanteros tan peligrosos que tenían España con su fútbol y con su ABC.
8: Sí, seguramente es lo que hemos hablado también adentro. Hoy nos enfrentábamos a uno de los mejores, a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo. Y hacen fácil lo que es tan difícil, lo hacen fácil. Entonces, insisto, orgulloso, feliz ahora ya voy tranquilizándome y ya empiezo a saber dónde estamos.
5: Mister, está toda España pendiente de esta selección. Hoy la noche va a ser larga. Quien no esté viéndolo en la 1, en su casa, va a estar en las plazas, en los pueblos, en las ciudades. Mándeles un mensaje.
0: Es Luis de la Fuente, el seleccionador español que va arribar al càrrec la primavera 2023, campió de la Nations League, campió de l'Eurocopa el 2024, subcampió de la Nations League fa un any, el 2025, i diumenge jugarà la final del Mundial. Té un currículum impressionant, Luis de la Fuente, que segurament ni ell mateix s'imaginava el que viuria en aquests 3 anys i 3 mesos des que li van donar el càrrec de seleccionador espanyol. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ara en parlarem més d'aquesta primera semifinal del Mundial, també en parlarem de la segona, la de demà, entre els argentins i els anglesos. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Let's go. França 0, Espanya 2 a Dallas, primera semifinal del Mundial. El partit ha estat propi d'una semifinal mundialista amb molta tensió, amb molt nivell, sobretot per part de la selecció espanyola, que ha fet una exhibició futbolística. Amb el Sergi Andreu hem estat seguint el partit a la redacció i la veritat és que hi ha hagut moments a la segona meitat que Espanya dominava a partir de la possessió.
1: I que França semblava una selecció petita, sí, gairebé, en molts trams, sobretot del segon part, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Gairebé amb la sensació que jugaven contra 10. Potser és una mica exagerat, eh? Però ha donat aquesta sensació de molta superioritat.
0: Ara anirem disseccionant el partit. Roger, vos, quins gestos, quines cares has vist entre Lamine i companyia?
2: Mira, Lamine Yamal es posava les mans al genoll, feia pensar que estava realment cansat, i amb aquell rostre seriós, com si no estigués prou content, tot i que, evidentment, jo crec que està molt feliç de jugar una final i content amb el partit que ha fet, no ha fet un mal partit, i aquesta és la imatge al final del partit. Veiem també el seu germà, que el saludava des de la graderia, i Lamine content també, Oyarzabal s'abraçava amb la porta, abraçada també al cos tècnic a la banqueta, i Deschamps, per cert, que es queixava l'àrbitre
0: per connexió. Oyarzabal a Dazón.
3: Y nada, feliz por esa parte, pero bueno, sobre todo por lo colectivo.
4: Pepe, ¿algún consejo para el domingo? ¿Algo que, que ayude?
5: Consejos, yo creo que son... Es una selección bastante madura. Es una selección que
0: pone el 0-1 de penal, un penal provocat clarament per Lamine.
5: Creo que el discurso del seleccionador va un poco siempre por ahí. Veo mucha generosidad y eso es sinónimo de éxito. Entonces, cuando pones el bien colectivo por encima de tu propio ego, creo que estos chicos representan muy bien eso, y que sea un partido más, que tengan la personalidad de hacer lo que hoy han hecho con Francia, que han ninguneado una selección que tiene muchísimos registros y que son muy peligrosos, y el plan de partido ha salido perfecto. Así que repito una vez más, porque lo que hoy habéis hecho...
0: Pepe Reina al cuadre de comentaristes aquesta nit a Catalunya Ràdio al club de la Vigilita, a veure què diu Yarzabal.
3: La oportunidad de estar ahí a su altura, creo que nos hemos ganado el derecho a soñar, a tener eso en mente, y bueno, es lo que he dicho un poco, ¿no? Llevamos aquí casi 50 días en una convivencia que creo que cuando es sana, cuando es positiva, hace que luego todo sea más sencillo en el campo, y creo que eso es algo muy importante en torneos así que nada, ojalá podamos poner la guinda en 5 días.
0: Oyarzabal ha xutat el penal del 0-1. Sergi, tens estadística amb Oyarzabal amb els penals?
1: Sí, sí, n'ha xutat 60 al llarg de la seva trajectòria, 53 marcats, 7 fallats. És... Ho deies al principi, un 90% de mandina d'encert.
0: Us heu fixat, Ricard i Àlex, com ha xutat avui el penal Oyarzabal?
6: Sí, avui sí. No ha deixat anar la iniciativa, però la iniciativa ja ha manat, sí. I ha marcat a mitja alçada a l'esquerra, que és un penal bastant recurrent per ell.
0: Recurrent, però, sí. Però ell utilitzava fa uns anys, Àlex, sempre la paradinha, i va haver-hi un dia que va canviar. El recordeu, aquest dia?
7: No.
0: La final de la Copa contra l'Atlètic Club a la pandèmia el 2021, que va guanyar 1-0, un penal que li van fer a Porto. Recordeu que ahir va canviar el seu estil de xut i va xutar exactament com ha xutat avui?
6: Sí, és veritat. Sí, aquell dia... Tot i això, després ho ha alternat.
0: Sí, va alternant. Però avui, sí. Que era una situació de màxima tensió, comparable a aquella final...
6: Avui jo crec que l'ha llegit bé, perquè no ha perdut la iniciativa. En aquest Mundial, els davanters que estan perdent la iniciativa davant del porter estan punxant bastant, s'està imposant el porter que aguanta, i jo crec que ha interpretat bé el que necessitava aquest moment.
7: És que amb aquesta manera de jugar, de llançar els penals, Xavi, tu sempre has de tenir un costat de seguretat per si el porter t'aguanta més que tu, i jo crec que va per aquí, no? Jo crec que ha vist que aguantava tant que ha dit, vaig al meu costat de seguretat.
0: Gols d'Oyarzabal en aquest Mundial, Sergi?
1: 5 gols.
0: Cinc. Ja. És a 3 de Messi i Mbappé.
1: Sí.
0: És a 3 de Messi i Mbappé. Messi ha de jugar a la semifinal de demà i Mbappé, la final o el tercer lloc. I Mbappé ha de jugar dissabte el partit pel tercer lloc en aquest Mundial. Aquesta és la taula de golejador. Sònia, tu a Atlanta has pogut seguir el partit igualment?
8: Sí, l'hem seguit a la Fan Zone, bé, fins al descans, perquè ara plou, per exemple, aquí a Atlanta, i hi havia risc, però a la Fan Zone hi havia molts aficionats de la selecció espanyola, americans, que anaven amb samarretes d'Espanya, que això ja us ho vaig explicar a la primera fase, totes de Lamine Yamal, i que han estat veient, també molts argentins que són per aquí, em costa veure d'anglesos, per això, però sí, l'hem pogut seguir, i ara en parlau, el partit ha estat el... És a dir, si a priori tu li preguntes a Luis de la Fuente quin pla dissenya ell, és tal com s'ha produït. Control, sentia aquests dies, més enllà de l'entrevista que li va fer, per exemple, al Costa, Unai Simón, però també d'altres mitjans, que Unai Simón deia, jo no puc fer una pilotada precisament contra França, el que hem de fer és controlar el partit i tenir nosaltres la pilota, i és el que ha aconseguit la selecció espanyola,
0: claríssim,
8: que ha minimitzat absolutament totalment França, que té quatre bitxos ja allà al davant i no els hem vist, és que no els hem vist, em va fer una mica, però tot sempre en fora de joc, molt ben controlat per coercir la por, molt bé, molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Ricard, a tu t'ha semblat que l'actuació d'avui de la selecció espanyola marca el top futbolístic del Mundial, de moment?
6: No.
0: No? Quina altra selecció t'ha agradat més en aquest Mundial que el partit d'avui?
6: Hi ha seleccions que m'han excitat més ofensivament.
0: Però dic el partit d'avui.
6: El partit més madur del Mundial, si vols, més intel·ligent, més el partit que tocava en el moment que tocava. O sigui, ha estat un partit impecable, perfecte. Però ha estat un partit de control, no? Ha estat un partit de desequilibri, d'excitació, d'aventures ofensives. Els dos primers xuts de porteria han estat dos gols, però que era el que havia de fer Espanya, eh? O sigui, jo crec que ha tret un matrícula d'honor en el partit que havia de fer. Però a mi no em sembla que és un partit que passin els anys i ens el tornarem a posar per gaudir.
0: Jo en aquest Mundial no trobo un nivell més alt que el d'avui de la selecció espanyola, Ricard. No el trobo.
6: Bé, el nivell que és que jo estic d'acord amb tu amb el nivell, un nivell col·lectiu, un nivell de control... Però vaja...
0: No és exuberància, però el futbol no és només exuberància. A mi...
6: No és només, però és també.
0: O també, sigui, sí, no és però a mi, una estoneta de la segona part m'ha recordat els rondos que feia el Barça de Guardiola, que passa que no ha tingut tant control durant tanta estona.
6: Sí, no t'ho descarto, no t'ho nego. El que passa és que jo crec que aquell equip tenia més coses
0: sí,
6: en
0: home,
6: atac.
0: Sí.
6: Sí, jo el que vull dir és que és un partit perfecte, però que és col·lectivament és un exercici d'intel·ligència, de maduresa, de sotmetiment a un rival que és molt difícil de minimitzar, de controlar, de governar. O sigui, és el partit perfecte, eh? Jo no li demano que a Espanya que fes un altre partit. Ara, no em sembla l'espectacle més gran del Mundial, per mi. Jo valoro també que hi hagi de mig de tres quarts cap endavant més desequilibri, més... O sigui, jo crec que els petits detalls Espanya se'ls sap ficar a la butxaca. Ha estat molt millor equip, és el clar candidat i favorit a guanyar el Mundial, però no és un equip que t'escombri. Això és el que et vull dir. Jo, des del meu punt de vista, vull dir
8: Comparteixo amb el Torquemada que el mèrit a més és que l'actuació és en les semifinals i contra França, però que a nivell d'ocasions no ha estat un partit ofensivament exuberant de la selecció espanyola, que ha tingut aquells minuts que comentàveu amb el Sergi Andreu, que és quan la Minya Malfa el tercer, que li anulen per fora de joc,
0: correcte,
8: on França estava grogui, sí, i podia haver anat amb un punt més d'ambició a acabar de matar el partit, però com que el pla de partit era aquest, era el de control, sí que és veritat que segurament si anem a buscar d'altres partits d'aquest Mundial, és a dir, França, per exemple, jo l'he vist molt superior a d'altres seleccions
0: Final.
8: Exacte, però clar, no és Espanya, clar,
6: correcte,
8: exacte, per això dic que l'actuació de semifinals
6: no
8: és el mèrit que té, que sigui contra França.
0: Context...
6: No és un retret, sí, sí. El que jo vull dir que no és per mi no és un partit per emmarcar i posar-me moltes vegades, això és el que vull dir. O sigui, crec que és el partit que tocava en el moment que tocava, com dieu, amb la màxima exigència contra la millor selecció, han estat millors, és indiscutible, no hi ha dubtes. Ara, com a partit de manual, per mi, a mi m'agradaria que Espanya, si ha de guanyar el Mundial, el guanyi diumenge amb un exercici ofensiu una miqueta més desinhibit, que ho podrà fer, perquè ja no jugarà contra un equip amb quatre animals, que has de controlar, que has de fer més atacs més llargs, no t'interessa atacar, com diu la Sony, i exposar-te perquè un error en ser molt vertical a tot penalitzar, és a dir, has jugat el partit amb calculadora, amb un control gairebé científic, o sigui, semblava intel·ligència artificial, que deu ser la màxima intel·ligència. Però vaja, hi ha moltes maneres, aquesta selecció espanyola jo crec que té moltes més versions, m'agradaria veure doncs el millor Lamine Yamal, m'agradaria veure Pedri, a mi em sap molt greu que Pedri no entri.
0: Fabián ha fet un partit discutible per mi, però vaja.
6: Però són mirades d'entrenador que jo crec que queda clar que entre Fabián i Pedri de la Fuente es queda amb Fabián, que és gran migcampista.
0: A veure, has dit, m'agradaria veure el millor Lamine. Per mi avui Lamine ha fet un passet més, encara té marge, marge, però ha estat molt llest en el penal, molt llest en el penal.
6: Ha decantat el partit, ha guanyat aquell cara correcte.
0: I brillant, brillantíssim en alguna acció com una combinació amb Dani Olmo, que ha estat molt generós per cedir enrere cap a Fabián a la primera part, que no ha estat el 0-2 de miracle, li han anotat un gol després d'una...
6: Estaven fora de joc. Sí. No s'ha deixat endur per aquesta sensació de voler ser el protagonista, ha guardat la pilota quan tocava, ha fet el mateix partit intel·ligent i madur que necessitava la selecció espanyola avui per superar França.
0: A veure, anem a Rocafonda. Abdul, bona nit.
9: Hola, buenas.
0: Com estàs?
9: Bien, bien.
0: Què t'ha semblat el partit del teu nebot?
9: ¿Cómo?
0: Què t'ha semblat el partit del teu nebot?
9: Sí, bien, bien.
0: Només bé. L'Abdul és el tiet de la Minya Mal, que sabeu que té un bar a Rocafonda.
9: Sí, que habla català.
0: Ara te hablo en castellano, no hay problema, Abdul. ¿Qué te ha parecido el partido de Lamine esta noche? ¿Bien?
9: Sí, no está mal, bien. Lo que más importante, han ganado y estamos en la final y ojalá que gane España el domingo.
0: Qué listo ha estado en el penalti, ¿eh?
9: Bueno, él está ahí, tiene que ayudar su selección y bueno, que España ha jugado muy bien, de verdad que se merece ganar y hasta la final.
0: Pero digo, la jugada que provoca el penalti, que se anticipa, pone el hombro, el brazo, sí. ¿Está la perdió en la pista y en Rocafonda?
9: Fui listo en esa jugada y... Bueno, que han brocado un penalti y me han citado. Bueno, eso es lo que queremos.
0: Abdul, había mucho ambiente esta noche en Rocafonda, tanto más como cuando jugaba Marruecos,
9: sí,
0: en el Mundial.
9: Hay mucha gente aquí celebrando, chillando, con coches.
0: Oye, ¿y tu madre? Que sabemos
9: en
0: que
9: casa,
0: está en casa. ¿Has podido hablar con ella? ¿Está contenta o qué?
9: Sí, estamos ahí. Lo vi el partido con ella en casa.
0: ¿Ha sufrido mucho o qué?
9: Hombre, sí, de verdad que sí.
0: Y oye, ¿su nieto le va a invitar a Nueva York para ver la final del domingo o...
9: Puede ser que sí, mira. Que no sabemos exactamente, pero puede ser.
0: Él está siempre muy pendiente de su abuela.
9: Normal, sí. Es su abuela.
0: Es su abuela, sí, sí. Ojalá pudiéramos estarlo todos aún, ¿sabes?
9: Yeah.
0: Oye, Abdul, ¿y tú también te irás para allá o qué? A ver si se estira Lamine.
9: No puedo ir.
0: No
9: tengo unas cosas que hacer y no puedo.
0: Es una final del Mundial y está tu sobrino allá, es una estrella, ¿eh?
9: Ya, está mi hijo, es suficiente.
0: Bueno, es verdad que tu hijo siempre está con... Es verdad.
9: Sí. Está él como estoy yo. Yo lo que quiero es que gane España el Mundial y no hace falta que ir. Yo prefiero verlo aquí en casa o en un sitio, una pantalla, que en el barrio. Y lo que más importante, España gana y eso es lo que quiero.
0: Muy bien. Abdul, enhorabuena por la parte que te toca, ¿de acuerdo? Por la parte familiar que te toca, que eres el tío de Lamine Yamal. Un abrazo y muchas gracias.
9: De nada, tío.
0: A veure, podem parlar amb la Carla Borràs? La tenim, eh? Carla, bona nit.
10: Hola, Xavi, bona nit.
0: Amb la Carla Borràs volem aclarir una acció, l'acció del penal, que xiulen a favor de la selecció espanyola, el força Lamine Yamal, que s'anticipa a Digne, posa el braç, li toca la pilota al braç, el té enganxat al cos, i Digne, que intenta refusar, en comptes de refusar la pilota, refusa la cama de Lamine Yamal. Quan hi ha un gol, amb un contacte immediatament previ al braç del jugador atacant, s'anul·la el gol, sigui involuntari, estigui enganxat o no.
10: Sí, s'anul·la el gol,
0: en el penal,
10: sigui accidental
0: no.
10: En cas del penal, no, en aquest cas, tot i que Lamine toca la pilota amb el braç, amb l'espatlla, rep una puntada del Digne i, per tant, és penal. En aquest cas, no s'invalida perquè hi hagi una acció de mà, perquè és totalment accidental.
0: és accidental, i hi ha la diferència aquesta entre si la jugada acaba en gol, és el que marca el reglament, o si acaba en penal, que el penal és claríssim i no...
10: Sí, sí, el penal no té cap tipus de dubte, però com que aquest contacte és accidental, no l'anul·la automàticament una falta anterior, o en aquest cas simultània, que ha estat comesa pel defensor.
0: Queda claríssim. Què impulsa la FIFA a escollir un àrbitre del Salvador, amb tots els respectes per l'arbitratge salvadoreny, en una semifinal del Mundial entre França i Espanya?
10: Doncs, bàsicament, l'àrbitre que sigui del Salvador és sobretot en què es tracta de dos seleccions europees.
0: Però hi ha argentins i brasilers.
10: No, però en el cas sobretot entre França i Espanya, que les dues són europees.
0: Sí, però no... si busques un altre continent, és que no sé a quin nivell està acostumat a xular l'àrbitre de la semifinal d'avui.
10: Clar, pel que he estat veient, ell ha participat en el Mundial de Qatar 2022 i aquesta semifinal abans havia xiulat tres partits, a la del 2026, que és el Turquia-Paraguai, el Japó-Suècia i el Suïssa-Colòmbia.
0: Sí, està molt bé, però el que em vull referir és que l'ofici...
10: O sigui,
0: jo no
10: l'estic defendent, Xavi, no l'estic defendent.
0: No,
10: simplement
0: ho ha fet bé, eh? O sigui,
10: sí, jo crec que ho ha fet molt bé. Sí que és veritat que en accions de dubte crec que anava com una mica de... No a favor d'Espanya, però...
0: Hi ha hagut una falta d'Embelé, que no era falta de Fabián, però l'ha xiulada i l'ha corregit. Jo tampoc l'he entès.
10: Jo també demanaria com una explicació perquè no l'he entès la de Dembélé quan l'ha deixat. Sí, però sí que és veritat que, tot i que jo crec que ha fet una actuació correcta, bueno, doncs poc a poc ha anat fent més partits de la fase de grups, també ja era conegut o ja havia xiulat a Qatar 2022, i sobretot jo crec que és un concepte de neutralitat geogràfica, és a dir, no és europeu, per tant, si poses a un italià... pot tenir qualsevol tipus de simpatia o tal, sí. Però en aquest cas, el ser de Centroamèrica, que de fet han comentat per televisió que també que els altres també eren de Centroamèrica.
0: Sí, hi havia un assistent que era de Salvador i els altres eren d'altres països. Però
10: sí, però tots de Centroamèrica. Llavors jo sí que crec que és per un tema més de totalment neutral i que aquest àrbitre, tot i ser del Salvador, com tu dius, que amb tots els respectes, estava fent com molts mèrits per tenir un partit de renom. Aleshores, bueno, li han donat la semifinal, jo crec que l'ha aprovat i amb nota,
0: sí,
10: i a partir d'aquí, doncs, bueno, clar, ell no pot xiular la Champions, per exemple, ell és de la CONCACAF, però...
0: La molt Champions bé, de la CONCACAF, el que passa és que el nivell és diferent i la tensió...
10: Sí, clar, el nivell no té res a veure...
0: I els contextos són diferents, clar. Per això m'ha estranyat a mi l'elecció. Després ha fet un bon arbitratge. Carla, moltes gràcies, bona nit.
10: A tu, bona nit, Xavi, que vagi molt bé.
0: Fins ara. A veure, a Pedro Porro li han donat l'MVP. Ara parla Cubarsí, a Televisió Espanyola.
11: Gol en los 7 partidos, queda uno, Pau, queda la gran final, enhorabuena. ¿Qué sentís al haberos metido en el partido que todo el futbolista de que empieza a jugar desde pequeño sueña?
12: Estamos, la verdad, que muy ilusionados. Creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar, y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
11: Te pregunto en concreto por la faceta defensiva en la que estáis absolutamente impecables, esa pareja centrales con Cucurella, con Pedro Porro, con Unai detrás, qué engranaje tan exquisito, madre mía.
12: Sí, estamos muy bien, pero yo creo que tanto aquí como en el entrenamiento pues nos ayudan todos los que no están teniendo a lo mejor la oportunidad, pues nos están ayudando a mejorar como futbolistas, nos están apretando porque sabes que en cualquier momento puede entrar cualquiera, y yo creo que esta competitividad en el equipo pues te hace ser mejor.
11: Con 19 años te plantas en la final de un mundial. Yo no sé si te da tiempo a tener perspectiva de la animalada que estás haciendo, Pau.
12: Sí, es una cosa magnífica. A lo mejor ahora mismo no soy consciente de ello, pero estos días cuando esté con mi familia, que esté descansando, y estudiaremos mañana el que tenga que venir y nos enfocaremos al máximo para sacarlo.
11: Esto va a toda velocidad. Como decimos, son 7 partidos. Hablábamos contigo justo antes de comenzar el primero. ¿Cómo ha cambiado Pau Cubarsí? Te vemos con un crecimiento sobre el césped espectacular.
12: Bueno, al final yo siempre intento mejorar en todos los partidos, en todos los entrenos, ser yo mismo, tener siempre los pies en el suelo, intentar mejorar, y me están saliendo las cosas bien, pero eso no significa que tenga que poner el freno, sino que seguir adelante y siempre ayudar al equipo.
11: Vamos a dar tu mejor versión en
0: Pau Cubarsí. Quin mundial està fent Pau Cubarsí, també la Porta, que ha fet un partidàs increïble, els dos centrals de la selecció espanyola, que han fet una semifinal, diria que impecable, Àlex, Ricard, Sònia.
13: Sí, un mundial,
0: Sí, un Mundial.
7: Sí. Sí, un Mundial molt, molt mèrit aquesta parella, perquè jo crec que es complementen molt bé, també molt bé els dos laterals, tant Cucurella com Pedro Porro estan molt bé en les correccions, estan molt concentrats, és molt important amb aquesta manera de jugar, de defensar cap endavant, sempre està ben posicionat, sempre està atent, anticipar, i això Cubarsí ho té de meravella, i també Laport, i en pilota han estat molt bé. Però també és important destacar que el col·lectiu, a la selecció espanyola, està molt ben preparat per quan perd pilota, no? Llavors això els està ajudant també.
0: Ricard?
6: Jo destacaria de la parella de centrals, però de tot l'equip. Jo crec que és un equip que tots els futbolistes són una mitjana alta d'intel·ligència, perquè ens entenguem. O sigui, des d'Oyarzabal, Unai Simón, és a dir, destaquen per la comprensió del joc, per la maduresa, Rodri, Fabián, no hi ha ningú que sigui un jugador que visqui més del físic o d'una mentalitat molt agressiva, intensa, accelerada, no? Àlex Baena, tots són jugadors com molt reflexius, molt racionals, fins i tot Pedro Porro i Cucurella a l'hora de defensar, com diu l'Àlex, en les ajudes, les vigilàncies, Cubarsí, Laport, o sigui, són jugadors que tenen el cap molt ben posat. O sigui, no hi ha cap jugador de la selecció espanyola que no interpreti el partit, què necessita en cada moment, què ha de fer ell. A mi, jo crec que el tema Cubarsí, com que viu eclipsat per Lamine Yamal, no li donem la dimensió que té. Són els dos únics sub-20s que poden jugar a la final del Mundial i, per tant, que poden ser campions del món. Els dos són jugadors fets del Barça i jo crec que el tema Cubarsí, parlem molt de Lamine Yamal i del que significa, però és que el Barça el que hauria de fer blindar Cubarsí per sempre. O sigui, estem parlant d'un jugador únic, especial, un central amb 19 anys, perquè un extrem amb 19 anys té aquell punt d'efervescència, d'aventura, però justament...
0: Molt seriós, molt seriós.
6: És un jove que sembla veterà, no? Un veterà jove, com digue-li com vulguis, però que transmet una sensació de seguretat, no sé, a mi em sembla molt... I reflexionem i pensem poc sobre la dimensió de la proesa de Cubarsí, que ho fa tot tan natural, fins i tot quan parla. Clar, Lamine Yamal va excitant el personal amb les declaracions, Cubarsí sempre té aquest to baix, i llavors passa com desapercebut, com si no hi fos, i em sembla que, vaja, s'està convertint en un dels millors centrals del món.
0: Sí, sí, ja ho és.
6: Sense cap mena de dubte,
0: ja
6: exacte.
0: És, sí, sí. A veure, l'MVP li han donat a Pedro Porro, per vosaltres a qui li donaríeu? A veure, Arbusà, a qui li donaries tu l'MVP d'aquesta semifinal?
2: A mi avui m'ha agradat molt Rodri i tenia dubtes entre ell i Porro. Però em sembla bé Pedro Porro, eh?
0: Pedro Porro. Sònia?
8: Jo avui li digués donat a Olmo.
0: A Olmo. Ricard?
6: A mi m'ha agradat molt Cubarsí.
0: Cubarsí. I l'Àlex Dalmas a qui li donaria l'MVP?
7: Dani Olmo.
0: A Dani Olmo, que en suma dos. És que Olmo ha fet un partidàs. Amb una qualitat, amb una intel·ligència. El segon gol de Pedro Porro és fruit d'una paret. El primer toc de Dani Olmo, que rep una puntada important, però vaja, toca abans la pilota i deixa tot sol a Pedro Porro davant del porter francès. Olmo, en aquest Mundial, està oferint el nivell que segurament els seguidors del Barça voldrien sempre.
8: Potser és només una qüestió d'estats de forma, però a mi em crida poderosament l'atenció que Dani Olmo acostuma a fer grans actuacions amb la selecció espanyola. És a dir, amb Pedri i Olmo passa com amb la inversa.
6: Sí,
8: Pedri juga molt millor al Barça que a la selecció espanyola, que sembla que no li acaben de trobar l'encaix, i en canvi el joc de la selecció espanyola, Olmo, bé, és que no ve d'ara, l'Eurocopa va fer també una Eurocopa excel·lent.
0: I l'Eurocopa que van guanyar i l'Eurocopa que van perdre les semifinals contra, qui va ser, contra Itàlia, no?
6: Sí, a la semifinal a Wembley. Sí. Mira, això que ha dit la Sònia m'ho ha tret de la boca, és que jo crec que el futbol és un esport de contextos i no hi ha millor manera d'entendre-ho que mirar la cara de Pedri i de Dani Olmo. Què significa Pedri per Flick i pel joc del Barça? Què significa per De La Fuente? Que és el mateix que significa Dani Olmo per Flick, i acaba veient el millor Dani Olmo a la selecció espanyola i acabem veient el millor Pedri amb el Barça. Que no vol dir que el Pedri de la selecció espanyola i el Dani Olmo del Barça no siguin bons jugadors, però no arriben a aquest nivell d'excel·lència. I és curiós perquè Jo no crec que hi hagi tanta diferència, probablement sí, el mig centre, Rodri, ocupa molt més espai i té més autoritat i jerarquia tant en la sortida de la pilota com en la, en l'ocupació d'espais que el mig centre del Barça, és veritat, ahir ho parlava l'Àlex, però Dani Olmo té la Minya Mar al costat al Barça i a la selecció, i té Oyarzabal o Ferran per davant al Barça i a la selecció, però sí, a vegades tu t'ho creus, o sigui, l'entrenador et dona les claus de l'equip i a una banda te la dona i a una altra banda no, i les necessites per ensenyar la millor versió. Avui Dani Olmo, com a l'Eurocopa, com diu la Sònia, i com a tot el Mundial, ha estat el jugador que ha servit per ser el còmplice perfecte per qualsevol.
0: Àlex Olmo, que li tens debilitat.
7: Sí, per mi, home, encara és el Mundial de Messi, però compte, perquè Olmo, si hagués sumat algun gol més, per mi està sent un dels jugadors del Mundial. Jo a l'entradeta us he donat una dada que em té meravellat, que és que la primera part de Dani Olmo fa un 18 de 18 en passades, i d'aquestes 18 passades, 17 van cap endavant, que és el més difícil que hi ha al futbol, que és rebre, girar en aquella zona de tres quarts i, a més, prendre una bona decisió. Crec que coincideixo amb el que dieu tots, a la selecció se'l veu... Salveu millor, però que jo crec que és un jugador que millora amb la confiança indiscutible, és a dir, que el fet de competir amb Fermín al Barça per la posició, jo crec que ell moltes vegades li dona aquest punt de nerviosisme que no li veig aquí a la selecció, i després crec que hi ha un component futbolístic, i és que ell s'entén molt bé amb Oyarzabal. Crec que amb un davanter dinàmic, amb un davanter que entra, surt i jo puc ocupar els espais lliures, crec que se sent molt còmode. Però home, jo crec que parlàvem un dia de que hi havia un abans i un després de que Olise anés a la posició de mitja punta. Jo crec que Espanya, el dia que entra Olmo, canvia aquesta selecció, la millora.
0: Doncs sí, és veritat. Has valorat molt positivament que Olmo acostuma a jugar cap endavant. Hi ha un company seu que avui ha jugat sempre cap enrere, Fabián, que ha tornat a ser titular per davant de Pedri. A mi el partit de Fabián em sembla discutible, el que no sé si

0: Banyaduels, i et dona això que De La Fuente espera d'ell. O sigui, jo crec que De La Fuente en Pedri no necessita que algú governi el partit. Ja el governa Rodri, i per tant prefereix que el que li dona Fabián, el dinamisme, la consistència, que no la seguretat que et dona Pedri en pilota o la creativitat. Jo crec que és una qüestió de mirada, de l'acció, i Fabián em sembla un migcampista que fa moltes coses bé. Vull dir que estem parlant d'un jugador molt, molt interessant. El que passa és que no té la brillantor de Pedri. Qualsevol altre entrenador que estigués entrenant la selecció espanyola
1: faria jugar Pedri,
0: però potser no tindria els resultats de La Fuente, eh? Això ja no, ja, però vaja, és una qüestió de mirada, de gust.
2: Pedri havia estat titular fins al partit de quarts contra Bèlgica. Arbusa, quin partit ha fet el teu amic Unai Simón?
3: Sí.
2: Molta sí, seguretat amb els peus i amb les mans, amb les centrades. O sigui, no li recordo cap dubte, pràcticament. Sortides que a l'espai, ha evitat un parell o tres d'ocasions clares que Mbappé es quedava tot sol.
3: Sí, molt atent, i troba molt bé sempre l'home que està lliure, eh? Sí, sí. I és molt intel·ligent també Unai Simón. Mira que avui potser ha llançat més pilotes del que li hauria agradat. En algun moment de partit he pensat, ostres, potser és impropi d'ell i del que li demana De La Fuente, però també ha fet el partit que tocava el porter de l'Atlètic Club, sí.
2: Àlex, Ricard, Unai Simón, la veritat és que arribava amb dubtes al Mundial i els has veït tots, i de quina manera. Sí.
0: A mi m'agrada Unai Simón. Torno a dir el mateix que he dit abans. Em sembla un porter madur, que sap què li demana el partit, intel·ligent, de bona lectura. Probablement no és el porter més àgil ni el porter més reactiu, però per a aquesta selecció, que té poques situacions d'emergència, és ideal. Sí, clar, Espanya és la selecció, la millor selecció de defensiva, no per la reacció, sinó per la prevenció.
2: Només ha rebut un gol en 7 partits, i avui ha jugat contra França.
0: I és que França gairebé no li ha xutat fins al minut 65 de la segona, o sigui, 65, al tot d'una hora, França sense xutar. És a dir, es defensa des de la prevenció, o sigui, aconsegueix que els rivals no li puguin fer mal. Si els rivals són capaços de fer mal a Espanya, el dia que passi això, Espanya no se'n sortirà, perquè no crec que tingui el millor porter ni els millors defenses en l'emergència. Però com que juguen tant allò que necessiten en cada moment, tenen poques fuites, i tenint poques fuites, doncs Unai Simón, les poques que té, sempre està concentrat, i per tant ha de llegir quatre accions, i aquelles quatre accions et treu una nota. Si Unai Simón hagués de ser el porter de l'Atlètic Club, doncs sembla un altre porter, no sembla de la selecció espanyola, sembla un porter de segon nivell.
2: A veure, marxem un moment, que són 3:15, ens queda només un quart d'hora, i quan tornem acabem de rematar el França-Espanya amb més protagonistes que està treballant el Roger Arbusa. Enfoquem l'Anglaterra-Argentina de demà, la segona semifinal, i us expliquem la lesió de Frenkie de Jong.
4: El Dial, el Club de la Nit.

0: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
1: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 66.403. 66403. Sèrie 49.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
3: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
4: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport. Rècords.
5: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
4: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio. El Club de la Mitjanit, edició mundial.

0: En 12 minuts són les 12, acabarem el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio en aquesta nit que ha obert les semifinals del Mundial amb aquest França 0, Espanya 2. El Roger Arbusà continua a Dallas pendent de reaccions, oi, Roger?
1: Sí, sí, ara ha parlat Deschamps i pendents de reaccions, sobretot des del vestidor de la selecció espanyola.
0: Demà es juga la segona semifinal, ja sabeu, Anglaterra-Argentina, partidàs també a Atlanta. Quin ambient hi ha a Atlanta, Sònia?
2: Doncs mira, el podreu comprovar ara mateix, perquè m'he vingut fins al centre financer d'aquí d'Atlanta. Els argentins tenen una tradició en els mundials, que és el banderasso, que és el dia abans es concentren. Aquí hi ha potser aproximadament unes 2.000 persones en una plaça i durant una bona estona doncs estan fent càntics. Ara m'estic acostant a la zona, perquè sentiu l'ambient que hi ha ara mateix aquí en aquesta plaça.
0: Se sent el bombo, no? Se sent el bombo.
2: Sí, se sent el bombo. Ja et dic, jo crec que hi ha unes 2.000 persones.
0: Escolta'm una cosa, que hi ha atipada d'argentins a Qatar?
2: Sí, tot i que han canviat algun càntic. Mira, el muchacho és aquest, el muchacho és que a mínim ens l'hem estalviat i ara tenen nous càntics. Us haig de dir que és que també s'ha de dir que, i ara us ho explicaré, per el tema de la seguretat, la zona està acordonada i per tant no es pot colar ningú, però no he vist anglesos a tota la ciutat encara.
0: Ah, no?
2: Mira, a veure si sentiu una mica l'ambient.
0: Sí. A ser campiones com en el 86.
2: Sí, jo crec aquesta, és que ara no les acabo d'identificar, però no sé si és aquesta de la quarta estrella, la que parla de les Malvines, que per cert estan prohibides
0: no,
2: demà.
0: No, no és aquesta, no.
3: Aquesta és una
2: no és aquesta.
3: Aquesta és de fa 20 anys.
0: Una clàssica.
3: Aquesta ja l'hauríem d'anar campionant.
2: Jo només identifico, Torque, la de muchachos, que aquesta sí que vaig quedar ben tipa de Qatar. Però us haig de dir això, que aquesta que s'ha posat de moda en aquest Mundial, que és la quarta estrella que parla de por les Malvines, per el Diego, per l'última de Leo, bé, doncs és una de les que evidentment té més èxit en aquest... L'altre és Inglés el que no vote, també ho fa.
0: També la...
2: Però, ja, o sigui, però us haig de dir que demà...
0: Aquesta tarda, que és partit del risc.
2: Sí, sí, 1.600 membres de seguretat estaran controlant tant fora de l'estadi com dins de l'estadi, que recordem que en el Mundial es barregen les aficions i això és el que preocupa més a nivell de seguretat, perquè ja hi ha algun incident aïllat en els dies previs i demà estan prohibides les banderes de les Malvines.
0: Estan prohibides?
2: Estan prohibides qualsevol símbol de sobre les Malvines, qualsevol referència en les banderes, perquè volen... Exacte, volen evitar al màxim els conflictes. Ja et dic, suposo que demà ja començarem a veure anglesos. Avui el que es veu molt per Atlanta són samarretes de l'Argentina.
0: Escolta'm, Tuchel, l'entrenador, el seleccionador anglès, l'alemany, i Scaloni parlen d'aquí una estona, oi? Encara no han fet rodes
2: de
0: premsa.
2: Sí, ara anirem cap a l'estadi. Quan just acaba el Club de la Mitjanit, està previst uns minuts més tard que comenci Tuchel i després parlarà Scaloni, tots dos amb els seus dubtes, a veure si aclareixen alguns. En el cas d'Anglaterra, Declan Rice, que ha estat dubte per uns problemes estomacals que el van afectar, sembla que podrà ser titular, no podrà comptar encara amb quan s'ha sancionat ni amb Henderson, lesionat al braç, recordeu, amb aquella celebració. I a l'Argentina, ja us ho deia ahir, que s'apunten canvis per part d'Scaloni, el dubte és saber quins poden ser, un possible és Montiel per Nahuel a la dreta i a partir d'aquí algun canvi al mig del camp. Avui a l'entrenament provar opcions com Nico González, com Palacios o com el mateix Giuliano Simeone. Falta veure si al final s'atrevirà a tocar alguna de les peces que van ser claus a Qatar i que sentimentalment ja sabem que Scaloni és molt...
0: La Sònia Germà, enmig dels argentins d'Atlanta, com li diuen això, banderes. A veure, Ricard, Àlex, quin tipus de partit creieu que veurem demà entre Anglaterra i Argentina?
3: Doncs, per mi difícil de llegir prèviament, molt igualat, veurem qui dels dos vol tenir més la pilota. Ara parlava dels canvis la Sònia, no descarto fins i tot que pugui jugar Scaloni amb tres centrals i que vulgui donar-li la possessió a Anglaterra per no entrar en un intercanvi de coms, una anada i tornada que no li interessaria a l'Argentina, que li interessa un partit reposat i calmat. Respecte al que hem vist avui, Argentina seria Espanya i Anglaterra seria França. A Anglaterra li interessa el ritme viu, com se senti còmode en el desplegament i a la l'Argentina li interessa fugir del cos a cos i convertir el partit en això, possessions llargues, activar Messi i fer tot molt ordenat, molt madur, poc exuberant, i reduir-ho al mínim per hipnotitzar Anglaterra. No sé qui dels dos se'n sortirà, perquè veig l'Argentina una miqueta físicament tocada. Falta veure si aquests canvis que està preparant Scaloni li donen benzina.
0: Àlex?
4: Sí, per mi arriba una mica millor Anglaterra, però el que comentàvem ahir, aquest component competitiu d'Argentina, que jo crec que és superior, ho fa molt igualat. Sobre Argentina, per mi seria una errada tornar a posar el mateix 11 amb tanta gent per dins. Jo crec que caurà Paredes. Crec que es mantindrà Tagliafico, però jo crec que faria bé l'Argentina i Scaloni de tornar a posar un banda esquerra obert, sigui Nico, sigui Almada, just per davant del lateral. Crec que l'Argentina, com diu el Ricard, voldrà el ritme baix. Veig a l'Argentina portant el domini del partit, molt igualat, però portant més pilota, i Anglaterra, que li interessen transicions. Sobre Anglaterra tinc curiositat per veure la banda esquerra, perquè fins ara se l'han repetit Gordon i Rashford, els dos blaugranes.
0: Gordon ha jugat els dos últims partits, oi, Àlex?
4: Sí, però l'altre dia Anglaterra acaba amb unes opcions que no havíem vist fins ara, que era Madué, que ha canviat de banda, i després Spence. Per tant, a veure què fa demà.
0: Sònia, m'has dit que hi ha certa polèmica amb l'àrbitre i amb Messi?
2: Sí, durant tot el torneig hi ha hagut com moltes suspicàcies respecte als arbitratges que ha rebut l'Argentina, i en aquesta rivalitat doncs la FIFA ha designat Ismael Elfat per aquest Anglaterra-Argentina, i els anglesos consideren que això afavoreix Argentina perquè és, diuen, l'àrbitre preferit de Messi. Per què? Doncs perquè Ismael Elfat, tot i ser de descendència marroquina, és nord-americà, xiula l'MLS, i Messi ha guanyat els 4 partits que li ha xiulat, i a partir d'aquí ja consideren que és que la FIFA està afavorint l'Argentina.
0: Heu vist això de la lesió de Frenkie de Jong, oi?
3: Sí.
0: Laia Tudel, bona nit.
5: Què tal, bona nit.
0: Ha tornat lesionat del Mundial i sembla que la cosa és greu.
5: Sí, lesió greu al genoll dret, que el tindrà fora uns quants mesos. Va jugar els últims 2 partits del Mundial infiltrat, perquè ja li feia mal al genoll. Aquests dies de vacances ha seguit tenint el genoll inflamat, fins que li van dir vine dilluns a la Ciutat Esportiva, que te'l mirarem, el genoll. Ahir li van fer proves i van confirmar la lesió. Falta encara alguns resultats mèdics, però vaja, amb les primeres proves ja hem vist que De Jong té com a mínim lesió al lligament intern del genoll i amb possibles altres afectacions a altres parts del genoll. Això encara ho han de confirmar. De Jong pot optar per un tractament conservador, que això podria dir uns 4 mesos de baixa.
0: Sí.
5: Si supera, serien mínim 6 mesos de baixa. El club optaria més per l'opció, perquè sempre presenta més garanties segons els metges, d'operar-se, però també saben que De Jong segurament intentarà no operar-se i que intentarà doncs el tractament conservador.
0: Gràcies, Laia, bona nit.
5: Bona nit.
0: Roger Arbusà, tens mig minut per explicar-nos què us han dit avui a Dallas sobre l'oferta del Barça a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
1: Que la data de caducitat és a finals de juliol. El Barça esperarà que el jugador acabi el Mundial i que torni a Madrid i que desencalli la situació amb l'Atlètic de Madrid. És una oferta de 100 milions fixos que el Barça no pujarà. 100 milions i, com a molt, el Barça sí que es planteja incloure alguna variable, també algun jugador, podria ser Ferran, però 100 milions no es mourà d'aquí, data límit finals de juliol, i si l'Atlètic de Madrid no vol negociar, doncs adeu, i el Barça busca alternatives.
0: I continuen pressionant, que és el que està fent. Gràcies, Roger.
1: Bona nit.
0: I gràcies també a la Sònia Gelmà, al Ricard Torquemada i a l'Àlex Dalmas en aquesta primera nit de semifinals del Mundial. La selecció espanyola és la primera finalista del Mundial. Demà ens retrobem aquí al Club de la Mitjanit després de l'Anglaterra-Argentina, la segona semifinal. Bona nit.
3: Bona nit.
0: Encara tenim el Tour.
6: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Què ha passat avui al Tour, Sergi?
7: Doncs un nou cop d'autoritat de Pogacar. L'eslové ha sumat el seu tercer triomf parcial, tercera etapa que guanya el Tour. S'ha imposat en solitari a la desena etapa, 166 quilòmetres de mitja muntanya. En l'ascens, al penúltim port del dia, l'eslové ha atacat i els seus perseguidors ja no han pogut seguir-li el ritme a 17 quilòmetres de la línia de meta. Compta amb la general. Li treu 3.36 a Vingegaard, al capdavant de la general, i 4 minuts i 6 segons respecte a Benepul, que és tercer.
8: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. esports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
9: Well, some of the crowd are on the pitch.
0: Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui, i com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui és una gran elecció del Salva Pou. Aquesta és la cançó que ha escollit el Salva. És una cançó del Mundial d'Itàlia 90 i és dels New Order, dels hereus de Joy Division, i es diu World in Motions. Els New Order la van gravar en col·laboració amb alguns jugadors de la selecció anglesa que van anar al Mundial d'Itàlia, com per exemple John Barnes, que era el protagonista del videoclip. D'aquí a un segon serà 15 de juliol. Ahir us deia que Lamine Yamal no era l'únic fora de sèrie que fa anys aquesta setmana. Lamine en va fer 19 ahir dilluns, i d'aquí uns segons, d'aquí 50 segons, fa 50 anys, el gran Sergi Andreu.
7: Hòstia, aquesta sí que no me l'esperava, eh?
0: Aquesta no te l'esperava.
7: Sí, com ho saps?
0: Sergi, et felicito amb 45 segons de marge,
7: no cal,
0: per davant.
7: No cal. Gràcies,
0: què estàs fent a punt d'arribar als 50?
7: Doncs no m'ho preguntis gaire, perquè tinc un cert vertigen, eh?
0: Tens vertigen, sí, però sí, si això...
7: El número 5 impressiona molt, eh?
0: Sí, sí, ets un xaval.
7: Sí.
0: Gaudeix molt del dia, Sergi.
7: Gràcies.
0: Felicitats. Adeu. Us deixem amb les notícies de les 12 i l'ofici de viure i el Gaspar Hernández. Bona nit i que descanseu, si voleu, demà. Segona semifinal del Mundial Anglaterra-Argentina. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per a prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a mida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Sainz és portaveu de l'executiu espanyol.
2: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència. Més notícies, Oriol Pujador.
3: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor amb un pic de temperatures que poden arribar a superar els 40 graus en diversos punts. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Aquesta nit els bombers treballen en l'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. A les properes hores esperen donar-lo per estabilitzat, segons ha explicat a 3 Catinfo l'inspector Joan Rovira.
4: Bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre, ja estabilitzat i ens queda doncs, donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
1: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Des que va començar la campanya de bany a Catalunya, ara fa un mes, han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com és el cas de les dues víctimes de Manlleu.
3: Els Estats Units han reactivat aquesta nit el bloqueig naval sobre els ports iranians a la zona de l'estret d'Hormuz. El Comandament Militar Central Nord-Americà ha informat que hi ha 20 vaixells de guerra i centenars d'avions operant a tota la regió de l'Orient Mitjà. El president Donald Trump ha renunciat a la idea d'imposar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret després de rebre moltes trucades de països del Golf.
5: Em van trucar reis i emirs de diversos països aliats molt potents i em van dir, ens agradaria fer-ho diferent, voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa.
1: Junts per Catalunya ha trencat aquest dimarts el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, ha al·legat manca de poder d'execució i que les prioritats de Junts han quedat aparcades.
6: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
1: L'alcalde Lluc Salellas ha acusat Geis de pensar només en les eleccions municipals de l'any vinent. El polèmic concurs per adjudicar la gestió del cinema Truffaut de Girona ha derivat en el seu tancament. Aquest dimarts ja no ha obert portes perquè el col·lectiu de crítics, que fins ara el gestionava, diu que no tenen garanties jurídiques per poder seguir amb l'activitat.
3: El concurs el va guanyar una empresa de Cambrils, una decisió que va generar molt de rebombori perquè feia 25 anys des de la seva fundació que se n'havia fet càrrec l'associació gironina. Es va recórrer el procediment, que ha quedat en suspens, i l'alcalde va signar un document perquè el col·lectiu de crítics el seguís gestionant mentre no hi havia resolució. Però, segons el col·lectiu, això no els blinda jurídicament i al final han decidit tancar, cosa que ha agafat per sorpresa alguns espectadors.
7: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, he vingut aquí, m'he trobat la sorpresa.
8: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin, però bueno, no serà el mateix.
3: El que passi a partir d'ara depèn de l'Ajuntament perquè és el propietari de l'equipament.
1: I als esports, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal, de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
3: El Barça, més futbol. Frankie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial en Països Baixos.
1: Sense deixar el Barça, el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si cal. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: El Barça, però de bàsquet, té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Deixa el Dubai, on justament aterra Xavi Pascual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
1: I nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar al Tour de França, l'eslové ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa en imposar-se en solitari a la desena etapa de 166 quilòmetres de mitja muntanya entre Aurillac i l'Elorient. A la general, Pogačar ha reformat el mallot groc de líder amb 3.36 de marge sobre el danès Jonas Vingegaard, segon.
0: Fins aquí les notícies.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
11: Ara m'ha agafat per aquí.
10: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
12: Home, enòleg no soc, eh? Però, bueno...
13: Jo soc de Banyoles?
10: Sí.
13: Tota la vida.
10: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
12: Doncs mira, més li fent cas. Sí.
11: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
12: Típic de l'escala.
11: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... No us vaig provar amb la guitarra, també. I
14: tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
11: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
9: La Renaixença, amb en Caio i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Molt bona nit, amics oients del Sense Fronteres. Que bonic que és passejar sense saber ben bé per on, però clarament per un poble, amb cases baixetes, tot molt tranquil. Veu, què?
3: T'agrada? Trepitja fort? Amb decisió?
2: Sí, home, esclar, jo sempre passes fortes i endavant. Això m'encanta, ja ho saps.
3: Doncs, què sents això?
2: Sí, noi, sí que sento un... Això són passes?
3: Sí, sí, passes.
2: Són molt fortes, eh? Què faig? Segueixo aquestes passes?
3: Sí, sí, segueix les teves orelles.
2: Jo ara sento les passes cada cop més fort. I aquí no només sento passes. Sento com piquen. Aviam. Això és... Aquí posa número 8. I aquí hi ha una porta oberta. I jo sento el soroll aquí, eh? Doncs deixeu-me entrar, aviam. Això és... entrar sense permís. Ho senten? Jo també ho sento. Senta com estan picant, com... Estan picant fusta. Aviam. Hola. No veig a ningú. Jo segueixo entrant. Aviam. Aviam que descobrim. Sense fer soroll, aviam. Ei, hola!
4: Ei, bona tarda!
2: Perdona!
4: Digue'm!
2: Escolta'm una cosa.
4: Digue'm!
2: Estava sentint un soroll.
4: Sí.
2: I ara en sentia un altre d'afegit.
4: Sí.
2: Què és aquest? Què estàs fent?
4: Mira, estic fent un esclop. Un esclop de fusta.
2: És el que jo sentia. Que, és el que tu portes?
4: Sí, i tant, i tant.
2: Perdona, aquests esclops els fas tu?
4: Sí, sí, sí. Aquí a casa, amb totes aquestes eines, fem els esclops. Aquelles sabates que ja ningú sap on eren, però que abans la gent els havia protegit molt els peus de la humitat.
2: I que encara es deuen poder... Bé, les fa vostè, encara es deuen poder posar uns si es posa en contacte amb vostè, perquè vostè les comercialitza, són per vostè. Què fa amb aquestes?
4: No, jo, pues, en principi és el meu hobby.
2: És el hobby.
4: Vaig a fires i si algú es posa en contacte amb mi, jo els hi proporciono.
2: Mm-hmm.
4: Per exemple, hi ha molts esbars dansaires que entenen perquè fan un ball d'esclops. Pues, a vegades em veu amb una fira i diu, ostres, esclops, diu, ens pensàvem que hi ha ningú més que em faria. I dic, sí, pues mira, encara n'hi ha algú que em fa.
2: Què vol dir que en tingui consciència és l'únic que ho fa?
4: Sí, aquí podíem dir que trobaríem algun altre artesà que els sabria fer. Però que vas amb una parada i només a sobre el taulell tingui esclops, puc dir que sí.
2: Escolti'm, i vos qui sou?
4: Jo sóc en Josep.
2: En Josep.
4: En Josep de Tardell. En Josep de Sava, de Can Masgrau sóc.
2: Aviam, m'ha dit de Tardell. Som a Tardell?
4: Sí, sí.
2: Que bé, miri.
4: Som a Tardell. Jo sóc nascut i visc aquí a Tardell, i a casa meva era Can Masgrau, perquè en un poble...
2: Can Masgrau.
4: Que, o sigui, ara si volguessis sortir per aquí al carrer, podia dir els noms de moltes cases d'aquí.
2: Ah, perquè totes tenen un can, no?
4: Sí, home, abans els pobles ens coneixien per Can Masgrau o Can Jus, o... i no ens coneixien pas pel cognom.
2: Pel cognom. Jo he vingut perquè he sentit... Aviam, caminim un moment. He sentit això, en efecte. Eren els seus esclops i després he sentit pum, pum, pum.
4: Sí, sí, sí,
2: que
4: sí,
2: és vostè que anava treballant.
4: Sí, sí.
2: D'aquí d'una peça així surt un esclop?
4: Sí, d'aquest tros de pi, en concret això és pi...
2: Això és pi.
4: Pi negre. D'aquí surt els esclops. Si el tronc és groc, com més gran és el tronc, faig un 44, 45, 46. I dels trossos petits...
2: Que en fa, els 40 o...
4: I més petit. Perquè d'un pi s'aprofitava de tot. És com els porcs, que s'aprofita tot. Mm. D'un pi s'aprofitava tots els troncs i totes les branques.
2: Escolti'm, anem armats tots dos. Jo amb el micro i vostè amb això, eh?
4: Sí,
2: més impressió. Com se'n diu d'això, d'aquesta eina?
4: Això és un aixol.
2: Aixol.
4: Un aixol, sí, sí. Això serveix per fer les parts més corbes de l'esclop. I quan tinc les parts aquestes més corbades... Després, amb el coltell, que el tinc aquí al costat, i acabo de dar forma.
2: Que ens ho deixarà veure, això.
4: Sí. Escolta,
2: mira, fem una cosa. Com que tot té un procés, vostè té el procés de fer els esclops, nosaltres tenim el procés de fer el programa, deixi'm presentar el programa mentre vostè va fent, i després m'enganxo vostè a veure com fa un esclop.
4: Jo si pico una mica no passa res.
2: No, vostè vagi picant. M'agrada que piqui.
4: Diguéssim, el so de baixol és aquell so tan pausat que ara no se sent, perquè ara tot són presses i sirenes i pitos. En canvi, el so aquest, pam, pam, pam, això ja no se sent.
2: Pam, pam, pam. Els Sense Fronteres avui, pam, pam.

I avui que som aquí acompanyats d'aquest pam, pam, pam que anem sentint, ens agradaria molt fer un bon cop, un bon pam, contra algunes coses de les que van passant aquests últims dies contra, en contra, bàsicament, del català i del que suposa la llengua. Però vaja, al final, els perquès són una cosa transcendent, però l'important és com s'afronta això i com ens rebel·lem contra algunes coses. I potser d'aquí vindrà això que estàvem dient, eh? D'aquí vindrà el pam, el cop que haurem de donar tots plegats. De moment, va, anem a veure com continua la feina del nostre mestre Escloper. Thank you.

0: I el bonic de treballar amb fusta de pi és aquest tubor de resina tan bona que deixen el pi, com les coques, els pinyons de les coques de Sant Joan. Això, aquest tubor és molt agradable.
1: Miri, això de l'olor, els oients no hi poden arribar, però jo la certifico. Jo la certifico, sí. Que la fa. És un moment màgic, això que està fent vostè.
0: Sí, sí, home. Cada vegada que jo agafo un tronc i ho hi vaig de forma, això és patrimoni. Això és recordar els nostres antepassats, quan ells s'havien guanyat la vida fent els esclops. La feina d'esclopera era ben digna, com a del paleta del fuster, i s'hi guanyaven la vida. Fins que varen sortir les botes d'aigua, les catiusques. I entre el 49 i el 51, l'ofici d'escoper va deixar d'existir, perquè les catiusques varen matar l'esclop.
1: Perquè l'esclop era bo, per què? Perquè el fèiem servir?
0: L'esclop es feia servir perquè no hi havia botes d'aigua.
1: Era bàsicament per moments d'aigua?
0: Sí, sí. Perquè la gent només tenia sabates d'espart o cànem, i amb l'aigua de seguida se'ls hi feien malbé. Després, com que no hi havia les catiusques, les botes d'aigua, la gent tenia d'anar amb esclops perquè els esclops els protegia de l'humitat. Tant els portaven els pagesos, els que treballaven amb la pell, els que rentaven a la llana, aquí a Vic, hi havia molts pallaires, adoberies, sí. I aquesta gent treballaven tot el dia amb aigua. Pues aquesta gent eren els que portaven els esclops.
1: Perquè aïllaven de la humitat.
0: Els aïllaven d'humitat.
1: Resistien molt.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I protegien el peu.
0: Sí, sí. Fins que varen sortir les catiusques, que les catiusques les coneixem com a catiusques.
1: Sí, és una marca en definitiva, em sembla, de sabata, no?
0: Mira, el 1939, al Teatre Victòria de Barcelona, van fer una representació d'una obra lírica que es deia La dona russa. Mm. I la vedet portava unes botes d'aigua i nosaltres, la gent de Barcelona i dels voltants, els hi va agradar molt aquelles sabates i va voler comprar unes sabates com aquelles. Però com que no sabien el que eren, diu, sí, com aquella noia de la vedet que es deia Catiusca. Ah. I per això es diuen Catiusques.
1: Que bona, que bona. Sí, és bona, sí, aquesta, eh? Sí, sí, sí. Escolti'm, aquí vostè comença amb un tros de fusta així.
0: Sí.
1: Ja li ha començat a donar forma, per cert, eh?
0: Sí, sí,
1: ja
0: veus? Sí, sí.
1: Quan triga això de passar això a poder treballar amb un altre... Bé, clar, allò ja és amb el producte acabat. Quan triga d'això que ara es veu amb això altre? Quant temps passa?
0: Això, amb un dia...
1: Amb un dia?
0: Amb un dia em faig un parell, quasi dos parells.
1: Ostres!
0: Però antigament, o quan feien els cops, amb un dia em feien entre 7 i 6 parells.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Però treballaven de sol a sol, eh?
1: Clar, clar, clar.
0: Sí, sí,
1: vostè ho fa l'estona, a les estones...
0: Ja havia treballat, jo ja havia corregut
1: ja
0: i d'això.
1: Ja sí.
0: Només falta que... Ara, si em fessin una comanda molt grossa, ostres, dirien, no m'apreteu, que jo ja havia corregut i d'això. Vull dir que... Ara, un so com això, suau.
1: Aviam.
0: Eh? El pam, pam, suau.
1: Que era aquest que anava fent, eh?
0: Sí, perquè això és un... Això és matèria de fusta amb un so suau i avui dia ja no hi ha res suau. I, a més, tot és de plàstic. En canvi, aquí encara toquem la fusta, tal com és.
1: I aleshores, quan s'acaba la feina amb aquesta eina que té, ha de passar amb una d'una mica més fineta que fa...
0: Sí.
1: Que fa que, com ve després la cosa?
0: Després passo amb el coltell. I amb el coltell li acabo de fer els punts rodons.
1: És una meravella, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però, clar, per això s'ha de tenir ofici. Com és que vostè té aquest coneixement? Com és que sap fer això? Que és la pregunta que segur que tothom que sap que fa això li pregunta.
0: Sí. Jo, de petit, a casa meva, els meus pares i veïns i això, sempre estaven allà a vora el foc, i vivíem a pagès, i amb una cuina allà a vora el foc feien els mànecs de la destral, els mànecs del rampí, i nosaltres, de canalla, no teníem ni pantalles ni res. Pues sempre jugàvem amb ganivets, fent espases i tirafletxes, i de quins veu afició. Veient-ho, el meu pare no em feia d'esclops, però hi havia un veí d'allà a casa En Segimon de Can Pere Mentider, que en feia.
1: De Can Pere Mentider.
0: En Segimon de Can Pere Mentider.
1: Està bé, està bé.
0: I venia a fangar amb els cops, i jo me'n recordo, i ell ho feia, i jo m'agradava.
1: I s'hi fixava.
0: I s'hi fixava, i això.
1: I ara vostè ho té per mà.
0: Sí, sí.
1: I escolti'm, hi ha algú que s'hi fixa en vostè, que això ho pugui continuar?
0: Bueno, que ho continuïn... No ho molta sap. Gent m'ho mira, però que ho vulguin continuar, com que poder no s'hi guanyaria nova vida, ja. Poder costaria una mica més. A més, jo per ensenyar... em podria ensenyar content, però hauríem de deixar clar una cosa, que si algú es fa mal no vull tenir encara responsabilitat, perquè totes aquestes eines tallen molt.
1: Tallen molt. Si s'ha fet algun tall alguna vegada?
0: Sí. Petits, però d'això. Però vull dir que has de jugar que en un moment amb l'estral també deixaries un dit, eh?
1: Oh, ostres.
0: Sí. I, per exemple, a casa, quan feien els mànecs, el que apreciaven molt de mànec era el mànec de l'aixada.
1: De l'aixada.
0: Perquè ells deien, el meu pare no, però els avis deien, que hi havia... Ells, per saber la grandària d'un camp, ho comptaven amb cops d'aixada.
1: Oh.
0: Deien, aquell camp necessita tants cops d'aixada per poder plantar les patates.
1: Mm-hmm.
0: I ells apreciaven molt l'aixada, perquè antigament no hi havia els tractors ni les màquines. Les arades antigues, l'arada romana. I ells, quan tenien una aixada, si els hi prenien una aixada, els hi prenien el menjar.
1: Clar, clar.
0: I ells comptaven els camps, més de corteres, per cops d'aixades.
1: Vostè no s'hi va dedicar durant tota la seva vida a fer això, però quan es... Vostè, de què va fer? De pagès?
0: No. Jo,
1: de què va fer?
0: Jo vaig anar quasi fins als 14 anys, i a partir de 14 anys em vaig posar a arreglar cotxes i camions.
1: Ah!
0: Sí. Però els vespres a casa sempre he fet les eines en miniatura de casa meva, els carros, sempre...
1: Escolti'm.
0: Sempre he treballat...
1: Sempre he treballat la fusta,
0: sempre
1: veig,
0: eh? Sempre m'ha agradat. Jo, quan venia a Tababat de dos cotxes...
1: Això em relaxava.
0: Sí, això em relaxava. Perquè el que té una... Estem a l'altre, anem al metge, i ens fan una pastilla. Diu, però el que realment cura el cap i el cervell és poder-te esvergir. El que té un ofici o li agrada fer una cosa, aquell senyor que té que agafa un ocell amb un mocador farcell, se'n va a caminar i ho escolta com canta, aquell home és feliç, allò cura més que les pastilles.
1: I vostè és feliç.
0: Sí, sí. I ara, de jubilat, pues, el tenia una mica més de temps. Mira, m'hi he dedicat una mica més.
1: I ara té més temps i s'hi dedica, i d'això que està fent, acaba... És una meravella, això, eh? Acaba sortint-ne una peça com la que m'ha ensenyat, o com aquella que està fent-se, no?
0: Com aquesta. Com aquesta.
1: Aquesta ja està com...
0: Estaria acabada, i aquest seria el peu dret.
1: Clar, perquè hi ha peu dret i peu esquerre.
0: Sí, i després cada escop té la seva talla. Per exemple, jo faig un 42, o gasto un 42 de talla, doncs jo necessito una galga aquí de 27 centímetres.
1: Mm.
0: I així ens van pujant entre 5 i 6 mil·límetres, van pujant 43, 44, o 41 o 40, van disminuint.
1: I això ha d'anar una mica amb balder, ha d'anar ajustat, com es porta això?
0: No, anaven bé estant ajustats.
1: Ajustats?
0: Sí, però a més, ells aquí dintre hi posaven paia. Perquè la paia del camp,
1: sí,
0: i això.
1: Sí, sí.
0: La paia del camp, perquè ells... Hi havia gent que no tenia ni mitjons. I una senyora, una vegada en una fira, em deia que... Diu, a casa érem tan pobres que no teníem ni paia. Teníem d'anar a aquests marges a buscar...
1: Ostres.
0: A buscar herba per poder posar dintre. I quan se'ls mullava la paia... Ara ens canviàvem els mitjons.
1: Ara es canviaven la paia.
0: Es canviaven la paia.
1: I
0: els que, per exemple, els pescadors, a dintre el vaixell també anaven amb els cops, però allà no tenien paia. Pues hi posaven un tros de flaçada. O com plantaven arròs a dintre els aigamolls, també portaven els cops. Feien un forat perquè els hi sortís l'aigua, i els cops els feien servir no perquè els hi sortís, no perquè no es mullessin els peus, sinó perquè no es fessin una ferida amb el peu. Portaven els cops.
1: M'està dient molts moments en què es portaven els esclots. Vol dir que eren generalitzats,
0: sí,
1: com a
0: sí,
1: ús de la
0: sí,
1: gent,
0: sí.
1: Eh?
0: Això sí, era el vestit dels pobres, eh? O sabates dels pobres, perquè de pell i de fusta tota la vida n'hi ha hagut, però de fusta... era més assequible que de pell. I de pell era més per la gent de l'autoburgesia.
1: Ja. I aleshores, la part final s'ha de fer amb unes eines que no deuen ser tan grosses com aquestes, no? Què fa servir per fer... Una vegada ja ha passat d'això i ja ha de fer aquesta part una miqueta...
0: Després agafo...
1: Ostres!
0: Sí.
1: Perdoni, m'ha fet una mica d'impressió, eh?
0: Sí. Això és una triba d'ala de mosca.
1: Com li he dit?
0: Una triba d'ala de mosca.
1: Triba d'ala de mosca.
0: Sí. I amb aquesta triba... o vaig burxant. sí que els hauria de posar allà.
1: M'hauria de posar allà?
0: No, jo hauria de posar allà.
1: Hauria, l'hauria de posar allà. Sí. Ara, bé, només és perquè ho veiem. Doncs
0: pues, diguéssim, amb la triba, de la de mosca...
1: Va fent...
0: Jo, veus?
1: Clar, clar, clar, sí, sí.
0: Jo hi faig
1: el està fixat, perquè sí. Si no se'n va. Ja ho he vist, ja.
0: Després agafo una cullera més petita, després més grossa, i quan he fet el forat, amb la cullera el vaig burxant.
1: Clar.
0: I després, quan ja tinc...
1: I aquestes eines, d'on les ha tret? Les tenia a casa? Les ha fet vostè? Les...
0: Diguéssim, aquestes eines que tinc, o banc del Coltell, això he anat al museu, perquè aquí a Taradell havia vingut en Jordi Coll, un gran escoper, un mestre artesà escoper, sí. I vaig, fa molts anys, vaig copiar les mides del banc, me les vaig fer, i moltes eines d'aquestes són fetes meves, perquè jo també remenava cotxes i...
1: Sí, sí, clar, ja m'ho ha dit, això, eh?
0: Precisament, això és una ballesta de suspensió d'un Pegaso Comet.
1: Oh, oh, oh.
0: I la vaig esmovar...
1: Em sona molt, això de Pegaso Comet, si m'ho permet.
0: Ho vaig esmovar, després allà on treballava un senyor que era un artesà, m'ho va forjar, i jo hi vaig fer un mànec, i d'això. Perquè ara, per exemple, avui dia amb Amazon podem comprar tot.
1: Sí.
0: Això dels escopers, jo sempre vaig a... fires antigues i això, aviam què trobo. I si mai en trobo una i penso que està bé, me la quedo, les mogo, perquè abans teníem un ferrer que ens ho arreglava, però aquests ferrers tampoc hi són.
1: Cada vegada hi ha gent que es dediqui.
0: Sí, vull dir que tot això costa molt de trobar.
1: Està fent un regal al país mantenint el patrimoni de la feina, dels esclops i de les eines. Imagini's la de coses que està recuperant o mantenint, que la gent, si no és venint aquí a llocs com aquest, potser ja no tornaran a veure o no, que no podrien veure enlloc. Se n'adona de la transcendència d'allò que fa.
0: Sí.
1: Que ho fa perquè és feliç i perquè li agrada passar l'estona, però al mateix temps està fent un servei a la història d'aquest país.
0: Bueno, sí, jo dic que mentre hi hagi alguna persona que faci escops, la història continuarà sent viva.
1: Doncs
0: jo cada vegada que agafo un tronc i li començo a dar forma i això, començo a veure, recordar com aquella gent havia passat molt pinteres fent-los i d'això, vull dir que orgullós de fer-ho.
1: Escolti'm, a mi jo l'he sentit, els esclops des del carrer,
0: sí?
1: Però vostè surt amb els esclops al
0: sí,
1: carrer?
0: Sí, i tant, i
1: sortiria
0: tant.
1: Amb mi al carrer?
0: Sí, sí, hem de caminar molt, sí.
1: No, home, tenim una estona de programa, només. Ja podem parar un momentet? Sí, pot parar. Sí, anem a donar un volt, que vull sentir els esclops sonant pel carrer.
0: Sí,
1: li sembla?
0: Sí, tocarà una mica l'aire, que això escaufa.
1: Sí, m'ho suposo, m'ho suposo.
0: Si no fa massa fred, estarem bé, ja ho veuràs.
1: M'ho suposo.
0: Vinga,
1: som-hi. Va, molt bé. Anem cap aquí. Suposo que la sortida és pel mateix lloc on hem entrat,
0: sí,
1: oi?
0: Sí.
1: Per tant, aviam. Molt bé. Aviam com sona això. Oh, quina meravella. Quina meravella. I ara sortim aquí, al carrer, a Taradell. Mira, farem una cosa. No sé si la Maria de la Pau Gené ha sentit mai aquest soroll. Suposo que sí. Maria de la Pau ha sentit això? Els esclops, en teniu aquí, també? A les Illes en deuen tenir, no?
0: No ho sé pas,
1: no
0: ho sé.
1: Ara li preguntem, en teniu, no, les Illes d'esclops, Maria de la Pau?
2: Kilian, esclops, jo crec que fa molts i molts anys que no n'he vist. No n'he vist a Mallorca. Potser fa molts anys sí que n'hi havia, però crec que ara no s'utilitzen gaire. És

0: Doncs bé, ja hem aclarit si tenien o no tenien esclops a les Illes. Els estem sentint per aquí, per Taradell. És una hora que no sé si hi haurà molta gent pel carrer, però...
1: Bueno, aquesta hora, com que fa una mica de fresc, té això. Però, guaita, aquí tinc un meu veí.
0: Aquest és el seu veí?
1: Sí, l'Andreu.
0: L'Andreu?
1: Sí, sí.
0: I qui és l'Andreu?
1: Bueno, mira, és un senyor que ell... Té 94 anys.
0: I... Té 94 anys?
2: 94 anys.
0: Vol dir que m'ho diu bé, això? No, no m'està fent tapa.
2: 94, 94.
0: 94, sí, sí, 94. 94, però està molt bé, eh?
2: Gràcies a Déu.
0: Ho veig molt aixerit.
2: Sí, sí.
0: És veí de l'Escloper, el 100 Picada.
2: Sí, però és més avall.
0: Una mica més avall, però, sí, però ja sí, saps sí, que pica sí, i que fa esbobs i tot tant, això. Sí.
1: Tenim coses en comú, perquè ell també té les seves exposicions.
0: De què?
1: De
2: coses antigues.
0: Ah, de coses antigues?
2: Però eines, eh? Eines, no mobles.
0: Eines, com eines. Les que ell fa servir, que són
2: sí,
0: també antigues.
2: Exacte, sí.
0: De vesta, eh?
2: Sí,
1: a vegades
2: sí, sí.
1: Jo em va bé tenir un veí així, perquè a vegades tinc un dubte d'alguna eina, com se deia, i això, i aquests senyors grans són bibliotoques.
0: Se'n recorda dels noms de totes les coses.
2: Ho aclarim, sí.
0: Clar, perquè aquí el problema que tenim en aquest país és que, clar, i això passa a tot arreu, si les eines no es fan servir, la gent deixa de conèixer-les i no saben com es diuen.
2: Sí, sí, sí.
0: I es van perdent.
2: Això m'hi he trobat quan ve algú a veure-ho. Diu, així és aquesta colla. L'he vista, però no tinc idea de com se'n diu.
0: Això s'hauria de preservar d'alguna manera, s'hauria d'escriure, potser, o s'hauria de guardar, perquè és coneixement i és cultura.
2: Jo ho guardo.
0: Vostè ho guarda?
2: Hi ha un catàleg i tot.
0: Té un catàleg d'això?
2: Sí, i tant.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, el net me'l va fer.
0: Quantes eines té allà, l'exposició aquesta?
2: Doncs hi ha unes 800 peces.
0: Perdó, 800?
2: Sí.
0: Ostres, totes...
2: Peces, eh? Sí, no tots són eines, eh?
0: No, peces, peces. I què són, majoritàriament, què, agrícola, de treball agrícola o de tot?
2: Sí, hi ha de tot. Hi ha de l'agricultura, hi ha de comerç, hi ha del tèxtil, hi ha de ferrer, en fi, hi ha de tot.
0: Escolti'm, perdoni.
1: I aquest senyor, tal com ho veiem aquí, a part de les eines, aquest senyor és el fundador de la Copa de Sardanes d'aquí del poble.
0: Ah, sí,
2: la Genissenca, sí.
0: Ostres.
2: L'any 48 era. Vam començar l'any 50.
0: Era una època diferent d'aquesta i era més difícil fer qualsevol cosa, eh?
2: Sí, però també ens vam sortir.
0: Però van tenir alguna dificultat o no? No,
2: no.
0: Van poder fer sense...
2: Sí, sí, vam poder fer, sí. El que no podíem tocar són quines sardanes.
0: Ah, no?
2: No. Quan vam començar a poder tocar una mica, a passar-nos una mica, vam tocar la Santa Espina.
0: Però això va trigar uns anys.
2: Sí.
0: Quants anys, més o menys? Cap a quan van poder tocar?
2: 4 o 5 anys.
0: 4 o 5 anys?
2: Sí.
0: Però al principi no podia.
2: No, no, no. Amb la Santa Espina.
0: Ja. Però vostès van preservar i van aconseguir que la Santa Espina es toqués.
2: Sí, sí. Amb permís.
0: Oh, d'acord. Sí, però no van cedir, no van deixar d'intentar-ho. Per tant, els hi hem d'agrair aquest treball que van fer vostès.
2: Sí, perquè la Santa Espina, després de l'himne dels segadors, ve la Santa Espina.
0: Sí. Està molt bé, això, eh? Escolti'm, té uns veïns molt aixerits.
1: Home, i tant.
0: Escolti'm, que vagi molt bé, eh?
2: Gràcies.
0: Va,
2: una abraçada.
0: Gràcies. Va, seguim.
2: Mira, ja heu vist aquesta majòlica?
0: Ah, perdoni, què és això?
2: Aquesta majòlica, bueno, que hi ha les quatre estacions. Aquesta és la primavera, l'estiu,
0: tardor
2: i l'hivern. La primavera, doncs les flors,
0: sí,
2: per descomptat, aquí es conseguen a l'estiu,
0: sí,
2: aquí la barema, i anar a caçar o anar al bosc a buscar llenya.
0: Sí, sí. Està bé, està bé.
1: I això està posat a la casa de Can Paucé. Abans que dèiem que totes les cases...
0: Aquesta
1: tenien...
0: és Can Paucé.
1: Sí, aquí és Can Paucé, sí.
0: Mm-hmm.
1: I era de Can Masgrau, un tros més amunt, aquí Can Paucé, i així ens es coneixíem.
2: Abans es coneixíem... Venia un foraster...
0: Ara, i ara no, eh?
2: No. Ara, venia un foraster, deia... A Can Paucé, un test, per exemple, a les 8 pugeu per aquell carrer, tireu dues cases més avall...
0: I ja el trobareu.
2: Això una, o si deia el motiu, el nom d'una persona. Sí. Deia, aquest és aquell carrer allà baix, que, o sigui, pràcticament ens coneixíem tots.
1: Nosaltres quan anàvem a comprar, per exemple, a casa meva anàvem a comprar pa, i nosaltres, tornant de col·legit, portàvem el pa, però no pagàvem els diners, perquè el pa, com que meu pare era pagès, els hi portava el gra, i ells ens ho descriviaven per quilos de pa. I després nosaltres, en vez de pagar el pa, teníem un tiquet d'un quilo, de 5 quilos, i amb aquell tiquet ens donaven el pa i ens el pesaven, i si no feia el quilo, ens daven la torna.
0: Està molt bé, això.
1: Ara, avui dia, ja
0: això ha canviat, eh? Escolti, moltes gràcies, eh? Una abraçada, que vagi bé. Bona nit.

0: Mira, farem una cosa.
1: I aquí hi ha una altra veïna.
0: Una altra veïna?
2: Escolta'm.
0: Sí, ja, mira, qui és aquesta veïna?
1: Mira, és la Carme.
2: Hola, Carme.
3: Us guard.
0: Diu que és veïna d'ell.
3: Sí. Bueno, jo us podria dir que vaig viure molts anys, si encara és de la família, aquí, que se'n diu a Can Cai.
0: Can Cai?
3: Can Cai.
0: Per què es diu Can Cai?
3: Hi havia viscut un home, que com una espècie de pòtol, em sembla, que es deia Cai.
0: Es deia Cai i
3: sí.
0: Va quedar
3: Can
0: Cai.
3: I
0: a l'època... Sí, no, sí. Bueno, bé, també es pot dir ara.
3: Tinc una anècdota, que en el temps de la guerra, el meu avi no va voler marxar a la guerra i tenia dos fills petits. I aquest or d'aquí davant, també és de la família, i ells no ho sabien, però els feien venir aquí a jugar perquè el seu pare els pogués veure des d'aquí amagat.
0: Ah.
3: Es va amagar en aquesta casa.
0: Ah, hi ha aquelles històries.
3: Sí, vull dir que... I llavors, bueno, la vam arreglar, jo hi vaig viure 27 anys, ara hi ha un meu fill.
0: Molt bé.
3: Sí, vinga.
0: Mira, doncs ja tenim una veïna.
1: Home, i tant, i ara que entres amunt, hi ha el seu germà que és molt aficionat a les fotos, però només el saludarem, perquè ell amb les fotos és feliç.
0: Què vol dir? Ah, que ens està fent fotos?
1: Sí, també.
0: Ah, miri. Hola, què tal?
1: És com un poble, tot se sap.
0: Sí, ja ho veig.
1: No es pot fer un pas.
0: Ha corregut ràpid
1: el meu. No es pot fer pas, i si més a més vas amb els cops que fa soroll...
0: Això és veritat, eh?
1: Tots els veïns...
0: Sap que m'hi he acostumat, ja no sento el soroll, ja em sembla natural i familiar. És bo, això, eh?
1: Home, i tant.
0: Mira que és diferent.
1: Home, aquest so pausat, això.
0: Fantàstic. Jo li faig una pregunta al fotògraf. No deixis no deixis la càmera, no. Escolta'm, moltes fotos, sí?
4: Sí, bueno, m'agrada molt la foto.
0: T'agrada molt?
4: Molt, sí.
0: I ens ha enganxat aquí pel carrer i ens està fent fotos.
4: Sí.
0: Però està bé?
4: Parlava amb la meva germana.
0: Ah, és la seva germana, sí, ja m'ho ha dit.
4: I vull aprofitar per filmar una mica.
0: Ha filmat també?
4: Sí, i tant.
0: Bé, doncs ja ens ho passaràs. Escolta.
4: Sí, tant que sí.
0: Moltes gràcies, eh? Molt bé. Miri, farem una cosa. Vinga, estem dient molt... Adéu, Genís. Com que estem parlant de moltes coses, sí, i estem dient moltes paraules, algunes d'elles molt atractives, tenim un especialista en paraules al programa, que és l'Olga Clapés, que vostè no s'ho creurà, no és veïna seva, però ja veig que ve per aquí. Olga, bona nit, vine.
5: Hola, ja és aquí la de les paraules.
0: Molt bé.
5: I tu, avui parles d'esclops i he pensat, he de parlar de sabates.

0: Però avui no em centraré en l'etimologia de sabata, perquè és més que dubtosa i poc concloent. En canvi de variants, no n'hi falten. Abarques, babutxes, botes, botins, esclops, escarpins, espardenyes, catiusques, mocassins, plantofes, paucs, sabatilles, sandàlies, tapins, bambes, xancletes, xinel·les, entre d'altres. Moltes maneres d'anomenar el que portem als peus depenent de la forma, la tela o la composició. I aquí les etimologies ja són més clares, perquè tenim les espardenyes d'espart, els esclops del llatí esclopos, esclafit, soroll sec, és aquest soroll que fan quan piquen a terra, doncs esclop, esclop, esclop.
1: Sí.
0: Els tapins, també d'origen onomatopeic, la polaina, del francès polain, punta llarga del calçat medieval, femení del gentilici polain, polonès, perquè aquella mena de calçat es creia que procedia de Polònia.
1: Ostres!
0: O les xiruques, les bambes i els quets, que són adaptacions de noms de marques comercials, de marques registrades. Sí. Però ara et plantejo un dilema, Kilian. Quan ens posem les sabates, quin verb fem servir? Tu què fas quan et poses les sabates?
1: Doncs mira, jo com que m'invento les paraules, segurament diria sabatejar, però no val, no val, no val, no val. Calçar. Total, calço.
0: Tu et calces les sabates, sí. No? I aquí volia arribar. Ens calcem les sabates perquè calça ve del llatí calceus, sabata, peça de vestir que cobria peu i cama, i més tard van arribar, van arribant fins a la cintura.
1: Van anar pujant.
0: Sí. I la part alta d'aquesta peça, quan es va separar de la resta, va conservar el nom, i són les nostres calces.
1: Ostres!
0: Per això ens calcem. Ens calcem les sabates, però en realitat ens hauríem d'estar calçant fins a dalt de tot.
1: Fins a dalt de tot.
0: Així que ja ens podem calçar. Cal vigilar de no anar amb una sabata i una espardenya, mirar de no tenir cap pedra a la sabata i, preu per preu, sabates grosses.
1: Ben grosses, que peguem tots dos. Va, que vagi bé.
0: Adéu, cloc-cloc.
1: Adéu, cloc-cloc. Moltes gràcies, Olga. Que bé que ens va sempre parlar de les paraules i de com les fem servir. Se m'ha de posar aquí aquest cantó, que si no ho veig, perquè l'Olga ja se'ns ha anat. Escolti'm, acabem de fer una última part d'aquesta passejada per... Què tal si viu a Taradell, per cert?
2: Bueno, estem bastant bé, perquè és un poble, primer, que fa bastant sol, no tenim gaire bolla baixa, i és un poble que tenim bastants serveis de bus, o un supermercat, una gasolinera, i això la gent ho aprecia. Després també ens ha vingut molta gent de fora, perquè poder, ara ja no, però abans podeu comprar un terreny, una caseta aquí, poder més assequible.
1: Quan diu de fora vol dir de Vic?
2: De Vic, Fogroves, de Vic, molta gent de Vic.
1: Per tant, el poble ha crescut molt.
2: Sí, ha estat molta gent de Barcelona.
1: També. Li haig de preguntar pel català, que m'entendrà, perquè el programa va en català i aquí hem parlat molt, en català i del català i de les paraules, i li haig de preguntar pel català, per tant, com que estem arribant al final...
2: A més, jo sóc català, sóc nascut aquí davant.
1: Aquí davant?
2: Sí, aquí davant mateix, aquí era...
1: Ara hi ha una casa...
2: Sí, però al seu temps era una casa vella i aquí teníem les nostres vaques, i els nostres porcs, gallines, i tot això eren els camps.
1: No s'ha mogut gaire, perquè amb uns quants centenars de metres ja està a casa seva.
2: Vull dir que jo sóc nascut... I parlo i visc a Taradell.
1: I parla d'Osona, parla de Taradell. Sí. El parlar de Taradell és diferent d'altres punts d'Osona o
2: no? No, no, no.
1: S'assembla bastant.
2: Aquí a Taradell, aquí a Osona, aquí a la comarca, parlem bastant el mateix.
1: Sí.
2: I la meva filla també és filòloga catalana.
1: Ah, sí?
2: Sí, i exerceix de professora.
1: Hauria estat bé trobar-la, la seva filla.
2: Ostres, mira, té feina d'això.
1: Hola!
2: Oita, mira!
1: Qui és?

0: Preguntant bé, i ja li pregunto a vostè també, a tot el país estem preocupats pel català.
1: Sí.
0: No sé si a Osona també tenen aquesta preocupació, sí. O encara podem dir Osona, no, que estan més tranquils, o també estem preocupats.
1: També estem una mica preocupats, sí, hi ha molta gent de fora, però bueno, encara els pobles encara ens en sortim. Aquí ciutat...
0: es poden moure totalment en català.
1: Sí. La gent s'adapta pues, bastant, però... fora dels pobles ja costa una mica més. Jo treballo a Vic.
0: I a Vic ja és
1: i a Vic ja hi ha moltes diferències. Però bueno, jo treballo en una botiga i a la gent que venen els hi parlo en català.
0: Fa un mantinc el català, que ara és tan popular.
1: Sí.
0: Amb tothom, eh?
1: Amb tothom,
0: perquè sí. És un respecte al que ve, perquè sí. Li està ensenyant sí. Coses noves.
1: No, hi ha gent que venen, que són de fora, i els hi parles, bueno, si parlen en castellà o això, a vegades els hi tenien mà sense voler, no? No, parlen en català, que així es l'aprenc.
0: Clar, aquesta és la manera.
2: Clar que sí.
0: Que coincideix amb aquesta sensació.
2: Sí. A més, clar, com que tenim l'avantatge que en un poble, si vas a comprar pa o vas a la gasolinera o això, la majoria són catalans, els altres quasi bé s'hi han d'esforçar una mica.
1: Sí.
0: Per tant, vist des d'aquí, la situació de la resta del país, encara que aquí estiguin un palet millor pel que m'estan dient, els preocupa el futur del català, igual que li pot preocupar que els esclops s'acabin algun dia? Els preocupa això?
2: Sí, mira, els escops es varen acabar, però esclar, el català no es pot acabar. El català hem de mirar que no s'acabi. El català ho hem de fer allargar més que els escops.
0: I que facin més soroll que els esclops, fins i tot.
2: En català, català.
0: Està d'acord?
1: Jo, molt d'acord. Jo soc d'apoyar molt el català fins que em mori. Sí, soc catalana.
0: Molt bé, escolti'm, sí. Doncs me n'en vaig reconfortat, reforçat amb la idea aquesta que com més serem, més aconseguirem que això aguanti més que els esclops.
2: Més soroll farem.
0: I de pas vostè vagi aguantant els esclops, si pot
2: home,
0: ser.
2: Ja,
0: fàcim una dedicatòria de sorolls d'esclops. Molt bé. Me n'en vaig sense fer tant soroll perquè no vaig amb esclops, però bueno. Els agraeixo molt tot el soroll que han fet avui en el programa, que ha estat deliciós. Moltes gràcies.
2: A vostè per venir.
0: I gràcies al poble de Taradell, també. Com diu aquell amic nostre que diu, som molt bona gent, és veritat.
2: Sí,
0: som molt bona gent, també, vostès. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Vagi bé. Adéu.

catalans, com deien ells mateixos, i al final fer aquesta reflexió de que el català no pot, no pot, no pot no ser-hi. Ha de ser-hi sempre, com els esclops, i que han de fer soroll, molt soroll, i trepitjar fort.

0: I ara que ens n'anem, no marxem del tot, eh? Una petita picada d'ullet per la setmana que ve. Que sí, que anirà d'enyor, de nostàlgia, d'emocions, de la duresa de l'exili en certa mesura interior. Una història molt potent que, de fet, humiteja els ulls.
1: I tu, violoncel, el més humà, ompliu el meu cervell de sons eteris que l'ànima se'n vol posar a plorar.
2: Imagineu que coneixia fins als forats dels crancs, que la nit, el dia, les terres, les roques, els noms de tota aquesta part, les coneixia totes. Sí. Que jo sabia que a les 5 del matí el sol s'aixecava davant de Canet, que a les 11 de la nit la lluna darrere el Sant Telme.
3: Sí.
2: Imagineu marxar, el que vol dir marxar, una immigració. I llavors vaig anar a París. Jo pensava per 3 anys un sacrifici. Però la realitat és que no hi va haver mutació. I vaig passar tota la meva vida, 32 anys de la meva vida, les vaig passar allà. Fins al dia que em vaig jubilar. El 14 de juliol feia l'any de jubilació. El 13, a mitjanit, era dins el tren. Vaig dir a la dona, escolta, tu acabes quan te vagi bé, però jo... ara mateix me'n vaig. I quan vaig arribar a la banda de Ribes Altes,
3: sí,
2: era dins una cotxeta, i em vaig despertar, va venir un olor, que era l'olor de l'aigua que hi havia a les vores allà, i del Canigó, fantàstic, amb un xic blanc, encara que sigués l'estiu, i doncs ja vaig dir, aquí sóc a casa meva.

Això serà la setmana que ve. Gràcies per ser-hi, com sempre. Rosa Silloé, Gemma Safontria, Mònica Muñoz, Olga Clapés, Carme Montero i tots vosaltres.

Bé, doncs de tant enyor, tant enyor, tant enyor, que ja enyorem tornar-vos a trobar. Passarà ràpid la setmana, no patiu. Ens retrobem dimarts que ve a la mitjanit. Que vagi bé.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers treballen tota aquesta nit en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a la comarca de l'Anoia, que ja ha afectat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions i mitjans aeris que ja s'han retirat fins que torni a sortir el sol. L'inspector Joan Rovira, cap de la Regió d'Emergència Metropolitana Sud, ha explicat a 3CAT Info que en les properes hores esperen donar-lo per estabilitzat.
3: Bona part del perímetre, al voltant de 80% del perímetre ja estabilitzat, i ens queda doncs donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
2: Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que aquest sí ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Pas ara altres informacions en Alfonso.
4: El govern espanyol veu en la sentència al germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà de Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a mida per ell. Això sí, l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors.
2: El Congrés ha tombat aquest dimarts els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos pel 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% per a les comunitats autònomes, el mateix que en els últims anys, que tampoc va aconseguir aprovar. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el dia 23 de juliol.
4: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar a casa dilluns a la nit i aleshores es va engegar un dispositiu per localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers a dins de l'aigua. El consistori també ha convocat un minut de silenci aquest dimecres al vespre.
2: Catalunya afrontarà aquest dimecres el moment més àlgid i crític de la tercera onada de calor de l'estiu, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus en diversos punts del territori. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. En l'última setmana, les visites als centres d'atenció primària i als hospitals per problemes de salut relacionats amb la calor han pujat un 40%. Junts per Catalunya ha trencat aquest dimarts el govern tripartit de Girona. Això deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria.
4: La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, ha al·legat manca de poder d'execució i que les prioritats de Junts han quedat aparcades.
5: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
4: L'alcalde Lluc Salellas ha acusat Junts de moure's per interessos electorals i ha advertit.
6: Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
4: Salellas reorganitzarà el cartipàs municipal abans de finals de mes.
2: Esports, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial de Futbol diumenge. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzábal de penal a la primera part i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres es juga la segona semifinal, que enfrontarà Anglaterra i l'Argentina.
4: El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat empatat els últims dos partits del Mundial amb els Països Baixos.
2: I encara el Barça, el migcampista Marc Cassador, ha deixat la porta oberta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Cassador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: En ciclisme, nou cop d'autoritat de Tadej Pogacar al Tour de França. L'eslové ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa en imposar-se en solitari a la desena etapa. A la general, Pogacar ha refermat el mallot groc de líder, ara amb més de 3 minuts i mig de marge sobre el danès Jonas Vingegaard.
2: I el Barça de bàsquet té previst anunciar els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Sekulic deixa el Dubai, on hi anirà a parar Xavi Pasqual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser entrenador blaugrana.
1: Fins aquí les notícies.
0: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
9: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
7: El divan, el valor de la conversa.
10: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic, per xavals, que no sabeu el que és una dictadura.
7: El divan amb Sílvia Coppolo.
11: El divan s'hi està divinament.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
12: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
7: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
13: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
7: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
14: Hi ha una cabra que acaba de parir.
15: Ara mateix.
7: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
14: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
16: Nom de flor i cognom d'algú que mana.

0: La nostra convidada d'avui li volem fer una mica d'història. La seva és la d'una nena estudiosa d'Olot que sentia que no encaixava. Barcelona i la carrera de medicina li van canviar la vida i va acabar fent ginecologia i obstetrícia per ganes d'ajudar les dones. No li agradava com tractaven les dones a la consulta, durant el part. No va tenir fàcil per canviar les coses. Amb els anys, la dona de la que parlem, Rosa Almirall, s'ha convertit en una referent quan parlem de drets sexuals del col·lectiu LGTBIQ+. Va ser d'ella la idea de crear Trànsit, una unitat pionera de la sanitat pública per a persones trans. Aquesta és la seva part professional. La personal deixarem que ens l'expliqui ara mateix.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Rosa Almirall, com estàs?
2: Pues estic bé.
0: Ai, què vol dir aquesta cara?
2: Estic bé, bueno, esperant...
0: No t'ha agradat això de nom de flor i cognom de qui mana, o què?
2: Pues de veritat que no havia pensat en mi.
0: No havies pensat mai.
2: Em semblava que faries una endevinalla.
0: Una endevinalla?
2: Sí, jo dic, no sé, pues jo per les endevinalles soc bastant
0: nom
2: dolenta.
0: Nom de flor, una rosa, el mirall, cognom d'algú que mana.
2: És
0: tu
2: veritat.
0: Ets la que has partit el bacallà moltes vegades a molts llocs.
2: Sí.
0: Has hagut de manar, perquè has hagut d'agafar les regnes, podríem dir.
2: A veure, jo sempre m'he pensat que no era una... Soc autoritària, sí, soc autoritària, però sempre aquesta banda meva no m'agrada gaire i, per tant, sempre he intentat que no es notés massa. I, per tant, manar, i, de fet, amb els anys jo crec que m'he suavitzat molt i que crec que les paraules dolces, sobretot si són amb homes, que estan a la sota teu, funcionen molt bé.
0: A veure, explica'm això, que m'interessa molt. Què vol dir? Que tu, quan estat dirigint equips...
2: Clar, si dirigeixes equips, si dirigeixes sobretot homes, més o menys de la teva edat i tal i qual, pues, bueno, fer una miqueta el paper de dona, en aquest cas, no? És molt més... diguem que té molts més bons resultats que presentar-te autoritàriament.
0: O posar-te també a la seva, al seu mateix nivell, no?
2: Exacte.
0: Són coses que has anat aprenent perquè, diguéssim, que t'hem presentat com ginecòloga, obstetra, però la història és llarga i comença una mica... Clar, ara farem una mica de repàs a la vida i tal, que ens encanta en aquest programa. Són molt xafarderes i tot. però també m'imagino que és una llavor, la llavor aquesta de voler canviar el món o d'anar una mica a la contra... Jo crec que segur que la tenies de petita, ja.
2: Bé, sí. Realment, durant el batxillerat, jo diria que la major part d'hores de classe... Jo era una molt bona estudiant, eh? Tenia molt bones notes. Però la major part d'hores de classe me les passava castigada al pati.
0: I per què? Què feies?
2: Pues t'ho asseguro que... Mira, hi havia un profe que tenia de matemàtiques de cinquè de batxillerat que m'encantava i jo estava enamoradíssima d'aquest profe i jo sempre a primera fila. Jo era una bona estudiant, primera fila. I un bon dia em ve la madre superiora del col·legi de monges i em diu, ha dit el senyor Colomer que et vol a l'última fila.
0: Perquè el despistaves o què?
2: Bueno, suposo... Per el que vaig deduir, per el que em van explicar, és que jo anava molt ràpida fent els resultats i els problemes de matemàtiques i llavors em movia molt. Mentre tots els altres estaven fent encara els problemes, doncs jo em movia molt i el ficava molt nerviós. Total, que em va tocar anar tot el curs a l'última fila.
0: Al final de tot.
2: Final de tot.
0: Doncs escolteu, és divendres, passen 10 minuts de les 9 de la nit, esteu sentint Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, i és aquell dia que ens encanta, que és divendres, hora de conversa, i els hi demanem sempre la banda sonora de la seva vida. I clar, m'acaba de dir que estava a primera fila, que era molt bona nena, molt bona estudiant. Bé, bona nena, ho hauríem de veure. Però comença amb aquesta cançó. És que va molt forta.
3: Jo no

0: Maritrini cantant Jo no soy esa, i el que m'has explicat és ben bé això. És a dir, no sóc la persona que us imagineu.
1: Sí, suposo.
0: No encaixo en aquesta idea de nena bona, de primera fila, bona estudiant. És a dir, sóc bona estudiant, sóc molt llesta, però no sóc bona nena, com
1: no,
0: vosaltres voleu que ho sigui.
1: Jo crec que la societat no encaixava per a nada, i amb el, diguem, el que serien les companyes de curs tampoc, amb les madres superiores tampoc, no encaixava.
0: Clar, tu vas néixer a Olot i dius que vas tenir una infantesa tranquil·la, però una mica solitària, una mica...
1: Sí, de fet, jo crec que tota la vida he sigut més aviat solitària. Vull dir que m'omplo bastant a mi mateixa, no? Però a la infància, realment, jo diria l'adolescència, sobretot, comparat amb altres persones, no? En aquell moment no s'estilava allò de les parties aquestes que fan en els complets els nanos, anar tant a dormir a casa dels amics, i a casa meva hi ha... Clar, tampoc eren d'Olot, ells s'havien casat i havien vingut des de Terrassa a Olot, llavors tampoc tenien molta penya a Olot.
0: També eren altres moments, perquè, sí. Clar, ara tot s'ha de fer amb les criatures, les criatures anem als llocs amb les criatures, però en aquell moment ens avorríem molt, sí, i miràvem molt la tele, i miràvem pel·lícules i llegíem,
1: bueno,
0: perquè...
1: Jo és que estic parlant d'una època que a casa no hi havia tele.
0: Clar.
1: O sigui que jo demanava, va, què puc fer, què puc fer? Llavors, neteja sabates, llavors cus no sé què, vull dir, neteja vidres. I aquestes eren les coses que, si no em ficava a llegir, tot el que jo deia per, o feia o demanava per deixar-me, per no avorrir-me, eren coses que...
0: Eren coses avorridíssimes i que no t'interessaven gaire.
1: Bueno, però jo tenia un sentit de la disciplina que crec que sempre l'he tingut, que jo mai he jutjat les coses com avorrides o no, no? Bueno, podries netejar els vidres? Ah, doncs els netejo, almenys m'entretenia un rato, però sí que em passava moltes hores llegint.
0: Però el que sí que és veritat, que potser et comença a entrar la curiositat o comences a plantejar-te per què només a mi com a dona em demanen de fer això.
1: No, jo crec que no, aquesta part no. Diguem, de nena?
0: De nena no.
1: De nena no.
0: Jo faig el que em diguin.
1: Sí, jo per això es dic que, diguem, és com una ambivalència entre, per una banda, ser rebel i preguntar, no, a les monges, pues, per què la Santíssima Trinitat, que m'ho expliquessin bé, perquè jo això no ho sé. I que jo era religiosa en aquell moment, però jo ho feia per provocar, bàsicament.
0: Fes,
1: no?
0: Per provocar.
1: Perquè m'avorria, suposo, les classes, i era per provocar, no? I tinc aquesta part, però també tinc una part molt obedient i de seguir les normes i de seguir el camí, sí, suposo, i això suposo deu venir de la família, que tenia uns valors com de bastanta exigència.
0: Clar, el teu pare va ser una persona molt important per tu, una persona que et va ensenyar el valor de la lectura.
1: Sí, sobretot era una persona bastant culta i que donava molt valor a la lectura, i flipava tenint una nena d'11 anys que llegia Cervantes. I això, doncs, bueno...
0: El Quixot.
1: No, el Quixot no, eren les novel·les exemplars del Cervantes. I clar, i veure que el meu pare admirava això, perquè jo tenia dos germans que eren nois, un més gran i un més petit, però bueno, eren com més infantils, suposo, o no adoraven tant el meu pare, no eren tan obedients, jo què sé, no? I llavors, bueno, sí, aquesta admiració que veia el meu pare en mi, el fet de que em deia, segur que això no ho podràs llegir, però prova-ho i tal. Jo deia, com que no? Va, anem-hi.
0: Anem-hi. Sí. I amb la mare, què? Quins records tens?
1: La mare em passa com molt invisibilitzada durant la meva adolescència. Jo crec que estava com molt eclipsada més pel meu pare. I a més, la meva mare era, diguem, una dona que sí que s'hagués pogut, que sempre havia verbalitzat que li hagués agradat estudiar i treballar, però, per altra banda, bueno, va exercir el rol com a ama de casa, ja que era el seu rol, l'exercia a tope. Per tant, és que la veies poc per casa, perquè estava tot el dia, doncs, netejant. Clar, en aquell moment no hi havia rentavaixelles, no hi havia rentadores, a casa érem uns quants. Vull dir que estava molt enfeinada.
0: I ara, per exemple, mira't en perspectiva, què en penses d'allò? És a dir, vas perdre potser de conèixer una mare que potser era molt més interessant o tenia molt més del que tu t'imaginaves en aquell moment?
1: Segurament, perquè clar, jo vaig venir a estudiar a Barcelona als 15 anys.
0: Als 15?
1: Als 15, clar, vaig venir a fer COU. I era de... m'havien avançat algun curs per espavilada.
0: Ai, ai, ai, que és que em dic, a mi no em surten els números.
1: Clar, clar.
0: Perquè el COU es feia els 16-17.
1: Sí, però bueno, en aquella època tu passaves una miqueta... Era, sí. No era tan rígid, lo dels nascuts a tal any i
0: ja,
1: tal,
0: ja,
1: no?
0: Ja.
1: Sinó que et veien espavilada, va, doncs passa que va endavant.
0: I te'n vas anar a COU a Barcelona. I aquí,
1: Bueno, aquí va ser tot un...
0: Un abans i un després.
1: Una descoberta, perquè més a més els meus pares em van intentar ficar en una acadèmia que ja no era, que ja no era religiosa, i em van ficar en una acadèmia, Vient, Pijilla, no? L'Acadèmia Granés, no? I, però vaig tenir la gran sort de que en aquella època molts dels professors que estaven a la Granés eren professors que havien estat represaliats a la universitat. Per tant, eren molt bons professors, i suposo que... Si tu ets universitat i després te'n vas a COU, allò ho domines. I per altra banda, clar, tenien un fons de valors. Jo recordo, per una cosa que és per mi molt anecdòtica, és que el professor de llengua castellana, en un moment d'una... La primera, no sé, ell va dir que faríem cada setmana un debat, no? I el primer debat que va fer sobre l'avortament. Jo, clar, venia de poble... Jo venia d'una escola religiosa i jo d'avortament no havia sentit parlar mai. No tenia cap criteri.
0: Te'n recordes de què vas pensar quan vas sentir tot això?
1: No, jo vaig pensar, aquí no puc dir res. I m'he sentit molt petita, molt petita. Vaig dir, hòstia, però si ets la millor de la classe, la millor del món. No, jo, clar, m'havien...
0: No tenim àvia, eh?
1: No, m'ho havien fet creure.
0: Sí,
1: vull dir, el
0: sí.
1: meu entorn em feia creure que era una persona que podia tirar molt endavant. I dic, és que, i això? I llavors em van fer, aquell any, jo crec que vaig tenir... Llavors vam parlar de racisme, ens feia fer redactats, pues, i escoltàvem música, o sigui, aprenien francès amb George Moustaki. Vull dir que era...
0: una mica l'enveja de totes les
1: sí,
0: veïnes.
1: Sí, sí, sí, eh? Super, super.
0: Clar, si ho compares
1: allò,
0: amb...
1: I clar, allò va ser ja molt de xoque, no? I de dir, no tot ho diuen els llibres, no tot, saps?
0: Vull dir, aquí se't va obrir un món,
1: sí,
0: podríem dir.
1: Sí.
0: A nosaltres se'ns obre un món també amb la Rosa Almirall aquesta nit a Les Dones i els Dies. 17 minuts de les 9 de la nit i un altre dels temes que ens ha triat. Que déu-n'hi-do, eh? Per ser la senyora del trànsit. No dels cotxes, eh? Després en parlarem.

0: M'encanta perquè aquesta cançó diu soc una dona i va dient soc invencible. Això t'has hagut de repetir o ja venies de sèrie pensant que tu podries amb tot?
1: Bueno, m'ho van fer creure una mica de petita. Sí. Sí, sí. La veritat és que jo penso que ara em crec menys invencible. No vull dir que, però quan era jove jo pensava que guanyaria el món, però bueno, que haria el que em donaria la gana i sí.
0: També fer-se gran, tu creus que amb tot el que has viscut en aquesta vida, amb tot el que has estat ficada, has estat doncs, al capdavant d'ajudar moltes dones en els avortaments clandestins quan no es podia avortar aquí a Espanya ni a Catalunya, obrint trànsit, quan ningú sabia el que era això, quan hi havia molta por. Clar, tu t'han passat moltes. I sí. Has estat al capdavant de moltes. Però ara justament em parles de que quan et fas gran abraces millor aquesta vulnerabilitat.
1: Bueno, jo suposo que no tothom té el mateix camí. Sí. El meu camí és aquest. O sigui, a mi m'han fet pel meu pare i jo tenia que ser un premi Nobel. No? El seu èxit era aquest i en mi, en aquell moment, el meu èxit era aquest. Després, amb el temps, he entès que hi ha altres èxits que són molt més importants que tenir el Premi Nobel. I, a més, bueno, te'n dones compte que tu saps molt, però que hi ha moltíssims temes, infinits temes, dels que no en tens ni idea.
0: Hi ha aquest moment de Barcelona que t'obri els ulls i tu decideixes estudiar al principi, no saps què estudiar, si estudiar infermeria, perquè creies que com a dona havies d'estudiar infermeria, que medicina et venia una mica gros. Com
1: bueno,
0: va això?
1: A veure, per una banda tenia molt la creença de que jo podia fer el que volgués i volia fer el màxim, no? Però per altra banda hi havia tota aquesta part que jo ja començava a notar doncs, quan vaig venir a fer cou aquí, no? De que totes les meves amigues ja tenien, s'havien molejat amb algun noi i tenien cosetes, i jo nada de nada, no? I llavors bueno, hi havia molt la imatge aquesta que la dona que estudiava, la dona que era potent i tal, ningú l'estimaria. I bueno, suposo que...
0: Això encara se sent, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Pobres d'elles, no? Però vull dir que llavors sí, tenia aquesta ambivalència i no em va durar molt, però jo sé que sí que una de les reflexions internes que tenia jo és, hòstia, és que fer medicina... És que en aquell moment hi havia molt poques dones que estudiessin
0: però
1: medicina.
0: Clar, de la manera que ho estàs dient és, no estudio medicina perquè si no em casaran...
1: Perquè no m'estimaran.
0: No m'estimaran.
1: No, perquè jo... No, el de casar no, perquè jo sé que ja molt petita li havia dit a la meva mare que jo no em casaria, que jo no...
0: Sí, sí.
1: Que no.
0: Però vaja, que si faig massa soroll, si ocupo massa espai, no m'estimaran.
1: Exacte.
0: És bèstia, eh?
1: Sí, però jo penso que encara hi ha moltes dones que renuncien al seu camí per amor. No? O per estimar, o perquè les estimen.
0: Per sentir-se estimades. Si fos per amor... Estudiaria medicina.
1: Bueno, sí, sí, però sí, són coses que estan encara molt, jo crec, en l'ADN de moltes persones, perquè ens ho matxaquen, malgrat la coeducació, que és molt limitada, malgrat moltes dels avenços que hi ha hagut, no?
0: I tu m'imagino que, a més, en consulta, com amb el munt de pacients que t'han passat davant, això ho has vist. Ho has vist molt, i suposo que hi ha gent que li ha costat fer, per exemple, el canvi de sexe, o li ha costat fer aquest trànsit, o el que sigui, per justament això.
1: Bueno, diguem, aquest tema ja és un tema molt gran, no? Perquè sí. Si després en parlem una miqueta més, veurem que les persones no és que facin un trànsit com si fos d'avui per demà.
0: No,
1: si és un procés molt llarg, molt dolorós, amb molts dubtes, amb moltes pors.
0: Però que tota aquesta educació sobre qui hem d'estimar, com hem d'estimar...
1: No, què
0: passa si no fem el que diuen que hem de fer?
1: Bueno, jo, de fet, una de les coses que admiro més de les persones trans i que no entenc com no ho veu la resta de la societat és aquest són les persones que més lluiten per ser qui són. Si totes les persones realment lluitéssim per ser qui som i expressar les coses com som, no sempre amb el respecte obvi, jo crec que estaríem en una societat molt més feliça. I crec que la major part de les persones som un simulacre del que som. O som, bueno, una muestra, no?, reduïda del que som. Sé bien que sea.

0: Aquesta cançó, l'Alega, una cançó típica italiana de les camperoles, eh? Per què aquesta cançó? Per què ens l'has portada?
1: Bé, he portat aquesta cançó perquè, en realitat, d'aquesta cançó, que és una cançó clàssica italiana, de, no sé, jo com diria que és de mitjans del segle passat, no? Va ser molt recollida, almenys aquí a Barcelona i a Catalunya, no? Sí. Per al moviment feminista. De fet, l'hem estat cantant aquesta tarda a les jornades, bueno, a la commemoració dels 50 anys de les jornades feministes.
0: Que era el 76, que és pràcticament quan tu arribes a Barcelona. Arribes una mica abans, una però mica tu les veus i les agafes des de molt jove.
1: I llavors, doncs, bueno, van canviar lo de nosaltres socialistes, però nosaltres feministes volem la llibertat. No? Llavors, doncs, bueno, una cançó que totes les manis la cantàvem.
0: M'ha semblat sentir al principi de la cançó Paura, que vol dir por.
1: Sí.
0: La Rosa Almirall, la Rosa Almirall n'ha tingut de por.
1: Ai,
0: les preguntes que fan a la ràdio, eh?
1: Bé, alguna... Sí, clar, que he tingut por. O sigui, jo... Faria una anècdota que per mi és molt ridícula, bueno, tal, no? Jo arribo a la facultat de Sant Pau, de la facultat de Medicina de l'Hospital de Sant Pau, i poc, 3 mesos o 4 mesos després, no, 2 o 3 mesos després era quan van matar el Puig Antic, van assassinar el Puig Antic, i llavors van fer una concentració davant de la porta de Sant Pau, no? I, bueno, jo, que l'estava sent arribada a la universitat, tot aquest món el desconeixia una mica, però cap allà que hi ha, perquè hem matat amb algú que no és just, jo no sabia si era just o no, però, bueno, cap allà que vas. I ens vam assentar i va passar, com 3 carrers més a baix, a l'Avinguda Gaudí, una ambulància. I jo vaig sortir pitant disparada perquè em semblava que era la policia. Va ser un moment de cague total, no? Vull dir, i com aquests n'hi han hagut més, les manifestacions que fèiem per l'amnistia pagaven, bueno, els grisos le daven mucho i bueno, feia por.
0: Tu eres molt jove i hi havia tota aquesta incertesa, però clar, tu entres a la facultat de Medicina i de seguida, diguéssim que agafes la motxilla i et dediques a treballar fort, perquè comences a sentir que hi ha algú que està ajudant a les dones amb els avortaments, o que en aquell moment, que és que ara ho pensem i ens sembla com impossible, però l'avortament no és legal amb els 3 supòsits a Espanya fins al 85, i després no és legal gratuït en tots els supòsits fins al 2010. Però...
1: I encara no és amb tots els supòsits, seria per decisió lliure de la dona fins a les 14 setmanes.
0: Exacte. I clar, tu en aquest moment hi havia moltes dones, 0 informació sobre el cos, 0 informació sobre tot el que es refereix al sexe, i clar, us devíeu trobar moltes dones que venien amb molta por i molt perdudes als hospitals, i vosaltres mateixes, com a metges, ho devíeu estar, també.
1: Bueno, jo, clar, jo en aquell moment era estudiant de Medicina, sí, vull dir que no era encara metge, no? Mm-hmm. I sí que bueno, em vaig apropar a un grup de dones, no?, que bàsicament eren infermeres de Vall d'Hebron, diverses infermeres de Vall d'Hebron, i llavors hi havia uns quants estudiants, també algú de psicologia, o tal i qual, no? I sí, era un grup que va començar com a associació de planificació familiar, no?, o un grup de planificació familiar, i molt poc després de el que van ser les jornades feministes del 76, es va convertir en el grup d'AIA, Dones per l'Autoconeixement i Anticoncepció, i allà hi havia grans debats. Clar, és que ens hem de ficar en aquella època, no? Aquella època era la transició, aquella època era... Tot era possible, no?
0: I a més, m'imagino també que hi havia tot el llegat de la por, el pecat, no vagis curta, és a dir, tota aquesta història...
1: Estava tot per construir, o sigui, qualsevol cosa que se sortís del que era el relat oficial era fascinant, no? I, bueno, i en aquest grup, que bàsicament l'objectiu era donar informació a les dones sobre sexualitat, explicar-los que tenen un clítoris, no? Fèiem inclús grups d'autoconeixement, que això ho va implantar la Leonor Taboada en un llibre al 78, no? Que ens traiem les calces i els pantalons, totes les que estaven interessades, no? I ens ficàvem més pècul, ens miràvem el coll, ens miràvem el fluix, parlàvem de la regla, jo què sé, doncs, coses...
0: Però això que era ciència-ficció, m'imagino, en aquell moment.
1: Oh, i tant. Vull dir, era una cosa molt... Però, bueno, però es va ficar de moda, almenys molt, en el moviment feminista. També junt amb que hi havia, clar, els anticonceptius eren, estaven prohibits, i llavors d'Amèrica, doncs, havíem llegit molt sobre el diafragma, no?, aquesta barrera i tal, i llavors, doncs, a nosaltres, com a dones d'un país on l'anticoncepció estava prohibida i on els preservatius, encara no havia vingut la sida, els preservatius estaven exclusivament dedicats a relacions sexuals amb prostitutes, pues, bueno, ens va semblar que el diafragma era la bomba, no? Era algo que utilitzes tu, uh-huh. És algo que no és cap medicació, no.
0: Clar, tampoc prohibeixen. Havia arribat la píldora anticonceptiva.
1: No, sí que hi havia píldores anticonceptiva aquí, però s'utilitzava sols per qüestions, o si sols te la podien receptar si hi havia anomalies
0: però,
1: de
0: clar,
1: la regla.
0: Però clar, no donar d'una normalitat, no amb la normalitat que va venir
1: no,
0: després.
1: No, clar. No, i llavors, pues, bueno, pues, nosaltres importàvem els diafragmes com a tetines de biberon, fèiem aquests grups d'autoconeixement i ens ficàvem i ens ensenyàvem a col·locar i a treure el diafragma. Bueno, fèiem coses molt... Eren molt xules, de veritat, eren molt divertits.
0: Home, m'imagino que sentiu molta emoció i molta excitació per estar fent un munt de coses prohibides que a la llarga, veient com ha canviat, bueno, el món...
1: De fet, és el que jo crec que va canviar la direcció de la Rosa Almirall cap a Nobel i la va decantar cap a fer coses divertides.
0: Cap al servei,
1: no?
0: Cap als altres,
1: sí.
0: També.
1: Llavors també donava moltes xerrades d'anticoncepció, donava moltes xerrades, pues, de sexualitat, i a més ens ficaven en taules de sexualitat d'aquell moment que sempre hi havia el cura. L'abogat, la feminista, saps? Sí. Vull dir, el ginecòleg, el cura i tal. I per això jo vaig dir, i tot xerenyoros, clar. I llavors tu anaves allà com a feminista i jo vaig dir, no, jo tinc que estar en un lloc d'aquests si vull una mica de poder, no? I allà va ser quan, bueno, després de molt treballar, vaig veure que tenia que ser ginecòloga.

0: Dos quarts de deu, parlant amb Rosa Almirall, aquesta ginecòloga que veieu que està darrere de moltes coses que ens ha canviat la vida de les dones i de moltes persones, tota la feina que ha fet, i ens ha agradat molt que vingui aquí, que parlem de tot això amb ella, no? Perquè a vegades pensem que les coses s'han aconseguit com un bolet d'un dia per l'altre, i aquí
1: però,
0: hi ha hagut...
1: Però hem sigut moltes, vull dir que no solament he sigut jo, vull dir, sóc una...
0: Tu vens una mica com a...
1: Sí, com a representant
0: com a representant de moltes dones.
1: Un munt de dones, sí.
0: Un munt de dones. Com s'ho prenien en aquella època els homes, els vostres companys, estudiants de medicina, els mateixos obstetres, ginecòlegs, professors, com estaven amb tot
1: bueno,
0: això?
1: Aquí ha costat molt, o sigui, però anys, vull dir, no en aquella època, i en plena democràcia passada, inclús la transició més immediata, hem tingut molts problemes dintre del que seria la professió, especialment diria la professió dels ginecòlegs, de tal manera la pastilla el dia després, o sigui, jo què sé, doncs fa no tant, fa de 15 a 20 anys, era una... Ara, clar, ara la pots anar a buscar a la farmàcia directament...
0: Depèn de quines farmàcies, que això ho hem vist, també.
1: També, però en general, o sigui, per norma, te l'haurien de donar o gratuïtament en el servei públic. Clar, abans era era anar a urgències, d'urgències et passaven a l'hospital, que no s'aconseguia, saps? Vull dir que a vegades se sabia de... I això és fins molt recentment, o sigui que, aviam, la lluita mai és fàcil. Vale? O sigui, no és que vinguin unes quantes i diguin, hòstia, fiquem molt d'esforç, ens matem i això en tres dies canviarà, que és el que jo pensava quan tenia aquella edat.
0: Tu vas començar a estudiar ginecologia, però llavors arriba un dia que comences a treballar de ginecòloga. Mm. I com és aquells primers moments i què trobes a l'altra banda? I què trobes també amb les pacients que venen? Perquè era un món en el que hi havia alguna cosa que no funcionava i a una dona se li podia extreure l'úter i els ovaris i el que fes falta.
1: A veure, va ser complicat perquè, clar, per començar a estudiar ginecologia tenies que fer una oposició i jo, vaig tenir la sort d'anar-me'n a Vall d'Hebron, no? Quan en aquell moment hi havia 80 parts al dia i era un servei molt potent, no? Clar, vaig durar 8 mesos. Clar, una feminista la poses en un servei on les dones... Clar, és que ara ni ens ho podem imaginar, però les dones... hi havia 10 dones parint a la vegada, sense els companys, sense ningú, una llevadora... o dos que estaven pendents de les dones però que no podien estar cuidant-les, no? Llavors no es ficava l'anestèsia peridural encara que fos realment un d'aquells parts que n'hi ha pocs, però que hi ha parts salvatges. Llavors era tot crits, tot... I clar, jo venia d'haver fet parts a casa, o haver acompanyat a persones que feien parts a casa, d'un humanisme de les dones se les ha de tractar bé, i allò va ser per mi un xoc tremendo. De fet, als 8 mesos, a les guàrdies em passava el dia plorant, jo no podia fer revés, vull dir que han sigut moments molt dolorosos. I vaig decidir tornar-me a presentar, que m'era igual ser ginecòloga o no, però vaig agafar una nova plaça de ginecòloga i vaig dir: ningú se n'enterarà que sóc feminista, ningú se n'enterarà res.
0: Ho prometo, no em tornarà a passar això.
1: Tinc de durar 4 anys. I va dir,
0: vas durar 2 dies.
1: Vas durar 2 dies.
0: Sí. Hi ha hagut moments a la teva vida que t'han expedientat i tot disciplinàriament.
1: Sí.
0: No cal que expliquem tots els detalls, però era també per una mica en aquesta manera de fer, d'intentar canviar com funcionaven les coses.
1: Sí, bueno, són molt variables. Jo crec, en realitat penso que em vaig trobar amb dos males persones. Dos males persones que per alguna raó, bueno, no, van focalitzar en mi i diria, perquè no... Aviam, un era un home i l'altre era una dona. Vull dir que no, aquí no, tampoc no hi ha una marca de gènere molt, molt clara.
0: Però tu creus que el fet, per exemple, que ho tinguessis tot tan clar i que volguessis fer determinades coses pel fet de ser dona no se't va perdonar?
1: Home, jo crec que si hi hagués molta més gent que m'hagués pogut ficar un expedient, m'haguessin ficat, sí, perquè, bueno, he sigut sempre una mica rebel amb el sentit d'intentar lluitar per les coses que crec, de no deixar passar segons quines coses, d'aixecar-me d'una taula i dir jo aquí no perquè és que estic... Bueno, per exemple, recordo molt les sessions clíniques de... Pensa que abans de que els anticonceptius estiguessin legalitzats, doncs hi havia... En el clínic hi havia una petita consulta de planificació familiar que hi havia uns ginecòlegs bastant progres, que en dèiem en aquella època, que facilitaven inclús lligadures de trompes i anticonceptius, dispositius intrauterins que estaven prohibits. Vull dir que hi havia allà, almenys en el clínic, un bon moviment. Però... La veritat és que cada setmana, el divendres a última hora, feien com una petita sessió per a qui li lligaven les trompes i a qui no. Vale?
0: I després de decisions... Què vol dir això?
1: Bueno,
0: que era com una ruleta?
1: Era si hi havia prous requisits mèdics, no? Que, i no es podia fer res més i tal, no? I jo amb aquesta reunió, sempre, quan acabava la reunió, no? Jo m'aixecava i deia, la lliure de trompes sempre ha de ser una decisió de la dona. Ja ho sabien. Era el meu paper, no? Vull dir que... Clar, llavors, bueno, jo... Hi ha clar, moltíssima això, gent que m'agrada, que m'estima, i tinc molta gent que m'ha odiat o que m'ha... Puta repelente.
0: Ja, però justament això que deies ara, d'una decisió de les dones, ha estat tota la lluita de la ginecologia en tota la seva història. És a dir, hem convertit com un fet aleatori que hi ha moltes coses que ens afecten només a les dones i ens l'han decidit altres persones.
1: Sí.
0: O sigui, és a dir, que aquí...
1: A veure, aquí hi ha més, eh? Vull dir, diguem, el que és la medicina ja sempre ha tingut un poder, no?, per sobre, o sigui, sempre hi ha
0: una jerarquia.
1: Una jerarquia importantíssima, i dintre de la ginecologia, bueno, la ginecologia és una ciència per controlar el cos de les dones, per controlar la seva reproducció, per controlar...
0: Bueno, i tu encara ho penses, eh, això?
1: Sí.
0: Però hi ha gent que està fent bona feina.
1: A veure, no la que a mi m'agradaria. O sigui, hi ha poca gent que estigui fent una feina que a mi m'agradaria.
0: Quina és la que t'agradaria? Com hauria de ser aquesta ginecologia? Com hauríem d'anar...
1: Primera, per sobre de tot, que tractés a les persones d'una manera correcta, que no sempre es aconsegueix, que fes les exploracions que estan clarament indicades i sempre amb el permís de la dona, que no sempre passa això, et fiquen l'espèculum sense... T'ha demanat a tu alguna vegada permís i t'han ficat un espèculum?
0: La meva ginecòloga sí, perquè és molt maca.
1: Vale, perfecte.
0: I em diu, Montse, ara...
1: No, però te'l puc ficar?
0: Sí,
1: vull dir, saps?
0: Bueno. Sempre m'ho explica, però la meva ginecòloga,
1: vale,
0: que és bastant... Ens agrada bastant.
1: Vale, pues en general no és així, no? I segona, que et deixin decidir. O sigui, no hi ha pràcticament cap situació que es pugui donar en ginecologia en la que hi hagi un sol camí. Ni una. O sigui, de parir, pots parir de moltes maneres, un càncer de mama el pots encarar de moltes maneres, una endometriosi la pots encarar de moltes maneres. Llavors, que et diguin no la que has de fer, sinó de dir, bueno, quines possibilitats hi ha, què passa si no ho faig, etcètera, etcètera, i et deixin decidir. I això no passa.
0: Sí, que no siguin paternalistes, que no sigui una
1: exacte,
0: medicina paternalista.
1: Que no decideixin per tu, el cos és teu, punto.
0: Ara estaves parlant de tenir criatures a casa, tu això ho has fet.
1: Sí. He tingut dos criatures.
0: Sí, la ginecòloga que té crios a casa.
1: Sí.
0: Saps això que els hi enfonses el negoci,
1: mira,
0: alguns?
1: Mira que jo era... Clar, a més a més que jo, en el moment en què vaig parir el meu primer fill, pues era la cap d'un servei d'una sala d'alt risc,
0: sí,
1: d'obstetrícia, on ingressaven dones embarassades que tenien uns certs riscos per la salut, els pares amb risc també els acollia jo en aquell lloc. Però, bueno, jo vaig decidir parir a casa perquè no volia que em molestessin. No volia, o sigui, no volia fer del meu part una lluita.
0: Rosa Almirall, geni i figura.
2: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt. Anna.

0: Ai, com bé que ho cantaven. Este niño ha resultado mariquita. Quin món que parlava d'aquesta manera. Jo crec que encara hi ha alguns llocs on parlen d'aquesta manera, encara que espero que siguin pocs. I tu, Rosa, de tota aquesta feina que vas fer a ginecologia, de sobte, en tota aquesta travessia laboral de mil feines, hi ha un dia que dius, vull anar més enllà? O sigui, com comences a pensar que podia haver-hi un lloc on que es digués trànsit? Trànsit, que serveix per totes les persones trans.
1: Jo penso que totes les persones se'ns presenten, no?, algunes portes obertes, i que hi passes o no hi passes, no? Llavors va ser un any que van passar moltes coses. O sigui, Eva, la meva parella que està aquí, doncs va anar amb una formació, no?, i va escoltar el Miquel Missé, no?, que parlava del fet de les identitats trans i tal, i va venir com entusiasmada, dient, ell era codirectora amb mi en aquell moment del servei de ginecologia, i va dir, hem de fer alguna cosa, per aquesta gent hem de fer alguna cosa. Però després vaig tenir una amiga que tenia, també va portar-me la seva filla, que era, perquè la veies com a ginecòloga, i es va presentar com a no binària. I llavors van venir dos dones al centre d'atenció primària de Manson, no?, dos dones trans, que es van visitar aleatòriament amb un ginecòleg, i no les va tractar adequadament, va dir que no visitava homes amb vagina, vale? I llavors a partir d'aquí aquestes dones van dir que volien parlar amb la directora, i jo era la directora en aquell moment, vaig quedar com molt impactada amb les dues hores que vam estar parlant i que em van explicar i tal, i els hi vaig prometre que algun dia faria una consulta que les tractaria amb respecte i dignitat. Però clar, la vida és complicada, no? I després va venir un expedient disciplinari. Vaig tenir el temps.
0: Tu acumulant, eh?
1: Sí, acumulant.
0: Ets un almirall amb moltes medalles.
1: Tinc molts premis, eh? Tinc molts premis, sí. I molts expedients. Va ser aquells 6 mesos que vaig tenir un expedient i vaig tenir menys dedicació horària, que em vaig dedicar a dir, llegiré d'això, em ficaré en contacte amb la comunitat trans i intentaré tirar endavant una petita consulta, que jo pensava que seria una petita consulta, que vindrien,
0: clar, 10 persones l'any,
1: no? I seria per qüestions ginecològiques, reproductives o anticonceptives o tal, no? I clar, i aquelles

0: farmàcia, o una altra noia que d'allò demanava més dosis i, no sé, feien coses d'aquestes. O, per exemple, la testosterona, que és més complicada d'aconseguir, sí que a vegades se la repartia, no? Hi havia inclús mercat negre, no? Algunes de les persones eren simplement perquè eren rebutjades en aquell hospital. O sigui, en aquell hospital el que feien és passar un test de feminitat i de masculinitat dels anys 50, no? I fer una sèrie de preguntes de, i no sé quants tests psicològics per si tenies trastorns de personalitat i tal.
1: Perquè durant molt temps es va considerar una malaltia.
0: Sí, no, clar. Ja, bueno,
1: una malaltia psicològica.
0: Diguem, en la classificació de malalties mentals i internacionals encara hi és. L'OMS ho va descatalogar com a malaltia mental. No? Llavors, bueno, clar, algunes eren rebutjades, o sigui, als 10 minuts, no, tu no ets una dona trans, tu ets un travesti fetichista, o sigui, vés amb els teus vicis on sigui. Això és un servei de psiquiatria, vale? Venien així, algunes venien perquè portaven temps en el clínic però no els hi donaven el tractament, altres perquè a l'enterar-se que hi havia un servei on hi havia una... els havien dit que hi havia una persona que les escoltava, doncs pues venien, alguna que venia de Tailàndia i que s'acabava d'operar, venia per dir-te, no, jo no tinc cap necessitat, però jo t'hi vinc a explicar tot com va tot el procés d'operar-se a Tailàndia.
1: Mm-hmm. Bueno, vas fer un màster aquí,
0: evidentment,
1: d'aprendre un munt de coses i d'aprendre també els prejudicis, el que s'imaginaven, el que era en realitat, llavors, els tractaments hormonals, sí que, mil coses.
0: Sí que jo tinc la fama de fer-ho molt fàcil. No? I això és aquesta fama, doncs, ha sigut, diguem, una fama molt positiva per la comunitat, no? De dir, a veure, jo qui sóc per dir qui ets tu? O sigui, tu no pots dir si jo sóc homosexual, bisexual o heterosexual. Si no t'ho dic jo, tu no ho pots saber. Doncs, el tema de la identitat és una miqueta el mateix, no? Llavors, jo dic, mira, jo et crec, i a més, clar, després d'escoltar moltes històries, te n'adones compte que ells mateixos tenen por, tenen incerteses, tenen dubtes, perquè no és fàcil. Si tu portes 20 anys que d'alguna manera tothom et reconeix com a dona, de sobte dir, sento coses que crec que sóc un home, i dius, bueno, esto es costa d'entendre, no?
1: No, i perquè, a més, no hem estat gens educats en això, hem estat educats sempre amb un sistema binari, A, ets A o ets B.
0: Exacte.
1: I no hi ha dubte, a més.
0: No, i a més, has de seguir unes determinades normes, si t'escapes de per allà no anem gaire bé, no? Llavors, bueno, per mi van ser històries molt impactants, estava 2 hores quasi sempre amb aquestes visites.
1: Vas acabar tenint 600 persones. Sí. I després, clar,
0: això
1: des d'aquesta...
0: en 2 anys i mig.
1: Clar, 2 anys i mig, 600 persones, que tu ni t'imaginaves. Clar, això d'alguna manera ho feies, no clandestinament,
0: no,
1: però sí una mica...
0: Bueno, de més a més.
1: Una mica, sí, o sigui, traient moments de la teva feina, al cap de manso, d'una manera podríem dir...
0: Sí,
1: diguem-ho...
0: Ni dèiem alegal.
1: Alegal.
0: Sí, o sigui, ho sabia la meva empresa, ho sabia el Departament de Salut, ho sabien a l'Hospital Clínic, ho sabia la comunitat trans, però d'alguna manera el servei concertat per fer que donar aquesta atenció era el clínic, no era el trànsit. O sigui, això jo ho feia fora d'horari laboral, era gratuït en el servei que d'alguna manera...
1: I això m'imagino vol dir treballar moltes hores i treballar moltíssimes hores fora del teu horari habitual.
0: Sí, però bueno, per mi no era treballar, vull dir, m'ho passava... Bueno, era brutal, és una de les coses que jubilada trobo més a faltar, no? Aquestes històries, malgrat encara assessoro gent de fora de Catalunya, però sí, no sé, eren històries molt impactants.
1: I des d'aquesta, no sé com dir-ho, consulta legal, fins al moment que hi ha un departament de trànsit i ara hi poden anar totes les persones que ho vulguin, els pares de les persones que ho viuen, etc. Quin temps va passar?
0: No gaire, perquè trànsit va començar l'octubre del 2012 i l'octubre del 2016 hi ha Comín, no? El conseller, abans d'anar-se'n a Bèlgica, va firmar ordre de que trànsit seria la porta d'entrada dels persones trans a Catalunya.
1: Suposo que tu, la gent, quan et veu pel carrer, algunes persones et deuen abraçar. O sigui, els has salvat la vida. Sents que has salvat vides?
0: Clar, sempre m'ho diuen. Jo li dic, no, la vida te la vas salvar tu perquè et vas donar permís de reconèixer qui eres, de buscar informació, de trobar-me a mi, però jo sóc un elemento de per allà que estava. Vull dir que no he fet cap miracle, no. Vull dir, jo he fet la meva feina. O sigui, jo considero que he fet la meva feina, no considero que hagi salvat a ningú, però sí que és veritat.
1: El que passa és que totes aquestes persones, fins que tu no vas arribar, no estaven ateses. Estaven en una mena de llim.
0: Estaven ateses, el que passa és que estaven ateses amb un model

0: molt, que les jutjava molt, les qüestionava molt, les controlava molt, els hi negava alguns tipus de tractaments. Saps? Vull dir, perquè no tot és... De la mateixa manera que no... Jo, ja, tu has après, i jo, que aquí no solament hi ha homes i dones tal com ens els han explicat, sinó que hi ha molt més. Tampoc els tractaments hormonals, o sigui, la medicina durant molts anys, i no solament en el clínic, sinó tot el món, ha ficat protocols molt rígids. És a dir, si una persona és trans, ha de voler operar el genital. Si una persona és trans i és dona trans, ha de voler unes mames enormes. Saps? Vull dir que també...
1: Hi ha molts estereotips.
0: És un camí molt condicionat. I trànsit, una de les peculiaritats que almenys hem respectat molt, és dir, no, és que tu pots ser una dona trans i pot ser que el fet de... des del cos d'home que vens, imaginar-te com amb mames et resulti com xocant i no t'hi sentis gaire còmode. Vull dir que jo ho entenc. O sigui, si tu ara a la consulta em dius, mira, és que jo això de les mames, o sigui, sí que vull feminitzar-me, però les mames no ho acabo de veure clar, jo no sóc aquí per jutjar-te, jo ho entenc. O sigui, puc entendre que tinguis aquest sentiment. I, a més, t'agraeixo que me l'expliquis, aquest sentiment.
1: Escoltar el que està a l'altra banda.
0: I entendre que, bueno, que no viene d'una locura. O sigui, el tema és que quan tu alguna situació la consideres com una patologia mental, vas a un anàlisi exhaustiu dels pros, contres, cuitats, i aquí, bueno, són vides que evolucionen, són vides que es plantegen coses, que es qüestionen coses que no són fàcils de resoldre, perquè no tenen una resposta única, i moltes vegades el que fan és exploracions, no? Vull dir, d'explorar camins, explorar possibilitats de dir-me d'un altre nom, però fan camins llarguíssims.
1: I a vegades no totes passen per operar-se, que també és una cosa que jo crec que té tothom al cap. Operar-se no és tan fàcil.
0: No.
1: És una decisió que a la gent li costa. No vas un dia...
0: No, i altres no, simplement no ho desitgen. Vull dir que ja estan a curs amb el seu cos.
1: Ja ho deia l'Alaska, allò de...

0: Nosaltres tampoc tenim amo aquí, les dones i els dies, ni ama. A nosaltres ens agrada també parlar sempre amb les nostres convidades de l'amor, perquè jo crec que les dones ens ha marcat molt la idea aquesta de l'amor romàntic, l'amor per sempre. Tu deies al principi de que tu no volies acabar de ser com eres perquè pensaves que no t'estimarien. L'amor també ha estat un viatge, també has trencat convencions aquí.
1: Sí. Crec que sí, perquè vaig passar ràpidament, diguem, quan estava a Olot, al final de la meva etapa d'Olot, de dir, oi, però si igual ningú m'estima i tal, a dir, a tenir molt clar 3 o 4 anys després que jo ni m'estimaria ningú, ni jo estimaria ningú, vale? Bueno, jo crec que el feminisme i tal com eren els homes en aquell moment, no?
0: Que tu veies tot, que amb allò no encaixaves.
1: Jo veia que allò no anava... Jo recordo de inclús algun noi que m'agradava d'anar a sopar junts i a mig sopar aixecar-me i dir, mira, perdona. Llavors tenia una pregunta molt típica amb els nois que m'agradaven, clar, i que veiem, teníem una mica d'allò, i que era dir, tu què penses de l'avortament? Clar, jo llavors estava militant.
0: Era el test, era el
1: sí,
0: test.
1: Era el test. No?
0: Tu, si depèn de què responien, sí. Deies, Déu, passi-ho bé.
1: Sí. Adéu, adéu. I, bueno, vaig trobar un noi en aquell moment, no?, que va dir, jo crec que això és una decisió... El feia poc que l'havia conegut, que és una decisió de les dones. I vaig dir, ai, mira, aquest noi...
0: Mira, aquest xec m'agrada.
1: Bueno, total, que vam anar... Bueno, ens vam anar relacionant i... Però jo em negava que em digués... T'estimo... vull dir, vaig ser molt rígida, li vaig fer passar, jo crec, molt, molt malament. Però, bueno, era... Jo ell anava aguantant, no?, d'alguna manera. I, bueno, així es va passar el temps, no?, però era allò de... Jo el que faig entre setmana, no, tu no t'enteres de res, ens veiem els fills de setmana si va bé, vull dir, jo marcava molt...
0: O sigui,
1: molt...
0: tu la sí. Idea aquesta feminista la tenies incrustadíssima...
1: Sí, sí, absolutament.
0: I tu no volies cedir ni una
1: mai,
0: part, eh?
1: Jo sempre seré mare sola si sóc mare, i jo no vull una parella al meu costat, pa, pa, pa, pa, pa.
0: I allí va aguantar sí. Molts anys, aquest senyor, eh?
1: Bueno, va aguantar... sí, va aguantar...
0: Per
1: ser
0: que li vas posar difícil, potser és aquesta la gràcia.
1: 40 i escaig anys.
0: 40 i escaig anys, 45, ja va aguantar.
1: 45, hem estat junts.
0: Un sant baró.
1: Però ha sigut una parella oberta, no? Vull dir que allà venen més històries. Vull dir, perquè, clar, era un Mirlo Blanco en aquell moment, aquest noi. Vull dir, era un tio gay, no? Vull dir, totes les relacions que havia tingut abans, des de mi, eren homes. Llavors, clar, jo allò, quan m'ho va dir, que ell ho deia com una mica avergonyit, clar... Ell veia que jo estava amb lluites, diguem, de llibertat sexual i tal. I per això suposo que es va atrevir a dir-ho. I quan m'ho va dir vaig dir, hòstia, estupendo, perquè jo sóc una feminista que no vull un tio al meu costat, tu ets un tio gay que el que vols és són tios al costat...
0: Però estava enamorat de tu.
1: Clar, però si estem bé, vull dir, si jo mentre me mimes i estiguem bé, jo osito sí que necessito. I era un osito. Era un osito, era un tio molt dolç. Uh-huh. Llavors, sí que és veritat que amb el temps... bueno, clar, en principi, era, pues tu por tu lado, jo por mi lado, però bé, perquè... I l'efecte el tindrem, i ens vam anar, clar...
0: Potser...
1: Vam anar estimant-nos, clar. Però molt des d'una sinceritat, o sigui...
0: Perquè però replantejar-se les històries d'amor potser és la manera més sana de que continuïn amb el temps.
1: Claro, llavors, bueno, sí que va haver-hi un moment que ens vam plantejar si anàvem a viure junts, vam fer una llista també molt racional de pros i contres, va ser que no, però bueno, al final sí que vam anar a viure junts, i bueno, vam tenir 2 fills, també jo em vaig separar perquè jo volia tenir un fill i ell no, i vaig dir, bueno, doncs jo quiero provar, estic enamoradíssima de tu, vull estar amb tu, però mentre estigui amb tu no tindré fills i tinc un dilema, per tant, me voy i veig
0: que... I vas tindre els fills amb algú altre?
1: No, no.
0: Al final el vas convèncer.
1: No, me'n vaig anar, i jo me'n anava no per separar-me, sinó per aclarir-me si era més important ell o els fills. Però vaig tornar.
0: El mirall, tu. Ets molt forta, eh?
1: Som molt racional, sí.
0: I ara, després, ara estàs amb una dona.
1: Bueno, fa anys que estic amb una
0: sí.
1: dona.
0: Diu que sí. Porteu 3 temporades, com les sèries. M'ho han xivat tot.
1: Sí, portem 3 temporades.
0: El que és el que fan les feministes quan es tornen ja molt llestes? Que ja
1: Bueno, és que jo no estic feta pel poliamor, ja. Vale? O sigui, si no estava feta ja per un amor, o sigui, si t'apareix de repent un altre amor per allà al mig,
0: ja.
1: I a més una dona, o sigui, jo clar, o sigui, clar, és que a vegades em diuen, com t'etiquetes tu a nivell sexual? I dic, jo què sé, he estat amb un home gay, com es diu una dona... que, bueno, que no
0: sé... Amorosa, però, amorosa.
1: Sí, amorosa, simplement, no? I sí, i bueno, érem una parella oberta, però, diguem, la meva parella era més de poc lligam i jo era més de lligam efectiu, i apareix, pues, bueno, la Eva i ahí caigo, també.
0: I l'amor, i
1: llavors,
0: l'amor.
1: Pues, bueno, ho hem compatibilitzat, ho han sabut els meus fills, ho sabia tothom, i ho hem portat com hem pogut. No és fàcil. Inventar no és fàcil.
0: Tres temporades. Nosaltres en portem 6 de temporades i esperem que per moltes més vosaltres també. Ho deixem aquí, és divendres i l'equip de Les Dones i els Dies ens ha fet molta il·lusió avui la companyia i les paraules de Rosa Almirall. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El govern espanyol veu en la sentència al germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'audiència de Badajoz l'ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar, un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a mida per ell. En canvi, l'absolt del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar que l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Saiz és la portaveu de l'executiu espanyol.
3: Confiança en la justícia i en que instàncies superiors se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
2: Des del PP qualifiquen d'històrica aquesta primera condemna al voltant del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
4: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
2: Repassem ara altres notícies en Alfonso.
5: El Congrés aprova la reforma de les lleis de dependència i discapacitat amb els vots a favor de totes les formacions, a excepció de Vox. La nova norma amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema amb una injecció de més de 6.000 milions d'euros per aquest any i el que ve. A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència. Prop de 39.000 més continuen en llista d'espera per obtenir la valoració.
2: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a la comarca de l'Anoia, que ja ha afectat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions i esperen donar-lo per estabilitzat les properes hores. Aquest dimarts també ha estat dia de focs simultanis. Els bombers han actuat en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora.
5: Aquest dimecres hi torna a haver vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada de finals de juny la repercussió al servei va ser escassa. A les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Tot i això, a Rodalies s'han decretat per avui uns serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% a la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%.
2: L'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història, més de 28 milions de viatgers. És un 4% més que fa un any. Segons dades d'AENA, 21 d'aquests 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. A Reus, el nombre d'usuaris ha augmentat un 10% respecte al primer semestre del 2025 amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat semestre amb un descens del 7% i 800.000 viatgers computats. Amb aquestes paraules d'agraïment als guardes fronterers, el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha celebrat al punt de la mitjanit la desaparició de la tanca metàl·lica que durant més d'un segle ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i el Penyal.
5: Després de l'acord sobre el control fronterer entre la Unió Europea i el Regne Unit, firmat aquest dimarts a Brussel·les, la reixa es desmantellarà avui mateix. La desaparició de la tanca permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'Estat espanyol i s'acabaran les cues que havien de fer els 15.000 treballadors transfronterers que cada dia es desplacen al Penyal des de la línia de la Concepción. A la mitjanit d'avui, desenes de persones i vehicles ja han creuat la frontera sense necessitat de passar cap control duaner per accedir a l'enclavament britànic. Tot i el pas, Espanya no deixarà de reclamar Gibraltar com a territori espanyol. Sentim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la rèplica del ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo.
6: Espanya no canvia una coma